0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto el foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiita ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB. I s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps. Aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
7: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
8: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
2: 3CAT Info.
1: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels Comuns.
9: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
10: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
11: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
12: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
13: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
1: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels Comuns als números del govern.
14: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
1: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
16: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
15: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
1: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
2: 3CAT Info.
1: Us ho destacava amb els titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La Sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
17: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nàtia Dell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure al món, però la batum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça, les ganes de patum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
0: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
10: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
0: Perquè la ciència fa avançar el món.
10: La poma de Newton.
0: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
11: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
14: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
15: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
14: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg. Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
15: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
14: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites, en anys anteriors, ja sempre es duien a terme sota custòdia en combois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs, a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina, un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 2:15 en punt amb el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'àrbitre del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
19: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
17: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
21: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
22: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
17: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
23: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
24: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
17: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
20: L'actualitat esportiva a fons.
17: Al quadre femení del torneig de tennis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El Barcelona i Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
17: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Camp Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janent és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
6: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que ja es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les

0: han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
1: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
2: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
1: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
3: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les hores escasses per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
1: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
0: 3CAT Info. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
4: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
5: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
4: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
6: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
7: Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
6: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de Lucó i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
8: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
6: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre a tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera,

0: d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
1: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
2: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
3: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadies, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
4: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics. 3CAT Info. 3CAT Info. Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea que, precisament, redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
6: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
7: Dau alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dau a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
8: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
7: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dau Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
10: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem als 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes d'un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
11: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure. Una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava, i finalment l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bad Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
0: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
12: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua, avui, per nosaltres, és la pitjor notícia possible.
13: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol, també.
0: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i amor de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, informa Marta Vives.
14: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exhaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001 una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
15: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
14: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
16: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
0: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
17: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
18: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
19: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
18: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
9: Esports.
0: Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
20: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
21: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
20: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
1: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys i això és el que he fet.
20: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotregada.
2: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
20: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'espanyol femení renova la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
9: 3CAT Info.
20: Més futbol, el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
22: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
20: Florentino Pérez, mientras han acusado Riquelme de mentider, en declaraciones a 4.
23: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farol.
20: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
9: 3CAT Info.
20: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Szwalińska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina, amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I al Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Breggen, que continua liderant la general.

0: Són les 3.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto el foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiita ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps. Aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
3: hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
6: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
7: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: 3CAT Info.
1: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels comuns.
8: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
9: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
10: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
11: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
12: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
1: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels comuns als números del govern.
13: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles.
1: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim tres cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
15: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
14: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
1: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim dues reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Us ho destacàvem als titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven quatre persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La Sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
16: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nati Adell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure al món, però la Batum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça, les ganes de Batum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, però intentar revisar viure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
7: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per la comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
8: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
9: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una Batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
10: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem als 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
11: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
12: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
11: Perquè la ciència fa avançar el món.
12: La poma de Newton.
11: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
13: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
14: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto al foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
15: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
16: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
15: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria. Sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg, Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
16: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
15: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
17: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a dos quarts en punt amb el David Ubach.
18: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer i definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
19: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
18: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
20: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
18: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
21: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
18: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
22: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
18: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
23: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
18: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
24: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
18: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
11: L'actualitat esportiva a fons.
18: Al quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en 2 sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en 2 parcials. El Barcelona i Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli i Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Cobol i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnellà, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
18: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Camp Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janent és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
6: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3

0: Solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
1: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les oues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
0: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
2: 3CAT Info.
3: El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
4: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
5: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
4: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
3: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
6: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
7: Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
6: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
8: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
6: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
3: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
9: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
10: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
3: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
11: El papa sap on ve Li hem explicat

0: han preparat i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte d'allò 14 a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
2: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
1: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al Papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del Papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics. 3CAT Info. 3CAT Info. Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea que, precisament, redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
1: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
4: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
1: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
5: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
6: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
5: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dau Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
7: El temps.
1: La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
8: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
9: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris, només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava, i finalment l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bat Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del primer
1: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
10: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua, avui, per nosaltres, és la pitjor notícia possible.
11: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol, també.
1: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, informa Marta Viva.
12: De Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001 una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
13: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
12: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
14: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
1: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
15: I el que fem, com sempre, és recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
1: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
16: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
17: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la radicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
16: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
7: Esports.
1: Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
18: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
19: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema de rits no entraré, la veritat.
18: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
18: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
20: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
18: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotregada.
21: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
18: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'espanyol femení renoven la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
7: 3CAT Info.
18: Més futbol. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
22: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia de Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
18: Florentino Pérez, mientras están acusados de que él me da mentiré, en declaraciones a 4.
23: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farol.
18: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
7: 3CAT Info.
18: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szwalińska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina, amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I al Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Breggen, que continua liderant la general.
7: 3CAT Info. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto al foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiïta ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps. Aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
3: hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
6: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i la USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
7: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: 3CAT Info.
1: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels comuns.
8: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
9: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
10: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
11: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
12: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
1: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels comuns als números del govern.
13: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
1: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim tres cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
15: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
14: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
1: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim dues reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
0: 3CAT Info.
1: Us ho destacàvem als titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven quatre persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La Sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
16: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nati Adell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la Batum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de Batum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, per intentar viure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
7: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
8: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
9: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una Batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
10: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
11: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
12: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
11: Perquè la ciència fa avançar el món.
12: La poma de Newton.
11: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
13: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
14: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant a Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
15: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
16: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
15: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria. Sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg, Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
16: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
15: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
17: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en combois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 2:15 en punt amb el David Ubach.
18: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'ale del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
19: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com t'he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
18: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
20: Creo que podemos competir contra este Baskonia. Es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
18: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
21: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
18: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
22: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
18: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
23: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
18: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Román Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
24: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
18: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
11: L'actualitat esportiva a fons.
18: Al quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El Barcelona i Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Esverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
18: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQ en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB. I ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janent és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
6: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
8: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
9: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les seues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
7: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.

0: altres dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
1: Els investigadors volen que l'agència tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Sarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim tres cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
2: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
3: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
4: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
3: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de Lucó i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
5: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
3: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
6: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
7: La pregunta és, con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
8: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadies, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte d'allò 14 a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
9: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i

0: i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
1: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al Papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del Papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics. 3CAT Info. 3CAT Info. Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea, que precisament redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
1: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
3: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
1: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
4: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
5: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
4: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
1: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
6: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
8: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava, i finalment l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bat Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
1: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
9: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
10: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol també.
1: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, informa Marta Vives.
11: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001 una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
12: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
11: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
13: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
1: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
14: I el que fem, com sempre, és recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
1: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
15: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
16: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
15: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
7: Esports.
1: Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
19: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotregada.
20: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: Carcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. En paral·lel, l'Espanyol femení renoven la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
7: 3CAT Info.
17: Més futbol. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
21: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
17: Florentino Pérez, mientras están acusando de que él me da mentider, en declaraciones a 4.
22: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farro.
17: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà a Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
7: 3CAT Info.
17: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I al Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Breggen, que continua liderant la general.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya, dels anys 2024 i 2025. Ho fan al marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto el foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiïta ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB. I s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: I el temps. Aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
4: hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
7: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
8: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que ja es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
2: 3Cat Info.
1: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels comuns.
9: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
10: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
11: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
12: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
13: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
1: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels comuns als números del govern.
14: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles.
1: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
16: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
15: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
1: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
2: 3CAT Info.
1: Us ho destacàvem els titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
17: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nàtia Dell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de patum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, per intentar reviure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respectin la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem als 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
10: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
10: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
10: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant a Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
14: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
15: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
14: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria. Sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg, Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
15: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
14: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en combois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 2:15 en punt amb el David Ubach.
17: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
18: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
17: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
19: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
17: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
20: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
21: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
17: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
22: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
23: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
17: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
17: Al quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El Barcelona i Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Esverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions al judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
17: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Camp Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i ara s'haurà de jugar la classificació dissabte novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també a la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janet és la secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
3: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
7: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
8: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
24: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les hores escasses per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
7: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
2: 3CAT Info.
0: El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el

0: Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
1: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
0: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
2: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
3: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
4: Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
3: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de Lucó i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
5: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
3: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
2: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
6: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
7: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
2: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
8: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
2: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
9: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
2: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex

0: amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del Papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics. 3CAT Info. 3CAT Info. Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
1: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea que, precisament, redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
0: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
2: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
3: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
4: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
3: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
5: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 25, 26, 27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable amb algun ruixat només de tarda.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
7: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava, i finalment l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bat Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
0: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
8: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua, avui, per nosaltres, és la pitjor notícia possible.
9: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica en Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol, també.
0: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, informa Marta Vives.
10: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001 una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
11: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
10: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
12: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
0: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
13: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
14: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
15: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
14: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: Esports. Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
16: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
17: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema de rits no entraré, la veritat.
16: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els vertinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
18: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
16: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotregada.
19: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
16: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'Espanyol femení renova la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
6: 3CAT Info.
16: Més futbol, el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
20: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia de Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
16: Florentino Pérez, mientras están acusando de que él me da mentidé, en declaraciones a 4.
21: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser pues que es un farro.
16: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
6: 3CAT Info.
16: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Szwalińska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I el Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Reden, que continua liderant la general.
6: 3CAT Info.

0: Martínez.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 14 graus a Batea, 10 graus a Sant Pau de Segúries i 15 a Parets del Vallès. La pluja d'ahir, que ha refrescat l'ambient, ha deixat també algunes incidències. Per cert, l'R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll continua tallada després que un tren xoqués contra un arbre que havia caigut precisament a la via. No hi va haver ferits i també es va tallar la C-17. Els bombers havien fet fins les 11 de la nit 89 sortides. I la pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa, com amb les figures cobertes amb plàstics, o el Primavera Sound.
1: Atención, por razones meteorológicas, las actuaciones de este escenario quedan temporalmente suspendidas. Por favor, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de seguridad y organización.
0: L'aigua i el vent han obligat a suspendre, com sentíem ara, les actuacions dels principals caps de cartell de la primera jornada del Primavera Sound, Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. I avui, divendres, tenim nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona i que arriba també marcada pel no de l'acord que havien arribat la setmana passada a la conselleria amb els sindicats majoritaris.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
0: Per tant, ja no són majoritaris, perquè si en una votació no surt el que ells havien pactat, doncs això canvia. De fet, USTEC, que és el que fins ara havia estat el sindicat majoritari, és el sindicat que surt més malparat d'aquest resultat. I amb les eleccions sindicals al pròxim curs. És la central majoritària i l'únic sindicat convocant de la consulta que ha fet una campanya activa pel sí. I amb el no, doncs, per tant, hauran d'assumir un resultat i es veuran també forçats a tornar a convocar unes vagues dels quals doncs, ells estaven d'acord en l'acord. Avui ens acompanyarà Iolanda Segura, portaveu d'USTEC en el programa, també la consellera Niubó, que ahir, per cert, no tenia més remei. Iolanda Segura ha de fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats, perquè mentre l'USTEC s'endú aquest cop més fort, hi ha altres sindicats com la CGT o la Intersindical que en surten reforçats. Per una banda, ara mateix, la CGT seria el sindicat que s'erigeix amb representació a la mesa i que ha tingut més valentia de plantar-se en aquest acord amb la conselleria. En parlarem amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I seguirem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge segueix collant el PSOE i el PSC. Ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, perquè demà arriba a Madrid avui una carta oberta. Expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament i diverses entitats li donen la benvinguda i li mostren la seva esperança que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, tancava ahir així.
4: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: A banda del Papa, avui a partir de les 10 també parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals. És la primera dona, Premi Goya, als millors efectes especials, i acaba de rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024. A les 11 també plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, i com cada divendres ho rematarem amb les recomanacions del cap de setmana a la llista musical i els temes pendents.
5: Prefiero la respuesta

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7. I fem un cop de la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs a l'embolic i al sector educatiu sumem-hi la recomanació de l'Associació Espanyola de Pediatria. Suspendre les classes a l'aula quan hi faci massa calor. Aquestes últimes setmanes han estat molt habituals. N'hem parlat, temperatures de més de 30 graus, força superiors fins i tot a aquests 30 graus. Doncs bé, es diu que a partir dels 26-27 graus la concentració ja disminueix i per sobre els 32 suposa un risc per a la salut dels alumnes.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la mirada posada a la reunió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que se celebra avui divendres a Viena. La Junta de Governadors, extraordinària, s'ha convocat arran dels atacs recents que hi ha hagut a l'Orient Mitjà contra una planta nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: El Senat ha rebutjat una llei impulsada pels republicans i que tenia el suport de Donald Trump i que pretenia exigir proves documentals de ciutadania dels Estats Units per registrar-se com a votant a les eleccions federals d'aquest any. Hi ha hagut 4 senadors republicans que finalment s'hi han oposat.
0: I en què diran avui a la Xina?
2: Amb l'anunci que el president Xi Jinping visitarà Corea del Nord dilluns de la setmana que ve. Una visita d'estat de 2 dies convidat pel president nord-coreà Kim Jong-un. La Xina, recordem, és el principal soci d'aquest hermètic país veí.
3: Avui és divendres 5 de juny. Ens despertem amb 11 graus a la Nou de Berguedà. Va ser el lloc on va ploure més ahir, 115 litres per metre quadrat. A Cassà de la Selva, 13 graus, i a Tarragona, 18 graus. Tenim restes de núvols encara a molts llocs de Catalunya. La tendència és que avui quedin retinguts a les comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona i a l'extrem sud. A la resta s'aniran obrint clarianes i la temperatura recuperarà. Dissabte, una mica variable, també, amb més núvols al matí entre Tarragona i Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, al Prepirineu, en aquest sector habitual. I diumenge, durant el matí, ens passarà una capa, una franja de núvols. Podria deixar a la tarda alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, però la resta el temps serà més tranquil.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pedroliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens actualitzem. Avui hi ha convocada una nova vaga d'educació a tot Catalunya i una manifestació unitària a Barcelona.
5: Les protestes s'han reactivat del tot després que ahir 2 de cada 3 docents rebutgessin rotundament la consulta unitària sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
7: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
6: A banda de la vaga d'avui, els sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
9: Professors de secundària ja ha confirmat qui serà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
10: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que han signat, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: I els pressupostos de Salvador Illa comencen a caminar al Parlament, malgrat el toc d'atenció dels socis de govern per la gestió de la crisi d'educació.
5: L'oposició ha sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: Ara gira el Robert.
4: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
11: No tenim excuses.
12: Han de tornar a començar, així que facin el favor.
4: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
13: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
4: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i els Comuns. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià és la quarta setmana que mestres i professors fan vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
9: Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candel és coordinador del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament al País Valencià.
14: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
9: Per fer les protestes més visibles, els docents acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València.
0: I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes.
5: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes. Unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Una vaga que afecta tant el personal de les biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal, com els equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, els treballadors de biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. Els bibliotecaris catalans, doncs, assumen a l'aturada dels funcionaris del Consorci de Biblioteques de la Ciutat de Barcelona, que van començar una vaga indefinida dimarts de la setmana passada amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. La jornada de vaga arrencarà amb una manifestació unitària que sortirà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, a Sants, i s'acabarà a l'Arc de Triomf.
0: 2 minuts seran 6:45 del matí. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins l'anomenat cas Leide.
9: Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i del PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tal com volia Díaz. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
15: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
9: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
0: I en el judici del germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena a David Sánchez, de 3 a 6 anys.
5: Durant l'interrogatori, Sánchez ha negat haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va obtenir el 2017.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
16: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat. No tenia cap capacitat d'influir en res.
17: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
16: Però no ha començat les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i a la baixa la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I enmig d'aquests casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent.
9: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis però adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Doia Sagastizábal, del PNB.
18: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
19: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
0: Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensen el català durant la visita del Papa. La publiquen avui diaris com El Punt Avui i La Vanguardia i també sortirà la premsa italiana i espanyola.
5: Entre els germans hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont i no hi figura l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Barça, Òmnium o l'ANC. En la missiva dirigida a Lleó XIV, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: No recordo una carta així a Leo Messi, que portava no sé quants anys lluint a Catalunya i mai es va dirigir en català al soci del Barça. I que també estaria bé que ho apliquéssim a tots.
5: En tot cas, sobre el Papa, no sobre Messi, ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
11: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
19: Bon dia.
0: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluja que aquesta nit ha afectat a diverses comarques.
20: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven quatre persones que van haver de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergència es va rebre gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres, també a la C-17, que es va haver de tallar també durant una estona, i va provocar algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
21: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Són les 6 i 18. Soroll és el Primavera Sound. La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts d'aquesta primera jornada.
22: Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
23: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Kial, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte dos, durant unes dues hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Kial, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que els reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en canvi, Berga ha plantat cara a la pluja aquesta nit amb una patum completa que ha començat amb retard i que ha estat marcada per moltes interrupcions.
24: Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
25: La pluja ha estat protagonista d'aquesta patum completa.
26: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
27: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
28: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
25: A la plaça, les ganes de patum eren enormes.
29: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
30: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
31: No intentar ficar-me al mig, perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
25: Una patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La primavera del 2026 ha estat la més càlida a Catalunya des que es tenen registres.
20: El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica a bona part del territori. I en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central, l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus.
0: Cèlia Forment.
32: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
33: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies
1: dies per sobre del grau i fins i tot un 2 graus.
32: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Però al Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara.
32: També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
0: Moscou, Cristina Solias.
2: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
3: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
2: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hezbollah rebutja l'alto al foc pactat ahir per Israel i el Líban.
24: El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
4: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto al foc fictici, interpretat com un alto al foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
24: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord.
0: Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i un net de Raúl Castro.
20: Washington també imposa sancions al Ministeri de les Forces Armades cubà, als comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una de minera i una altra de turística. Les sancions prohibeixen les transaccions financeres i comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la seva determinació de resistir a l'atac imperial.
0: I fi de la campanya electoral per la segona volta a les presidencials diumenge al Perú.
32: Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Fujimori centra el missatge a millorar la seguretat i Sánchez vol impulsar una reforma de la Constitució. Els sondejos auguren un escrutini ajustat, tot i el lleuge avantatge per Fujimori.
6: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori, amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Madonna apareix per sorpresa per fer un concert a Times Square a Nova York per presentar el seu nou àlbum. Ha estat aquesta matinada quan Madonna ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de la plaça. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
1: I la segona...

0: I qui apareixerà en aquest cas avui és Nati Peluso. Serà a la Casa de Seat de Barcelona a 3:15 en un concert gratuït que farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com dèiem, és gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat.
1: I la tercera?

0: Rosalía, que cancela els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar. Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça s'haurà de jugar al pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet de Múrcia.
2: Demà, partit decisiu, els blaugrana van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
3: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
2: El Madrid guanya a Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona al Baskonia a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. Al partit, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I els responsables del Girona asseguren que el projecte del club passa per tornar a primera divisió imminentment.
2: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
4: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que fa el descens, estem parlant d'algú molt dur, d'algú que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
2: El responsable de la propietat, Pere Guardiola, diu que mai no han tret cap euro del club i que totes les inversions han estat per reforçar la plantilla. Espanya empata un Amirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9, partit de classificació pel Mundial de l'any que ve, mentre que Florentino Pérez assegura que el lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, està fitxat i que reserva un fitxatge estrella per 150 milions d'euros per la setmana que ve.
1: I avui juga el Sabadell, eh?
2: Ah, molt bé, el Centre d'Esport Sabadell.
1: Sí, sí, contra el Madrid-Castilla.
2: Madrid-Castilla.
1: Sí, sí, el camp del Centre d'Esports, un partit important per saber si...
2: Estic fotut, per això.
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, amb un 2-0 ho tenim fet. Veurem què passa. Abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser tenir un record pels pobres nois i noies que ara mateix estan memoritzant a correcuita per la selectivitat uns coneixements que hauran oblidat abans que comenci l'estiu. És així, la selectivitat és una prova absurda que de cap manera, per molt completa que sigui, hauria de ser tan decisiva pel futur d'una persona. Però, noi, és el que hi ha i segurament sigui el menys pitjor dels sistemes possibles. Si ens atenem al que alerten molts professors universitaris sobre el cada vegada més baix nivell dels alumnes que els arriben de la secundària, sembla que la criba encara hauria de ser més forta. Però què passa? Que de l'altra banda tenim els professors de secundària, que també ens alerten que sense més recursos no podran ser més exigents. I com que els recursos no arriben, el que fem és anar implementant noves metodologies educatives cada vegada més permissives amb la ignorància, que només serveixen per maquillar els resultats. I mentrestant segueixen entrant a la universitat uns nois i noies que saben poquíssim del món que els envolta i el món que els precedeix, però això sí, saben moltíssim sobre ells mateixos.
1: I avui cançons per a un bon dilema.
6: Sí, perquè avui el dilema del matí de Catalunya Ràdio parlareu de si deixaríeu diners a un amic. Mm. Doncs bé, et porto un dels molts arguments que poden sortir, però en forma de cançons. Per exemple, suposem que sí, que et deixen els diners. Doncs agafa'ls i corre. Així ho cantaven Steve Miller Band, la cançó de l'any 76, amb aquesta que es diu Take the Money and Run. És bastant probable que, amb el temps, aquest amic te'ls acabi reclamant. I això és el que explica aquesta cançó de Bruce Springsteen titulada Pay Me My Money Down. I aquí comencen els problemes. Per tant, potser és millor separar els diners de l'amistat, perquè tal com canta The Notorious B.I.G. al costat de Puff Daddy, More Money, More Problems, un joc de paraules que vindria a dir si no hi ha diners, no hi ha problemes. A partir de les 11, el dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Money.

0: En punt 6:15. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Austec, la CGT i Intersindical criden avui a la vaga després del no rotund dels docents a la consulta sobre el preacord firmat amb el govern.
1: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
2: L'Austec, ara sentia amb Yolanda Segura, ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó.
0: Tot i el cop de porta del preacord, el Departament d'Educació assegura que el tiraran endavant.
3: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària que sí que han avalat el preacord en la seva consulta interna i ja ha confirmat que hi aniran.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les parts, amb la consellera Niubó, amb Yolanda Segura d'Austec, Laura Gené, de la CGT, Marc Martorell, de la Intersindical, també amb Lidón Gasull, de la FAC, per saber què en pensen les famílies, i la resta de sindicats no han pogut atendre'ns avui al matí de Catalunya Ràdio. Ho analitzarem també a l'Àgora amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. I el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
2: Ho fan al marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
5: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous pressupostos.
3: Els socis adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Saquiastizàbal, del PNB.
6: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
7: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Un grup de polítics catalans, entre els quals hi ha l'expresident Pujol, Aragonès i Puigdemont, firmen una carta a favor del català durant la visita del Papa.
2: També hi ha diferents entitats del país després que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirmés que farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirmés...
8: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: I a l'Estadi Olímpic, per exemple, ens explicaven fonts de l'arcabisbat que serà un 99% en català tot l'acte que farà el Papa. Gairebé un centenar d'avisos per avisos de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda.
9: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: I la pluja ha afectat les dues grans cites anuals culturals també d'aquesta nit.
2: Ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. I a Berga va obligar a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa un alto al foc total i una trobada cara a cara amb Vladimir Putin.
3: L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
10: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
11: Ni capris nostre.
0: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
2: El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca.
12: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes,
0: Repassem ara les portades de la premsa, Lara García.
3: A la premsa dita de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. Lara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A Lara, la imatge principal és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu al Parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. El periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà el lleó 14". Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
0: Avui a Puigcerdà es desperten amb 8 graus, al migdia no passaran dels 21, a Riba-roja d'Ebre en tenen 17, amb una màxima prevista de 27. El dia comença amb força núvols, però sembla que a poc anirà sortint el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Sí, bon dia. Ara a primera hora pot arribar a caure encara algun ruixat entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, però la resta, la tendència és que s'obrin clarianes. Sí que els núvols seran més persistents al sud del país i a les comarques de Girona. I el cap de setmana, bastant variable, en general més tranquil, amb alguns núvols matinals i alguns ruixats de tarda, al Pirineu i Prepirineu, especialment de cara a diumenge.
0: I enmig del conflicte educatiu arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. Quan sotmets una decisió a una votació democràtica, ja sigui en un referèndum nacional o en una consulta a un col·lectiu determinat, acostumes a dur-te sorpreses. Així ha passat en la negativa amb la qual els mestres han rebutjat l'acord entre els sindicats i l'administració, un resultat que invalida el paper d'interlocució de l'USTEC i la pretensió del govern d'acabar amb una vaga a cop de talonari. Els professors catalans han deixat ben clar, abans que res, que protesten per la supervivència d'un sistema educatiu, no pas per fer més pasta. Però també han posat de manifest que els líders sindicals els representen tan poc com la consellera del seu ram. Per altra banda, resulta molt significatiu que el govern tiri endavant l'acord tombat, la qual cosa denota no només una certa al·lèrgia a reconèixer les mancances del sistema educatiu, sinó també una visió molt creativa de la democràcia. Ara ja sabem, si em permeteu la conya, per què els agraden tan poc els referèndums.

0: deixarem.
1: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
2: Bon dia. Avui amb una de les moltíssimes cançons que ens va deixar la mítica Bola de Drac. Aquesta era de la capçalera de Bola de Drac Z. I és que tal dia com avui, un 5 de juny, però de l'any 1995, la revista Weekly Shonen Jump i Akira Toriyama van publicar el darrer capítol del manga original que va revolucionar el gènere. Va arribar al seu final 11 anys després de la seva primera publicació. El motiu va ser perquè Toriyama estava exhaust i volia deixar de dibuixar durant un temps.
1: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, de la cantant Jennifer López, perquè en una entrevista al programa de la televisió estatunidenc Desperta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan

0: Bueno, tu com estàs ara? Estàs creatiu?
1: Jo molt bé, sempre estic creatiu. Jo en parell o solter, sí. Sempre, la creativitat.
0: Això, quan són festes on?
1: Avui és Festa Major Cornellà de Llobregat. A les 6 de la tarda hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Maricel.
0: Ah.
1: Serà a la plaça Lluís Companys. A les 9 hi haurà actuació del grup Aquellos Maravillosos Años al carrer de Joan Fernández. Alerta, perquè a 9:45 Mama Duixa en concert a la plaça de Catalunya. Mm. A 9:45 Rock Conenye a la plaça de Sant Ildefons. A 11:45 Detalles en concert a la plaça de Catalunya. I acabaran a 11:45, en aquest cas a la plaça de Sant Ildefons, amb Barón Rojo.
0: Barón també Rojo, en directe. També?
1: Sí, senyor.
0: Quina...
1: Sí, noi, sí, festa grossa.
0: Heavy metal, Barón Rojo.
1: I tant. Guitarreo, guitarreig, millor dit.
0: Yeah. Bueno, guitarreig, hard rock.
1: I bateries, sí, sí. I soroll, i baixos.
0: Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què s'ha fet viral avui a les xarxes?
2: Doncs el vídeo d'un robot que clava una puntada de peu a la panxa a un nen petit. Això ha passat a la Xina durant una exhibició de robots. Es veu que el robot combinava passos de ball i moviment d'arts marcials, però els càlculs li han acabat fallant i ha acabat clavant una puntada de peu a un nen petit que estava a primera fila i que l'ha deixat estès a terra.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de la Zaida, mare d'una nena amb un 65% de discapacitat, que denuncia dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial que ha consultat li han comunicat que no disposen de plaça per al curs que ve, i de l'altra, a l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantegen dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla.
5: No s'entén que se'ns diguin que hi estan treballant. Mentre el curs se'ns tira a sobre, els nostres fills no tenen plaça. Necessitem solucions avui, no places projectades per un futur que els nostres fills no poden esperar. Això pot ocasionar conseqüències severes al futur.
4: El Departament d'Educació respon que, efectivament, els centres d'educació especial tenen més demanda que oferta, però que al març ja es va acordar una inversió de 6 milions d'euros per crear 80 nous grups per al curs que ve. D'altra banda, l'equip d'assessorament psicopedagògic serà qui determinarà si la filla de la Zaida pot anar a l'institut. Ella reclama solucions de manera urgent.
3: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
6: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli recula lleugerament davant l'alto al foc entre Israel i el Líban. El barril de Brent se situa en $95. Els inversors europeus han aprofitat la retallada i l'IBEX 35 ahir va sumar un 0,55%, impulsat també pels resultats rècords d'Inditex que vam saber ahir. A l'Àsia, les borses aquest matí registren pèrdues. El Kospi de Seul cau un 4%, el Nikkei japonès un 1,60% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. A Wall Street ahir el Dow Jones va guanyar a prop d'un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: 2:03 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui, nova vaga d'educació a tot el país en manifestació unitària a Barcelona després del no retorn al preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
11: Dos de cada tres mestres i professors que van votar van rebutjar el preacord. A la consulta va tenir una participació del 60% dels docents. Amb el no es comprometien a continuar amb les mobilitzacions. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
12: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
11: La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ara caldrà veure com es tradueixen les pròximes protestes, ja que el no a l'acord implicava fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
10: Tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
11: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van fer

0: Mal text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana que ve, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
1: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: Mentrestant, des de l'oposició al Parlament han sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
2: D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedra, sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
0: També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins de l'anomenat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos policial, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tant com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
3: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra les unitats del cos.
2: I pel que fa a la visita del Papa de la setmana que ve, expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del pontífex.
0: La publicarà avui diaris com El Punt Avui, La Vanguardia, i també sortirà la premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès o Carles Puigdemont. En canvi, no hi és l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i l'ANC. Carta dirigida a Lleó 14, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua catalana han sobreviscut a períodes de persecució. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús, però també va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
4: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
2: Més notícies. Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
0: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
5: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
0: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
2: Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell.
0: La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries.
2: Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
6: L'expedient obert per a Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Forte, a Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc.
0: S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà.
2: Girona, Clara Jordan.
7: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial espacial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
8: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant, sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
7: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any, i si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça. Des de Girona informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crònica cultural passada per aigua avui passa també per un nom propi, Carmen Machi, nou Premi Nacional de Cinematografia 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
9: ¿Y yo cuando me voy?
10: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado conmigo.
11: Pues no, nadie me... El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, tot i que també ha destacat en altres gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Nascuda a Madrid fa 62 anys, va començar la seva carrera al teatre, va assolir la fama televisiva amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Al cinema ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar i ha tingut èxits de taquilla com Ocho Apellidos Vascos, pel qual va guanyar un Premi Goya. Una de les produccions més recents i més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis.
2: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo.
11: L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona precisament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.
2: Marta Vivas.
12: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Aquest Cròniques, que es pot veure a la Sala Gran del TNC, probablement és la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, que recorda 2001, un Odissea a l'espai. Cinc ballarins d'un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Gabriela Carrizo és la directora.
13: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar.
12: Marta Vivas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció, perquè surten a subhasta amb finalitats benèfiques diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends.
11: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar, com deies, els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry, com a Chandelbing, per exemple, 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One. També hi haurà una rèplica del mític marc groc del mirall que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Rachel, premis o dues obres de Bansky. També es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
2: I els esports, Robert Prat.
14: El Barça, que s'haurà de jugar la classificació per les semifinals de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels blaugrana 87-90 al Palau. I el Girona, que farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell hauria seguit com a entrenador.
2: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
15: A vegades oblidem que els i les esportistes d'elit adolescents són també això, adolescents, i que hi ha coses que els joves de la seva edat fan i ells també han de fer. I naturalitzar-ho és la manera més senzilla de donar-li la importància que té. La seleccionadora espanyola de futbol, Sònia Bermúdez, explicava fa uns dies amb total normalitat que no convocava la defensa a Yara Aguirre Zabala per als partits de classificació del premundial d'estos dies contra Anglaterra i Islàndia perquè coincidien amb la selectivitat que havia de fer la defensa basca. I afegia Bermúdez, ara això és més important que no el futbol, tenint en compte el futur de la jove de 17 anys. L'esport d'elit no ha d'estar renyit amb la formació acadèmica d'un esportista. Més bé, al contrari, pot sumar-li molt. I que els adults ho tinguen clar és el millor exemple perquè els joves esportistes ho seguisquen.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
16: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 8 graus a Viella, 13 a Mollà i 18 graus a Torredembarra i un repàs d'algunes de les pluges que van caure ahir. A la Nou de Berguedà, 115 litres per metre quadrat. A Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat. També a la costa, 28 a Blanes o 21 al Masnou. Avui encara tenim alguns ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Això serà ara a primera hora, després marxaran. Quedaran restes de núvols que seran més persistents al sud i al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, però la resta, la tendència és que s'obrin grans clarianes. Cap de setmana variable. Al matí amb núvols, dissabte al matí amb núvols a les comarques de Tarragona i de Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est i al Prepirineu, i de cara a diumenge al matí ens creurà una franja de núvols i a la tarda hi haurà també algunes nuvolades amb algun ruixat al Pirineu i Prepirineu.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
20: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
21: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
22: Tuya, tuya.
21: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
22: Sí, tu prima.
23: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
24: I després, quan guanyes, què més hi ha?
25: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
26: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
27: I el moment de retirar-se va ser complicat?
26: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
28: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
29: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
26: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
25: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
26: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
30: A 8:45, obrirem l'àgora per analitzar el rebuig dels docents al preacord que l'USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT van tancar amb el govern. Parlarem amb la consellera Esther Niubó i dos dels sindicats que rebutjaven el pacte, la CGT i la Intersindical.
31: A partir de les 9 entrevistarem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritària a l'educació i que defensava el sí a la consulta dels docents.
30: A 10:15 parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals i la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials.
31: I a 11:00, el dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, un binomi complicat. Diners i amics.
30: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar jo al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
14: A les acaballes de la campanya de les eleccions per la presidència del Real Madrid, el portuguès José Mourinho va venir al programa a explicar-nos que està disposat a tornar al Club Blanc, tot i que el personatge que surt a l'anunci de Florentino Pérez no és ell, és IA.
32: Si veu l'entrenador portuguès dient només...
33: Sí!
32: Sí! Sí. José Mourinho, sí. Bon dia.
33: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón. Sí.
14: Sí. Sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
33: Por qué?
14: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez.
33: Sí.
14: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya.
33: Sí.
14: Sí.
33: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
32: No, el director
14: sóc jo. Sí, mira, el tinc aquí. Sí.
33: ¿Por qué?
14: Si vols dir alguna cosa.
33: Gente no sabe que José Mourinho que aparece en...
14: Avui a partir de les 12, sí. Més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
0: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que els docents tornem a fer vaga. I no, no fem la vaga només pel sou. Fem la vaga per moltes altres coses. Sobretot perquè els vostres fills i filles tinguin la millor educació, que és el que es mereixen. Perquè nosaltres puguem fer la nostra feina, però perquè ells, sobretot, puguin aprendre. I això inclou tenir menys alumnes per aula, tenir l'educació 0-3 inclosa, tenir unes plantilles que siguin més estables, tenir els recursos que ens fan falta per l'educació inclusiva, tenir menys burocràcia, tenir més català a les aules, totes aquestes coses que, no, em sap greu, però no només són el sou. Així que si us molestem avui, ens sap greu. Estem intentant treballar pel futur.
2: I el segon, la Maria Nicolau.
1: Avui és un bon dia pels pessimistes. Els pessimistes també són persones i tenen dret a divertir-se. Aquesta nit peregrinaran cap al Parc del Fòrum al concert dels The Cure, en una mena de rumiatge per la desesperació existencial, per celebrar que l'amor fracassa, que el temps ens derrota i que tot acabarà malament. Però ho faran junts. L'escudella llòbrega de Robert Smith, la millor escudella. The

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Després dels aiguats d'ahir a la tarda, el dia que comença avui, divendres, comença amb alguns ruixats al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, són ruixats dispersos, que tenen les hores comptades i que acaben entre el Camp de Tarragona i l'Ebre. Sí que duraran més estona els núvols, que hi ha bona part de Catalunya. Fins i tot podrien persistir quasi tot el dia al sud i també a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, l'esperem variable, amb sol i núvols, dissabte amb petits ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, i diumenge aquests ruixats se situarim més al Pirineu i Prepirineu.
0: I la pluja d'ahir ha refrescat l'ambient i ha deixat també algunes incidències. L'R3 de Rodalies continua tallada, ara entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i ahir la circulació es va haver d'interrompre per una topada d'un tren amb un arbre que havia caigut a la via. No hi va haver ferits. També es va haver de tallar la C-17 per més caigudes d'arbres, i els bombers havien fet fins a les 11 de la nit 89 sortides. La pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb les interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa i també amb les figures completes, en aquest cas, de plàstic. O el Primavera Sound.
2: Este vídeo, bàsicament, és per a comunicar a les persones que estàs en el Primavera Sound que mi actuación està cancel·lada.
0: Això ho explicava Pat Gui a les xarxes, la suspensió del seu concert i dels altres caps de cartell. Avui la jornada del festival s'hauria de poder celebrar amb normalitat. Avui divendres, nova jornada de vaga també de totes les escoles i instituts del país. Vaga, una manifestació unitària a Barcelona que arriba marcada pel no a l'acord en què havien arribat la setmana passada la conselleria amb els sindicats majoritaris.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: I tan majoritaris ho deuen ser, perquè si arriben a un acord amb el govern i després doncs, surt el resultat contrari del que han acordat, doncs és que alguna cosa falla. Avui parlarem amb tots els actors per veure com es pot desfer el nus on s'ha arribat, parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu també del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: També parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I també amb responsables de les famílies també de les escoles, que també comencen a estar una mica preocupats per la situació que s'està vivint als centres escolars. I continuarem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua acollant el PSOE i el PSC. Ara ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, que demà arriba a Madrid. Avui, en una carta oberta, expresidents de la Generalitat i expresidents del Parlament i diverses entitats demanen i li donen la benvinguda a Catalunya i li mostren la seva esperança de que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, intentava tancar així.
5: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà algo de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: El matí de Catalunya Ràdio us avança també que l'Estadi Olímpic de Barcelona, ho confirmàvem ahir des de l'Arcabisbat de Barcelona, serà un acte amb el 99% de català, per tant, gairebé íntegrament en català. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Bernat Juliol, superior de Montserrat, que també va ser comissari del Mil·lenari. Tot això avui que Olius, al Solsonès, el sol ha sortit a les 6:19 i a Palau Saavedra, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:20 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solanes, Francesc Soler, Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Al carrer.
8: Mestres i professors acaben avui amb l'onada de mobilitzacions que va començar fa un mes i que ha comportat arreu del país fins a 17 dies de vaga. Avui l'aturada torna a afectar tots els centres de Catalunya i inclou una manifestació unitària que acabarà a les portes del Parlament.
9: Durant el matí hi haurà tres columnes que aniran cap a l'Arc de Triomf. Una sortirà des de la plaça Espanya, una altra des de l'estació de Renfe de Sant Adrià de Besòs i la tercera des de la parada de metro de Foc, a la zona franca.
0: la setmana que ve.
7: La consellera Niubó va convocar ahir USTEC a una reunió per avui divendres per analitzar com es poden reprendre les negociacions, però segons fonts del sindicat han demanat ajornar-la per poder dedicar el dia d'avui a les mobilitzacions.
8: Les protestes arriben després de la consulta en què 2 de cada 3 docents han rebutjat l'acord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
10: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
4: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
2: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
10: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es manté.
9: Tot i el no dels docents, el govern es compromet a desplegar el contingut de l'acord a què van arribar fa una setmana i que suposa 2.700 milions d'euros més en 4 anys.
3: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
7: Com sentien, professors de secundària va fer la seva pròpia consulta. Aquesta sí va avalar el pacte. Aquest sindicat sí es reunirà avui amb la conselleria.
0: Que s'arremangui.
8: El no dels mestres i professors va irrompre el Parlament en ple debat sobre els pressupostos, uns comptes que, tal com es preveia, van superar el primer tràmit amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Ara bé, tots els partits, també els socis de govern, reclamen a la consellera Niubó resoldre ja el conflicte educatiu.
0: Àlex Giral Robert.
11: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
12: No tenim excuses.
13: Han de tornar a començar. Així que facin el favor.
11: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
14: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
11: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quarta setmana.
9: De vaga indefinida de professors al País Valencià. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
15: Ens faran callar! Som gent de pau!
7: Això després de 5 dies sense diàleg. La consellera avui ha tornat a citar els sindicats aquest migdia. Si no s'arriba a un acord abans que s'acabi el curs, es contempla seguir amb les mobilitzacions al mes de setembre.
0: A tot Catalunya.
8: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. Se sumen així el personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar la setmana passada.
9: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
0: Xiulada.
7: La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aquesta nit a la Patum, a Berga, havia estat convidada al balcó de l'Ajuntament per la regidora Díscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta d'aquí un any.
8: Una Patum marcada per la pluja. Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
16: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
17: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
18: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
19: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
16: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
20: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, per intentar reviure això com si fos un crio petit.
21: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
22: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
16: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Informació bancària.
9: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació dels moviments del PSOE i del PSC durant els 2 últims anys, també els de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire.
0: Rectifica.
7: Relacionat també amb aquesta investigació, el govern espanyol admet ara que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, sí, es va reunir com a mínim dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Fins ara, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho havia negat categòricament.
1: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
8: Tot i el canvi de versió, s'intenta treure ferro a les trobades que va produir-se fora de la seu de la Guàrdia Civil. La mateixa González assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tant com volia Díez.
9: El doble. Les acusacions populars del judici del germà del president espanyol demanen ara 6 anys de presó per a David Sánchez. Fins ara en demanaven 3.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat. No tenia cap capacitat d'influir en res.
12: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
5: Però no ha començat les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i a la baixa la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
7: Els expresidents de la Generalitat, Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra, expresidents del Parlament, o també entitats com el Barça, Òmnium Cultural o l'ANC, publiquen avui una carta dirigida al Papa. La publiquen diaris com El Punt o La Vanguardia. També sortirà a la premsa italiana o part de la premsa espanyola.
8: Els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: Està bé que el Barça firmi aquesta carta. També el Barça podria obligar els seus jugadors a no anar a l'Hormiguero i anar, per exemple, a TV3, perquè si sentim a la Minyamal parlar català, estic segur que farà molt més per la llengua que segons quines altres coses. Comença demà.
9: La visita de Lleó 14 a Espanya arribarà al matí a Barajas, anirà al Palau Reial. Fins dilluns tindrà una quinzena d'actes, alguns massius, com a la Cibeles i el Bernabéu, o una visita al Congrés, dilluns al matí.
0: La més càlida.
7: La primavera d'aquest any, des de que hi ha registres a Catalunya, les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica.
0: Cèlia Forment.
23: Marc Pru, amb cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
24: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
23: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell, però al Pirineu Oriental, la Serralada Transversal i el Massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Rebutja.
8: Hezbollah, l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naïm Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
25: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: Cara a cara.
9: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto el foc total i una reunió entre tots dos. Ho acompanya d'una advertència. Si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política.
0: Vol evitar.
7: Brussel·les, que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya i l'acusa d'incomplir una directiva que limita el poder dels estats en aquestes fusions bancàries.
8: Diu que ja fa 5 mesos que el govern l'hauria d'haver aplicat i dona 2 mesos per solucionar-ho. Si no, avisa Madrid que podria acabar als tribunals.
0: Han de ratificar.
9: Els treballadors de Nestlé avui al preacord que han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments de l'ERO. A Catalunya passa de 178 a 119 i millora les condicions dels afectats. Sentim el representant de Comissions a les negociacions, Pablo Esteban.
26: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
0: Suspesos.
7: La pluja i el vent han destrossat els principals escenaris i han obligat a cancel·lar els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound.
0: Doncs s'han estalviat sentir aquests galls. Barcelona, Marruiz.
2: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris excepte dos durant unes dues hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que els reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Premi Nacional de Cine.
8: Per l'actriu Carmen Machi, el jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
0: Subhasta benèfica.
9: La que es fa avui amb diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends. Els diners aniran destinats a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els objectes subhastats, guions signats de Friends, dos quadres de Bansky i diversos premis que va guanyar l'actor.
0: Concert sorpresa.
7: De Madonna, aquesta matinada a Times Square, a Nova York, on ha presentat el seu àlbum Confessions 2. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr, amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tornaran.
3: A primera divisió, aquest és l'objectiu imminent del Girona. Pere Guardiola, responsable de la propietat.
4: Compromís dels accionistes màxim. A llarg termini, això és també una altra realitat. És a dir, nosaltres seguim i seguirem amb aquesta història. I nosaltres visualitzem un club el més estable possible.
3: Michel hagués continuat si l'equip hagués seguit a primera. El Barça de bàsquet s'haurà de jugar demà a Múrcia a l'accés a les semis de la Lliga de Bàsquet després de perdre el Palau. La penya obligada a guanyar avui per forçar el desempat contra el Baskonia.
0: Avui és divendres 5 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Zen, quan faltaven 3 minuts per la 3 quarts de 6 del matí a casa seva, a Mieres, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a la família.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Francesc Soler. Tenim 17 graus a Barcelona, 10 a Tagamanent i 9 a Berga. I el trànsit, com tenim les carreteres? Joan Garcia, bon dia.
10: Bon dia. A la P7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 2,5 km de congestió en sentit Girona. I a Rodalies, l'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre. Encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, hi ha autocars a tota la línia.
9: L'endemà de Sant Joan començaran els talls del metro per les obres d'estiu.
13: Afectaran la línia 1 a banda de l'Hospitalet, a la banda de l'Hospitalet, les línies 9 i la 10 Nord i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer.
9: Les repassem amb més detall. Roger Santaló.
14: El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost, per renovar la via. Abans, el 25 de juny, es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre. I a partir del 6 de juliol quedaran afectats dos intercanviadors. El passadís que enllaça la línia 1 i la 3 a Catalunya es tancarà i l'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, que per fer-lo accessible s'haurà de tancar l'estació de la línia 4, la Groga.
9: Més Mobilitat Barcelona eliminarà el 2027 l'anomenat bici sharing, és a dir, el servei de bicicletes compartides. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
27: Collboni ha detallat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes.
28: L'eliminació de les llicències de les bicicletes d'ús compartit de plataforma, que en aquests moments a la ciutat en tenim unes 3.500, que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu.
27: Des del gener de l'any passat, les empreses que s'hi dediquen acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic.
9: Finalment, 4 candidats optaran a ser l'alcaldable de Junts per Barcelona. El darrer afegir-se a la cursa ha estat l'advocat penalista i exdiputat juntaire, Jaume Alonso Cuevillas.
27: La formació va tancar ahir al vespre el termini de presentació de candidatures. Els altres 3 candidats són l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo.
9: I cultura. Nathy Peluso anuncia un concert sorpresa. Serà a la Casa Seat de Barcelona a 2:45 en un concert gratuït que es farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com deia, més gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat les entrades. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan són les 7 i 20 minuts del matí, des del quiosc repassem les portades de la premsa. A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portades sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues, titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A l'Ara, la imatge principal és per al Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. Al periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobre impressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà el lleó 14. Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País es peix per al germà de Pedro Sánchez en el judici amb un titular ara sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I a El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
18: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: L'11 de maig del 1966.
18: I el número de la sort, el...
19: 8.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar del dia D. Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, perquè demà farà 82 anys. A les platges del nord de França es vivia una de les majors operacions de la Segona Guerra Mundial, el desembarcament de Normandia. L'anomenat dia D és considerat l'inici de la victòria dels aliats, però hi ha diferents estudis que han analitzat si realment el dia i el lloc van ser els més eficients o hi havia encara llocs millors.
20: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade.
3: Per escollir el dia i el lloc van tenir en compte factors com ara la presència de fortificacions alemanyes, la possibilitat d'una bona coordinació entre terra, mar i aire, o que es pogués aconseguir un factor sorpresa determinant. Van escollir Normandia, tot i que la lògica els deia que el lloc ideal era 34 quilòmetres del Regne Unit a través del canal de la Mànega, Calais. I, de fet, una de les claus de l'operació és que els aliats van enganyar els nazis i els van fer creure que entrarien per allà. I, de seguida, es va omplir d'unitats defensives alemanyes. També es va contemplar la zona de Bretanya, però no funcionava per la falta de cobertura aèria. I, tot i que la majoria d'historiadors apunten que Normandia era ideal, hi ha un sector que apunta que, per entrar pels Balcans, hauria permès la victòria dels Estats Units i hauria evitat l'expansió del comunisme. Però la majoria creuen que això és molt fàcil de dir a pilota passada i molt difícil de predir l'any 44.
0: I al final es va escollir Normandia.
3: Sí, perquè era prou a prop del Regne Unit per garantir suport aeri, feia possible un gran desplegament de tropes i es podia fer per sorpresa pels nazis. De fet, quan les primeres notícies van arribar als capitostos alemanys, van pensar que es tractava d'un atac secundari a l'espera de l'entrada per Calais. I també s'ha estudiat la meteorologia. Per l'èxit de l'operació calia una combinació que es dona pocs cops al mes a aquella zona. Marea baixa a primera hora, lluna suficient per als paracaigudistes, un mar tranquil i bon temps. De fet, la invasió estava prevista pel dia 5, tal dia farà 82 anys, però un meteoròleg, James Stack, va advertir que hi hauria tempesta. El 6 de juny feia un dia ennuvolat i amb la mar agitada, però era el millor temps en la finestra de 15 dies que s'havia fixat per la invasió. El resultat ja el sabem. A 6:45 del matí desembarcaven 130.000 soldats aliats que, després d'una batalla amb 15.000 morts, començarien a derrotar l'exèrcit de Hitler.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dijous l'Enigmàrius feia contraris al culte de les imatges creades amb Apple. I la resposta era iconòmics. Un iconòmic és algú contrari al culte de les imatges sagrades. I la casa Apple fabrica el Macintosh, popularment conegut com el Mac. Acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, com pertoca a qualsevol divendres. Embadalit per la bellesa vegetal. De set lletres. Embadalit per la bellesa vegetal. Set lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre el fet que alguns programes de televisió espanyola es puguin veure també a les plataformes.
5: Des d'ahir, un programa com La Revuelta, de Televisió Espanyola, es pot veure a Netflix. No és el primer espai de la cadena pública que després de la emissió es pot trobar també a una plataforma de streaming. Ja ha passat amb alguna sèrie i amb algun talent com Masterchef, que es pot veure ja a Disney. I a mi, francament, em costa entendre que regali un contingut propi, pagat per la cadena pública, a una altra finestra. No entenc la intenció ni trobe una explicació per tanta generositat.
0: I a la recomanació del dia coincide amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Wall-E.
12: Una de les joies de Pixar, guanyadora d'un Òscar, que sota l'aparença d'una història d'amor entranyable fa una crítica vigent sobre el consumisme, la gestió dels residus i el futur de la humanitat. Ens situa en un planeta Terra abandonat i ple de deixalles per on transita en Wall-E, un petit robot encarregat de compactar escombraries que combat la solitud com pot fins que arriba Leaf, un robot d'última generació enviat des de l'espai amb qui connecta sense pràcticament necessitat de parlar. Tendre i divertida tenir Wall-E a Disney Plus o Apple TV Plus de lloguer.
21: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
22: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
23: Skoda.
6: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia, Gerard Jubany? Bon dia.
24: Bon dia. El no a l'acord.
25: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
24: El no dels professors a l'acord que havien arribat ara fa una setmana la Conselleria d'Educació i els sindicats majoritaris és protagonista del dia perquè obre un escenari d'incertesa a això, al sector de l'educació.
0: Dos de cada tres professors que han participat en aquesta consulta s'hi han posicionat en aquest cas en contra.
26: És que... Vaya desastre.
24: Home, tu què vas votar, Sergi, com a professor que ets?
26: No, no, jo no vaig anar a votar perquè estic de baixa. Per tant, se siente.
24: Bueno, però escolta'm, també t'afecta això. A tu què et sembla el resultat?
26: Bueno, home, pues a mi em sembla que... A veure, jo em pensava que sortiria quasi perquè queden dues setmanes de col·le, ¿vale?
24: Sí.
26: I si ara seguim amb el lío de les manifestacions i tot això, sí. No sé... Jo no penso anar un dia de juliol a cap vaga.
24: Bueno, escolta'm,
26: i que consti,
24: si ha d'anar, si va.
26: Tu, que consti que no ho dic perquè el juliol estiguem de vacances, perquè no estem de vacances. Anem al col·le a preparar moltes coses per l'any que ve. Sí. Us penseu que les classes es preparen sola?
24: No, de què estàs parlant, Sergi?
26: Però, bueno, el que està clar, vale, és que els representants sindicals?
24: Sindicals.
26: Sí, vale. Pues no sé per què serveixen. Perquè ja veus com estem, vale? Per tant, jo he pensat que faré el meu propi sindicat de profes, vale? Per anar a les reunions a negociar directament amb la... amb qui sigui, amb el rei.
0: No, la consellera,
24: sí,
0: la consellera.
24: Niubó.
26: Doncs sí. Pues mira, des d'aquí, Niubó, a la propera reunió, vale, vindrà el nou sindicat, que es dirà Sindicat Unificat Professors Nacional Units, reunit... Mestres afiliats de baixa, per les sigles Subnormap.
0: Sergi, de veritat.
24: Sí, és que...
26: Subnormap?
0: No sé, tu seràs el principal representant, no?
26: De què?
0: És igual. Són 7:45. Arrenquem el dia amb problemes a Rodalies arran de les fortes pluges d'ahir. La R3 continua tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, com deies, a causa de l'arbre que ahir va caure a la via amb les pluges. Per tant, els trens circulen només entre la Garriga i Sant Quirze de Besora. Davant d'aquests problemes, el servei d'autobusos alternatiu funciona en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i l'atur de Querol, és a dir, pràcticament la totalitat de l'R3. D'altra banda, avui també hi ha retards a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Són endarreriments de 6 minuts que estan causats per una incidència en l'operativa i també hi ha problemes a la línia T5 del tramvia, on les freqüències de pas estan alterades per problemes també en l'operativa.
0: I com circula a les carreteres? Com se circula? Joan García, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 6 quilòmetres i mig de congestió en sentit Girona. Afecta també l'enllaç amb la C58. I retencions en sentit contrari de 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà. Trobem les retencions habituals a les rondes i també a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà.
0: Veurem, doncs, també si aquesta vaga de mestres i professors, que afecta avui també a la mobilitat, hi ha convocada una manifestació unitària a Barcelona, d'on sortiran 3 columnes a partir de les 10 del matí en direcció al Parlament de Catalunya. I en temps d'àgora també parlarem amb tots els actors del conflicte educatiu per veure com es pot desfer aquest embolic després del no de la consulta.
7: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: Parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no en tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
10: Hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també, doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara el calendari de mobilitzacions. Parlarem també amb famílies, també, per saber com porten tants dies d'aturades a l'ensenyament. I continuarem analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua collant el PSOE i el PSC, ara demanat en la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I la pluja també ha afectat el Primavera Sound, on ahir també es va haver de suspendre els concerts dels principals caps de cartell, i la Patum, on els balls es van poder fer amb interrupcions i amb xiulades. Crista, voti, voti, voti, feixista, qui no voti. La líder d'Aliança Catalana, Silvia Riols, va ser escridassada quan va aparèixer al balcó de l'Ajuntament, convidada per la regidora Díscola, que serà el cap de llista de la formació d'extrema dreta. I pel que fa als esports, Robert Prat...
3: El Barça s'haurà de jugar la classificació per les semis de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels blaugrana 87-90. El Girona farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell l'hauria seguit com a entrenador.
0: I pel que fa al temps, els aiguats s'han acabat, però encara queden petits ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. I sí, se situen entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, tenen les hores comptades. Els aiguats han marxat, sí, però ha quedat molta aigua als rius. Per exemple, ahir a la zona del Ripollès, del Berguedà, va haver-hi llocs que van caure més de 100 litres per metre quadrat. Això ha fet pujar el cabal del Ter i del Llobregat i d'alguns dels seus afluents. Precaucions en aquest sentit. Avui quedaran força núvols durant el matí. A la tarda quedaran concentrats encara les comarques de Girona i el sud. A la resta s'obriran més clarianes. De moment avui, de precipitacions més enllà d'aquestes matinals, ja no se n'esperen més. I demà dissabte esperem un dia variable, amb núvols al matí també a la meitat sud de Catalunya, a la tarda algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al nord-est. Aquí al nord-est podria arribar a caure algun ruixadet. Diumenge també ens passaran algunes bandes de núvols i a la tarda també hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
0: Avui a l'agora del matí, d'aquí una hora, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Guaiol Roger, pel Foradada, bon dia.
14: Bon dia.
0: A les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de possible corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
23: L'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord de què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
27: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
23: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
27: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
23: El rotatiu del grup Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
27: Sobre corrupció, el periòdico lamenta que els informes de l'UCO sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
23: Diu que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i el govern també hi ha de contribuir. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
27: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díaz i creu que qui sobretot les ha de donar és la directora de la Guàrdia Civil.
23: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al reconegut.
27: I considera que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar credibilitat a les intencions de neteja avui en entredit.
23: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera està al costat del germaníssim.
27: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
8: El Nacional publica dos articles que es complementen. D'una banda, les pujades al mercat borsari i la revaloració del sector immobiliari disparen el nombre de rics a Espanya, i n'hi ha gairebé 260.000. Això situa l'Estat en el 14è lloc del rànquing mundial. D'altra banda, els embargaments per impagament d'hipoteques s'enfilen un 14% a Catalunya. El primer trimestre hi ha hagut 906 procediments, un volum d'execucions que no es donava des del 2022. És un senyal d'alerta per famílies i entitats financeres que veuen com es deterioren els seus actius. Les dades situen Catalunya com el segon territori de l'Estat amb un nombre més elevat d'execucions hipotecàries, només per darrere d'Andalusia.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
16: Amics.
15: Rialles.
16: Llocs. Moments.
15: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són dos quarts i mig de vuit, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui va fer una celebració pujada de to?
19: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho l'entrenador va tenir la idea de contractar un stripper. Ah. La majoria dels nois de l'equip tenen ja els 18, però també hi havia menors de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat denúncia, ja que havia autoritzat el sopar del club, però no l'espectacle eròtic.
0: Ja. Yeah. I què investiga la policia de Nova York?
28: Doncs diversos vídeos en què es veuen homes com surten de les clavegueres en ple carrer, com si fossin les tortugues ninja. Aquests vídeos, captats per les càmeres de vigilància en diversos barris de Brooklyn i Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I què hi busquen sota terra? Doncs la policia creu que miren, aviam, si troben

0: temps d'arribar al lloc i evitar el robatori, ho explica el Nació.
1: I qui s'ha dut un bon ensurt?
2: Els banyistes de la platja de Palma, Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles, de manera que es van espantar els banyistes i se la van apartant ràpidament al seu pas, ho explica el Nacional.
1: I a qui ha convocat la selecció espanyola d'atletisme?
0: Doncs a la influencer Verdelis, coneguda per explicar les xarxes al seu dia a dia com a mare de família nombrosa. El seu nom real és Estefania Unzu, és de Navarra i competirà al Mundial de 100 quilòmetres que es farà al setembre a Galícia com a membre de la selecció espanyola d'atletisme. Verdelis se suma a l'equip d'Ultrafons.
1: La notícia que agradarà als amants de Lego i Barcelona.
2: Que la Sagrada Família ja té el seu propi Lego, que és el més gran del món, amb més de 12.000 peces. La companyia danesa el treu ara coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí i inclou fins i tot una reproducció de les vidrieres de la Basílica. Sortirà a la venda l'1 de novembre, tot i que ja es pot reservar, això sí, costarà 750 euros.
1: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Maiol Roger i Lara García.
3: La premsa peruana escalfa motors per la segona volta de les presidencials. El Comercio de Lima publica que més de 74.000 electors de la capital peruana votaran en un local diferent al de la primera volta. S'han reubicat 549 meses per seguretat. La República del Perú assegura que ha estat una campanya electoral complicada i destaca que en els discursos finals la candidata Keijo Fujimori apel·lés a la seva família per mostrar-se pròxima al poble i que Roberto Sánchez reivindiqués la llibertat de l'expresident Pedro Castillo. I sobre la guerra a l'Iran i les seves conseqüències, el New York Times diu que els republicans comencen a posar a prova els límits del poder de Trump. Assegura que l'estil del govern unilateral del president comença a topar amb un mur a les dues cambres del Congrés i explica que creix la resistència contra Trump dins el partit republicà.
4: La premsa econòmica analitza el nou toc d'atenció de Brussel·les a Espanya per la intervenció del govern en l'OPA del BBVA. El Sabadell, l'economista, titula que Brussel·les endureix el seu expedient contra Espanya. La Comissió Europea considera que la llei espanyola posa traves a les fusions bancàries i atempta contra el mercat únic, afegeix el diari. El Cinco Días anuncia que Europa detecta noves infraccions d'Espanya en matèria de fusions bancàries i destaca que dona dos mesos a Espanya per rectificar. I davant dels resultats rècords d'Inditex, Expansión Pública, que Zara baixa de les 1.500 botigues i accelera el gir estratègic de Marta Ortega, assegura que el vaixell insígnia d'Inditex està passant per un procés de transformació comercial per fer-se un rentat de cara.
1: I a la premsa esportiva, què destaquem avui, Robert Prat?
5: El diari Ara remarca les declaracions de Pere Guardiola, responsable de la propietat del Girona. No ens hem emportat ni un euro del club. Guardiola reconeix que han fallat, però que el Girona és un projecte a llarg termini i que no han vingut per quatre dies. L'esportiu diu que el Girona ha decidit trencar el silenci, que no es precipitaran amb el tècnic, que marxaran jugadors importants i que ara mateix el nou estadi queda lluny i la ciutat esportiva està encallada. I mentrestant, a Madrid...

0: La Vanguardia parla de batalla mediàtica sense precedents per presidir el Madrid. Maria Fernández escriu a la seva columna que el candidat Enrique Riquelme desprèn una olor de naftalina força semblant a la que fa Florentino Pérez. El periòdico remarca que Haaland ha encès la metxa electoral amb un Florentino esbojarrat que anuncia un fitxatge top per 150 milions d'euros. Per l'AS, aquest galàctic serà Vitinha o João Neves o fins i tot Olise. El Marca parla dels fitxatges de Riquelme, Fernando Hierro, Raúl, Iker Casillas i Vicente del Bosque, a part de Haaland i Rodri. Deportivo assegura que Mitchell vol fitxar Ter Stegen per l'Ajax, mentre que l'Esport diu que el Barça pensa en Cesc Fàbregas com el successor de Hansi Flick i que li han suggerit que d'aquí a 2 anys estigui lliure.
1: I a la premsa del cor, Shakira i Piqué, Elisenda Pineda.
2: Possible acostament entre Shakira i Gerard Piqué. Fa uns dies que es van tornar a seguir a xarxes socials. De moment no hi ha hagut interaccions clares com un m'agrada o uns fueguitos com a resposta a fotos sexis ensenyant pernil. Aquest gest arriba després que la cantant dediqués paraules d'agraïment a l'exfutbolista en una entrevista on assegura que la separació la va fer més forta i que és mare gràcies a Piqué. Gràcies a Piqué i el costum que tenien de jugar als 7:30, val a dir. Felicitem a l'exparella que després de 3 anys comencen a comportar-se com persones adultes. Loro, lore, lorei.
1: I qui faig avui, Can Elias?
3: Vinga, que felicitem l'exnedadora Ona Carbonell.
1: Home, a 36, mira, del 90.
3: Doncs mira, sí, senyor, 36 anys, també. Alerta, fa anys avui, Bisbi!
1: Bisbi? Ah, Bisbal.
3: David Bisbal.
1: David Bisbal! David Bisbal fa 49 anys.
3: Una miqueta bé, avui arriba al 47.
1: 47 anys, des d'aquí, felicitem a David.

0: Arriba. Que se va con su nueva canción Silencio. Ya está. También fans.
1: No,
0: canvien totalment el registre, Ricard. Totalment el registre, perquè també fa anys avui el saxofonista Kenny G. Ricard, t'agrada Kenny G, el seu saxo?
1: Kenny G, el del Pep Poblet. Kenny G, 76. Sí,
0: 70 anys, vinga, va.
1: Sant Oral.
0: Avui és Sant Bonifaci, també anomenat l'apòstol d'Alemanya per haver evangelitzat sistemàticament les grans regions centrals, per haver fundat i organitzat esglésies i per haver creat una jerarquia sota la jurisdicció directa de la Santa Seu. El 5 de juny de l'any 754, quan el sant es disposava a fer una confirmació massa, va aparèixer un grup de gent armada que van matar el bisbe i 52 companys més a cops d'espasa i llança. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Bonifaci.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 5 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
3: 5 de juny de 1976, viatge històric dels reis d'Espanya als Estats Units. És la primera vegada que un cap d'estat espanyol visita aquell país. Joan Carles I pronuncia un discurs davant del Congrés americà que és rebut amb molts aplaudiments. De fet, l'editorial del New York Times elogia el rei i afirma que després de sentir les seves paraules és més creïble el camí d'Espanya cap a la democràcia. Només feia 6 mesos que s'havia mort Franco. I atenció, perquè avui fa 50 anys s'anunciava als diaris un partit de futbol internacional entre les seleccions de Catalunya i de Rússia. Estava organitzat per la Federació Catalana i per la Fira Internacional de Barcelona, que per primera vegada tenia un pavelló dedicat a la Unió Soviètica Comunista. Les entrades més cares a tribuna valien 600 pessetes, encara no 4 euros. El partit es va acabar celebrant el 9 de juny de 1976 i va acabar amb empat a 1. El gol el va marcar Neskens, perquè aquella selecció catalana també tenia estrangers. I jugava Cruyff, i jugava Caselli, el mateix Neskens, que s'afegien a noms com Mora, Reixac o Solsona. Va ser la primera vegada, ara fa 50 anys, que la selecció catalana va portar les 4 barres a la samarreta.
1: Avui és 5 de juny del 2026, és el 156è dia del calendari, falten 16 dies per l'estiu, 19 dies per Sant Joan i 2 per les eleccions de la presidència del Real Madrid. I així serà el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Mestres i professors rebutgen el preacord.
5: I mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
6: A l'inici de curs afectarà segur.
7: Realment, elaborar un nou acord.
8: La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
9: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa.
10: Voy a hacer una oferta por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría en toda su historia.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Columna.
11: Paraula molt variada que pot definir des d'un pilar fins a un article d'un diari, però avui parlarem de la sisena excepció, porció de soldats formats en massa de poc front i molt fons. D'aquí ve l'expressió que fem servir quan una manifestació parteix de diferents punts fins a trobar-se en un de central, com les columnes de professors que avui confluiran a Barcelona.
1: Subhasta.
11: Venda pública al millor postor, especialment feta per manament d'una autoritat. Subhasten els objectes de Matthew Perry i les eleccions del Madrid semblen una subhasta en què un candidat anuncia un dia Haaland i l'endemà l'altre que es gastarà 150 milions d'euros en una estrella.
1: Aigualit.
11: Que conté una quantitat excessiva d'aigua o acompanyat de pluja o pluges. La tradició del vi Aigualit també ha portat que Aigualit es faci servir com a metàfora de decepció, d'expectatives no complertes. La jornada del Primavera i la de la Patum van quedar aigualides ahir per una pluja que no va igualir prou els passos de Berga ni els concerts que sí es van poder celebrar al Fòrum.
1: Posem-hi 3 xifres amb Lara García. 119.
12: Són els treballadors que quedaran afectats per l'ERO de Nestlé a Catalunya si avui els treballadors ratifiquen el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats. El text rebaixa els acomiadaments. Inicialment a Catalunya havien de ser 178. També millora les condicions dels afectats.
1: 70%.
12: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 7.000 perfils genètics que s'està comparant amb els de gairebé 6.000 famílies que busquen parents desapareguts per identificar-los.
1: 7.000?
12: 700.
1: 700, són 700.
12: Perdoneu, 700 que s'estan... perfils que estan comparant amb els 5.000 familiars que estan demanant doncs, aquestes proves.
1: 26.
12: És el nombre de guions de frens que la Fundació Matthew Perry posarà a la venda amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. També es vendrà una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a la sèrie, com ara textos signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un camí de muntanya al costat d'un embassament. S'hi veuen dos homes caminant i el primer sembla més gran que el segon. Estan com separats per poc més d'un metre.
13: Són Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. És una fotografia feta a l'agost del 2021 a una illa grega, la publica La Vanguardia. És una fotografia que ha portat la família. De fet, n'ha distribuït algunes més per intentar desmentir la tesi de la jutgessa que investiga les causes de la mort del fundador de Mango a Montserrat. La tesi és que tots dos no acostumaven a sortir a passejar.
1: I a la segona imatge hi veig el germà del president espanyol, David Sánchez. Està assegut amb les mans, amb els dits entrellaçats sobre les cuixes i té la mirada com cap a l'infinit, pensatiu.
13: És al banc dels acusats, a l'audiència de Badajoz. Al costat hi té l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, també acusat en el judici, que la setmana que ve quedarà vist per a sentència. De fet, tots els acusats s'han negat en les últimes hores cap tracte de favor. Veurem com pesen els testimonis de la Guàrdia Civil o de l'altre aspirant a la plaça que sí van denunciar aquest tracte de favor.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas la veig des d'Alemanya, és el país amb el producte interior brut més alt d'Europa, però a la fotografia veiem una cua de carretons de la compra amb tot de gent esperant a ser atesos. Berlín, Jordi Regàs, què fan totes aquestes persones?
14: Esperen que els ajudin amb el menjar. L'estudi publicat aquesta setmana per les ONG del tercer sector confirma que el nombre de pobres a Alemanya ha assolit un nou rècord. Un de cada cinc no pot afrontar una despesa inesperada. Tampoc disposa de dos parells de sabates en bon estat. L'informe alerta que les retallades que impulsa el govern actual van en la direcció equivocada. Resoldre els problemes dels més desafavorits també és una forma d'aturar a l'extrema dreta, afirmen els autors.
15: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
16: Costellarro, va bé. Gràcies.
17: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
15: Costellarro, senyor?
18: Volkswagen. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 4 dies per aquesta visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot Serra.
2: La visita del Papa.
19: Bon dia. En una versió anterior de l'itinerari, el Papa havia d'anar a la Catedral de Barcelona abans de marxar cap a les Canàries dijous dia 11 al matí i havia de ser una visita de caràcter privat. Finalment, s'ha vist que tenia sentit que la primera parada fos la cadira, la seu de l'arcabisbat de Barcelona. El Papa hi visitarà les relíquies de Santa Eulàlia, a la cripta, sota l'altar, i anirà al claustre a veure l'ou com balla. Serà una manera de celebrar Corpus Christi, que era ahir, i una barreja de cultura popular i fet litúrgic. Després de Joan Pau II l'any 1982, Lleó XIV serà el segon papa que vegi la catedral.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula per les xarxes. Una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia, la gossa es diu Vilma. La seva malifeta va agafar per sorpresa la família. Diu la notícia que la gossa salsitxa va confondre l'àlbum de cromos del Mundial de Futbol d'aquest any amb una joguina. Va començar a mossegar-lo fins a deixar-lo esmicolat amb bocins. Tot va passar molt de pressa. Quan vam reaccionar, ja no van poder evitar que el destrossés, explica la família en la notícia. El que més lamenta aquesta família és que només els faltaven 20 cromos per completar l'àlbum. Ara n'han comprat un de nou. Entre els bocins que va deixar la gossa han pogut rescatar alguns cromos per no haver de començar de nou la col·lecció des de zero.
1: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat Feu Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: Per cursar els graus en educació infantil i educació primària, és necessari superar la prova d'aptitud personal, coneguda com la PAP. Per això, la Universitat Feu Abat Oliva ofereix un curs intensiu de preparació de llengua catalana i lògica i matemàtiques, pensat per ajudar futurs mestres a afrontar aquesta prova amb garanties. La formació tindrà lloc del 29 de juny al 10 de juliol i tindrà una durada total de 36 hores.
21: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat Ceu Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
20: Vinga, som-hi. En real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família a qui li faltaven 20 cromos per completar-lo, és una notícia real.
1: Bravo.
20: ha succeït a l'Argentina. La família ha compartit un vídeo divertit a xarxes socials on mostren la destrossa que la gossa salchitxa ha fet al seu àlbum quasi acabat.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Ara són les 7:54. I repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Nova vaga d'educació a tot Catalunya, després del no, del preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
0: La USTEC, la CGT i la Intersindical criden avui a aturar-se. La USTEC fa autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text. Yolanda Segura, portaveu.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dia.
0: La CGT demana la dimissió de la consellera.
1: I tot i el cop de porta al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
4: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària, que sí que ha avalat el preacord a la seva consulta interna, ja ha confirmat qui seran.
23: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: D'altra banda, el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'agència tributària de diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
0: Ho fan al mar del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
24: I lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: I els expresidents Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra firmen una carta a favor del català durant la visita del Papa.
4: També la subscriuen expresidents del Parlament o entitats com el Barça, Òmnium i l'ANC. La publiquen diaris com El Punt Avui i La Vanguardia. Mentrestant, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el Papa farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirma.
25: Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: I pel que fa a les pluges, gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluges afectat a diverses comarques.
0: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound i a Berga s'han barrit un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
1: Justament a la Patum, Berga va rebre amb xiulada la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
4: La va convidar al balcó de l'Ajuntament la regidora d'Iscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta.
26: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, aquest matí encara queden molts núvols i petits ruixats al Camp de Tarragona i a l'Ebre. Aquests tenen les hores comptades. En canvi, els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud de Catalunya i a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, el temps serà variable, amb petits ruixats de tarda al Terç Nord, tant dissabte com diumenge, i unes temperatures que s'aniran recuperant. Ara a les 8 en donarem més detalls.
26: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació al Vallès Occidental. Joan Garcia.
28: Ha passat entre Badia i Barberà del Vallès, ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 km i mig de congestió en sentit Girona i retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. També hi ha retencions les habituals a les rondes, a la C58, a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà i a la B23 d'entrada a Barcelona.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández?
29: Doncs a l'R3 els trens no circulen entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora, per tant només hi ha servei de tren entre Sant Quirze i la Garriga, i això vol dir que Renfe ha posat un servei d'autobusos alternatiu que avui és de la pràctica totalitat de l'R3 entre Barcelona i la Tour de Querol.
30: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
31: I pot ser tot això sent professional.
30: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
32: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
33: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
6: Bon dia, Manu!
1: Avui dediquem una cançó al Julià.
6: Sí,
1: Julià,
6: que ha viscut moltes novetats aquest curs nou, també nova classe, un germanet. El tenim per aquí, el Julià, o no?
1: No s'hi posa.
6: Ah, val, perfecte, doncs que... Sí, sí. Doncs això, que li volen dedicar als seus pares aquesta cançó de Beatles que es diu Hey Jude.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Joan García, bon dia.
1: Bon dia. A la P7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Ara ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 quilòmetres i mig de congestió en sentit Girona. Hi ha les retencions habituals a la Ronda, a la 2 i a la B23, i a Rodalies la caiguda d'arbres complica la circulació a dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i a la línia de Girona, l'R11, la caiguda d'un arbre. A les vies entre Caldes de Malavella i Girona provoca retards de mitja hora.
0: Demostració de força avui dels sindicats de l'ensenyament l'endemà de rebutjar el preacord amb el departament, una aturada convocada als centres d'arreu del país i mentre estudia noves protestes a partir de la setmana que ve. La consellera Niubó manté que tiraran endavant el compromís, però cita els representants dels treballadors. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25. En el conegut com a cas Leider, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i entitats de la societat civil han impulsat una carta oberta al Papa on reclamen la presència del català durant els actes del Pontífex a Catalunya i reivindiquen la identitat i la tradició cultural del país. 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica avui el diari El País. Entre els noms que hi apareixen hi ha l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i dos dels seus predecessors. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill i a un net de Raúl Castro. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la determinació dels cubans. Els treballadors de Nestlé votaran avui si estan d'acord amb el preacord que han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments previstos per l'empresa. A Catalunya, Nestlé ha rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripoll és un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. I la pluja deslueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Batum a Berga es van fer modificacions, però es va poder fer la Batum completa. Avui és el torn de la Batum infantil. Esports. Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Derrota al Palau davant el Camp de Múrcia per 87 a 90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Empat a un de la selecció espanyola de futbol davant l'Iraq a la Corunya amb gol del blaugrana Ferran Torres i amb el debut oficial de Marc Bernal amb el combinat espanyol absolut. Avui, Espanya-Anglaterra de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent. I en handbol a la una del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final.
0: I després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable, litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
3: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, dia marcada per la vaga dels docents a tot Catalunya després del rebuig al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Al migdia s'ha convocat una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona que té previst arribar fins al Parlament. Abans, però, hi ha previstes diverses mobilitzacions de mestres i professors en direcció a la capital catalana. Anem, en aquest cas, cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
4: Moviment a aquesta hora aquí al voltant de l'estació de Renfe de Mataró. És el punt de trobada pels docents del nord de la comarca i els d'aquí de la ciutat. A partir d'ara, a les 8 del matí, sortiran en bicicleta en direcció Barcelona. Al seu pas pels diferents municipis s'hi aniran afegint altres docents. El punt fixat final és l'estació de Renfe de Sant Adrià del Besòs a les 10 del matí aproximadament. Allà confluiran la bicicletada del Maresme amb les que provenen d'altres comarques, de la Catalunya Central, el Barcelonès Nord o bé les de Girona. També els docents dels dos Vallès, l'oriental i l'occidental. En el cas del Vallès Oriental, per exemple, surten grups de docents en bicicleta des de Sant Celoni. Aquests han sortit cap a les 7 del matí i s'hi van sumant Llinars, Cardedeu, Granollers. També van en direcció cap a Sant Adrià. Allà tots junts formaran la columna del Besòs, que entrarà a Barcelona per aquesta part de la ciutat i arribarà a l'Arc del Triomf. A les 12 ha de començar la gran manifestació unitària. Ara aquí a les portes de l'estació de Renfe de Mataró, tot a punt per posar-se en marxa, el professor de secundària Joan Barón ens deia que probablement al setembre el curs no podrà començar amb normalitat, però que això ja ho tenen coll avall.
5: És molt difícil que el curs comenci amb normalitat, però és que fa molts anys que el curs no comença amb normalitat, perquè hi ha una sèrie de mancances a les escoles públiques que fan que no puguem treballar amb els alumnes d'una manera normal.
4: Els docents d'aquí al Maresme, abans de sortir, ens deien que cal un pacte nacional per l'educació i també treballar per mantenir el català tant a les aules com als patis de les escoles.
0: Gràcies, Marta. Les mobilitzacions es reprenen després del no dels docents al preacord. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no l'accepten i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Sentim la seva portaveu, Yolanda Segura.
6: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
0: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va firmar el preacord, demana la dimissió de la consellera Niubó. Laura Gené, secretària del sindicat.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com a explica el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
8: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
0: Tot i el cop de porta dels docents del preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana que ve, tenint en compte la vaga d'avui. La FAC, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, també ha demanat poder-hi dir la seva. Doncs bé, els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i aquesta crisi amb el sector docents. Esquerra i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Sentim la republicana Esther Capella i Jàssica Albiach dels Comuns.
9: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
10: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim Mònica Sales de Junts, el popular Juan Fernández i Pilar Castillejo de la CUP.
11: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
12: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
13: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
0: Amb els vots del govern i els socis d'investidura, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
3: 3CAT Info.
0: 8 i 9 minuts, el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Agència Tributària i diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 24 i 25 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Tarrías dins de l'anomenat cas Leire Díez. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tal com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
14: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del Papa. La publiquen avui diaris com El Punt Avui i La Vanguardia i també sortirà en premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont i no hi figura l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i la ANC. A la missiva dirigida a Lleó 14, els signants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució. Ahir l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el Papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generat gent a qui li agrada polemitzar.
15: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: En relació a l'Església, 7 cardenals i una 60 de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, això segons un informe que publica avui el diari El País. Entre els encobridors hi ha l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. La investigació apunta que l'opacitat de l'Església sobre aquests casos no només es manté, sinó que s'agreuge. De la 70 de diòcesis consultades pel rotatiu, la majoria s'ha negat a donar informació i només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet parcialment. Segons El País, s'haurien encobert un de cada 10 casos protagonitzats per 159 pederastes. Vuit i 12, entrem en crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposen una carta oberta a Vladimir Putin, un alto el foc total i una trobada cara a cara. També adverteix al líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, Moscou, Cristina Solías.
16: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
17: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
16: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg.
0: Hezbollah rebutja mentrestant l'acord de l'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria una rendició.
18: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: Encara de l'exterior, Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i a un net de Raúl Castro. Washington també imposa sancions al Ministeri Cubà de les Forces Armades, als comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una minera i una altra de turística. Les sancions prohibeixen les transaccions financeres comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que topa amb la seva determinació de resistir l'atac imperial. I abans de l'àrea de servei afegirem que els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què ha arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia. En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
19: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
0: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
3: 3CAT Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
20: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
3: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
20: Que bé.
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: 3CAT Info.
0: Obrim àrea de servei. Com tu ja la situació, carreteres i autopistes del país i també el transport públic. Joan García, bon dia.
23: Bon dia, Carme. L'AP7 es redueix la congestió per un accident a primera hora que hi ha hagut entre Badia i Barberà del Vallès. Encara estan retirant el vehicle, però la congestió ha baixat, ara és de 4,5 km encara, en sentit Girona, i afecta l'enllaç amb la C58. També hi ha retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. A banda d'aquest punt, trobem les retencions habituals a les rondes, a la C58, a l'A2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i a la B23 d'entrada a Barcelona. I pel que fa a Rodalies, la caiguda d'arbres complica la circulació de dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, hi ha servei d'autocar a tota la línia, de Fabra i Puig a Puigcerdà. I a la línia de Girona, l'R11, un arbre a les vies entre Caldes de Maravella i Girona, provoca retards de mitja hora. A les estacions de Fornells i Riudellots se circula per una sola via.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
24: Avui el temps tendirà a ser més tranquil, encara queda algun ruixat puntual cap al Camp de Tarragona. Hem tingut també algun xàfec destacat, com és el cas de Canà, gairebé han caigut 30 litres en poca estona, però la tendència és que la situació s'anirà normalitzant. Encara en restes de núvols a força interès, sobretot a la costa i del prelitoral. D'ahir destaquem els aiguats caiguts a Berguedà, Ripollès, Osona, van caure un total de 130 litres a Borredà, com si fos pluja tropical, 115 a la Nou de Berguedà, també 106 a Ogassa, també plovia molt, a Camp de Bànol, 109 litres, són les acumulacions que van superar els 100 en aquests indrets, també destacar Montesquieu a Osona amb 90. Ha refrescat, es nota, i avui també la temperatura diurna quedarà més curta. Avui no farà calor, no farà gaire calor, a màximes de 27 graus a Lleida, a 25 a Barcelona, també Girona al voltant dels 23-24, Vielles quedaran amb una màxima de 20, és a dir, que les xifres més altes, 26-27, no s'arribarà als 30 graus a Catalunya. A la tarda quedaran intervals de núvols a comarques de Girona, de Barcelona, també cap al nord de les comarques de Barcelona, però bé, a molts llocs també hi haurà clarianes. Podria arribar a caure algun ruixadet puntual cap a l'àrea de la Selva, Garrotxa, en aquests indrets d'Osona, però molt puntuals. Demà dissabte, matí tranquil, fresca, com el dia d'avui. La temperatura diurna sí que recupera, pujarà una mica, i a la tarda hi haurà alguns xàfecs molt irregulars, locals, però que poden caure cap a la Garrotxa, Pla de l'Estany, també és la Selva, cap al Gironès, i també en punts com Osona, Lluçanès, el Berguedà i el Bages, i potser també algun cap al Solsonès. Demà la temperatura, com comentava, serà una mica més alta i diumenge encara pujarà més.
22: Tresca Info.
25: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
26: Molt.
25: Tan nostre com dir... Posarem llum?
26: A la foscor.
25: O com dir... Aventureres, aventurers.
26: Ens hi apuntem o què?
25: Què dius?
26: Saps que és molt nostre, també?
27: Sou molt bona gent!
25: Xxt, silenci.
26: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
25: O el... Catalunya Ràdio.
28: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
25: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
26: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
25: Molt nostre.
22: 3CAT Info.
0: Sentíem l'Enric Agut. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via L3 de Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van haver d'evacuar sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres, també a la C-17, que es va haver de tallar durant una estona i va provocar algunes esllevissades a la C-26 a Borreda. Doncs bé, això ha tingut afectacions. I és que la pluja ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa, Marc Ruiz.
1: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, que havia d'oferir una actuació d'unes dues hores on mostrarien un software d'identificació facial per criticar l'empresa Palantir i l'ús pervers de la intel·ligència artificial. Els tres caps de cartell de la primera jornada passaven a ser paper mullat. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte els dos mitjans, durant més de dues hores. Una estona on els assistents han buscat refugi sota la marquesina de la zona gastronòmica o sota l'auditori. Alguns, fins i tot, han abandonat el recinte i ja no hi han tornat. Sí que s'han desenvolupat, sense gaire problemes, concerts com el de Father John Misty, que els oients d'ICAT han pogut sentir en directe. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja ha sortit, s'ho ha mirat amb cara de poc convenciment i s'han fet enrere. Les altres caps de cartell, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Abans de les 8 del vespre, però, el festival s'ha desenvolupat amb normalitat, amb actuacions com les d'Equal Grupo, Renaldo i Clara, Men I Trust o Kiss, que han hagut de retallar 15 minuts de set perquè la pluja els ha començat a mullar. Aquest divendres, si tot va bé, The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona, actuarà a l'escenari principal. Caldrà esperar un espectacle de 3 hores que no dedicaran específicament a l'últim disc, Songs of a Lost World, sinó que, com és habitual, rescataran cançons per a tots els gustos, populars com Friday I'm in Love, algunes de les favorites dels fans de discos com Wish, Disintegration o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i d'altres de fosques i amagades a la cara B d'algun single dels 80. Compartiran cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex, Pink Panthers, Ralphi Chu o els històrics del so industrial Einsturzende Neubauten, entre d'altres.
0: El temps també va fer la guitza i a la nit a la Patum completa, que va anar amb retard i va estar plena d'interrupcions per la pluja. Això sí, es va fer. Avui és el torn de la Patum infantil i demà serà el dia amb més volum de gent de la festa. Berga multiplica gairebé per 6 la població la setmana de Corpus. Berga, Nati Adell.
2: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
4: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
5: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
6: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
2: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de Patum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
7: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, per intentar revivir viure això com si fos un crio petit.
8: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
5: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
2: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per la comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
9: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
20: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
2: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: I el Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, arrenca avui amb un homenatge a la Filmoteca de Catalunya i amb la projecció d'una còpia restaurada de La ciutat cremada d'Antoni Ribes. El certament de Roda de Berà, el tarragonès, presenta una 30ena d'estrenes absolutes com Burundanga, de José Corbacho.
29: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
17: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça de bàsquet per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Ahir va perdre el Palau per 87-90 en el segon partit de quarts de final i l'Ucan de Múrcia recupera, per tant, el factor pista. Xavi Pasqual és el tècnic blaugrana.
30: Sabíem que anaven a jugar a zona 40 minuts, ens havíem preparat, hem atacat força bé, ells han tingut un dia increïble d'encert, ara ens hem de recuperar i la Múrcia guanyar.
3: Demà dissabte, tercer i definitiu partit de la sèrie, el millor de tres partits. També jugat ahir, Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada. Avui, a les 9 del vespre, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verd i negres estan obligats a guanyar per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista.
10: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
3: Aquest partit de la penya davant el Baskonia el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. També avui, a partir de les 7, Bilbao Bàsquet València. I a l'NBA, aquesta matinada, segon partit de la final, San Antonio Spurs New York Knicks, a partir de 2:15.
11: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: La selecció espanyola masculina de futbol va empatar ahir a 1 amb l'Iraq en el primer partit amistós previ al Mundial que comença dijous. El gol dels espanyols el va marcar el blaugrana Ferran Torres, que va sortir de titular junt amb Joan García, Dani Olmo i Marc Bernal, que debutaven amb l'absoluta espanyola.
12: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
3: L'expedició espanyola marxarà avui cap als Estats Units, a Chattanooga, on es concentrarà de cara a la Copa del Món. Abans del debut jugarà a Mèxic contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts.
11: 3CAT Info.
3: La selecció espanyola femenina de futbol juga avui a les 9 del vespre contra Anglaterra a Palma en un partit amistós de classificació per al Mundial de l'any vinent.
13: Será un partido muy disputado, muy igualado. Siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido mañana así. Sabemos que tenemos que sumar los tres puntos para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado.
3: Són declaracions de Sonia Bermúdez, la seleccionadora espanyola. També en futbol, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, demana disculpes als seguidors pel descens a la segona divisió i reconeix que ha estat un sotrac.
14: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
3: Cárcel afegeix que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. A l'Espanyol ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra l'Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení renoven la portera francesa Román Salvador, de 28 anys i fins a l'any vinent. Mentre que en clau internacional, Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Florentino Pérez, en aquest sentit, ha acusat Riquelme de mentider en declaracions a 4.
15: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser... Pues
3: Florentino Pérez anuncia que té tancat el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge, demà passat, se celebren les eleccions a la presidència del Madrid. I també en clau internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
11: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: En handbol, avui arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. Serà a partir de la 1 del migdia. Les altres eliminatòries són Bidasoa a Torrelavega, Navaconca i Alacant-Osca. I al torneig de tennis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers jugarà aquest migdia a les 12 les semifinals dels dobles masculins amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli-Babasori. També es disputen avui les semifinals masculines individuals. Serà a partir de 2:15 del migdia i entre Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi, per començar, i després amb Jakub Mencic, Alexander Zverev. També en tennis, en el quadre femení, demà jugarà la final, la jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que van eliminar Kostiuk i Schneider, respectivament. La polonesa és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, en arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit a aquesta hora. Joan Garcia, bon dia.
16: Bon dia. A la P7, un accident que hi ha hagut a primera hora entre Badia i Barberà del Vallès en sentit Girona encara provoca 4 quilòmetres i mig de retencions. I a la mateixa P7, entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, hi ha 4 quilòmetres també de retencions. I a Rodalies, la caiguda d'arbres complica la circulació a dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Hi ha autocars a tota la línia. I a la de Girona, també un arbre que ha caigut entre Caldes, Sant Melavella i Girona, provoca retards de mitja hora.
0: Demostració de força avui dels sindicats de l'ensenyament. L'endemà de rebutjar el preacord amb el departament, una aturada convocada als centres d'arreu del país i mentre estudien més protestes a partir de la setmana que ve. La consellera Niubó manté que tiraran endavant el compromís, però cita els representants dels treballadors. També us estem destacant que el jutge Santiago Pedraz sol·licita l'audiència tributària i també diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25. En el conegut com a cas Leire, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. És el més destacat d'aquesta primera mitja hora, però a partir d'ara també us explicarem que la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que, comparats amb les mostres aportades per familiars de desapareguts, han permès identificar 27 persones. El govern autoritza la caça d'exemplars de coipús amb arma de foc. La proliferació d'aquest rosó cadoi invasor ja té efectes sobre els conreus de l'Alt i del Baix Empordà. I l'última sensació del cinema nord-americà Back Rooms és una de les estrenes destacades que arriben al cinema. En esports, Ricard, que destaquem?
3: Mireu, l'oportunitat perduda del Barça de bàsquet per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Derrota ahir al Palau davant l'UCAM de Múrcia per 87-90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final.
0: I el temps, després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia la calor ens donarà una treva. Dos quarts de nou i dos minuts. Avui els docents tornen a la vaga, com us dèiem, a tot Catalunya després del rebuig al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Al migdia s'ha convocat una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona que té previst arribar fins al Parlament. Abans, però, hi ha previstes diverses mobilitzacions de mestres i professors en direcció a la capital catalana. Les mobilitzacions es reprenen després del no dels docents al preacord. La participació en la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no l'accepten i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat l'USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho deia la seva portaveu, Yolanda Segura.
18: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
0: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va firmar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Gené n'és la secretària.
19: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
21: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
0: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i aquesta crisi amb el sector docent. Esquerra i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com han gestionat la crisi. Doncs bé, no hem de parlar només d'aquests pressupostos, perquè el govern espanyol ha fet el primer pas per l'elaboració dels comptes de l'Estat per l'any que ve. Ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat les normes que regiran els comptes i ordena que tots els ministeris i organismes enviïn les seves propostes de despeses abans del 29 de juny. El document també inclou els objectius dels pressupostos, com ara l'enfortiment de l'estat del benestar, garantir l'accés a l'habitatge, millorar la sanitat pública, reforçar l'educació, impulsar polítiques adreçades a la joventut i promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes. A Espanya no hi ha pressupostos des del 2023. D'acord amb el mandat institucional, constitucional, volíem dir, els comptes haurien d'entrar al Congrés abans del dia 30 de setembre. L'últim cop que Hisenda va aprovar una ordre d'elaboració dels comptes va ser el setembre passat per confeccionar els d'aquest any, però l'aleshores ministra Maria Jesús Montero va desistir de presentar el projecte després de constatar que no tindria els suports suficients per tirar-los endavant. Més casos sobre el cas Leire. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Tarrías dins de l'anomenat cas Leire 10. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tal com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
1: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
11: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de nou, fi de la campanya electoral per la segona volta de les presidencials diumenge al Perú. Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Fujimori centra els missatges a millorar la seguretat i Sánchez vol impulsar una reforma de la Constitució. Els sondejos auguren un escrutini ajustat amb un lleuger avantatge per a Fujimori. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
4: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori, amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo, l'últim mandatari elegit democràticament en un país que ha tingut 8 presidents en 10 anys, tant Castillo com Fujimori pare, ja mort, empresonats, el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans.
0: Anem ara a la capital comunitària. Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries. Bruno Forteamiras.
6: L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
22: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. El radar

0: Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures de març, abril i maig han superat en més d'un grau la mitjana climàtica a la major part de territori i en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central, l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus. Segons el Meteocat, un abril excepcionalment càlid i les temperatures rècord registrades a finals de maig expliquen aquest balanç. De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida del seu 13 anys de dades. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
1: Sobretot per un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins i tot un 2 graus per sobre de la mitjana climàtica. I únicament seria els extrem sud del país, el litoral sud i alguns punts de l'extrem nord-est, encara seria la primavera de 2023 la més càlida.
0: Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Tot i això, algunes zones del Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports han registrat precipitacions per sobre de la mitjana. El Meteocat assenyala que, malgrat alguns episodis frescos durant el maig, les altes temperatures de l'abril i del final de la primavera han acabat marcant una estació clarament càlida. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes, unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. La vaga afecta tant al personal de biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal, com als equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, als treballadors de biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. I avui aterren a les sales de cinema dos fenòmens: Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà, i la nova adaptació de la franquícia dels Masters de l'Univers. Ens ho explica el Marc Garriga.
2: El cinema necessitava noves fonts d'inspiració i els youtubers han fet un pas endavant. Backrooms n'és un exemple. Kane Parsons s'ha convertit en 20 anys en el cineasta més jove a encapçalar la taquilla nord-americana. La productora de moda A24 hi ha confiat per expandir el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites, i ell ha confirmat una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges i per endinsar-nos en un món inquietant. El film comença quan un trist venedor de mobles descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una paret de la seva botiga. El plantejament és magistral, però també cal dir que a mesura que avança el film es fa repetitiu, queda una mica atrapat en si mateix i no acaba de trobar la sortida. Malgrat tot, el viatge val molt la pena.
3: I know most of you don't remember me, but I know all of you.
2: Les figures dels Masters de l'Univers que Mattel va crear als anys 80 reviuen en aquesta divertidíssima nova adaptació de les seves aventures. A més, els personatges abracen la nova masculinitat del segle XXI, igual com ho feia Ken a Barbie, amb molta ironia i molta mala llet. El film se'n riu conscientment, igual com ho fa del seu món de fantasia medieval ple de tòpics babaus. Els fans de sempre en gaudiran com els nens que eren fa 40 anys, i els nens d'avui descobriran un nou univers que els entusiasmarà. Això sí, l'argument té més forats que un camp de golf i hi ha escenes absurdes i diàlegs ridículs, però entre riallada i riallada es perdona tot.
4: What am I doing here?
5: I know about the ranch.
4: The way the bank sees it, there's no farm here.
2: Rebuilding és una d'aquelles petites joies amagades, una pel·lícula subtil i delicada sobre la solitud i la importància de les petites coses. La protagonitza un introvertit Josh O'Connor, que interpreta un cowboy que ho ha perdut tot en un incendi i que dubta entre refer-se lluny de casa o aferrar-se a allò que estima. És increïble com una pel·lícula tan senzilla pot ser tan commovedora. Sex, sex. També s'estrenen dues produccions espanyoles antitètiques. Cada dia nace un listo, amb què Arantxa Echevarría torna a la comèdia després de l'èxit de La Infiltrada i ho fa més entonada que mai, amb una cinta gamberra i esperpèntica amb un Hugo Silva desfermat, i La Luz, en què un valent Fernando Franco aborda els abusos sexuals a l'Església a partir d'un capellà que vol fer acte de contrició, un film d'interrogants incòmodes amb un Alberto San Juan superlatiu. També s'estrena en la comèdia musical canadenca La ironia de l'amor, en versió en català, la sisena part de Scary Movie, la terrible saga de paròdies del cinema de terror, i el drama romàntic juvenil Todo lo que fuimos.

0: Tres quarts de nou, moment per fer un repàs al trànsit i al temps. Per tant, actualitzem les dades respecte a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Joan García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es va reduint la congestió a l'AP7 per un accident que hi ha hagut a primera hora entre Badia i Barberà del Vallès en sentit Girona. Tot i això, encara queden 4 quilòmetres de retenció en aquest punt. També a la mateixa AP7 entre Santa Perpètua i Barberà, però en sentit Tarragona, hi trobem 4 quilòmetres de retencions. Per entrar a Barcelona, C32 i B23, cues des d'Esplugues, A2, de Sant Joan d'Espí a Cornellà i les retencions habituals a les rondes. I pel que fa a Rodalies, la caiguda d'arbres complica la circulació a dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, hi ha un servei d'autocar a tota la línia, de Fabra i Puig a Puigcerdà. I a la línia de Girona, l'R11, un arbre que ha caigut a les vies entre Caldes de Malavella i Girona, provoca retards de mitja hora a les estacions de Fornells i Riudellots. Se circula per una sola via.
0: El temps. Enric Agut.
2: El temps es va tranquil·litzant després dels aiguats d'aquest dijous a la tarda-nit, que van afectar sobretot el Ripollès, Berguedà i Osona. Destaquen registres per damunt dels 100 litres, com si fos pluja tropical molt intensa, amb algunes zones inundades, amb baixos inundats en alguns indrets. A Camp de Bànol van caure 109 litres, a Ogassa 106, a la Nou de Berguedà 115 o a Borredà 130. Registres menors, per exemple, a Barcelona al Fabra, 15 litres, o també cap a Ponent, destaquem Blancafort amb 23 litres, o també Torroja del Priorat amb 21, o a l'Espluga de Francolí amb 29. Aquest matí, fins a mig matí, encara va algun ruixat puntual, pot caure cap a l'àrea del Camp de Tarragona i també al Delta de l'Ebre. Hem tingut un ruixat força destacable que gairebé ha arribat als 30 litres al Canar a primeres hores del dia. Bé, la situació de la tarda serà de cel variable a comarques de Girona, de Barcelona. Pot caure algun ruixat molt puntual cap a Osona, l'interior de la selva en aquest sector, molt puntual. I la temperatura que es quedarà més curta. Avui no farà gaire calor, fins i tot en moltes zones no farà calor, amb màximes que poden estar situades les més altes al voltant dels 27 graus, per exemple, a Lleida, a Mora d'Ebre, les màximes no arribaran als 30, Barcelona es quedarà amb un valor màxim de 25, Girona al voltant dels 23, o Viella al voltant dels 20. Demà dissabte, matí tranquil, a la tarda algun ruixat a comarques interiors de Girona, nord de Barcelona, i la temperatura que demà puja alguns graus.
0: Tres quarts de nou i pràcticament tres minuts.
3: Catalunya al dia.
0: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que està comparant amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Amb aquest mètode, fins ara s'ha aconseguit identificar 27 persones, sobretot soldats republicans morts en batalla. Txell Vallespí.
4: Actualment, el cens de desapareguts de la Guerra Civil a Catalunya hi consten més de 8.000 persones que han inscrit, sobretot familiars, que donen mostres d'ADN per trobar els seus parents. En l'últim any s'ha afegit 400 víctimes a aquesta llista que serveix de punt de partida perquè els historiadors estirin del fil i localitzin els punts d'excavació. Per poder identificar el màxim de cossos ara, Memòria Democràtica prioritza sobretot les excavacions de les fosses que tenen més possibilitat d'èxit. El director general, Francesc Xavier Menéndez, explica a 3cat.info què es busca i amb quin objectiu.
5: La ubicació, la informació històrica, de quants cossos podrien haver-hi, i si a sobre tenim familiars associats ja és fantàstic, perquè ja podem disposar de l'ADN d'aquestes famílies per poder creuar amb els cossos que extraiem.
4: Tenint en compte tot això, a finals del 2025 es van exhumar de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera 15 cossos d'afusellats per la repressió franquista el febrer del 1939. Per confirmar si són, entre d'altres, el de l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragai, o el de les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Pinheiro, s'han extret mostres d'ADN de les restes que es comparen amb les dels seus familiars. És el que es coneix com un encreuament selectiu. i d'aquests se'n fan cada vegada que hi ha prou evidències per relacionar restes, noms de desapareguts i familiars. I un cop l'any també es comparen totes les mostres d'ADN disponibles de familiars i de cossos exhumats. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, explica a 3CAT Info per què tenir resultats positius no és tan fàcil com sembla.
3: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
4: I això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més tenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un pes important les evidències que documenten els arqueòlegs i els antropòlegs per determinar, per exemple, el sexe o la causa de la mort. Anna Camats és arqueòloga.
6: Moltes vegades són nois de 17 i 18 anys, molt joves, que els hi va tocar anar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
4: Detalls com aquests i les mostres d'ADN dels nets van ajudar a fa un parell d'anys a identificar el cos del soldat republicà Julio Lizana. És la 27a víctima de la Guerra Civil a qui es posa nom des que el 2016 es va posar en marxa el programa d'identificació genètica.
5: Amb aquests cossos que hem identificat, els retornem a les famílies amb un acte solemne. Ells poden disposar a on volen enterrar les despulles i pel que fa als que no hem identificat, també els reinhumem de forma digna amb el cementiri d'origen.
4: És l'últim pas d'un procés complex que busca dignificar les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i reparar el dolor dels familiars que els busquen.
0: 3CAT Info. La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ajuda alumnes extutelats i tutelats a seguir els seus estudis superiors. Es tracta d'un programa pioner a Catalunya que va entrar en funcionament fa dos cursos i que ja ha ajudat un bon grapat de joves. Tarragona, Manel Sastre.
7: Com la Laura Frau, que clava els colzes per evitar que el passat els marqui com ha de ser el seu futur.
8: La gent extutelada ha d'entendre que el passat no ens defineix i que tots tenim aquesta capacitat d'estudiar.
7: Comparteix pis, estudia tercer d'Educació Social i intenta tirar endavant els estudis, tot i les dificultats, perquè, a diferència de la majoria dels seus companys, ho fa sense una xarxa familiar al darrere. La iniciativa acompanya estudiants que han passat pel sistema de protecció de menors i ara volen accedir a la universitat. La URB dona suport econòmic, ajuda administrativa i fa un seguiment personal. Carla Garcia és la coordinadora del programa.
9: Qualsevol cosa que necessitin, doncs nosaltres fem acompanyament perquè puguin finalitzar els estudis amb èxit, no? Perquè la realitat és que aquest col·lectiu està molt poc present a la universitat. I nosaltres el que volem, doncs, és que n'hi hagi més persones i que no sigui tan difícil, no, aquesta trajectòria, doncs, fins a la universitat.
7: Una altra de les estudiants, Irene Márquez, explica que moltes vegades les experiències del passat afecten la concentració, la motivació. Márquez, però, admet que la falta d'autonomia econòmica i de suport familiar acaba sent una de les grans dificultats.
10: Quan anem a un pis d'estudiants, per exemple, la gent té aquesta xarxa de suport de dir, bueno, tinc la família, tinc no sé què, jo tinc la família, és que clarament, però no és el mateix suport que si, per exemple, estàs vivint amb tus pares al moment d'estar a la universitat.
7: Des de la universitat recorden que 3 de cada 4 joves tutelats no arriben a acabar l'ESO i remarquen la importància de crear referents i suport perquè aquests estudiants puguin arribar a completar els seus estudis superiors.
0: És coses del govern autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb arma de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt i el Baix Empordà. Girona, Clara Jordan.
11: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
12: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
11: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
0: I en 15 anys s'ha doblat pràcticament el nombre de colles castelleres a les comarques de Girona. De les 4 que hi havia, ara ja en són 9. Tornem, per tant, a Girona, Carla Salopujol.
13: Els Marrecs de Salt celebren 30 anys i són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Caravaca.
14: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de 9.
13: Des de la colla castellera de Figueres destaquen la inclusivitat de l'activitat. Bru Barba n'és un dels membres.
15: Tinguis la condició social, física o el que sigui que tinguis, en pots participar.
13: Els Xerrics d'Olot són la colla pionera de la Garrotxa. A Banyoles hi trobem els Esperxats de l'Estany i a l'Empordà els Minyons de Santa Cristina. L'última colla que s'ha fundat és la dels Merlets del Montgrí.
0: Cinc minuts per les 9 del matí.
16: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
17: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça de bàsquet per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Ahir va perdre el Palau Blaugrana per 87-90 en el segon partit de quarts de final i l'Ucan de Múrcia recupera el factor pista. Xavi Pasqual és el tècnic del Barça.
18: Sabíem que anaven a jugar a zona 40 minuts, ens havíem preparat, hem atacat força bé, ells han tingut un dia increïble d'encert, ara ens hem de recuperar i la Múrcia a guanyar.
17: Demà dissabte, tal com deia Xavi Pasqual, tercer i definitiu partit de la sèrie, el millor de tres partits. També jugat avui, ahir, Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada. Avui, a les 9, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres estan obligats a guanyar per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista.
19: Creo que podemos competir contra este Baskonia. Es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
17: Aquest partit el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. També avui, Bilbao-València a partir de les 7. I a l'NBA, aquesta matinada, segon partit de la final, a 2:15, San Antonio Spurs, New York Knicks.
16: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
17: Pel que fa al futbol, la selecció espanyola va empatar a 1 amb l'Iraq en el primer partit amistós previ al Mundial que comença dijous. El gol dels espanyols el va marcar el blaugrana Ferran Torres, que va sortir de titular juntament amb Joan García, Dani Olmo i Marc Bernal, que debutava amb l'absoluta espanyola.
20: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
17: L'expedició espanyola marxa avui cap als Estats Units, a Chattanooga, on es concentrarà de cara a la Copa del Món. Abans del debut jugarà Mèxic contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts.
16: 3CAT Info.
17: La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, juga avui, a les 9 del vespre, a Palma contra Anglaterra, en un partit amistós de classificació per al Mundial de l'any que ve. A la convocatòria de Sònia Bermúdez, la seleccionadora espanyola, hi ha 7 catalanes. Aitana Bonmatí, Clara, Sara Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Iona Batlle del Barça, més Laia Codina de l'Arsenal i Gianna Fernández del London City, més les jugadores del Barça, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Palayuelo, Vicky López i Mapi León. Afegir que el director esportiu del Girona, Quique Garcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat un sotrac.
21: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
17: Càrcel afegeix que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. Mentrestant, a l'Espanyol ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació. I l'Espanyol femení renova la portera francesa Romana i Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. En clau internacional, d'una banda, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth, i el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Florentino Pérez, mentrestant, acusa Riquelme de mentider en declaracions a 4.
22: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido.
1: Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser pues que es un farol.
17: I en handbol, avui arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final a partir de la 1 del migdia. Mentre que el torneig de tennis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers jugarà a aquest migdia a les 12 les semifinals dels dobles masculins amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Boleli Babasori. També avui semifinals masculines individuals, Coboli Arnaldi d'una banda, Mencic Esberev de l'altra.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 5 de juny del 2026. Compte avui que farà una mica de fresqueta durant la nit del pregó. Aquest divendres s'aixeca amb una temperatura primaveral molt agradable després de la calorada aixafogosa dels darrers dies. En uns moments, Eduard Tomàs, president de la Comissió de Corpus, per explicar-nos els darrers detalls de cara a un cap de setmana intens que comença avui amb la inauguració de la 86a exposició de Clavells i el pregó d'Esther Font i en Dani Vallès. Ho explicarem tot mentre desitgem que tots aquells i aquelles que tinguin un paper en aquest corpus que ho visquin de la millor manera possible. En uns moments en parlem, però abans passarem per la inauguració del nou ascensor a la seu de la Creu Roja. Avui que les escoles tornaran a viure una jornada de vaga que s'afegeix a les ja viscudes i probablement a les que queden per venir, en un escenari de molta incertesa, perquè ja no és com acaba aquest curs, que no acaba bé, sinó com puc començar el curs vinent si les negociacions entre docents i Generalitat continuen d'aquesta manera. La setmana que ve arriba un moment molt important per molts estudiants. Dimarts, dimecres i dijous arriba la temuda selectivitat i res del que ha passat i passa no deu haver ajudat gaire a concentrar-se com cal. No deixem de recordar que l'educació, des que naixem fins que morim, perquè mai no es deixa d'aprendre, és un dels pilars de la vida i no podem deixar que el pilar s'erosioni. Avui que queda un mes just perquè la caravana i els ciclistes del Tour de França passin per Sitges. Serà el diumenge 5 de juliol i serà un pas, òbviament, fugaç. En 3 minuts mal comptats el veurem entrar per Terramar i sortir per la carretera de les Costes, el grup de ciclistes. Mentre la televisió, les xarxes, els mòbils, tothom tindrà imatges, òbviament, d'aquesta postal nostra. En un mes, el Tour, en uns moments, els comentem també per aquells que vulguin ser voluntaris aquest diumenge 5 de juliol, on s'han d'adreçar tots aquells que vulguin ser voluntaris per aquest Tour de França. Mentrestant, i aterrant de nou a la vida real, veïns del carrer Sant Honorat i entorn que aparqueu al pàrquing gratuït del revolt del Pont dels Ocells, recordeu, i us ho diem perquè no hi ha res pitjor que començar una setmana sense saber on aparques el cotxe. Bé, doncs, dilluns que ve ja no es podrà aparcar al pàrquing del carrer Sant Honorat. Ja us ho avisem, perquè és divendres, ve Corpus, entre una cosa i una altra no s'hi pensarà, i arribarem a dilluns que ve i la feina serà on col·locar el cotxe. Doncs a partir de dilluns que ve, el pàrquing del carrer Sant Honorat, que ja no serà utilitzable per mort de les obres, al Pont dels Ocells.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: El que els comentàvem, en un mes just, el 5 de juliol d'aquest 2026, que és diumenge, passarà per Sitges la caravana del Tour de França. I el que els comentàvem també, la caravana, la prèvia, la caravana publicitària, tot plegat, portarà temps, però estrictament el pas dels ciclistes està previst que vingui a durar uns 3 minutets. Depèn, òbviament, de la velocitat a la qual vagin, però entre 3 i 4 minuts, més o menys, per fer tot aquest recorregut, eh? Carrer Ramon Dalmases, Avinguda de Navarra, Salvador Casacoberta, Passeig Marítim, Avinguda Sofia, Passeig Vilanova, Rambla Migdia, Camí Capellans, Carretera de les Costes. Tot aquest recorregut en 3 minuts. El pas fugaç de la caravana del Tour de França, perquè, òbviament, formem part de l'itinerari de l'etapa que va entre Tarragona i Barcelona. Per tots aquells que vulguin participar de voluntaris en aquesta, òbviament, festassa que serà el Tour de França. Fins on ens han dit? I almenys aquesta és la confirmació oficial que tenim. A Sitges no li ha costat un duro el Tour de França, més enllà, òbviament, dels preparatius i de tot allò que cal tenir present perquè tothom estigui còmode i perquè la caravana pugui passar amb tota la seguretat del món pel nostre municipi. Si vostès volen participar com a voluntaris, hi ha un web, que és el web de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona i del Tour, que ho posa fàcil. Per un costat tenen el web del Departament d'Esports de la Generalitat, esport.gencat.cat, i per un altre, letour.barcelona/ca/voluntariat. A través d'aquestes dues adreces poden, doncs això, vehicular aquest esperit de voluntari que poden tenir si el 5 de juliol tenen ganes de col·laborar amb l'organització del Tour de França. Sport.gencat.cat o letour.barcelona/ca/voluntariat. Avui que s'ha fet clar a les 5 i 47 minuts, o se l'ha sortit a les 6 i 20, o se les pondrà a les 9 i 22 minuts i es farà fosc a les 9 i 55. El dia s'allargarà un minut. Un minut just avui. Ara el dia s'allarga, però no s'allarga amb una quantitat de temps tan elevada com els darrers dies. Tindrem 15 hores i un minut de sol i 8 hores i 58 minuts de foscor. Vinga, anem per al repàs de l'agenda d'aquest cap de setmana, que òbviament ve capitalitzada pel Corpus. Tres coses, ja d'entrada, i així ja les deixem dites. Per un costat, comissió de festa major, tots aquells i aquelles que a casa seva creguin que puguin tenir un cartell original de la festa major dels anys 90, la comissió de festa major cerca cartells de festa major originals dels anys 90. Us podeu posar en contacte amb la comissió a través del seu perfil d'Instagram, un missatge privat, o a través d'aquest correu electrònic, info@sitgesfestamajor.cat. info@sitgesfestamajor.cat. Primera. Segona, hi ha cinema aquest cap de setmana al Prado, El que passa és que hi ha activitats de diverses, però el Prado projecta aquest cap de setmana la segona part del Diablo se viste de Prada. Ja en vàrem parlar en el seu moment. Cinema al Prado, el Diablo se viste de Prada, la segona part. Aleshores, divendres dia 5, avui a partir de les 5 de la tarda, a la Sala Rocamora dels Museus de Sitges s'inaugurarà l'exposició de petit format Noves adquisicions per nous relats. Coincidint amb el mes de l'orgull LGTBIQ+, aquesta mostra presenta noves mirades sobre el patrimoni i la col·lecció dels museus, incorporant perspectives de gènere, diversitat i nous relats contemporanis. La mostra reuneix obres d'Ismael Smith, Costus, Nazario, Paco i Manolo, Ocaña, Lluís Ripoll, Jean Cocteau, Turmix i Roser Odubé. Això serà avui divendres, dia 5, a partir de les 5 de la tarda, a la Sala Rocamora dels Museus de Sitges. Avui divendres, dia 5, a 6:45 de la tarda, hi ha dues presentacions literàries avui. A 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol es presenta Prosa de combat, de Manuel de Pedrolo. Aquest volum recupera el primer assaig polític que va concebre Manuel de Pedrolo, un assaig que va ser censurat el 1966 i que ha estat inèdit fins avui. Aplega els seus millors articles, que en una part substancial també es publiquen per primera vegada. Amb aquests textos podrem escoltar la veu de Pedrolo sobre els altres catalans, el bilingüisme a Catalunya, la repressió franquista, els nacionalismes i les relacions de l'autor amb la cultura i la política del seu temps. Prosa de combat, de Manuel de Pedrolo, es presenta avui a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a càrrec de Júlia Ojeda, editora de Coma Negra, l'editorial que ha editat aquest llibre, i la filòloga Laia Masnou. Avui, que a partir de les 7 de la tarda, a la seu del grup d'estudis sitgetans, es presenta la famosa Junta Carlista de Font-rubí, un assaig de Joan Marc Galimany, crònica del carlisme al corregiment de Vilafranca. Això serà avui a partir de les 7 de la tarda a la seu del grup d'estudis sitgetans. I com ens diuen també des de la seu del grup d'estudis, si algú vol conèixer la història del carrer 1 de maig del 1838, ara que se n'ha parlat tant aquests darrers dies per mort de la declaració com a bé cultural d'interès local, doncs aquí té molt a veure, òbviament, les guerres carlines i un episodi de les guerres carlines. Bé, doncs la famosa Junta Carlista de Font-rubí, crònica del carlisme al corregiment de Vilafranca, Joan Marc Galimany Bonaterra, avui es presenta aquest llibre de l'editorial Cossetània a la seu del grup d'estudis a partir de les 7 de la tarda. I avui a 9:15, el Retiro a la Cantina, proposta musical a partir de 9:15 amb el grup de música en playback L'Alegria de Sitges, a partir de 9:15 del vespre a la Cantina del Retiro. Anem pel Corpus. A partir d'avui, concurs de fotografia del Corpus per Instagram. Per tant, tots aquells que tingueu compte d'Instagram, el hashtag per qualsevol fotografia relacionada amb el Corpus, Cuixinet Corpus Sitges 26. Cuixinet Corpus Sitges 26. A partir d'avui, el concurs obre el seu període de vigència fins al dilluns 8 de juny. Des d'avui divendres fins al dilluns 8 de juny, només cal que etiqueteu les vostres fotos de Corpus amb aquest hashtag CoixinetCorpusSitges26. La millor fotografia tindrà de premi un àpat per dues persones al restaurant La Pícara i la fotografia més original, un aperitiu per dues persones, també al restaurant La Pícara. La inauguració de l'exposició d'aquestes fotografies amb les millors fotografies el divendres 12 de juny a les 7 de la tarda a Eugenios Bar. I anem per Corpus. Avui, òbviament, dos dels actes importants d'aquest cap de setmana de Corpus, a partir de les 7 de la tarda a l'Hospital, als Jardins de l'Hospital, la inauguració de la 86a Exposició Nacional de Clavells. Esperem que el xàfec d'aquesta nit no hagi fet cap destrossa, perquè hi va haver un moment, han plogut 10 litres, però és que gairebé van caure, no diríem que tots de cop, però amb un xàfec de curta durada, però 10 litres. A les 7 s'inaugura la 86a Exposició Nacional de Clavells i a les 10 de la nit, al Racó de la Calma, el pregó del clavell a càrrec d'Esther Font i Dani Vallès, els pregoners del Corpus 2026. Poden recuperar totes les entrevistes de Corpus també a través del nostre web www.radiomaricel.cat i el dilluns, òbviament, també podran escoltar el pregó del Corpus en aquesta sintonia. Això avui divendres. Anem per demà dissabte. Des de la biblioteca ja avisen que demà dissabte al matí la biblioteca estarà tancada, perquè la biblioteca és l'encarregada de la decoració del Pati Blau, amb motiu d'un 90è aniversari de la biblioteca. Per tant, demà al matí la biblioteca estarà tancada perquè els treballadors de la biblioteca estaran al Pati Blau per guarnir-lo de cara a aquest Corpus. Demà, òbviament, tots aquests dies podreu anar a veure l'Exposició Nacional de Clavells i, en el marc del Corpus, recordar que a les 12 del migdia de demà dissabte, l'11è concert per gralla i timbal que organitza l'Escola de Grallers de Sitges, les colles de l'Escola de Grallers interpretaran dues peces cadascuna i al final la interpretació conjunta del toc de processors. Demà a partir de les 12, al Retiro, 11è concert de gralla i timbal. Demà dissabte, el Racó de la Calma organitza als Museus de Sitges un taller familiar de Corpus per dibuixar catifes verticals. A partir de les 11 del matí fins a la 1, al Racó de la Calma. No hi ha reserva prèvia, o sigui que, menuts i grans, si us ve de gust, demà a les 11 al Racó de la Calma, aquest taller gratuït per dibuixar catifes verticals. Nens i nenes, amb l'ajuda dels seus familiars, dissenyaran una catifa sobre un llarg paper utilitzant plantilles de flors. I un cop creada la composició, s'hi afegirà color, òbviament, amb pintures, donant vida i expressivitat. Pot ser una molt bona manera de passar el matí de la vigília de Corpus. A les 2 del migdia és vigília de Corpus. I hem de suposar que, en principi, malgrat que el campanar estigui en pobres, el repic de campanes es pot fer sense problema, el repic de campanes que assenyalarà que estem davant d'una de les grans festes del calendari litúrgic, el Corpus Christi. Doncs demà a les 2 del migdia, si senten repicar les campanes, vigília de Corpus. A partir de 4:45, a la Floristeria Mirament, a Cal Aixut, aquells que vulguin veure com es realitza el ram de flors de la geganta. Vols veure com es fa el ram de la geganta? A partir de 4:45, a la Floristeria Mirament del carrer Sant Francesc. I a partir de les 6, la sortida de les 3 parelles de gegants. Recordin que, pel que fa referència als gegants de la vila, fins que no arribi el 2030, que tornaran a sortir les dues parelles, en aquests anys, la vigília surten els gegants nous i el dia de Corpus surten els gegants vells. D'acord? Per tant, demà surten els gegants nous, acompanyats, òbviament, dels moros i dels americanos. A partir de les 6 de la tarda, des de la plaça de l'Ajuntament, Baluar, Fonollà, Baluar, Vidal i Quadres, carrer Barcelona, Santiago Rossinyol, Jesús, Cap de la Vila, Parellada, Sant Josep, Sant Gaudenci, Sant Francesc, Cap de la Vila Major i plaça de l'Ajuntament. Recorregut llarg, barra, llarguíssim, la vigília de Corpus, perquè ningú quedi amb ganes de veure els gegants. Demà a partir de les 6 de la tarda, òbviament, i el recorregut també coincidirà amb tots els preparatius al cap de la vila de l'Escola Miquel Utrillo, que amb motiu del seu 50è aniversari dissenya i realitza la catifa de flors del cap de la vila. Demà a les 6 surten els gegants. La primera sortida dels gegants de la temporada. Per tant, també d'aquelles més esperades i més celebrades, perquè comencem per Corpus i hem d'acabar l'entrada de Santa Tecla amb la darrera ballada final. Per tant, encetem de nou el calendari anual. Demà a les 10 de la nit, una altra tradició de Corpus, que és veure com es fan les catifes. Des del Retiro sortiran les agis per tots aquells que vulguin fer-se una passejada des de la porta dels jardins de la Societat del Retiro, amb la possibilitat d'afegir-se a la confecció d'una catifa de flors. Es farà allò, una visita, un recorregut pels principals carrers que fan catifa, i òbviament sobretot aquelles catifes col·lectives que sempre prenen importància a la nit de Corpus. Diumenge dia 7, vermut de Corpus a partir de les 12 a l'Hort de Can Fals, pels més menuts de la casa. Música ambient a càrrec del DJ Dani Empa. Els infants podran gaudir de l'activitat gratuïta de Super Bubbles, bombolles de sabó, un 4 en línia, dominó gegants i el vermut pels més grans, o sigui, petits i grans, a l'Hort de Can Fals el diumenge de Corpus, que farà bon temps. Serà un cap de setmana d'un temps agradable, d'una temperatura sembla que també agradable. Aleshores, la missa solemne concelebrada a partir de les 7 de la tarda i la processó de Corpus amb el Santíssim Sagrament, que farà el recorregut habitual. Ballada final, refresc de Corpus, i així acabarà aquest diumenge de Corpus, que també té aquell al·licient, que passa és que ja els ho diem, paciència, molta paciència, perquè al Palau Maricel hi haurà l'ou com balla el diumenge de Corpus, i s'armen allà unes cues d'aquelles que demanen molta paciència. Cues, després la fotografia de l'ou com balla, tot plegat, o sigui, res de nou. Si s'armen de paciència, a partir de les 11 del matí, en endavant. Si vostès són amics dels museus de Sitges, poden anar a veure l'ou com balla abans de l'obertura de portes del Maricel. O sigui que això és un dels avantatges de ser amic dels museus de Sitges. Però, per la resta, a partir de les 11, l'ou com balla a l'entrada del Palau Maricel. Després parlarem amb el president Eduard Tomàs, però hi ha més coses aquest cap de setmana. Demà dissabte dia 6, a partir de les 9 del matí, al Centre d'Estudis del Mar, una biomarató amb snorkel per tots els públics a partir de 15 anys. És una activitat que organitza l'empresa Nèlides. Hem parlat en alguna ocasió amb ells, Serveis Ambientals Marins. Demà a partir de les 9, al CEM, al Centre d'Estudis del Mar, biomarató amb snorkel per a tots els públics a partir de 15 anys. Demà dissabte comencen també els actes, n'hem parlat aquesta setmana amb Montserrat Esquerda, de la Setmana de l'Orgull Cultural, que organitza el grup de memòria de Color Sitges Link. La ruta Rainbow, demà al matí, des de l'oficina de turisme, i la ruta Lorca, també demà al matí. La Rainbow comença a 11:15, la ruta Lorca a partir de les 11. I demà dissabte, a 6:45 de la tarda, a l'Espai Joan Tarrida, la presentació del llibre Los novios de Federico, gozos y quebrantos sentimentales de Federico García Lorca, càrrec de Pablo Ignacio de Dalmases. I a continuació, Veus de dones a Lorca. Posaran veu i música a Lorca, Mariona Martín i Glòria Bosch. Demà a la tarda, a l'Espai Joan Tarrida. Seguim amb dissabte. I demà dissabte, molt de futbol femení a les 4 de la tarda amb el torneig de futbol femení que tindrà lloc al Nou Pinsbens, categories infantil, benjamí i alevi. El Nou Pinsbens demà a partir de les 4 de la tarda. I qui vulgui música, demà dues propostes musicals. A les 9 de la nit, al Prado, al Saló Teatre, Carles Casas diu Llach, el pianista Carles Casas amb versions de temes clàssics de Lluís Llach, a partir de les 9 al Saló Teatre del Prado, preu de l'entrada 10 euros, és una proposta del Mediterranean Guitar Festival. I demà comencen els concerts de mitjanit a Aiguadols, al Port de Sitges, a partir de 11:15, Sergi Ramírez i Veneno La Piel, als concerts de mitjanit. I tanquem aquesta agenda llarga, llarguíssima, perquè el diumenge, a partir de 12:15 del migdia, el concert de primavera de la coral Sitges Canta, també al Prado. Entrada 10 euros pels socis, 12 euros no socis. Teatre Prado, diumenge 7 de juny, a partir de 12:15 del migdia, concert de la coral Sitges Canta, el concert de primavera, repetim, 10 euros, entrada socis, 12 euros, entrada no socis. Ja se n'han adonat que aquest és un cap de setmana per no parar. Després d'un any i quatre mesos, sembla que va dir això, ara no sé si ho va dir Isabel Navarro o Lídia Lanuza, però després d'un any i quatre mesos, l'edifici de la Creu Roja de la plaça de l'Hospital ja té ascensor. Per tant, l'edifici ja és absolutament accessible en totes les seves plantes. L'edifici de la Creu Roja, aquest gran edifici de la Creu Roja, ahir va inaugurar la instal·lació d'aquest ascensor i la va inaugurar amb la presidenta de l'Assemblea de Sitges, la presidenta provincial de la Creu Roja, el president autonòmic de Creu Roja i l'alcaldessa, Isabel Navarro, Lídia Lanuza, Josep Quitet i Aurora Carbonell. Per tant, un recurs que la Creu Roja esperava des de feia molt de temps i que al final ha estat una realitat. Precisament l'alcaldessa, quan tallava la cinta, deia: "Mare Déu, després de tant de temps." Bé, doncs és que ha estat gairebé un any i mig per la instal·lació d'aquest ascensor. Les obres, diuen des de la Creu Roja, han suposat una transformació significativa de l'immoble, que passa a ser plenament accessible i reforça el compromís de la Creu Roja amb la inclusió, la igualtat d'oportunitats i l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. L'edifici té 4 plantes i, com els dèiem, ha estat adaptat a través de la instal·lació d'un ascensor i noves escales accessibles per garantir així l'accés universal. Durant les darreres reunions de coordinació amb l'Ajuntament també s'han abordat noves línies de col·laboració, entre les quals destaca la possible gestió per part de serveis socials de l'antic pis d'emergència social situat a la planta superior de la Creu Roja, actualment en revisió per la seva reorientació com a recurs municipal. Per tant, hi ha més feina a fer, però en qualsevol cas, ahir s'inaugurava un equipament prou esperat, com és l'ascensor. Escoltem per aquesta ordre la presidenta de l'Assemblea de Sitges, Isabel Navarro, la presidenta provincial, Lídia Lanuza, el president autonòmic, Josep Quitet, i l'alcaldessa, Aurora Carbonell.
2: Hoy vivimos un momento muy especial para nuestra organización y para el municipio de Sitges. Con la inauguración de este ascensor culminamos un proyecto que lleva muchos años en el corazón de nuestra institución. Un proyecto que representa mucho más que una mejora en nuestras instalaciones. Simboliza nuestro compromiso con la accesibilidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Después de un año y casi cuatro meses de obra, hoy inauguramos unas instalaciones completamente renovadas y plenamente accesibles.
3: Buenas tardes a tothom y benvinguts. Hoy, como bien ha dicho nuestra presidenta Isa, inauguramos una mejora importante para la Cruz Roja de Sitges, un nuevo ascensor y una remodelación de las asambleas, porque no solo es la escalera, sino es cómo ha quedado toda la asamblea, que hacen de todo este espacio accesible, más seguro y mucho más cercano para todas las personas. Ha sido una trayectoria muy larga, pero al final se ha visto la luz. Y aquí estamos, inaugurando, con mucha alegría, porque lo que más celebramos hoy, ante todo, es la accesibilidad. Accesibilidad que cualquier persona mayor pueda subir, pueda coger el ascensor y pueda llegar a realizar su actividad, pueda llegar a hacer cualquiera de los talleres. A que cualquier persona tenga la movilidad que tenga, pueda acceder sin necesidad de ayuda a hacer su taller, su actividad, lo que necesite. A cada familia que llega aquí a la Asamblea de Sitges y que viene con su carrito de niños, con los niños, con las bolsas, y que antes siempre tenía que llamarnos y necesitaban que les diésemos ayuda, pues ahora lo pueden hacer tranquilamente sin necesitar que nosotros salgamos para ayudarles a subir. Y la verdad es que nadie se ha de quedar fuera por una barrera física. Y a eso yo lo llamo igualdad. En la Asamblea de Sitges trabajan precisamente para que nadie se quede atrás. Y esta inauguración de hoy es la prueba. Tengo que agradecer y agradezco de todo corazón a nuestro expresidente de Cruz Roja Española, el Javier Senén, que cuando él era presidente de Cruz Roja Española y yo era presidenta de Cruz Roja de Sitges, nos aportó y nos ayudó económicamente. Él fue el primero en que aportó dinero para esta gran obra del ascensor de Sitges que hoy inauguramos. Gracias, ante todo, al Ayuntamiento de Sitges, pero sobre todo a la alcaldesa, a la Aurora Carbonell, que siempre, siempre, siempre ha estado a nuestro lado y siempre nos ha ayudado y colaborado con nosotros en todo momento. Y ahora, al final ya, para poder acabar económicamente. Muchas gracias, Aurora. También yo recuerdo mucho a nuestro exalcalde, el Miquel Font, que hoy no puede estar aquí porque trabaja, pero si no, su ideal hubiera sido poder venir a esta inauguración, el cual también nos ayudó, colaboró con nosotros. En realidad es que siempre hemos tenido al Ayuntamiento de Sitges a nuestro lado y esto nos llena de orgullo y satisfacción. Sin olvidar, por supuesto, a Rosa Marco, que la tenemos aquí, que fue mi seguidora cuando yo dejé la presidencia de Sitges, continuó Rosa Marco, haciendo también todo lo que pudo por esta asamblea. Es una gran amiga y una gran compañera. Y a Isabel, que Isabel, pues amiga, compañera, y sois unas presidentas extraordinarias. Y cómo no, quiero agradecer por su trabajo y dedicación a técnicos, a voluntarios, a profesionales, a colaboradores. Gracias a todos por vuestra entrega, por ser un ejemplo constante de solidaridad y compromiso. No lo dudemos, cuando trabajamos unidos conseguimos avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más humana. Y no puedo olvidar, y tengo que nombrar, solo faltaría, porque además es un gran amigo, al presidente Josep Quitet, al que ahora le donaré la palabra para que continúe con todos vosotros. Yo os tengo que decir que siempre llevaré conmigo y llevaré a Sitges en mi corazón.
4: La Creu Roja sempre diem que som una cosa de tots i per tots, que existim a tot el món, és aquesta grandesa nostra, no? Que estem a tot arreu del món, ens veiem, però també estem aquí a casa nostra, a qualsevol ciutat, a qualsevol poble, aquí, avui estem a Sitges, fa molts anys que estem aquí a Sitges, no? Vull dir, aquesta és la grandesa nostra, i és una cosa que no és que vingui d'un altre dalt a baix, sinó de baix a dalt, som les persones, és la comunitat, les administracions, les entitats, és la pròpia societat la que vol que hi hagi la Creu Roja, i que fa la Creu Roja que a tot arreu ens distingim pel símbol, que inspira confiança, pels nostres principis fonamentals, per aquest model que va inspirar el Henry Dunant a Solferino, no? Però cada lloc té la seva cosa especial, perquè a fi de comptes qui la fa la Creu Roja són les persones. I aquí a Sitges hem tingut sempre persones implicades, compromeses, i no només els que han estat a Creu Roja, els que han passat per aquí, molta gent, sinó tot el resto de la població, de la ciutat, que ha volgut que la Creu Roja hi fos. Jo crec que un dia com avui inaugurem l'ascensor, amb accessibilitat, està molt bé, jo crec que forma part d'aquest voler adaptant-se cada vegada més a les necessitats que té la Creu Roja. Ho va explicar molt bé la Lídia, la Issa, i ens ho podria explicar la Rosa, que també molts anys vas estar aquí, moments també complicats, i també a l'institució et van dir, si volies anar a Sitges, aquí a l'Ajuntament et va dir que ho veia molt bé, i aquí vas estar, i aquí alguna cosa bé hauràs fet perquè hem arribat aquí. Jo crec que també se t'ha d'agrair, no? Mireu, jo, a part de les felicitacions i agraïments, que tots són bons, repetiríem una altra vegada, només voldria posar en valor una cosa molt important, que no és que ens passi aquí a Sitges, però sí que jo crec que som pioners a Creu Roja Catalunya, i ho posem en exemple. Tenim un problema a la Creu Roja Catalunya, que el té la majoria d'entitats, és que no tenim locals accessibles. Estem a 300 punts de presència a tot Catalunya. Aquí a la zona ja sembla que vam ser 3 punts o 4 tenim, 3. Vale, doncs en tenim 300 a tot Catalunya i n'hi ha molts que no són accessibles i cada vegada tenim més problemes perquè una, no podem respectar el principi d'igualtat que m'ha dit molt bé la presidenta, no hi hagi marginalitat, no tinguem que algú no pugui entrar a Creu Roja perquè no sigui accessible, i dos, perquè després quan demanem subvencions a l'administració estan vinculades a que hi pugui haver accessibilitat. Tenim un problema molt greu i ho estem intentant solventar com podem, perquè el problema quin és? La manca de recursos. Per això us deia que avui és molt important, no només perquè inaugurem aquest ascensor i el que representa representa d'accessibilitat a la Seu, sinó perquè és pioner. L'alcaldessa és pioner a tot Catalunya i si tu m'ho permets ho faré servir quan vagi als més llocs, que vagi amb ajuntaments o la Lídia i vagi, que la pugui acompanyar, diguem el mateix. Diguem, escolta, que no és tan complicat, que nosaltres tampoc teníem prou recursos per fer-ho, però l'Ajuntament va creure en nosaltres i ha portat aquests diners perquè el puguem tenir, perquè al fons és una ajuda, és a benefici de la comunitat. Per això deia que avui veig que l'importància, a part de tot el que molt bé ha dit l'Issa i la presidenta la Lídia, jo crec que volia posar en valor aquest esforç, aquest compromís, aquesta confiança que l'Ajuntament, Consell Comarcal, l'Ajuntament de Sant Pere o d'Olivella, que han tingut amb la Creu Roja, que teniu amb la Creu Roja, i que això ens farà poder arribar més bé a les persones. Però a la vegada podeu ser pioners en algo que ens convé moltíssim, i ara també, com diem, fa 20 anys que vam començar dient que volíem un ascensor, es va començar a parlar amb presidents que hi havia aquells temps, que dèiem, hem de posar un ascensor, i quan va venir la Lídia va dir, comprem el terreny, llavors amb la Rosa, llavors podem anar avançant, amb la Lídia s'ha estancat, ja com deia l'alcaldessa abans, s'ha estancat ja el cercle, però vull dir que també ara a Catalunya ho estem començant a fer, a veure com ho fem per fer accessibles totes les assemblees, i el model de Sitges, que és el que hem de posar en valor i el que haurem d'explicar i fer-ho saber, perquè els altres ajuntaments, vull dir que si algun ajuntament, algun alcalde o alcaldessa et truca, ja sé que ens faràs d'ambaixadora i els explicaràs molt bé. Escolteu, moltes gràcies i continuem avui a acabar de fer-ho.
5: Bé, moltes gràcies. No sé si això es podia baixar. Ah, vale, per res. Ara em sentíeu molt més fort, quan he fet així. Bé, bona tarda a tots i a totes. Bé, avui és un dia, la veritat, molt feliç. I estic molt contenta. I quan us escoltava a tots ara parlar d'aquest camí tan llarg, però que al final, amb paciència, amb perseverança, amb insistència, s'aconsegueixen les coses, i quines coses més importants com aquestes. I jo també recordava que quan va començar a venir, que jo era regidora en aquell moment amb l'alcalde Miquel Forn, van dir, sí, aquí s'ha de posar un ascensor, que ja han comprat el terreny, això, res, ara no tenim pressupost, ara ve la pandèmia, ara l'arquitecte ha dit que no, ara els cables, ara, en fi, ha estat realment, ha costat moltíssim. Però perquè veieu que això depèn de molta gent, perquè aquí s'ha donat les gràcies a molta gent, però fins i tot a vegades depèn dels que no governen, no? En aquest cas, per exemple, l'oposició, que avui també el president del Consell Comarcal forma part de l'oposició de Sitges, va afavorir un pressupost on hi havia aquests 40.000 euros, vull dir que a vegades és gràcies a moltíssima gent que projectes com aquests tirin endavant. I la veritat és que són projectes, jo estava pensant que la Creu Roja què fa aquí a Sitges? Ajudar els més vulnerables, ajudar a la gent que ho passa més malament. I nosaltres ens omplim molt la boca de fer, vinga, un nou camp de futbol, un nou teatre, una nova biblioteca, un nou, tot adaptat i tot fantàstic, i un espai on hi ha les persones més vulnerables, doncs ha de ser un equipament Déu també, no? O ha de ser diferent als altres. Per tant, per nosaltres és un orgull que aquí a Sitges puguem tenir un equipament com aquest, que abans ho deia, no és només un ascensor per pujar, com deia també la presidenta, és molt més que això. És gràcies a que tenim un ascensor i podem donar inclusió a tothom i oportunitats a tothom, tot això es pot aprofitar molt més. Des del regidor de drets socials que tenim aquí, el Xavi Ripoll, em diu, home, ara podrem aprofitar molt més tot aquest espai, perquè clar, fins ara doncs hi havia aquest hàndicap que no era accessible, no? Per tant, des de l'Ajuntament no ens quedem només aquí, ara molt bé per l'ascensor, però evidentment des de drets socials, que em consta que ja estan treballant i ja ho han vingut a veure i ja han pensat moltes coses, doncs en podem treure molt de profit tots, sobretot la ciutadania de Sitges i la ciutadania més vulnerable i més necessitada, que és qui ho necessita més. Perquè al final el camp de futbol o el teatre o el no sé què pot anar gairebé tothom, però aquí ve qui ho necessita de veritat. Per tant, per nosaltres és un orgull. I jo també us vull donar moltíssim les gràcies a tots, des del president, a la presidenta regional, a la expresidenta, a la presidenta actual, a la Patrícia, a tot l'equip tècnic, que ens trobem amb totes les festes i saraus, i els hi dic jo sempre, amb tots els voluntaris, me'ls trobo amb totes les festes, segur que ens trobarem ara seguríssim, perquè tenim Corpus, tenim la Pride, i ells sempre estan allà al peu del canó. I per tant hi ha una col·laboració boníssima de l'Ajuntament en Creu Roja, que penso que és important, perquè gràcies a això aconseguim al final aquests hitos, aquests èxits que costen moltíssim, és veritat, però al final quan els veus dius, home, doncs ha valgut la pena el camí, no? Ha costat, però ha valgut la pena. Per tant, moltíssimes gràcies a tot i que s'aprofiti molt, que vagi molt amunt i avall i que es faci servir pel que volem, per ajudar la gent sobretot i pel servei públic que donem aquí. Moltes gràcies a tots.
1: I 35 minuts, dia de festa, per tant, i de celebració, i a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sitges tenen tot l'acte sencer. Hem agafat un resum de tot l'acte sencer, però el trobaran també al nostre web avui mateix, aquest matí mateix, publicat. I a l'altre costat del fil telefònic, no sé si ahir, a les 10:15 de la nit, l'Eduard Tomàs, enmig de totes les preocupacions, també estava preocupat per dir, ara veuràs tu aquest xàfec, a veure si aquí em farà malbé l'exposició de clavells, a veure si farem salat aquí o a veure què passarà. Eduard Tomàs, bon dia i bona hora.
6: Bon dia, Vicenç.
1: No sé si enmig de totes les preocupacions, ahir aquest xàfec encara em va afegir una més.
6: Bueno, no, a l'hora que era encara, sí. Ja estem acostumats al tema pluja, ja havíem mirat, bueno, és que ja fa dies que estem mirant les previsions, i mira, si era només ahir a la nit, pues encara.
1: Això és el que es diu, eh? Això és el que es diu, sí, que només ahir, sí, sí. Ahir a la nit. Algú ha anat a mirar l'exposició, si està tot correcte, si està tot bé?
6: Bueno, cada matí ja estan, bueno, els expositors, penseu que ja fa un parell de dies que ja tenen els clavells, segurament ara també ja estan, bueno, ara no regalos, no?, perquè mira, ahir a la nit ja es van regar, però revisant sí, i també, sí, ara avui ja s'ha acabat de polir tot, ja per la inauguració aquesta tarda.
1: No deu haver, va, diguem-ho així, no deu haver millor lloc que els jardins de l'hospital, eh?
6: Bueno, aquí entraríem quasi en polèmiques, eh? O sigui, bueno, els jardins de l'hospital és un lloc com ideal pels clavells de l'exposició, o sigui, diguem que llueix moltíssim tot. Una altra cosa és això, que l'exposició, al final sembla que només hagi estat al Retiro, i ha estat en molts llocs, a l'Hort de Can Fals també, i antigament, sí, fins i tot també al Prado, a la Vall, no?
1: Home, ho recordaràs, Edu, a l'Hort de Can Fals, quan hi havia també la mostra de bonsais, que després la mostra de bonsais va anar a parar a la sala d'actes del Miramar, a l'auditori del Miramar, allà hi havia la mostra de bonsais, quan hi havia els expositors de bonsais, o sigui que diguem-ne que més d'un espai hi ha hagut, però no sé què té, bé, no sé què té, sí, aquest entorn dels jardins de l'hospital ho fa bonic tot, eh?
6: Sí, i també potser, o sigui, a l'entorn és com més acollidor, no?, ser més tancat, no?, però també és cert que, bueno, que l'exposició de clavells, clar, és que els clavells florits, amb la quantitat que hi ha, amb els colors que tenen, amb els cossis també tots arreglats, no? També els posis on els posis, clar, és que llueix moltíssim.
1: Sí, sí.
6: O sigui, també en el lloc li aporten un plus.
1: I aquí gairebé, aquí gairebé amb l'afegit aquest, no sé si dir terapèutic, perquè els residents i les residents de l'hospital, això de sortir al jardí i trobar-se aquest bé de Déu de clavells, home, un al·licient afegit, eh? Per a ells i per tot el barri en general, eh?
6: Sí, això sí que és un plus que sí que sabem, i també des de l'hospital sempre ens ho han comentat els patrons, que bueno, que tant els residents, els treballadors, etcètera, no? Doncs que estan molt contents. És com d'aquelles activitats que durant l'any, no?, doncs aporten un plus a tota la gent que resideix a l'hospital. Al final és veure els clavells, no?, també és veure la gent com els està cultivant, si baixen al jardí, no?, doncs també és com un moment també de trobada, no?, de cap on està parlant, i també hi ha aquest vincle, no?, aquest record, no?, de tots aquests corpus que han viscut.
1: Mm-hmm. L'exposició continua oberta, aquesta magnífica exposició que es va inaugurar ara farà una setmana al Mercat Vell, i no sé si enmig de... està clar, tots els elogis a l'exposició i tota aquesta memòria tan bonica de les catifes de flors de fa 50, 60, 70 anys enrere, no sé si d'aquí 10, 20, 30 podrem parlar de les catifes col·lectives de veïnat com encara en podem parlar avui, perquè més d'un i més de dos també ens deien, escolta'm, sort de les escoles, perquè les catifes del veïnatge cada vegada o resulta més difícil tirar endavant.
6: Home, jo crec que a vegades, o sigui, aquestes són frases que potser a vegades estan com ancorades, no? En una... Sí, no en un corpus tan d'avui, sinó jo diria aquesta frase, si me la dius fa

0: això sempre passa, eh? I alguns les festes en general també, o sigui, pot haver-hi un carrer, no?, que el veïnatge, etcètera, doncs potser s'ha anat envellint, no?, i pot haver-hi un moment en què falti alguna cosa de mans. I en canvi hi ha altres trams que potser ja han passat per aquest procés i ja s'ha com rejuvenit, per exemple, i ara pues, tenen això, una salut que diuen, bueno, aquí tenen però anys i anys, no?
1: Per tant, qui ho deia tenia aquí un atac de nostàlgia, eh? Però és normal tenir-lo perquè mirant l'exposició està clar que ve un atac de nostàlgia en més d'un moment, eh?
0: Sí, clar, o sigui, clar, a veure, la gràcia de tirar aquests 75 anys endarrere és que era un moment que totes les catifes les feia el veïnatge. Clar, contra això mai es podrà
1: no, competir. està clar.
0: Però també, clar, ja, nosaltres sobretot hem de donar una mica de valor a que dius, vale, 75 anys, també era un altre Sitges, evidentment, i la catifa de veïnatge, aquestes catifes, no?, això que passem d'individuals a col·lectives, sí, doncs també era com fàcil, diguem, en aquest moment, com d'adonar-se, no? El veïnatge estava allà, tots es coneixien, no? Llavors, clar, un Sitges que ha canviat com ha canviat, encara es mantenen, clar, és donar valor això, perquè realment el veïnatge ja no són les persones que hi viuen, sinó són tot de persones que s'hi vinculen, no? Llavors, clar, és com una xarxa molt més gran i molt més àmplia.
1: Deixa'm que... Sí, deies.
0: Sí, perdona. No, que deia que en aquest sentit, doncs bé, és això, no? La salut en aquest sentit d'aquests trams de veïns és bona, perquè clar, ja no depèn, si depenguessin del veïnatge que hi viu, llavors sí que seria tot molt complicat.
1: Està clar.
0: Per sort és això, s'ha anat fent com aquesta xarxa, no? I és també el maco del Corpus, que és una festa oberta i no la fan els veïns d'un tram, no són els únics que fan aquella catifa, no? Això ja està molt superat.
1: Deixin que pregunti per dues qüestions concretes d'aquesta exposició, que si vostès la volen veure avui oberta cap de setmana, no sé si els dies feiners de la setmana que ve, Edu, també estarà oberta l'exposició?
0: Doncs no t'ho sé dir.
1: D'acord, no passa res.
0: No, al final, bueno, també és un fet econòmic, eh? O sigui, són aquelles, les limitacions que tenim, no?, per totes bandes. També hem de veure, o sigui, aquesta setmana sí que ha anat passant gent, també és la setmana de Corpus, no? La setmana que ve sí que la tindrem oberta segur el dissabte i el diumenge.
1: D'acord.
0: Potser el divendres sí que també faríem, però bueno, posaríem a xarxes.
1: D'acord.
0: De moment aquesta setmana sí, i a cap de setmana fort, que és aquest, no?, doncs sí que l'horari és molt més ampli. Que per allà pugui entrar-hi.
1: Doncs vaig per les dues qüestions. Una d'elles, algunes de les fotografies que van cridar molt l'atenció, no sé si mai havien estat publicades o havien estat vistes, per descomptat que amb aquest tamany segurament no, però algunes d'elles van cridar fins i tot l'atenció als més veterans. I per una altra, aquest petit clip de vídeo fet amb intel·ligència artificial que també ha generat tot un munt de comentaris positius.
0: Sí, les dues fotografies, no sé si et refereixes a les grans
1: concreta. Diguem-ne, no em referiré a alguna concreta, però ens donava la sensació que més d'una de les fotografies que estaven allà, com si no les haguéssim tingut massa vistes, com si més d'una d'elles fos allò, nova de trinca en la recuperació històrica de fotografies, no? No sé si ha estat una feina molt feixuga aquesta també, la d'escollir les fotografies que han format part d'aquesta exposició.
0: La d'escollir les fotos, sí, això sempre costa molt perquè, bueno, has de marcar un criteri, no?, molt concret, i a vegades és cert que potser hi ha alguna fotografia que t'agrada o que saps que és molt bona i que estaria molt bé posar-la, però que no s'ajusta al criteri que s'està, no?, el criteri sota el que pivota l'exposició. Llavors, triar-la sempre costa. Que la majoria de fotografies, la majoria de gent no les havia vist mai, segur, perquè moltes són fotografies d'arxiu, no? Que jo és això, porto molts anys, bueno, fent molta recerca, no?, i anant recopilant, i llavors passa això, que jo potser, com que les he anat recopilant, no?, i també les dato, no?, i fico en carrers, etc., jo moltes me les conec molt, però és cert que només me les conec molt jo, no? I llavors per això la gran majoria no estaven vistes, a banda d'aquelles dues que ja vam... Bueno, ja vaig comentar la presentació,
1: sí,
0: no?, que les havia adquirit feia un mes, o sigui que aquelles dues, la del carrer Nou i la del carrer del Prado, doncs ja no les havia vist ningú, a banda del Francesc que la venia i jo que les vaig comprar.
1: Sí, sí, el carrer Nou,
0: sí,
1: la majoria... Mare de Déu, el carrer Nou.
0: El carrer Nou i...
1: Des de quan no es fa catifa de Corpus al carrer Nou?
0: Des de que no hi passa la processó. Clar, al final... És una cosa que bueno, a vegades hem parlat, no?
1: Sí, està clar.
0: Cada any, no?, quan fas aquestes entrevistes, d'allò que diem, no?, de que hi ha catifes perquè hi ha la processó i passa la processó perquè hi ha catifes.

0: no? Una cosa amb l'altra, no? Totalment es vincula, i a la que el recorregut de la processó ja es va reduir i anava de cap de la Vila cap a carrer Major i Ajuntament, doncs clar, va ser moment en què el carrer Nou també es va deixar de fer, carrer Carreta, carrer Tacó, sí, igual que, per exemple, carrer Sant Pere, no? Que també el mateix.
1: Sí.
0: En 70s ja es va deixar de fer, conforme tot això, el Concili, etcètera, es va anar reduint el recorregut, cada cop que hi havia un canvi de recorregut, doncs clar, aquells carrers, si no hi passava la processó, doncs ja no es feia I, la catifa.
1: I aquesta foto del carrer Sant Pau de dalt a baix, que fa un efecte...
0: Sí, és que és això, carrer Sant Pau, carrer Sant Pere, sobretot, que més els que es feien seguits, perquè el Bonaire normalment sempre s'ha fet subdividit, diguem, en catifes més petites, són d'aquells que fan molta impressió. Sí, sí.
1: No, per descomptat. El vídeo i el paper de la intel·ligència artificial per donar vida a totes aquestes fotografies antigues i dotar-les de moviment, una sensació que bé, està clar que ha cridat molt l'atenció, i veritablement que l'efecte està absolutament aconseguit, com si algú hagués estat allà filmant aquelles imatges, eh?
0: Sí, això, bueno, una persona de la comissió que ha estat moltes hores discutint-se amb la intel·ligència artificial. Ella, un dia ja li deia que d'intel·ligència poca, perquè realment costa molt, però nosaltres sí que teníem molt clar que són fotografies, o sigui, la base són fotografies antigues de la mateixa època, era tot el mateix criteri. I clar, l'únic que volíem era això, que animés una mica simplement els moviments d'acabar de posar la flor o la gent que està passant pel costat, no? Teníem molt clar que volien ser molt curosos de que no es veiessin persones fent cares, no? O gent que pogués reconèixer potser algú que veiés, no? Expressions que dius, ostres, sembla que és tal persona, però no ho és, no? Llavors amb això vam convigilar molt i reduir. I sí que és veritat que, bueno, clar, allà hem posat tot el que es veia bé, també us ho dic, eh? Hi havia molts moments, hi havia vídeos que potser duren 2 segons, perquè els 8 segons posteriors era una cosa que no s'aguantava per enlloc. Canviant les cases, apareixien nens com del terra, no? Com si fossin zombis de
1: però vaja, Edu,
0: gent que trepitjava les catifes, no?
1: D'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys es farà un vídeo de 5 minuts i tot serà d'un realisme absolutament impactant, eh? Ara, perquè, diguem-ne, ens en riem d'aquesta recreació a vegades que no respon a la realitat, però ens sembla que d'aquí 3 anys, 5 anys, la reproducció serà absolutament fidel en tots els aspectes, eh?
0: Bueno, això és el que sempre diem, no? Fins a on s'arriba la línia, no?
1: Ja.
0: Nosaltres, o sigui, sí, aquí al final seria això, no? Poder reproduir en aquest sentit de dir, mira, pots veure una mica els moviments, no? O sigui, bueno, el que seria com veure aquesta foto una mica en viu, no?
1: Exacte.
0: Més que això, realment, ja és distorsionar la realitat. A mi, personalment, no és algo que m'agradaria, perquè al final és... No, lo que és, no? I l'altre és com... És veritat, no? I l'altre al final és una realitat com inventada. Dius, si t'ajustes a això, no? Donar-li una mica de moviment, està bé, no? Perquè et situa, és el mateix, dius, bueno, mira, fem una mica de moviment. Més enllà d'això, jo almenys no ho veig, eh?
1: Sí, sí. Que va haver una època en què les imatges del corpus eren en quadre, després en foto, després en moviment, i ara, diguem-ne, tothom les pot tenir, eh? Tot a punt per aquesta... Perquè cap de setmana intensíssim, falta alguna cosa, queda algun serrell o què?
0: Bueno, és que clar, això un divendres de Corpus, jo us ho deixo en un moment que sí, queden coses, queden bastantes coses, tot l'ogros, evidentment, tot està preparadíssim,
1: sí.
0: Ara és allò de tots els detallets, no? Entonces és el típic dia que encara vas amunt i avall, no? De que, ostres, això, ostres, bueno, els detalls finals, no? Que sempre passa, que s'han d'acabar de tancar i bueno, que també està bé que així sigui. També seria molt estrany que jo ara et digués que no, està tot, estic supertranquil i no tinc res a fer.
1: Tota la gespa a punt?
0: Sí, sí. Bueno, aquestes de les coses aquestes que
1: ens
0: preocupa sobretot és la gespa. Sí, s'ha mentida com pot ser complicat.
1: No serà perquè no hagi plogut, eh? No serà perquè no hagi plogut.
0: Sí, aquest any no serà perquè hi hagi sequera, perquè hem passat per moments diferents. Bueno, aquest any és una mica això, els parterres de l'Ajuntament ja no són com estaven, no? Passada la sequera, no? Ja no s'han recuperat igual, o s'utilitza un altre material que ja no es poden utilitzar. Llavors, clar, bueno, a vegades depenem de situacions, depenem del golf que ens cedeix gespa, però també, clar, el golf té la seva pròpia dinàmica, no? De com a cega, no? Etcètera. Mm-hmm. I clar, a vegades costa acabar de conciliar això. També hi ha jardiners particulars, també vull dir-ho, que ens estan ajudant molt, perquè se'ls ha demanat això en una setmana, escolta, que anem malament i sí, necessitem que ens pugueu ajudar en tot el que... tot el que tingueu de gespa.
1: Com que sempre parlem dels clavells, quants quilos de gespa necessiteu?
0: Ostres, quilos.
1: Quilos, el que sigui, la unitat de la gespa. No ho sé, ara a mi no em ve...
0: Et podria dir que nosaltres agrupem per metres quadrats.
1: Sí.
0: Llavors, per metres quadrats parlem de més de 350 metres quadrats de gespa.
1: D'acord, entesos. Mm.
0: Clar, això posar-ho en una visió fins i tot a mi m'està costant, eh? De veure exactament sé on ho tenim, o sigui, el carro sobre, no?
1: Que és també s'accedeix. I després, evidentment, col·locar aquesta gespa en un lloc en què no es podreixin, que es pugui ventilar, en què estiguin les mínimes condicions necessàries, no?
0: Sí, això, un, de com s'ha de mantenir. L'altre també és com és la gespa quan se'ns talla, que és un dels problemes, de les limitacions. Nosaltres necessitem gespa tallada que estigui seca, i a vegades passa una mica això, que tant jardins o el club de golf, doncs clar, moltes vegades quan seguen la gespa està mullada. Uh-huh. Està mullada potser per la rosada o perquè estan regant, etcètera, no? Perquè amb ells ja és la manera adequada de tallar. Però nosaltres, perquè es mantingui bé, ha d'estar completament seca.
1: Està clar. I per tant, trobar-la en aquestes òptimes condicions no sempre és fàcil, eh?
0: Bueno, és això. S'han de conciliar, no? Un amb els altres i a vegades costa de trobar aquest punt per la quantitat que és molt elevada.
1: D'acord, els clavells ja els teniu tots?
0: Els clavells, bueno, esperem que arribin demà tots, sí.
1: Vale, perfecte. Però vull dir que ningú ha avisat que digui, escolta, que no sé què, que si el vermell, que si el blanc, que si no sé quantos. No, eh? De moment tot en ordre.
0: De moment confiem que sí, que tot arribarà bé. L'any passat vam tenir alguna problemes amb el clavell perquè arribava també tard. També com que depèn de quan acaba el Corpus. L'any passat era 22 de juny,
1: està
0: els clavells estan més justets. Aquest any, en principi, pues, arribaran tots bé.
1: Mm-hmm. Quants anys porteu de licitació de clavells, per cert? Perquè crec que...
0: Aquest
1: que
0: any...
1: Són 5 anys,
0: les licitacions són... No, són 4 anys.
1: 4 anys.
0: Sí, aquest any és el tercer.
1: Com als Jocs Olímpics. Vinga. És a dir,
0: us
1: queda un any de licitació de clavells, eh? Doncs això. Bueno. De moment, per tant, tot a punt. Preocupa alguna cosa?
0: No, bueno, el temps seguirem mirant-lo, eh? Perquè els últims anys sempre hi ha hagut algun detallet, sobretot per la processó, però no, si el temps acompanya, la resta, bueno, sí que és aquell punt de dir, esperem tenir una miqueta de sort, no? Amb això de, doncs això, que els clavells demà estiguin tots bé, que la gespa al final, la quantitat, ostres, doncs hagi anat bé la recollida i tinguem doncs aquestes 350 bosses. Sí, si això més o menys ja està, els trams, l'exposició de clavells, la resta de coses, el concurs de balcons, tot està organitzat i tothom preparat. No? O sigui, al final la festa la fa la gent, no? I sí que tothom porta molt de temps treballant-ho i preparant-ho amb il·lusió.
1: Doncs aquí queden aquests bons desitjos. Avui que s'inaugura l'exposició de clavells, avui el pregó a les 10 de la nit al Racó de la Calma, els veïns del primer tram del carrer Major que celebren aquest any el seu 75 aniversari, en Joan Comas, que en porta 50 ja a l'Exposició Nacional de Clavells, o sigui que tothom en la seva petita o gran parcel·la tindrà motius de celebració, la biblioteca en el seu 90è aniversari, l'escola Miquel Utrillo amb el seu 50è cap de la vila, o sigui que déu-n'hi-do la de petites grans celebracions que hi haurà aquest Corpus. Dilluns tornarem a saludar el president i a veure si veritablement aquests bons desitjos d'avui divendres o dilluns s'han materialitzat. Edu, bon Corpus, també. Com no?
0: Moltes gràcies, Vicenç, i sí, bon Corpus per tots.
1: El dilluns en tornem a parlar, gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Adéu-siau. Una abraçada. Nou i 54 minuts, cap de setmana de Corpus, el Corpus que també apareix en un dels titulars de l'Eco d'aquesta setmana, però l'Eco aquesta setmana, amb una fotografia de l'escala interior i del claustre de l'Ajuntament, titula Successió enrevessada, el procés de relleu d'Aurora Carbonell per Carme Gasulla es dilata enmig de dubtes i moviments polítics, diu l'Eco, que Comuns diu que ja disposa dels suports necessaris pel relleu a l'alcaldia, que serien el vot favorable de Fets per Sitges i el vot favorable del Margalló. Però també diu l'Eco que Esquerra Republicana vol certeses. Per què? Perquè ja ho saben que el ple d'investidura demana majoria absoluta, demana 11 vots. Si no s'aconsegueixen aquests 11 vots, aleshores tot això pot acabar derivant en què acabi sent alcaldessa la cap de la llista més votada. I la cap de la llista més votada és Mònica Gallardo, la cap de llista de Junts. Per tant, d'alguna manera, Esquerra el que vol és assegurar-se que aquest relleu es pugui produir tal i com en el seu dia es va establir en el pacte de l'any 2023. També diu l'Eco que una part significativa de persones del Margalló se senten més còmodes explorant entesa amb Junts de cara a les properes municipals del 2027. Ja veurem què passa. En qualsevol cas, aquest és un dels titulars, aquesta successió enrevessada que diu l'Eco. L'Eco que també parla de Barraques. Barraques planteja equilibri entre noves veus i experiència. El Corpus que transforma la vila en un cap de setmana de festa, patrimoni i flors. Hi ha els reptes pendents que persisteixen a la nova licitació de les llars d'infants. Un article que també comenta que les treballadores de les llars d'infants creuen que s'han posat sobre la taula millores, però no suficients. Els titulars de l'Eco, com cada setmana, ens els porta en Mareu Carbonell.
2: Bon dia! Aquesta setmana l'Eco posa el focus en el Corpus, que esclata aquest vespre amb el pregó del clavell. L'estat del canvi d'alcaldessa, la programació de les barraques, el procés de licitació dels llars d'infants o l'equip femení de tennis. Una llarga història d'amistat. A Crònica Local obrim amb el canvi d'alcaldessa que s'hauria de produir aquest mes. Els comuns asseguren tenir la majoria per fer alcaldessa Carme Gasulla, però ERC no farà cap pas sense garanties absolutes que el relleu pactat el 2023 prosperarà. D'altra banda, la nova licitació de les llars d'infants incorpora millores laborals, però les educadores les consideren insuficients i mantenen les seves reivindicacions. A més, a les pàgines de Dies i Hores expliquem la catifa de l'escola Miquel Utrillo al cap de la vila o al pregó del clavell, que seran alguns dels principals atractius del Corpus. A la secció de Cultura parlem de les barraques de Sitges, que han presentat el cartell de la seva 13a edició, amb una programació que combina artistes consolidats, talent emergent i música local. Finalment, en la secció d'esports obrim amb l'equip de tennis femení creat el 2016 que reuneix una vintena de jugadores i competeix en una lliga catalana amb l'esport, la convivència i la integració com a valors principals. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana, bon Corpus i gràcies per la confiança.
1: Gairebé les 10 del matí, que tenim per avui després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pitu Valera i en Joan Totosaus, Medicina Comunitària. Avui que parlarem de la setmana sense fum i també d'aquesta tendència creixent dels joves a fumar. I no només fumar tabac, sinó vapejar, que és aquesta derivada del tot singular, perquè vapejar també és fumar, encara que et doni la sensació que si vapeges no fumes. Bé, doncs vapejar porta les mateixes conseqüències que fumar. Avui amb la infermera Alicia Fuentes i també Kevin Antequera, en conversa amb Carola Fernández. El darrer butlletí de les notícies de l'Utrillo d'aquest curs. Un darrer butlletí que ens portarà la catifa de Corpus de l'escola al cap de la vila, el punt i final dels clubs de lectura, l'inici de la jornada intensiva i la fi el final d'etapa de l'alumnat de 6è. I després queda un cap de setmana per inscriure's en una proposta que tindrà lloc a Sitges d'aquí pocs dies, que és el Certamen Royal de Moda. Atenció, perquè se cerquen homes i dones majors de 40 anys amb il·lusió, actitud i ganes de viure una experiència única sobre la passarel·la. Ens explicarà tota aquesta història la seva impulsora, la Lourdes Marín, impulsora d'aquest Certamen Royal Moda. I el programa acabarà amb la tertúlia esportiva habitual dels divendres, aquesta mitjoreta amb en Pitu Valera, en Toni Muñoz i els tertulians habituals fins als 12 del migdia.

A les portes d'aquest cap de setmana de Corpus, 5 de juny del 1894, gràcies a les gestions del fill adoptiu de Sitges, Antoni Ferratges, marquès de Montroig, el govern concedia el tractament d'il·lustríssim a l'Ajuntament de Sitges, en substitució del de magnífic que havia ostentat fins aleshores. Tal dia com avui, de l'any 1948, s'homenatjava a l'escriptor Ramon Planes a motiu d'haver quedat finalista del Premi Internacional de Primera Novel·la amb El Pont Llevadís. L'obra fou publicada 2 anys més tard. Demà farà anys, un 6 de juny del 1946, que el periodista Josep Maria Massip tornava a Barcelona procedent de les Filipines, on havia marxat en esclatar la Guerra Civil, i demà fa anys, un 6 de juny del 1979, que es constituïa la Unió de Botiguers de Sitges, un 6 de juny del 1979. I fa una estona en l'apartat d'agenda els parlàvem que aquest cap de setmana en el Pride Cultural, en totes aquestes activitats que organitza el grup de memòria de Color Sitges Link, demà es parlarà de l'Orca. Bé, doncs, les nostres efemèrides comencen avui, tot recordant el naixement, un 5 de juny del 1898, de Federico García Lorca. Ens serveix aquesta corranda d'origen sefardí, la Tarara, que Lorca va adaptar per un disc que va enregistrar amb l'Argentinita. La Tarara, que és la forma popular de definir una dona boja, una dona que no està equilibrada. Una cançó que Lorca va adaptar al 1931. Federico García Lorca, que va néixer a Fuente Vaqueros, a Granada, i va ser assassinat, com tots vostès saben, al camí de Biznar al Fakar, el 18 d'agost del 1936. Aquesta història que ens porta la Residència d'Estudiantes, aquesta història que ens porta obres com el poema de Cantejondo, que ens porta Poeta en Nueva York i que ens porta a totes les seves obres teatrals. El 16 d'agost del 1936, detenint en Lorca, el governador civil de Granada va consultar a Queipo de Llano què fer amb Lorca, i Queipo de Llano va deixar anar una d'aquelles frases històriques. Dale café, mucho café. Lorca fou afusellat a 4:45 del matí en aquest camí de Biznar al Fakar. Mai no s'ha trobat el seu cos. Tal dia com avui de l'any 1907, a la Vila de Gràcia naixia el Club Esportiu Europa a partir de la fusió entre el Provençal i el Madrid de Barcelona. Tal dia com avui de l'any 2008, Pep Guardiola signava contracte pel Barça per les temporades 2008-2009 i 2009-2010. Tal dia com avui de l'any 1968, l'atemptat que va costar la vida al germà de John Fitzgerald Kennedy, Robert Fitzgerald Kennedy, a l'hotel Ambassador de Los Angeles, amb un acte polític, un tret, algú que va fugir per la cuina de l'establiment, unes imatges que es poden trobar a YouTube, perquè era un acte que era retransmès en directe per televisió. En fi, 1968, en aquests anys absolutament convulsos als Estats Units. El 1981, tal dia com avui, a Los Angeles, un informe mèdic certificava que 5 homes presentaven una pneumònia desconeguda que després es definiria amb un nom, la sida. Tal dia com avui del 1981, tal dia com avui del 2004, que moria el president Ronald Reagan, expresident americà, i tal dia com avui de l'any 2005, que Rafa Nadal guanyava el seu primer Roland Garros. I en què podem acabar? Va, amb un canvi de registre, perquè aquest cap de setmana farà anys, un 7 de juny del 1917, que naixia un dels homes que més bé va saber viure a tot el segle XX, Dean Martin. Cantant, actor, bon vivant, al costat de Sinatra, de Sammy Davis Jr., un dels membres del Rat Pack. Aquí va aquest cha-cha-cha d'amor. Cha-cha-cha d'amor.

0: Aquest cantar despreocupat, aquest cantar suggerent, Dean Martin, que es coneixia prou bé i sabia que era, allò que em deien abans, un galant amb totes les lletres, tan conegut en la seva vida personal com en la seva vida professional. I no és que fos un gran cantant, com els seus companys del Rat Pack, però veritablement sabia què fer amb el seu encant, amb el seu glamour. I va editar un bon grapat de discos, tot amb aquest estil, diguem-ne, tan easy listening, que es pot escoltar a qualsevol moment i que genera, doncs això, una bona vibra. I amb la veu de Dean Martin tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Bonifaci, que Sant Marcelí, que Sant Florenci, que Sant Julià i que també Sant Faustí i Santa Valèria. La model Rocío Cruzet, 32 anys, celebra avui, l'exnadadora. Ona Carbonell en fa 36. El cantant David Bisbal, 47 anys, celebra avui. L'actor Marc Wahlberg en fa 55. I el saxofonista Kenny G, 70 anys, celebra avui. Un bon xàfec i les 10, quarts d'11, 10 litres de pluja, pataplum. Així, gairebé tots de cop, perquè aquest matí semblava que ens ruixessin així amb un esprai. 18 graus de temperatura. Aquesta setmana, que a aquesta hora hem estat a 24, doncs avui estem a 18, amb un 78% d'humitat. Què diu la previsió? Que tindrem un cap de setmana més tranquil. Divendres, dissabte i diumenge, més tranquil·litat. No tranquil·litat absoluta, però més tranquil·litat. No es preveu, almenys a la costa central, previsió de pluja per aquest cap de setmana. Això sí, aquesta nit, els que vagin al pregó, doncs alguna cosa per guarir-se, perquè farà allò fresqueta, fresqueta més o menys del temps, perquè el que no era bastant normal, com deien els meteoròlegs, era la calor xafogosa d'aquests darrers dies. Previsió per les properes hores, a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada encara amb restes de temps inestable i hem tingut aquests ruixats, o estem tenint aquests ruixats fregant la costa o també que estan afectant a punts del sud cap a les Terres de l'Ebre. S'espera que al llarg del matí a poc a poc vagin a menys, igual que la resta del país, els núvols baixos que tenim també s'han d'anar trencant i a poc a poc s'ha d'anar imposant l'ambient assolellat. Tot i això, encara tindrem alguns ruixats de cara a la tarda, res a veure amb la intensitat, no cauran amb la intensitat que van caure ahir, però sí que afectaran a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al sector oriental d'aquesta mateixa serralada. Pel que fa a la temperatura, sortiu avui amb una jaqueta perquè sí que ha baixat clarament a bona part del territori i de cara al migdia també notarem que l'ambient ha de ser menys calorós. Tot i això, la temperatura més alta podrà pujar fins als 27-28 graus. Aquesta s'ha de registrar cap al Pla de Lleida. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 11 minuts. En uns moments el repàs als titulars dels diaris abans, però tres notícies d'aquelles que us poden fer pensar una miqueta. Primer, la que ens acaba de donar en Joan, perquè si vostès són d'aquells que pensen, mira que hi ha gossos, eh? I mira que hi ha gent que té gos, eh? Sembla mentida. Quants n'hi ha? I gent que els treu de dos en dos i de tres en tres, gent que els porta de bracet, com si fossin criatures o en cotxet. Bé, gent per tot, els gossos, animals de companyia, bé, tal. Aleshores, aquí va una dada, jo que en deia abans una data, eh? Aquí va una dada. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç.
0: A Espanya hi ha...
1: 7,5 milions de gossos. Sensats.
2: Són molts, eh? Són molts.
0: Aleshores, clar, què en podem fer en abstracció d'aquesta xifra? Home, poca cosa, però ja en podem fer alguna cosa si la comparem amb una altra xifra, que és...
1: Els nens, els menors, entre 0 i 16 anys.
0: Que són menys que el nombre de gossos que hi ha a Espanya. Correcte. És a dir, hi ha més gossos que nens.
1: Ara mateix sí.
0: A Espanya, dit així, eh? Uh-huh. Ahir que els dèiem que hi ha aquesta gran quantitat de nens pobres i avui els diem que hi ha més gossos que nens.
1: També la mateixa enquesta, o el mateix cens,
0: una enquesta propietària, se sent,
1: sí,
0: indica
1: que hi ha 5,6 milions de gats.
0: Ah, Déu-n'hi-do.
1: 5,6 milions de gats.
0: Els gats que fan una vida més casolana.
1: Sí, i que el nombre d'animals de companyia ha crescut un 14% des de la pandèmia. És a dir, la gent, després de trobar-se sola a casa...
0: Ho podem entendre en tots els aspectes, suposo, en tots els àmbits. Un ocellet...
1: El nombre d'animals de companyia, diu.
0: Uh-huh.
2: Gats, gossos... Clar,
0: no ho sé. Hamsters... És que no ho sé. Què es considera animal de companyia... que tot pot fer companyia.
1: És la primera estadística nacional de protecció animal que ha realitzat el Ministeri de Drets Socials, d'acord? I que ha comptat a tots, també sumen animals com conills, aus, rèptils o tortugues.
0: És a dir, una serp,
1: un rèptil,
0: sí. En fi.
1: No parla d'ocellets.
0: No parla d'ocellets, eh?
1: No parla d'ocellets.
2: Un periquito, no?
1: Però també és un animal de companyia.
0: Sí, un periquito, sí, sí. Bé, doncs això, fonamentalment el que deia en Joan, hi ha 7 milions i mig de gossos.
1: 7 milions i mig de gossos.
0: Hi ha més gossos que criatures.
1: I més, exacte.
0: Per tant, si vostè surt en poc carrer i diu, quants gossos? Doncs mira, sí, això, sobretot a primera hora, que és una de les imatges de primera hora. Bé, segona, la setmana que ve, per si no ho sabien, ve el papa.
1: Sí?
0: Ve el papa. I el dia 10, per si no ho sabien, que és dimecres, el vespre es beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'important és, i això no només va pels menuts, sinó pels grans, perquè com que a vegades les aficions de petit continuen sent les aficions de gran, si a vostès els agrada el Lego, aquí va el model més gran que mai ha fet Lego, que no és altre que el Lego de la Sagrada Família, que sortirà a la venda l'1 de novembre, que ja es pot demanar.
2: Aquesta és bona, eh?
0: És un model amb 12.060 peces.
2: Anava a dir unes quantes.
0: 12.060 peces. No sabem si a la caixa hi ha també la benedicció apostòlica, perquè quan acabin de fer la Sagrada Família la puguin venir tota sencera.
2: Home, de fer efecte, en l'idioma
1: que vulguin.
0: Ja, en l'idioma que vulguin. També és veritat això, si la volen en llatí, en català, tal. Perquè, part, aquesta deu ser millor, perquè en aquesta deu haver la façana de la Glòria, deu ser tota la Sagrada Família sencera, que saben que aquí encara hi ha pendent la façana de la Glòria. Bé, total, 12.060 peces, l'empresa l'ha creada per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i recrea amb gran detall al temple barceloní. Hi ha unes imatges també de l'interior, que és una cosa sèria. Ja es pot reservar per el mòdic preu. Bueno, ja se sap que aquestes coses són un capritxo. Has de tenir lloc per posar-ho, eh? Perquè, esclar...
2: Home, un cop muntat,
0: un
2: això...
0: Un cop muntat, sí, sí. On deixes aquesta andròmina?
2: I ha de fer efecte.
0: M'entens? A l'entrada de casa, en una habitació especial al costat del tren elèctric. Què us diré? 750 euros.
2: Uf.
0: 750 euros. La maqueta de Lego de la Sagrada Família, que sortirà a la venda a partir de l'1 de novembre, però que ja es pot reservar a la pàgina de Lego.
2: M'he quedat curt, jo pensava entre...
0: Pensaves, veies més?
2: Entre uns 200 i 300.
0: Ah, pensant. Doncs mira, 750. 750, clar, que és, és per tota la vida, això, eh? I poden anar al seu ritme. Que diguis, mira, la poden acabar abans a casa que no la vida real. La maqueta de la Sagrada Família. I avui no és habitual que això passi, però segur que en més d'una ocasió a vostès els ha sortit aquesta frase. La família de l'il·lustradora Marjan Satrapi, que va morir als 56 anys, ha dit que ha mort de tristesa. Es pot morir de tristesa, es pot morir de tristor, segurament, des d'un punt de vista clínic, això no es dirà mai. Però, en canvi, segur que vostès en algun moment de la vida han trobat algú que referís a algú altre, o algú de la pròpia família, dient que ha mort d'això. Bé, aquesta il·lustradora es va fer especialment famosa per una novel·la il·lustrada, una novel·la autobiogràfica titulada Persèpolis, ho llegim de l'Avantguardia, hi ha un article molt bonic de Lara Gómez, una novel·la en 4 volums, publicada entre l'any 2000 i l'any 2003.
1: Es va fer peli, eh?
0: Es va fer peli, també, després. Molt maca, una pel·lícula molt maca, amb uns dibuixos, però maquíssims, maquíssims, maquíssims, en blanc i negre, una de les novel·les gràfiques més llegides de la història, que explica la revolució islàmica iraniana vista des dels ulls d'una nena. L'obra va ser guardonada al Festival de Còmic d'Angolem, etc etc etc. Bé, el cas és que la família ha dit que Marjan Satrapi ha mort de tristesa i, textualment, el seu entorn pròxim va avançar que aquesta pena va néixer després de la mort fa poc més d'un any del seu home, l'actor Matías Ripa. A partir d'aleshores, l'historietista va esborrar tot el contingut de les seves xarxes i va pujar fotografies del seu espòs i missatges que li dedicava. Mor la dona darrere Persèpolis i ha mort de tristesa, fonamentalment de tristesa, més enllà de la situació a l'Iran, més enllà de la situació al seu país. Tres titulars, perquè els titulars de primera pàgina se'ls poden imaginar. Els docents han dit que no, bé, part dels docents han dit que no, perquè els docents de secundària sí que donaven suport a aquest acord i, per tant, no fan vaga, però el sindicat majoritari va oferir la possibilitat als docents de consultar aquest acord i ells, els docents, van dir que no. El 65% dels professors també ens ha cridat l'atenció perquè mira que l'ha buscat, però no diu la quantitat de vots. Només hi ha els percentatges. Però bueno, donem-ho per bo. Doncs el 65% dels que van votar han votat que no l'acord amb la Generalitat. Saben que tot plegat va començar amb aquell acord en Comissions Obreres i UGT. L'USTEC es va posicionar en contra d'aquest acord perquè l'USTEC, que és el sindicat majoritari, no va ser consultat en el seu moment. Després l'USTEC va signar aquest acord. Ahir els docents d'alguna manera també li van dir a l'USTEC que no estem d'acord amb aquest acord que va signar, i per tant, diguem-ne, a l'USTEC també se li ha esmenat la plana d'alguna manera, a més de la conselleria. I ara en Joan acaba de dir que la consellera aquest matí ha assenyalat que no es tornarà a reformular aquest acord.
1: Que s'acaba la negociació.
0: Que s'acaba la negociació.
1: És el que ha dit la consellera aquest matí, ja veurem si s'ha acabat. Perquè, clar,
0: aquesta és la qüestió.
1: Aquesta és una, i l'altra, que ja han anunciat jornada de vaga per la visita del Papa.
0: Primer ho havia dit un dels sindicats, la Intersindical, si no recordo
1: malament.
0: Sí, no,
1: ara ja ho acaben de confirmar, i han demanat a la Generalitat que deixi de negociar amb els sindicats i que negociï amb el comitè de vaga. Passa que, clar, el comitè de vaga surt a partir de...
0: Sí, que tenen raó vostès, eh? Primer els sindicats hi hauria d'haver una postura més unitària.
1: Com la pròpia consulta, és a dir, està d'acord? Sí, no, no, era. Està d'acord? Sí, no, i em comprometo a adherir-me a les vagues. No, escolti, sí, pot estar d'acord sense compromís, perquè potser no està d'acord
0: ja.
1: En com s'ha negociat.
0: Bé, doncs vindrà el Papa i hi haurà tot això, eh? Tot aquest percal, per dir-ho d'alguna manera. També és veritat que mai fins abans havíem vist tants anuncis de la Generalitat donant la benvinguda al Papa, perquè n'hi ha un munt, n'hi ha una bona colla. Aquests anuncis que ens surten dos movent la mà dient hola, hola, santedat, allò 14. Bé, que la setmana que ve serà entretinguda i intensa. Per què sap greu? Doncs sap greu pel fonamental, que hi ha una colla gran, molt gran, d'adolescents, nois i noies, que han de fer la selectivitat. I la selectivitat no és cap broma, perquè de la nota de la selectivitat ja saben vostès que en depenen moltes coses. I aquí estarem amb tot això mentre hi ha tota una bona colla de nois i noies que estan fent colzes per intentar que la selectivitat surti el millor possible. I aquest entorn, per descomptat, que segur que no facilita gens la necessària concentració perquè les coses vagin bé. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris. I ahir el Primavera Sound estava ple de gom a gom, però alguns dels concerts més importants no es van poder celebrar per mort de la pluja. Per tant, avui les imatges d'aquesta primera jornada del Primavera, que va resultar, doncs això, mig llufada per la pluja, doncs són aquestes imatges d'una gentada, d'una gernació, sota xubasqueros, paraigües, com pogués. Avui que hi ha The Cure, entre molts altres, al Primavera Sound, però és una de les derivades de la jornada d'ahir que va donar moltes coses, però en especial, Joan, el que dèiem de la protesta dels docents i la celebració d'alguns docents pel fet d'haver votat no al preacord i la demanda reiterada de la dimissió de la consellera.
1: Correcte. Ahir que, en principi, va haver com una mena de reunió d'urgència a la Generalitat per veure com entomar-ho. Aquest matí ha sortit la consellera amb aquestes paraules, la negociació ha acabat, mentre es reprèn la vaga, i de fet avui hi ha jornada de vaga, de la qual el sindicat professors de secundària ja se n'ha desmarcat també, perquè ells entenien que l'acord era...
0: I van votar majoritàriament a l'acord?
1: Els seus afiliats, però és veritat que aquesta votació, com a mínim peculiar, perquè, repetim, no era sí o no, era sí, no, i una condició.
0: Un no amb un compromís afegit.
1: Correcte, que... Aleshores, i que després que el no ha estat més contundent del que fins i tot es podia esperar...
0: Vinga, ara sí que ja tenim la xifra, els vots de rebuig són 39.500 i 21.184 docents que donaven suport. Però és que ahir la feina era trobar el nombre de vots. Doncs això.
1: Doncs aquesta, doncs en aquesta situació que de més rebuig del que s'esperava. S'esperava que la votació anés una miqueta pel llindar, però no aquest rebuig tan majoritari. I tot i això, doncs, els responsables de l'USTEC, bé, si no n'és vero, ben trovato, i vinga, seguim. I aleshores, ja directament avui han rebutjat de reunir-se amb la consellera, una consellera que tampoc els vol rebre perquè entén la negociació com acaba.
0: Per tant, diguem-ne que...
1: està enquistat. A veure qui ho desenquista.
0: El desenquistador que ho desenquisti, bon desenquistador serà. Perquè s'acaba el curs, i el problema és que el curs s'acaba com s'acaba i el curs que ve ja veurem com comença. Però d'alguna manera s'haurà de resoldre això està clar.
1: Les hores lectives perdudes no són poques. No són poques.
0: I això és com el son que no recupera. El que perds. Doncs les hores lectives no es recuperen i tenen conseqüències, Sempre tenen conseqüències.
1: Bé, sobre els alumnes.
0: Sobre els alumnes, evidentment. Bé, doncs, aquest és un dels titulars. Els altres continuen encara molt serrells l'assumpte de l'Eire Díaz, la reunió amb la directora de la Guàrdia Civil. Ella deia que era persona de la seva confiança, admet que va tenir dues reunions amb l'Eire Díaz, la directora de la Guàrdia Civil, el ministre Marlaska dient que és una dona absolutament confiable en el seu càrrec, i es tira i arronsa, i aquesta bola que va, diguem-ne, sí, perquè... travessant un camp de mines.
1: És a dir, el cas Leire Díaz, doncs això, ha sortit aquesta admissió de la directora de la Guàrdia Civil de les reunions amb la exfontanera o exlampista del PSOE, això per una banda. En el judici del germà de Pedro Sánchez, en què ahir precisament va ser ell el qui va declarar, La imatge, per tant, era del germà de Pedro Sánchez declarant en el judici en què és acusat i bàsicament en això estem. I després hi ha la controvèrsia de la visita del papa que avui al país ens...
0: Hi ha una derivada que també té relació amb una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana sobre, diguem-ne, el món de la pederàstia i l'Església Catòlica.
1: La Luz, em sembla que
0: és. La Luz, es diu, exactament. Aquest és el títol de la pel·lícula, que diu alguna cosa així com la veritat no... Quan un cas... La veritat no prescriu.
1: No prescriu.
0: Exacte. Això és el subtítol de la pel·lícula. Bé, el cas és que el país posa sobre la taula una investigació, diguem-ne, que esquitxa la cúpula...
1: Tothom.
0: La cúpula eclesiàstica espanyola.
1: 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. Els procediments judicials, les investigacions periodístiques i les sentències canòniques de les darreres dècades obren llum sobre les agressions tapades o silenciades per la jerarquia eclesial. Hi ha una norantena llarga dels càrrecs de l'Església Catòlica afectats, entre ells 68 bisbes, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ahir es despatxava de manera absolutament displicent quan li van preguntar pel tema del català.
0: I va dir...
1: Amb una resposta: a mi ningú no em pressiona, m'ha escrit molta gent queixant-me, i a mi què? Queixis el papa.
0: I així li va sortir, d'aquella manera que té el bisbe Omella, a vegades aquesta manera que tenen els capellans de dir les coses, i, pap, pap, bum, i ho va deixar anar així. Sí, està clar. Si vostès diuen, no, no és... És com ella, no és Jovany. No, és clar,
1: no
0: és Jovany. Perquè això, el bisbe Jovany, no l'hagués contestat mai.
1: Això és... A mi què?
0: A mi què?
1: Clar, amb les investigacions també, bé, el dubte.
0: Ai, senyor. Ve el papa, la setmana que ve. Una cosa sí, Gaudí va fer el que va fer, per tant, al final acabarem dient això. Gaudí, deixeu-lo en pau, que ja va fer el que va fer. I ara és tu, senyor, també. I després hi ha tota la resta, que això ja veurem què passa la setmana que ve.
2: A tot arreu hi ha pols, eh?
1: No vegis a l'era.
0: Volta. Tenim l'era plena de pols. En matèria esportiva.
2: Mira, fem referència, de nou, a aquesta campanya electoral al Real Madrid, perquè és que, veritablement, té un punt de... No sé com definir-ho, perquè, clar, ahir Florentino Pérez apareix en un programa com és Horizonte, el que presenta Iker Jiménez. Fa uns dies Enrique Riquelme apareixia a l'Hormiguero, en fi, anunciant grans fitxatges o grans promeses. Ahir, per exemple, Florentino va dir que dimarts que ve farà una gran oferta a un club de Champions. I que estem parlant d'un...
0: Haig d'entendre que la farà, òbviament, si surt president.
2: Sí.
0: Perquè dimarts que ve ja haurà passat les eleccions.
2: Exacte. Suposaria, va dir Florentino, el fitxatge més car de la història del Madrid. 150 milions d'euros.
0: Vinga, dos adelante.
2: Ni sabem quin és el club, ni sabem quin és el jugador, però... Vaja.
1: Ha dit que no són ni Haaland ni Harry Kane. Això sí que ho ha dit.
0: Doncs vosaltres mateixos.
2: Comença a descartar. Sabrem en poques hores qui és el president del Madrid, si Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Ahir que la selecció espanyola va jugar un amistós contra Iraq, va empatar 1-1. Destaquen les cròniques el bon partit de Ferran Torres, i també el debut de Marc Bernal, el gol que va encaixar Joan Garcia, que també ha generat una miqueta de controvèrsia. Andoni Iraola s'ha convertit en el nou entrenador del Liverpool, el tècnic basc que va començar a destacar la seva carrera com a entrenador quan va ser el tècnic del Rayo Vallecano, va donar el salt a la Premier com a tècnic del Bournemouth, i ara, doncs, bé, dona el gran salt convertint-se, com dèiem, en el nou entrenador del Liverpool, en substitució d'Arne Slot. Parlem de bàsquet, perquè ahir el Barça, quina sorpresa, va tornar, com diuen els castellans, a les andades, i va perdre 87-90. Per cert, ahir el senyor Sito Alonso, el tècnic de l'UCAM, no va ser desagradable en l'entrevista a la periodista de TV3, Rucumbau. No, ahir, com que el seu equip va guanyar, doncs va ser molt... Estava molt feliç i se'l veia molt content. No va ser, repeteixo, desagradable en les seves declaracions a l'entrevista de TV3. Per tant, eliminatòria empatada a 1, el Barça que se la jugarà demà en aquest tercer partit que de nou es trasllada a Múrcia. El Madrid va guanyar, i de quina manera, 83-118 a la pista de Laguna Tenerife. Per tant, el Madrid que empata l'eliminatòria i per tant es jugarà el passi a semifinals demà al tercer partit al Movistar Arena. El cap de setmana, esportivament parlant, què ens porta? Doncs d'una banda el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, la cursa el diumenge a partir de les 3 de la tarda. També hi tenim Gran Premi d'Hongria de MotoGP, la cursa en aquest cas el diumenge una hora abans, a partir de les 2. Demà dissabte tenim la final femenina de Roland Garros, la jugaran la jove russa Mirra Andriva. Té 19 anys, es converteix en la cinquena tenista més jove en disputar la final i la seva rival serà la jugadora Maja Szczęsna, que és la número 114 del món. Una final inèdita.
0: I ha arribat a la final,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, una final inèdita, sens dubte.
1: Ve de la prèvia.
2: Sí, i també ens deixa aquest cap de setmana, o ens porta, millor dit, a la Copa del Rei d'handbol, en el cas de l'únic representant català, que és el Barça. El Barça juga els quarts de final avui a la 1 del migdia, un horari així una miqueta estrany, contra Valladolid.
0: 10:32, i per tots aquells que han vist Senglars també, Sitges, que sàpiguen que a Vallvidrera els veïns estan fins al capdamunt. Per què? Perquè el parc de Collserola estarà barrat tot l'estiu a l'accés als veïnits, al veïnat, i en canvi tots els Senglars baixen a Vallvidrera. Per tant, aleshores els veïns diuen, bueno, nosaltres no podem anar a resoldre que tots els Senglars venen cap aquí. I ja, però en fi, si aquí n'hem vist un a l'estació, doncs allà campen, però pel carrer totes les famílies senceres, als negocis dient, bueno, què hem de fer aquí si no podem, si tindrem un estiu tot el parc de Collserola barrat i en canvi aquí baixen els Senglars com i ningú diu res i la policia ens diu que si en veiem un que els truquem. Bueno, en fi, que la vida segueix.
2: Deixem-ho estar.
0: Pitu, gràcies. Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
1: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Arriba Jordi Casas House. El programa que presenta Jordi Casas. El mestre del house.

0: demos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Otro, otro.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Aquest espai que fem, ja ho saben, de manera quinzenal, en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, i el que avui dedicarem a parlar de tabac, vaja, de tabaquisme, vaja, d'aquesta addicció terrible que acompanya tanta gent i que, tot i que les dades de les persones que fumen cigarreta convencional sembla que van a la baixa, resulta que, clar, la indústria tabaquera, que hi ha molts diners aquí, això és una indústria molt potent. Se les ha pescat ja fa temps, per buscar la manera d'atrapar, diguem, altres consumidors. Com? Doncs s'han inventat bàsicament això dels vapejadors, amb plens de colors, sabors, pinya, limon, maracuyà, coses molt tropicals, molt atractives. I qui ha caigut de quatre grapes en això? Perquè, clar, anaven a per ells, els joves. Els joves, claríssimament. I les dades de la setmana passada, saben, va ser la setmana sense fum, es va fer una enquesta poblacional a 1.891 persones i a partir d'aquesta enquesta s'han extret diverses dades. Per tant, diguem que és una enquesta a un grup de gent que podria traslladar-se a la població en general. Doncs quatre titulars d'aquesta dada. El 21% dels menors enquestats, dèiem, 1.891 encastats, però això després ho podem traslladar a una lectura general de població, però el 21% d'aquests menors encastat es declara fumador. Es declara fumador de menors, estem parlant de menors de 18 anys, D'aquests, el 100% ha utilitzat vapejadors. El 100% d'aquests 21% de menors que es declara fumador diuen que han utilitzat vapejadors. Hi ha també en aquesta enquesta s'evidencia també una desconnexió enorme entre la percepció pública i l'evidència mèdica o científica. És a dir, el 82,60% dels encastats creu que els vapejadors no són perjudicials i la moda, les tendències i el gust, el sabor són els factors que n'impulsen el major consum. Però d'altra banda hi ha una evidència científica que els vapejadors és nicotina igual, per tant té el mateix grau d'addicció i de perill que una cigarreta convencional. I d'altra banda, i cosa curiosa també, se'ls ha preguntat si defensarien o estarien a favor que les terrasses dels bars i els restaurants fossin espais lliures de fum, i el 75%, més del 75%, ha defensat que sí. És curiós, és a dir, hi ha aquí com diguem, diferències, no? És a dir, defensem que les terrasses siguin espais lliures de fum, però després creix molt la població, sobretot entre els joves, en aquest cas que vapegen, addictes a la nicotina. D'altra banda, reclamen doncs, campanyes de sensibilització, tot plegat. Conclusió, que la nicotina s'ha reinventat. Vindria a ser una mica aquesta la conclusió. La cigarreta tradicional de tota la vida ens ha quedat ja molt clar, entenc que després de moltíssimes campanyes de conscienciació i d'una feina del sector sanitari, que això és perjudicial, que mata, no és que sigui perjudicial, que mata, és a dir, ja ens ho explicaran, el vincle entre la nicotina, el tabac i segons quines malalties i mortalitat està comprovat científicament. Però clar, la indústria s'ha reinventat, s'han inventat aquests vapejadors de colors, de coloraines, de gustos. Quin avantatge tenen respecte a la cigarreta? Que jo és probablement el que fa més atractiu, que no fa un pudor. La cigarreta fa pudor. Ah, el pudor tabac, que desagradable, no? Els vapejadors no fan pudor, però són igual de perillosos. I aquest és el context en el que avui ens centrarem en medicina comunitària i ho farem amb la infermera Alicia Fuentes. Què tal, Alicia? Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Carola.
0: I ha vingut també un estudiant en pràctiques d'infermeria que ha estat aquí també al CAP de Sitges i que a més va participar en aquesta campanya de la Setmana Sense Fum que es va fer la setmana passada, que hi havia una taula i on s'informava tot plegat, i ell és el Kevin Antequera. Què tal, Kevin?
2: Hola, bon dia.
0: Com ha anat això de les pràctiques? Al CAP de Sitges has estat, no?
2: Sí, correcte.
0: Quant de temps?
2: Doncs ara faig 2 mesos, acabo avui i han estat 8 setmanes.
0: Estàs estudiant quin curs?
2: A segon.
0: Segon, per segon. Tant encara et queden què és, dos anys més.
2: Dos anys més.
0: I ja començarem pràctiques des de primer?
2: Des de primer, o sigui...

0: però on realment aprens és amb el tracte amb el pacient i, òbviament, amb les referents, les infermeres, que estan al teu costat i t'acompanyen.
1: És vocacional això de la infermeria, en el teu cas?
0: Jo crec que tot és vocacional. O sigui, tothom, tu mateixa, també és vocacional. O sigui, al final, qualsevol feina ha de ser vocacional, perquè si no, no funcionaríem bé. O sigui, al final estaríem fent una execució i tampoc és el que...
1: T'està agradant el que estàs veient durant la carrera i sobretot durant les pràctiques?
0: El que, sobretot el que estic veient a les pràctiques, sí que m'està agradant molt. Sí que és veritat, torno a repetir, la part de la teoria...
1: S'ha de fer, clar, ves.
0: I m'està agradant, em sembla super interessant i més quan no tens coneixement de l'àmbit. Però sí, m'està agradant molt.
1: El cap de Sitges bé? T'han tractat bé? Aquí, super. Alicia i companyia?
0: Super bé, sí. L'Alicia ha estat la meva tutora acadèmica i des del minut zero, o sigui, bueno, té el tarannà d'infermera, s'ha preocupat per mi des del principi i la veritat que m'ha acompanyat molt bé i m'ha guiat molt bé també.
1: Això de tenir estudiants en pràctiques, és més feina o ajuda? Com ho diem? O les dues coses, no sé, igual...
2: De fet, la docència és un dels pilars de la nostra professió. Va dintre del nostre dia a dia. Som docents amb els pacients i amb els usuaris i som docents amb els nois i noies que venen a fer pràctiques, futurs professionals, amb la qual cosa és com et dic, va associat a la nostra feina, és una mica més feina afegida, però que s'ha de fer i que la fem amb gust i de bon grat.
1: Home, i és el relleu, no? És a dir, està bé, no? És a dir, perquè entenc que, clar, alguna pensa, a veure, tota la vida no m'hi estaré aquí, algun dia hauran de venir aquests joves, no?, a substituir-nos.
2: Ni que sigui sent egoista, penses que quan et cuidin, que et cuidi un gran professional a qui t'ho has ensenyat i has guiat durant la seva... el període acadèmic.
1: Vinga, va, anem a parlar de tabaquisme, no? De tabac, d'aquesta setmana sense fum. Saben que cada any hi ha una setmana sense fum. No, és la mateixa data sempre? És l'última de maig?
2: El dia sense fum és el 31 de maig. D'acord. Aleshores, depenent, pots o per endavant o per endarrere. Uh-huh. Però el dia sense fum és el 31
1: el
2: de maig.
1: El 31 de maig. Ja ho saben, que no és que hi hagi un dia en què la gent no hagi de fumar, sinó que és una manera de conscienciar, no? Aquell dia d'alguna manera es multipliquen les campanyes i de sensibilització i el discurs aquest antitabac. Hi hagi ara aquests dos, tres titulars que he extret d'aquesta enquesta poblacional que es va fer coincidint amb aquesta setmana sense fum, i déu-n'hi-do, Alicia, i no sé si fins a quin punt els professionals que fa molts anys que divulgueu, expliqueu que el tabac mata, que el tabac és perillós, quan veieu aquesta dada on els joves estan entrant al món del tabac a través d'aquest invent que ha fet la indústria dels vapejadors, no sé si dius, si fa una mica sensació d'impotència de dir, ostres, és que quan fem un passet endavant i sembla que el consum de la cigarreta baixa, resulta que ve aquí la indústria i s'inventa una altra història i un altre pas endavant.
2: Efectivament, és que com dius tu, hi ha una indústria molt potent, és molt potent i no volen perdre diners ni volen perdre terreny, llavors se les han d'empescar, no? Com sigui per tal de tenir doncs, nous adeptes en el tabac, que no ho dic jo, és una droga legal, és tal qual, el tabac és una droga legal. I clar, no poden perdre terreny ni diners. Si el tabac fa pudor i té un sabor dolent i aspre que no tothom pot apreciar, trobaran altres sabors, altres maneres de consumir aquesta nicotina per tal de tenir enganxada a la població. I més a una població jove, no?, amb una estructura cerebral encara immadura, capaç d'entrar doncs, per aquestes escletxes que no estan tancades ni el cervell està doncs, completament format per tal d'enganxar-los.
1: Com a professional de la salut no sé si fa mal això de pensar, home, amb la canalla, és a dir, anar amb els joves, justament això, amb aquesta població vulnerable en el sentit, doncs, el que deies ara, que no, encara no tenen un pensament prou crític, prou la ment, i prou maduresa al cervell com per poder triar, no?, d'allò que és bo i que no és bo per nosaltres. No sé si fa mal això com a professional de la salut, de dir, ostres, ja sabem que és una indústria que aquí tothom vol guanyar diners, però és que estem jugant amb la salut, ja no és nostra, sinó és dels nostres fills.

0: Sí, oh, i tant, que fa mal, més que res perquè és una manipulació. Al final és una manipulació d'éssers indefensos i desprotegits. Aleshores, nosaltres, per la nostra banda, podem fer un cert treball i queda per la banda governamental, no? Els
1: Fer
0: governs a
1: una,
0: nivell de
1: efectivament.
0: polítiques, doncs tota una feina. Que de fet, el Dia Mundial Sense Tabac del 2006 de
1: Sí.
0: la OMS hi ha una campanya, no? Doncs hi ha la campanya nostra, no? Que seria doncs Inhala la Vida, el lema que
1: Sí.
0: hem tingut aquest 2026 d'aquí a Catalunya, però la OMS aquest any va precisament d'això, no? De desemmascarar. Es titula, el seu lema és Desemmascarem-los i bé, són tot amb uns objectius, amb unes activitats encaminades a intentar disminuir o erradicar aquest consum de la nova nicotina,
1: Que
0: diguem-ho així.
1: efectivament no passa només i única ni exclusivament per, diguem, que l'àmbit sanitari, que fa ja la seva feina, sinó que i aquesta és l'altra banda en la que ara no hi entrarem perquè no tenim aquí amb qui discutir-ho, que és la part governamental, que són els que també poden prendre decisions, se'n prenen, moltes, com per exemple aquest any a Sitges, poso un exemple molt ràpid, han decidit que les platges siguin totes sense fum. Aquest any a Sitges a la platja no es pot fumar. No es pot fumar. No, no, no vindrà un policia a multar-te perquè entenc que tampoc no hi ha prou policies com per estar controlant tot, cada persona que s'ensenya una cigarreta a la platja, però no es pot fumar a les platges. M'imagino que ho col·locaran els identificadors perquè la gent ho sàpiga, però són petits passos que també es fa a nivell governamental. Després hi ha d'altres també que poden ser més punyents, com a pujar el preu, no? Que això s'ha anat fent també de manera regular, cada vegada és més car el preu del tabac, hi ha països on el preu és infinitament més car i això també funciona bastant bé, però clar, aquí després han de regular-ho amb la indústria. En qualsevol cas, aquesta no és la banda que ens pertoca avui, és la part sanitària. Què es fa des del, és a dir, què es fa des del CAP de Sitges per ajudar una persona a que deixi de fumar? És a dir, quan arriba una persona i diu, mira, jo fumo, tant fa, si fa 20 anys, 5, 2, 3, si fuma molt o fuma poc. Què és el que es fa? Què és el que, on ha d'anar primer? A qui li ha de preguntar o a qui li ha de comunicar? I què és el que es fa? Què és el que se li ofereix?
0: De fet, ja abans que una persona et digui si fuma o no fuma, ja una activitat nostra preventiva és ja preguntar, ets fumador o no? Llavors, en funció de la resposta, doncs, si és no fumador, doncs encoratges a continuar amb aquesta bona pràctica. En cas de que sigui fumador, doncs ve tot un seguit de preguntes, des de t'has plantejat deixar de fumar, has posat un dia, etc. Es passen uns qüestionaris per veure quina és la dependència d'aquesta persona a la cigarreta i en funció d'aquesta dependència segueix un camí o un altre. Hi ha des de teràpia conductual a productes que un pot adquirir a la farmàcia, doncs, xiclets, pegats, esprais, i si no hi anem, doncs, a la teràpia farmacològica amb prescripció des del
1: Que
0: CAP.
1: això l'ICI també ha canviat molt, no? És a dir, en els darrers anys, diguem que el suport també mèdic a través de medicaments i de productes, diguem, és molt més gran i l'acompanyament des del vostre sector és molt més gran que igual si mirem 20 anys enrere, no? Que potser no hi havia tants recursos, no? Havia de ser una cosa més de, com de força de voluntat de la persona i prou. No sé, és a dir, no sé si això també sentiu que d'alguna manera ha crescut molt i això ha ajudat també que molta gent deixi de fumar.
0: L'acompanyament és molt proper i durant tot el procés de la deshabituació. Tens sempre els teus professionals, òbviament d'infermeria, allà al peu del canó, amb seguiment telefònic, amb seguiment presencial
1: És a dir, algú que vol deixar de fumar i comença amb el procés, amb el tractament que se li indiqui des del sector, després rep un acompanyament telefònic, és a dir, hi ha un seguiment,
0: hi ha un
1: diguem, de la persona.
0: seguiment.
1: Durant quant de temps? És a dir, a partir de quant de temps es considera que ja no cal aquest acompanyament?
0: Aquí em sap greu que no puc respondre, perquè no, jo
1: És a dir,
0: no faig...
1: en quin moment comença un a ser exfumador? No sé si hi ha un moment que dius, d'aquí tres...
2: O
0: Em
2: sigui,
0: sembla que
2: hi ha dos tractaments,
1: sí.
2: un que dura 12 setmanes i l'altre dura 25. Diguem-ne que el que...
1: Tractaments farmacològics,
2: Sí,
1: estem
2: dels
1: parlant?
2: farmacològics. O sigui, era el que deia l'Alicia, que a nivell conductual es pot tractar, però si és una persona que necessita potser aquest...
1: El plus, no?
2: el plus, exacte, d'un tractament farmacològic, El tractament que té com millor evidència i que té com millor adherència,
1: sí,
2: és el tractament llarg de 25 setmanes, que el que et permet és que el teu cos entengui que hi ha un procés en el que tu vas reduint el tabac diari.
1: I en què consisteix aquest tractament? És un medicament? Sí, és la presa d'un medicament, eh?
2: Són uns comprimits, sí, que tu tens com un calendari, sí, igual que els pacients que es prenen el Sintron,
1: sí,
2: doncs tenen com una pauta. En plan, aquest dia, dos comprimits. Aquest dia, un comprimit a primera hora i una a última. I llavors, d'aquesta manera, tu el que vas fent és substituir la cigarreta per aquest comprimit, i el teu cos, o sigui, com que a tu li enganyes i està rebent com aquest impuls de la nicotina,
1: uh-huh,
2: que realment tu no estàs adquirint de forma de
1: cigarreta.
2: De cigarreta.
1: Sí, sí.
2: I quan acaba el tractament, òbviament, o sigui, si tu vols fumar, pots fumar, perquè no, o sigui, la medicina al final no és màgia.
1: Clar.
2: També hi ha una part de voluntat. El que passa és que tu ja et consideres exfumador quan ha passat tot aquest tractament. O sigui, en el moment que tu ja deixes de fumar, que si no m'equivoco és a partir de la quarta setmana,
1: sí,
2: tu a partir d'aquí ja no pots fumar per no enganyar el teu cos. Perquè
1: d'acord,
2: si no, al final el que passa és que hi ha un efecte rebote,
1: d'acord,
2: i el teu cos, a la que rep una miqueta de nicotina de la cigarreta, se acoge.
1: Clar,
2: i...
1: Sí, sí. Diu, que torna, que torna, l'agafo, sí, l'agafo ben fort, no? Per tant, 25 setmanes de tractament...
2: Un tractament de 25 i hi ha un altre que és de 12.
1: Que és més curt, que això entenc en funció de la dependència del pacient, o de què depèn?
2: No, depèn de l'economia.
1: D'acord.
2: Perquè al final, o sigui, no deixa de ser o una capsa o tres capses.
1: D'acord.
2: Tenen el mateix preu,
1: d'acord,
2: però clar, no és el mateix pagar una capsa que pagar les tres d'un, uh-huh, tractament.
1: És un medicament car?
2: Està, sí, subvencionat, el tractament no sé si són 100 i pico euros,
1: sí,
2: però amb la subvenció,
1: sí,
2: i la cobertura de la Seguretat Social, queden uns 50.
1: D'acord.
2: Per capsa.
1: Uh-huh. Digues, Alicia.
0: Hi ha, segons el nivell de dependència,
1: sí,
0: tens una subvenció o
1: una altra. Tens una altra, d'acord.
0: Si el nivell de dependència no és elevat perquè t'ho puguin subvencionar, o has de pagar tu, de totes maneres necessites la recepta per part de l'ambulatori,
1: uh-huh,
0: i t'ho faciliten uh-huh, a la farmàcia.
2: I de fet, si no m'equivoco, crec que tens com tres oportunitats l'any.
1: D'acord, per intentar-ho.
2: És a dir, si tu comences un tractament,
1: no funciona,
2: recaus, perquè forma part del procés, o sigui, no s'ha de jutjar ni s'ha de penalitzar.
1: Sí.
2: Diguem-ne que tens dues oportunitats més perquè et quedi cobert per la Seguretat Social per poder tornar a fer aquest tractament.
1: D'acord.
2: O sigui, és una cosa que no pots fer cada dos mesos, començo el tractament de forma subvencionada. O sigui,
1: uh-huh,
2: al final hauràs de pagar tu amb els teus calés i que no quedi...
1: Uh-huh. Però que en tot cas la pròpia Seguretat Social, el propi sistema, no entén que és fàcil, possible, fins i tot probable que hi hagin recaigudes.
0: Hem de dir que està subvencionat a persones amb trastorns mentals. D'acord. I a dones embarassades pel risc,
2: mm-hmm,
0: sí, mm-hmm, pel risc que suposa.
1: Que poden comportar. I és un tractament d'èxit?
2: Jo, de moment, en aquest moment que durant les pràctiques, que potser he,
1: sí,
2: estat més present,
1: sí,
2: amb la meva infermera tutora,
1: sí,
2: o sigui, assistencial, que és la Núria Blader,
1: sí,
2: que aquí també la saludem, tots els pacients que han vingut demanant el tractament,
1: sí,
2: clar, no hem passat encara les 25 setmanes, però tots no han tornat a fumar, i a nivell motivacional estan super contents i contentes perquè els està funcionant. Llavors, no sabem quina és l'evidència, no estem fent un estudi ni...
1: Uh-huh.
2: Però sembla que funciona. O sigui, uh-huh, al final també el component de la voluntat és primordial. Però sí, sembla que està funcionant bastant bé.
1: Deies, Alicia, que de manera preventiva sempre pregunteu al pacient, no, si és fumador o no. Segons aquestes dades d'aquesta enquesta, tinc el dubte si això comença a preguntar a pediatria, tenint en compte que estem parlant de que parlen de menors i que hi ha un percentatge de menors que es considera fumador, segons diu l'enquesta, no? I a més d'aquest percentatge que es considera fumador, el 100% diuen que el que fan és vapejar. No sé si això és quelcom insòlid i si d'alguna cosa aquesta pregunta s'ha incorporat també a pediatria. Li haurien de preguntar a pediatria, no?
0: Li haurien de preguntar a pediatria. Es va fer una roda de premsa,
1: mm-hmm,
0: i totes les dades venen a partir dels 15 anys.
1: D'acord.
0: I ja sabem que a partir dels 15 anys la població pediàtrica ja puja a tenir el metge d'atenció primària, sí, com un adult.
1: D'acord.
0: Totes les dades van enfocades a partir de 15. Jo no hauria de preguntar a les meves companyes de pediatria si elles fan aquest tipus de consulta.
1: Ho farem si mai tenim ocasió, perquè clar, és que em sembla curiós, eh? Perquè clar, estem parlant de menors, clar, entenc que no sé si en nanos de 13 anys o 14, no? Entenc que estan dins aquest grup de menors.
0: Perquè preguntem quan fem la gincama terrorífica, són els alumnes de segon, de l'ESO, i preguntem obertament quan venen a l'estand, no? I el de les begudes, i el del sol, tenim el del tabac,
1: i què?
0: I els hi preguntem. No, jo sempre els hi dic, no? Aquest any que he estat en dos dies de gincama, els hi diem, això no sortirà d'aquí, no els hi direm als pares, no us preocupeu, això queda entre nosaltres. T'has de fiar, i aquí diu que sí, que ho ha provat. Jo no recordo que em digués cap noi o cap noia que era fumador diari, però que l'havien provat uns quants, i que no l'havien provat uns altres, van preguntar també pels vapejadors, els coneixien tots i n'hi havia qui havia provat i qui no. Però dades de menors de 15 no t'ho sabia dir.
2: He tingut l'oportunitat de rotar una setmana a pediatria. Es fan moltes revisions de dos mesos, dels anys, dels 6 anys, i l'última revisió abans de fer el salt cap a medicina adulta, se'ls hi pregunta als 14-15, també depenent com tu veus la maduresa del pacient, però els hi pregunten si han començat a beure alcohol o si fumen, igual que pregunten també si tenen relacions sexuals. Per poder començar a fer aquesta educació sanitària. Però sí que els hi pregunten les companyes si són fumadors.
1: I anava a preguntar també, per l'experiència també vostra, quan venen a demanar ajut per deixar de fumar, la majoria dels casos estem parlant de gent que fuma cigarreta convencional, o ja també comencen a venir persones que vapegen i que diuen ho vull deixar i no puc? És a dir, no sé si m'ha arribat ja als exfumadors de vapejadors.
2: O sigui, hi ha gent que ve i que diu que ha començat a deixar de fumar, que per això està fumant ara la cigarreta electrònica.
1: És a dir, han substituït la cigarreta convencional pel vapejador com a mesura per deixar de fumar.
2: Com a mesura preventiva, perquè creuen que és més sa fumar una cigarreta electrònica o d'aquest tabac que és només de combustió, del que s'escalfa. I és com el primer pas. O sigui, ja veus que hi ha una intenció de motivació perquè ho volen deixar, deixen la cigarreta convencional i es passen a l'electrònica pensant que és com el primer pas. Però hi ha gent que també diu que ha deixat de fumar el tabac i que ha tornat a la cigarreta i que no hi ha evolució i que tornen a la cigarreta convencional. O sigui, hi ha una mica de merder en aquest sentit.
1: Anava a dir, aquí us toca també molt una feina d'explicar, no? És a dir, quan ve algú dient, no, és que vull deixar de fumar, jo ja he deixat la cigarreta convencional, ara només vapejo, entenc que aquí us toca explicar.
2: Estàs fumant igual. O sigui, al final el gest és el mateix.
1: I el que entra dins el cos és igual de perjudicial, no?
2: És a dir,
1: no hi ha canvis amb això, Alicia? És a dir, sigui un vapejador, una cigarreta d'aquestes que no combustionen, tingui gust a pinya, a fresa, maracullà, o el que s'inventin, o sigui un tabac negre d'aquells tota la vida, fumis amb pipa, és igual.
0: És igual de nociu.
2: Al final és el que tu deies, o sigui, la nicotina és la nova grip, o sigui, s'ha hagut de reinventar. Com la grip anual, o sigui, és una cepa, ara és otra, doncs la nicotina igual, de diferent, una disfressa diferent, però és nicotina igual, és tabac igual, i busca la forma d'arribar a tots els col·lectius, a totes les edats.
1: És interessant explicar-ho i deixar-ho molt clar, això, perquè fins i tot de vegades, i per un tema d'ignorància, i perquè no tots hem de saber de tot, evidentment, fins i tot de vegades, com que tenen aquest format que sembla gairebé un bolígraf o jo que sé quina joguina, perquè és així com en colors, no? De coloraina, sembla una cosa realment infantil, un producte realment infantil, fins i tot hi ha pares i mares que els hi genera el dubte, dius, doncs igual no és tan dolent, a més ho tasten, deixa'm-ho provar, ho tasten, i diu, doncs això és com menjar-te un xiclet de maduixa, no?
2: Clar.
1: I hi ha una mica aquesta sensació també, no? Que fins i tot deu haver famílies que potser són més permissives amb aquest tema del vapejar, perquè els hi sembla que no és tan perjudicial, però no. O sigui, al final les dades diuen el que diuen, que és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix i és més, ja veurem d'aquí uns anys a nivell doncs, radiològic i a nivell de prova diagnòstica els pulmons d'algú que ha vapejat o d'algú que només ha estat amb cigarreta. Jo ara no tinc cap ni article no a les meves mans, però sembla ser que les conseqüències potser podrien ser
1: pitjors.
0: Sí.
1: Per altre tipus d'additius que els hi puguin posar o de química, no?
0: Exacte, perquè al final la nicotina hi és, perquè sí, és el component addictiu per excel·lència, però després no tots aquests ingredients que posen per emmascarar no deixen de ser química que va afectant, no? Va afectant a nivell pulmonar i a nivell doncs, d'altres òrgans i sistemes pels quals va passant aquest fum.
1: L'ideal seria no provar-ho mai?
0: L'ideal, exacte.
1: No tastar-ho mai, dir-ho sempre, des de la primera oferta.
0: És que en el moment que... Amb quin interès té provar-ho? Si saps que és dolent...
2: En aquesta vida jo crec que s'ha de provar tot. O sigui, com a persona jove...
1: No dic que la deixa. No, a veure, doncs com jo, tan joves com tu, no.
2: Però al final, qui no ho ha provat? O hi ha gent que no
1: ho
2: ha provat.
1: Poca, poca, però hi ha gent.
2: I no s'ha de jutjar com més positiu o més negatiu. En aquesta vida s'ha de provar tot, però s'ha de saber que tot té conseqüències. O sigui, ma mare és fumadora i jo me'n recordo, o sigui, de petit al final si tu tens referents i els veus fer coses, ho faràs de gran, i jo me'n recordo que ma mare em va dir, jo no te voy a prohibir fumar, però si puedes no empezar, no lo hagas.
1: I li vas fer cas?
2: Sí.
0: El mateix que em va dir ma mare.
2: Però mira, és que...
1: I li vas fer cas?
0: No he fumat mai.
2: Jo ho he provat, sí, però no fumo perquè no m'agrada. Però frase de madre.
0: Sí, sí, no? La meva mare exactament igual em va dir, diu, jo no et puc prohibir perquè jo és una cosa que faig. I jo me'n recordo que des de ben petita insistia, deixa de fumar, jo de campanya anti-tabaco, deixa de fumar. Al final va deixar de fumar i jo encantada que la meva mare deixés de fumar. Jo no vaig fumar mai, haig de dir, tinc una experiència personal, una persona molt propera a mi, fumadora, que veus, malauradament ja no hi és. Va, Alicia, prova, dic, però no, diu, però és que si m'estimes ho proves i fumes, dic, no, si tu m'estimes, és el jovent, no?
1: Sí,
0: Carola, és fins on arriba jovent, no?
1: Sí.
0: La manipulació aquesta d'entrar en el grup també és el que parlàvem
1: de pertanya,
0: a la gincama,
1: de pertanya, sí.
0: El que tractem a la gincama, la pertinença al grup. Llavors jo vaig provar-ho de dir, agafo, faig la calada, vaig dir, quina cosa més horrorosa, vaig dir, dic, no m'agrada, ja està. No em vaig fumar la cigarreta sencera, és que només hi ha de posar-m'ho a la boca i vaig dir, és que no ho suporto.
2: Però perquè no vas provar la que
1: clar, igual si...
2: que
1: exacte.
2: Serà maracuja.
0: Exacte,
2: i llavors
0: suposo.
2: Diràs, ah, doncs sí.
1: Clar, aleshores, aquest és el problema, sí.
0: És això, no? I dius, sabem que és dolent provar-ho, bueno, provar-ho i així dius que
1: clar.
0: No...
1: Què és l'ideal? No provar-ho, evidentment. No, ni tan sols tastar-ho i així ja no entres a la temptació. Si mai ho ha de fer algú, doncs que ho faci, entenc, amb la consciència i amb el coneixement de...
0: Dels riscos que pot...
1: Exacte, dels riscos que hi ha darrere, que és nociu, que és molt addictiu, i que després, si un entra en l'addicció, sortir d'aquí no és fàcil. No és gens fàcil. I aquest probablement és l'altre tema que hem de tenir molt clar, també. És a dir... no és fàcil fer-ho i hem de ser com compassius amb la gent que intenta deixar de fumar. Cada vegades també exigim, no? O s'exigeix a una part de la societat que no faci coses i de vegades no poden. És a dir, ho hem d'intentar. Si el propi sistema ja té en consideració el fet de que hi hauran recaigudes, doncs la societat també que ho sigui. Més enllà d'això, els governs que facin la seva feina també, que és aquesta altra, perquè la indústria és molt potent i ja sabem que hi ha molts diners i tot plegat, però, caram, estan jugant amb la salut de tots nosaltres i ara amb la salut dels nostres fills. que a mi això em sembla terrorífic. Vaja, en aquest cas, com a mare, clar, em genera molta repulsió de dir, clar, és que estàs jugant amb els serveis de xavals, de nens, de noies i nois que no tenen la capacitat ni la madurativa de prendre segons quina decisió. Aleshores, si no poden votar perquè considerem que no sé què, doncs hi ha decisions que tampoc no les poden prendre. Clar, quan la indústria se n'aprofita d'això... Ostres, fa molta ràbia, eh? Jo no sé com ho viu des del sector, entenc que amb impotència, no? De dir, que nosaltres anem fent passets, no? Anem aconseguint retallat i pel darrere venen i ens posen aquí flors i colors i meravelles i gustos meravellosos i vinga, tornem-hi ara amb els més joves, no? Dius, home, fa una mica de ràbia. Però que ho sàpiguen, és un problema real, és un problema existent, està entrant fort entre la joventut i és nociu, igual de nociu, és a dir, fumar mata, això ja ho sabem, i fumar, o sigui, mata igual ho facis amb vapejador, que ho facis amb una cigarreta, que ho facis amb pipa, que ho facis amb puro, que ho facis amb el que vulguis, mata igual, tingui gust a maduixa o tingui gust a ducados.
2: I que ja no et mata tu, o sigui, fumar mata perquè mata el que està al costat teu, o sigui,
1: aquesta és l'altra.
2: Que estan els fumadors passius. Que no han triat fumar. O sigui, el
1: vapejar té fumador passiu també o no? No sé si els vapejadors, la passivitat també existeix amb els vapejadors.
2: Jo aquí sí que no ho sé perquè
1: perquè clar, no fan fum, no?
2: Sí, fum fan, però...
1: Però no té olor. Ah, d'acord.
2: O sigui, sí, el fum està perquè la combustió
1: clar,
2: existeix.
1: Clar.
2: Però clar, aquí ja ens ficam en un terreny que a lo mejor luego nos llevan presos.
1: No hi entrem. Alguna cosa més que vulgueu dir? Sigues.
0: A veure, que el tabac, ja ho sabem, és una de les principals causes de mort evitable. És un 13% de les defuncions.
1: És general, un 13% de les defuncions totals.
0: Sí, aquí, estem parlant d'aquí, Catalunya.
1: Sí, Catalunya.
0: 10.000 morts a l'any, un mort cada hora, 24 morts al dia. Morts relacionades amb el consum de tabac, Carola.
1: Doncs no sé si hem d'afegir res més. No? Són bastant concloents aquestes dades, no?
0: Jo penso que sí. Hem d'estar contents, entre cometes, a estar disminuint, d'acord, el número de fumadors. Ho han deixat un número important de persones. Han estat...
1: En aquest darrer any.
0: En aquest darrer any han deixat... Han atès a 73.000 persones, gairebé, ho van aconseguir l'any passat.
1: Deixar de fumar.
0: Caram. Però tot i això estem amb gairebé amb un 21% de població que fuma.
1: Que és molt menys que als anys 80, per exemple, que sí. Vivíem en l'època gloriosa de quan es fumava, els professors fumaven, es fumava als avions, els trens, es fumava tot arreu.
0: Venint a el que deia el Kevin, d'acord, dels fumadors passius, no? L'exposició al fum ambiental s'ha reduït al 2025 fins a un 7,2, tenint en compte que l'any 2010 era un 18%, més
1: de
0: la meitat.
1: Anem ben encaminats, diguem, cap a l'erradicació del tabac, anem ben encaminats, però diguem que la indústria aquí es va inventant cosetes que va posant pals a les rodes, però el camí s'està fent, és evident que s'està fent perquè les dades també ho diuen. Un aplaudiment per aquestes 73.000 persones que van deixar de fumar el 2026. Enhorabona! Us encoratgem a que seguiu així. Si pel que sigui hi ha recaiguda, no passa res.
0: El cap directes.
1: Això mateix, el cap directes. I aquest camí recorregut entenc que ja és un camí, és a dir, ja és beneficiós. És a dir, tot aquest temps que tu no has estat fumant, ja és un temps de salut que tu has fet. No? Això no, vull dir que no resta, allò no deixa de comptar. Encara que tinguis una recaiguda i ho hagis de tornar a fer. És a dir, no resta. Per tant, enhorabona. Alicia, Kevin, moltes gràcies per la visita, per ajudar-nos a deixar aquest missatge contra el tabac. I Kevin, que vagi molt bé. Que has de tornar a passar Sitges a pràctiques o no?
2: No. Rotant. Ara. O sigui, acabo avui.
1: Acabes avui?
2: Jo avui ja deixo...
1: Això sí que no t'ho esperaves, acabar la ràdio, no?
2: Gens. Jo acabo avui ja, en principi, no he de tornar a Sitges. Qui sap, potser...
1: On estàs estudiant?
2: A la Rovira i Virgili, a Vilafranca.
1: A Vilafranca està.
2: Sí, tenen diferents seus. Jo estic a la Vilafranca.
1: Molt bé.
2: I res.
1: T'agradaria treballar amb un cap?
2: Doncs, així resumit, jo no tenia intenció de fer atenció primària. No dic que vulgui fer atenció primària, però m'ha agradat molt i m'emporto un bon tastet i tornaré i tant.
1: Molt bé, estupendo. Doncs escolta, m'ànims, que vagi molt bé el que queda de carrera, de pràctiques. Alicia, fins a propera, segur que hi haurà més.
0: Moltes gràcies, Carola. Adeu. Bon dia. Adeu.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Bon dia, Escola Miquel Utrillo. Falten pocs minuts per les 11 i esteu escoltant les notícies de l'Utrillo.
2: Celebració del Corpus Christi a Sitges, una tradició que omple els carrers de flors i cultura.
1: Els clubs de lectura posen punt final a un curs ple de llibres i emocions.
3: Últimes classes a la tarda. Comença la jornada intensiva.
4: Arriba el final de curs i d'una etapa a l'escola.
1: Som la Naira, la Júlia, la Paula, la Martina i jo, la Candela. I com a tècnics de so, la Jana i el David. I esteu escoltant les notícies de l'Utrillo. Comencem!

0: Celebració del Corpus Christi a Sitges, una tradició que omple els carrers de flors i cultura.
1: El pròxim diumenge, 7 de juny, Sitges viurà una vegada més la seva emblemàtica celebració del Corpus, una festa que combina devoció religiosa i creativitat popular. Els carrers del municipi es transformen en autèntiques obres d'art gràcies a les tradicionals catifes de flors, elaborades en dedicació, i nosaltres com a escola també hi participarem. La nostra catifa estarà ubicada ni més ni menys que al cap de la vila, en commemoració als 50 anys de la nostra escola. El Corpus Christi a Sitges és una mostra de la vitalitat de les tradicions i la nostra escola és un membre més en l'implicació de la comunitat.
2: Els clubs de lectura posen punt final a un curs ple de llibres i emocions.
3: Aquesta setmana s'ha tancat els clubs de lectura de l'escola. Després d'un curs intens i ple de descobriments literaris, els clubs de lectura han estat un espai setmanal o quinzenal on els alumnes, guiats pel professorat o per persones dinamitzadores, han pogut gaudir de la lectura en grup, expressar opinions, debatre i descobrir nous autors i gèneres. Desitgem que durant l'estiu segueixin llegint i descobrint nous mons a través dels llibres.
1: Últimes classes de tarda a la setmana. Comença la jornada intensiva.
4: Per fi arriba una de les millors èpoques de l'any, la prèvia a l'estiu. A partir del pròxim dilluns 8 de juny, comencem la tan anhelada jornada intensiva. Aquest any es mantindrà l'horari de l'any passat. L'alumnat que es quedi a dinar a l'hora de l'escola, en lloc de sortir a les 3, ho farà a les 4:30. D'aquesta manera, els nens i nenes que fan els tallers organitzats per l'AFA tindran una hora d'activitats i sortiran a la mateixa hora que ho fan durant tot el curs, les 4:30. Arriba el final de curs i d'una etapa a l'escola.
5: I amb un final de curs escolar, l'alumnat de CC acabem també una etapa molt important, l'escola. Aquí ens vam passar gran part de la nostra vida, 9 anys, sentint-nos cuidats, estimats i valorats. Moltes gràcies per l'equip de docents que ens ha acompanyat. Ens heu fet sentir a casa, encara que queden 2 setmanes. Acabem d'aprofitar els pocs dies del centre. I ho farem amb una tira d'enormes activitats. El desitjat partit d'alumnes contra profes, la gincana organitzada per les classes de 5è, l'esmorzar popular al menjador de l'escola, el gelat de l'AFA i acabar l'acte d'acomiadat al nostre alumnat de 6è. Un altre cop diem gràcies.
2: Fins aquí les notícies de la setmana i del curs. Us deixem amb la cançó Pinky Up de Cat Say. Que passeu un bon estiu. Adeu!

0: les 11 i un minut del matí continuem amb Corpus, acabada aquesta conversa amb la Rosa Junyent, i posem ara una mica més de Corpus, com dèiem, perquè el divendres passat vàrem poder xerrar una estoneta també amb la Pilar Mena, l'autora del cartell del Corpus d'aquest 2026. Els qui no l'han vist, doncs, aquest cor, aquest gran cor i aquests clavells que surten del cor, que és, sens dubte, la imatge que ha volgut immortalitzar, mai millor dit, la Pilar Mena, per reviure amb aquest Corpus del 2026. Amb ella vam poder parlar, com els dèiem, el divendres de la setmana passada, i aquesta era la conversa que em va sortir.
1: Bé, doncs, la primera reacció va ser de sorpresa, perquè realment no m'ho esperava, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que sí, és un honor, una alegria. Em va agafar en un moment amb molta feina, però sincerament em va sortir com un sí super rotund i de dintre del cor, així com sí, un sí que saps que és que surt de dintre. I molt contenta, la veritat és que molt contenta.
0: Parles del cor, precisament el cor té molt a veure amb el que has fet.
1: Doncs sí, vaig estar donant voltes a què podria ser com l'element principal d'aquest cartell, i bé, finalment em va venir aquesta idea d'aquest cor del que sorgien pues, moltes coses, molts elements que fan referència al nostre corpus.
0: Sé que per vosaltres, pels artistes, explicar l'art, vaja, de fet l'expliqueu, doncs, en el teu cas, a través de la pintura, no? I sé que sovint explicar-ho amb paraules és difícil, no? Inclús això ja ho vas comentar el dia de la presentació, no? Que de vegades, ostres, a veure, com explico jo el que he intentat plasmar en aquest cartell? Com ho explicaries, Pilar, el que has volgut fer o el que pretens amb aquest cartell?
1: Doncs sí, tens raó, que és difícil, sobretot perquè quan fas una imatge, quan crees una imatge, el que vols és que la imatge parli ella mateixa, però sí que és veritat que a vegades necessita que l'acompanyis d'una mica de paraules. I bé, pues, la veritat és que el que vaig sobretot intentar era transmetre aquesta idea de l'art col·lectiu, d'algú que compartíssim tots, que per mi és el cor, és algo que compartim tots. Tots finalment tenim una cosa dintre que ens batega i que et fa accionar i fer les coses, i és el cor. I penso que el Corpus al final és una festa que tots la portem molt a dintre, i és un art, una festa de l'art col·lectiu també, d'alguna manera.
0: Està clar.
1: Entre tots creem una cosa del no-res, una obra d'art efímera, i una mica era aquesta idea, no? De que ens mou, el que ens mou és el sentiment, és el cor, és la pulsió, i d'aquí pues, neixen colors, flors, alegria i aquesta llum que és el que és per mi Corpus, és tot això.
0: Clar,
1: cor, les coses.
0: Anava a dir, és difícil no posar-hi clavells quan el Corpus, una de les primeres imatges que possiblement ens venen al cap a tots i cadascun de nosaltres, és el clavell, no?
1: Doncs sí, de fet, abans d'arribar a aquesta imatge final, vaig començar com a dibuixar clavells, perquè era, evidentment, és el primer que et ve, no? I jo el que volia, quan estava pintant aquests clavells, una mica per si com per començar a entrenar la mà i començar a ficar-me en l'univers Corpus i l'imaginari Corpus, era com fer uns clavells que d'alguna manera poguessin traspassar el dibuix, no? Com que ens recorressin a que tinguessin una mica com d'ànima. Sempre intento, quan dibuixo, quan pinto, com donar-los una vida als dibuixos, al que estic fent. No sé si ho he aconseguit, però ho vaig intentar, no? Que tots aquests clavells ens arribessin com d'una manera viva. I perquè al final, no, quan veus una imatge del clavell, a mi ràpidament em ve l'olor, no sé, em venen moltes coses quan miro una imatge d'un clavell. No només veig el clavell com a imatge, sinó que ja em ve tot el que comporta un clavell.
0: Sí que és cert que, òbviament, ara que ho deies, quan parlem de Corpus, més enllà de la imatge pròpia de la festa, de les catifes, del que suposa la festivitat, les olors. El Corpus és una festa d'olors, també.
1: Sí, no sé, crec que va ser a la presentació que algú, no recordo qui, va dir com que és una festa dels sentits,
0: sí.
1: el grupus, no? I penso que sí, que és una festa dels sentits, perquè és veritat que és sobretot el sentit de l'olor, que a més és un sentit que ràpidament et transporta en el temps. A mi em passa, jo oloro, hi ha olors que em transporten en el temps a altres moments.
0: Sí, sí, sí, quan un és més petit, quan un és més adolescent, sí, sí que és cert que hi ha olors que et transporten, és així.
1: Sí, ara fa poc han tallat la gespa, no sé, de per aquí, en algun carrer de Sitges, i ho dèiem amb la meva mare, quan olores la gespa tallada ja és que és Corpus.
0: És olor de Corpus, sí senyora, sí senyora, sí senyora, sí, estic absolutament d'acord.
1: Molts sentits, no? També el tacte, la vista, tots els sentits es posen en dansa.
0: T'ha costat arribar al final? Quan dic al final, és a dir, val, doncs m'ha quedat un cartell que jo volia doncs, que fos així.
1: Sí, a mi em costa molt. A mi el que em passa és que quan m'hi fico, quan em fico en un procés creatiu d'un projecte concret, arranco i no puc parar, i de fet he fet més dibuixos al voltant del tema Corpus, em vaig fer diversos perquè no podia parar.
0: Clar, et volia preguntar, n'has fet molts, allò, prova error?
1: N'he fet uns quants, i de fet, bueno, això no sé si encara si s'ha filtrat o no, però... Pues bueno, mira, vam estar parlant amb les noies de la biblioteca perquè tenia diversos dibuixos i s'exposaran al pati aquests dies.
0: Ah, està molt bé.
1: Del corpus, sí, perquè se'm va acudir que seria bonic que es veiés que hi ha, bueno, tota una creació al voltant d'aquest cartell, a més de la imatge que es veu al cartell, que de fet al programa ja es veuen tots aquests dibuixos, diguéssim, paral·lels o corbits al voltant del dibuix principal. I bé, doncs, mira, em dóna molta alegria que estaran exposats al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol i els sitgetans i els visitants els podran veure.
0: Et pregunto, Pilar, com viu la Pilar al Corpus?
1: Doncs mira, últimament el visc, a vegades tinc la sort de poder estar aquí, i hi ha en Corpus que no puc estar aquí perquè em pilla treballant a fora, que fa uns anys que els estius estic treballant a Formentera. Porto alguns anys que he tingut la sort de poder estar, com va ser l'any passat, que em va convidar la Roser Portes, sí, a participar al pregó, i em va fer molta il·lusió. I quan tinc la sort de ser-hi, el visc, intento participar en tot el que puc. M'agrada moltíssim la tarda del dissabte, trobar-me amb els amics veïns, desfollar clavells, preparar coses. M'agrada llevar-me molt d'hora el diumenge i ajudar a fer la catifa. Últimament estic ajudant amb els amics del carrer de l'aigua, però bueno, altres anys vam fer una catifa, me'n recordo, amb els amics del cable. Quan era més petita, al carrer Bonaire, que era on vivíem amb els meus pares, sempre m'encantava baixar per les tardes el dissabte a tallar clavells i el diumenge ben d'hora posant-me a fer catifes. Uh-huh. I m'encanta la processó de la tarda, en fi.
0: Sí, el que diem sempre, que el Corpus té aquesta vessant més de comunitat, no? Comunitària, no? De que et retrobes amb el veïnat, amb aquell amic, amb aquella amiga, amb aquell veí que inclús potser fa setmanes, mesos que no veus.
1: Sí, totalment. A mi és que és una de les coses que em semblen més maques d'aquesta festa, és el fet de fer comunitat, de fer veïnat, de fer comunitat. Penso que en els temps que corren, ja sempre, per mi, penso que és algo importantíssim, però en els temps que corren, que estem tots com una mica ficats a vegades en les nostres pantalles, en els nostres mons, sortir al carrer i parlar amb el veí mentre estàs creant alguna cosa junts, és que és importantíssim.
0: Sí, sí.
1: Com un xat, per mi és de les coses més importants que podem fer ara mateix.
0: És com per festa major, no? Aquelles 36 hores, aquells dos dies en què oblidem tot i dediquem exclusivament a viure intensament les nostres festes, en aquest cas el Corpus, que és el que ens ocupa. Crec, Pilar, que la música t'ha ajudat, no?, a confeccionar aquest cartell, m'equivoco?
1: La música m'ajuda a confeccionar tota la meva vida. És com una acompanyant meravellosa que sempre la tinc amb mi, i sí... Sí, sí, sí, he anat escoltant molta música mentre pintava i...
0: Necessites aquest acompanyament musical, entenc, no?
1: Sí. Sí, sí, sí. De fet, jo ara que fa un temps que també faig coses de música i composo cançons, me n'adono de que he escoltat moltíssima música mentre pintava i com quan, o dibuixava, i quan estàs en un procés creatiu estàs molt present. Llavors, tot el que, jo penso que tot el que escoltes t'entra molt més com directe a l'ànima, al cor, que si no és així. Aleshores, és com un moment com molt de comunió amb tot, amb el que estic escoltant, el que estic pintant, i s'enfiltra, i jo penso que després em surten inclús cançons que també tenen a veure amb el que he escoltat i amb el que he estat pintant, no ho sé, és tot un uh-huh. algo molt màgic, no sé.
0: Per tant, diem que la Pilar combina aquesta faceta pictòrica però també musical. He tirat d'hemeroteca, Pilar, perquè he recordat una entrevista que et vam fer l'any 2022, imagina't, han passat 4 anys, quan vas guanyar aquell concurs Cançó de Sant Joan que convocava l'Institut d'Estudis Eivissencs amb una cançó que vas composar que es diu Invencible Primavera.
1: Invencible Primavera.
0: Invencible Primavera, sí, sí, sí, sí, sí. Com portes el tema musical? Segueixes composant o ho has aparcat? Sí.
1: No. De fet, ara aquest cap de setmana passat vaig estar a Formentera amb un recital de poesia. Vaig poder tocar algunes de les meves cançons amb una amiga que m'acompanya a la guitarra, la Roxana Mourinho, i vam cantar precisament la cançó d'Invencible Primavera i altres temes. I sí, estic preparant com un nou EP, estic traient alguns singles que estem aquí produint amb un amic de la Finúñez, que viu aquí a Sitges també, un fantàstic cantautor i compositor i productor peruà, però fincat aquí. I sí, sí, vaig fent cosetes, no paro. És que per mi, ara mateix, tot va lligat, és el que et deia. Música, pintura, dibuix... No puc deixar de banda cap d'aquestes vessants artístiques.
0: Doncs precisament la combinació d'aquests dos arts ha propiciat aquest cartell tan fantàstic que ens ha deixat la Pilar Mena per il·lustrar el corpus de Sitges d'aquest 2026. Pilar, moltíssimes gràcies per aquests minuts, per haver intentat, a través de la paraula, doncs el que et deia abans, no? Que de vegades és complicat, no? Poder transmetre així de paraula el que un artista plasma sobre un full de paper.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i a tota la gent de Sitges que em paren pel carrer. Em sento com... he sentit molt de carinyo aquests dies i crec que està agradant el cartell i estic molt contenta.
0: Gràcies, Pilar. Felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb...

0: Ara mateix, 11:45, en punt del matí, dedicarem aquesta mitja horeta final abans no arribem a les 12 a tertuliejar. No sé si està ben dit això de tertuliejar, o potser m'acabo d'inventar una nova paraula, però en qualsevol cas passarem una bona estona amb la nostra gent de cada divendres. Avui ens falta en Pere, és baixa, però la resta sí que hi són. Eduard Prim, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Josep Soler, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: Toni Muñoz, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Esteu distrets, eh?
3: Molt.
0: Estàs distret, Toni?
3: Sóc de tot molt satisfet.
0: Estàs distret amb el Florentino.
3: Ui.
0: No has pogut mai amb això.
3: Però compte, Florentino. Florentino, quan jo l'escolto, primer que la feina que n'hi ha per escoltar-lo ja, perquè el pobre home té tot comptat, el que té que parlar, però és que l'altre, Riquelme...
0: Sí, Enrique Riquelme...
3: Mare meva, sí, sí. Tio, és que jo penso també, que és pitjor que
0: també
3: Florentino.
0: També s'ha despatxat a gust fins al punt de considerar que li estaria bé que el Barça desapareixés.
3: Sí,
0: doncs, a mi el que em crida una miqueta l'atenció és quins espais comunicatius estan fent servir els candidats. Ahir el Florentino apareix en un programa que, no, que res té a veure amb l'esport i amb el futbol menys, com és aquest programa que es diu, crec, Horizonte, que presenta Iker Jiménez. Sí. L'altre dia Enrique Riquelme crec que va anar a l'Hormiguero.
3: Hormiguero.
0: És a dir, espais en els que, evidentment, vaja, sí, es pot parlar molt de propaganda madridista o de què fitxaré i què deixaré de fitxar, però que no són espais pròpiament del món esportiu, no?
1: Ja.
0: Bé, suposo que està estratègicament està buscat això. Estratègicament està buscat, perquè evidentment aquests programes tenen un públic i això també suposo que es té en consideració. Bé, no sé, si voleu comencem per aquí.
1: Sí, és que realment el futbol, esclar, l'interès pel futbol sobrepassa l'interès normal de la gent que ens agrada l'esport o ens agrada el futbol, perquè ja transcendeix a tot. Clar, el Florentino Pérez ja no és un president de Madrid, és un personatge que mou els fils de la política espanyola, que posa vetos a periodistes, que censura en programes i d'això, i això en un país com aquest pues porta molta teca per
0: parlar. Sí, sí, sí, molta soroll. El veieu guanyant a seleccions, a Florentino? Josep, tu el veus?
3: Sí, tant.
0: Sí.
1: Bueno, jo no tinc elements de control de
0: no, jo tampoc.
1: Del Madrid, gràcies a Déu, però penso que sí.
3: Sí, guanyarà.
1: Que guanyarà, perquè...
3: No per goleixada, eh? A principi es parlava de que guanyaria per goleixada.
0: Anirà més ajustat.
3: Escurça molt aquest, vull dir, la retalla molt. Aquesta de la goleada,
0: no he llegit
3: cap
0: enquesta de...
3: Solo que escolto, eh?
1: No sé si poden votar per correu al Madrid.
3: Sí,
0: diria que sí.
3: Sí,
0: diria que sí.
3: Raquel més queixava del cop correu.
2: Es pot, però hi ha d'haver sota signatura notarial, si no vaig equivocat. Però les dues candidatures ja s'han preocupat que aquí no pugui anar a votar, perquè em sembla que és un dia bastant complicat a Madrid, no sé si el Papa...
3: Sí, el Papa, està el Papa.
1: Sí. El Papa i a més tenen que anar a Valdebebas, que no sé on està.
2: Sí, però clar,
0: això
2: ciutat,
0: és diumenge, no?
2: La ciutat, sí.
1: Ni ho vull saber on està, perquè... Però no sé si està molt a prop de Madrid, Valdebebas.
2: No, el problema és
1: com
2: que la ciutat...
1: Com aquí Sant Joan d'Espí o...
0: Ja, no
2: el
0: sé.
2: Problema és que la ciutat col·lapsarà.
1: Sí.
2: Llavors, s'han ocupat les dues candidatures de tenir un senyor notari a cada seu de la candidatura per poder fer aquest tipus de vot.
0: Bé, per aquells que no ho sàpiguen, ahir Florentino es va despatxar afirmant que dimarts farà una gran oferta a un club de Champions per un gran jugador, òbviament no va dir qui, i que seria en qualsevol cas el fitxatge més car de la història del Real Madrid.
3: Però no de la Premier, no?
2: Va dir que no eren ni Kane, ni Olise,
0: no,
2: ni
0: Haaland, no?
3: No.
2: Bueno, de la Premier va dir que no.
1: Es veu que és el Joao Neves, del Paris Saint-Germain. El Joao Neves, un portuguès.
0: Joao Neves, o també s'ha especulat amb Vitinha.
3: Amb Vitinha, jo he escoltat molt Vitinha, eh?
0: No sé.
3: Que jo...
0: Però aquests jugadors voldran marxar del París, tal com estarà el París, vull dir, clar, venen de guanyar dos Champions consecutives, estan en un moment futbolístic... el millor dels últims anys, òbviament.
1: Sí.
0: No sé. Vaja, que s'especula molt, amb aquests noms, però...
2: Bueno, sí. El PSG també ha de voler vendre. Sembla que ja no hi ha clàusules. I si n'hi ha seran més altes que 150 milions i aquesta gent tampoc necessita els diners. Llavors, no sé, jo crec que el Barça ja ha intentat treure jugadors d'allà i ens els han acabat fotent ells a nosaltres. I més aviat ha sigut al revés. Llavors, no sé... A veure, al final, clar, si un diu Haaland, l'altre ha de dir alguna cosa. Crec que va més per aquí que... Jo crec que el Madrid està fotut de calés, igual no tant com el Barça, però jo crec que el Madrid està bastant fotut de calés, també.
0: El que sí que ha transcendit és que el Madrid incorpora Dumfries i... l'altre ja no me'n recordo.
1: I el Konaté.
0: Konaté, correcte, correcte. Sí. El migcampista del Liverpool i el defensa de l'Inter. Aquests dos fitxatges ja estan confirmats.
1: Sí.
0: Més enllà, òbviament, de Mourinho.
1: Si l'entrenador és el Mourinho, fitxarà jugadors de la defensa molt físics.
0: De perfil, sí, de perfil més.
1: I que fotin patades, perquè...
0: El Di Maria,
1: aquell que va jugar al Madrid, aquell va fer unes declaracions dient que quan hi havia l'enfrontament entre el Barça i el Madrid a l'època del Mourinho i el Guardiola, que el Mourinho els deia que paguessin patades, que era l'única forma de guanyar el Barça del Messi. Això ho va dir el Di Maria. I la prova és que tenia allà el Sergio Ramos i el Pepe, que era un parell de sinvergüences i marranos i tot el que vulguis, amb la vista gorda de tots els àrbits. Perquè, escolta...
0: Sí, aquells duels...
1: Aquell duel era impressionant.
0: Hi ha la famosa final de Copa que per al Barça, que va ser aquella Copa del Rei que el Madrid va celebrar, vaja, com si haguessin guanyat gairebé la Champions, en què aquell partit van al Madrid.
1: Aquell partit, la televisió holandesa va fer un reportatge de totes les entrades antideportives que va fer el Madrid, un reportatge que durava 4 o 5 minuts, que era per agafar l'àrbit i dir-li, escolta, tu mira això, tu vas permetre això, doncs escolta, tindries que tenir vergonya de sortir al carrer.
3: Sí. O ja no arbitres més.
1: Era l'Undiano Mallenco, eh?
0: Jo no recordo qui arbitrava aquella. Sí,
1: l'Undiano Mallenco. Aquí, l'Undiano
0: Mallenco. Tens el pap. Sí. Bé, sí. Aquella final que guanya el Madrid, repeteixo, sí. Crec que va ser amb un gol del Cristiano Ronaldo, la pròrroga, sí.
1: De cap, sí. El Pinto,
0: sí senyor. Que al Barça li van anul·lar un gol de Pedro, potser.
1: Sí, doncs aquest partit hi ha un reportatge a la televisió holandesa agafant exactament totes les jugades antiesportives que va fer el Madrid i que l'àrbit va passar per alt. Entre ells una agressió de l'Arbeloa i el Sergio Ramos amb el David Villa sense pilota.
0: Sí senyor.
1: O sigui que...
0: Sí.
3: Quan tu parlaves de Sergio Ramos, jo també me recordava de l'Arbeloa, eh? Havia fet moltes.
0: Sí.
3: Que ara totes aquestes declaracions que fa i tot això no me ve de bo, de nou, perquè havia fet moltes, i aquest és d'aquesta corda,
2: Ho feien tot, Xavi Alonso
3: era un altre... Xavi Alonso no era un capellà, Déu-n'hi-do,
1: Repartia com...
3: Déu-n'hi-do.
2: Al final fas el que et diu l'entrenador, Més val que el Madrid s'hi posa en Mourinho, que per cert val 15 milions.
0: 15 milions, sí.
2: La meitat
0: sí.
2: del que s'ha gastat el Barça aquest any, i s'ho gastava amb l'entrenador, a part del sou. Més val que els hi surti bé. Si aquest any hi ha hagut crits de dimissió per tothom i xiulades als jugadors, quan comencin a malament la cosa,
0: sí.
2: El públic es tornarà a boig.
0: El Madrid es queda sense xarxa, òbviament. Deixem el Madrid. Us pregunto per l'actualitat de Can Barça, que aquests últims dies també ha afluixat una miqueta, però vaja, estem amb Julián Álvarez, que escolta'm, jo no sé... Fins a quin punt...
1: Jo, el Julián Álvarez, crec que és un bon jugador. Ara, a part d'això, jo tractes amb l'Atlètic de Madrid no en faria cap. Per norma. Amb vostè no en parlo. És com que... aquell veí que et fa la punyeta i li dius amb vostè no en parlo més, doncs amb l'Atlètic de Madrid no. Es va estafar amb el Griezmann, es va quedar Luis Suárez gratis, es va quedar
0: el David Villa també.
1: Gratis.
0: Sí. És que he llegit de tot, des de que alguns donen per fet que Julián Álvarez acabarà al Barça, els que diuen que tot això és foc d'encenalls i que, escolta'm, que Julián Álvarez s'acabarà quedant a l'Atlètic de Madrid, una miqueta contracor, amb el perill que això suposa també. No ho sé, jo no sé fins a quin punt s'ha de posar tota la carn a la graella per aquest jugador, a no ser que, òbviament, el Barça, que entenc que sí, i en aquest cas el senyor Deco tingui un pla B o un pla C o el que sigui, no ho sé,
2: Home, necessites un davanter, eh?
0: Perquè sí. De cop i volta hem deixat de parlar de João Pedro. João Pedro ja surt de l'equació, com aquell sí. Qui diu, no?
3: Però tu pensa per què s'ha deixat de parlar, eh? Perquè el Deco no parla molt, eh?
0: No, no, que el Deco, òbviament, no va transmetent els fitxatges,
3: per això t'ho dic, per això
0: ho dic. I fa bé, perquè, òbviament,

0: en el seu dia, que es va parlar molt de Bastoni, d'aquest central de l'Inter, doncs Bastoni ja definitivament no vindrà, i ara ahir va aparèixer un altre nom d'un central, és un nom així una miqueta...
1: Cambiasso.
0: No. Castello, no sé què, no ho recordo, però un central que ha jugat Leipzig, i bé, que es diu que el Barça, doncs, no ho recordo, ara no ho trobo, però vaja, en fi, que de noms n'apareixen cada dia un fotiment.
1: Sí, i ara també diuen del Cucurella. Que si marxa el Balde, que el Balde...
0: Jo, veus, sí que és un jugador que fitxaria, Cucurella.
2: Treballa molt.
0: Jo és un jugador que sí que fitxaria.
2: Treballa molt, ho dona tot.
0: Perquè crec que al lateral ens falta alguna coseta. Sí, ens falta alguna coseta. I el Cucú, jo penso que és un jugador... interessant en aquest sentit.
2: I no perd tant la posició. Ataca, però no perd la posició. Vaja, el que he vist jo, a mi m'agrada aquest.
1: Sí, sí. El Balde ha sigut... La temporada del Balde ha sigut fatal.
0: Molt fluixa.
1: Ha sigut un coladero. El partit de l'Atlètic de Madrid, que ens va ficar 4-0, van entrar per la banda del Balde totes les vegades que van voler. Vull dir que no...
2: És que teníem les dues finestres descobert.
1: Sí.
0: Les dues finestres obertes, no?
2: El Koundé per una banda i la banda per l'altra. Els dos laterals estaven descoberts.
0: Ara que dius Koundé, és un altre dels noms que ha sortit també últimament com a possible sortida, no? Però que està clar que la Barça haurà de
2: fitxar laterals.
0: Sí.
2: No. Jo ho tindria fàcil.
0: Jo ja m'he perdut, Toni.
2: Jo ho tindria fàcil. Jo aniria al Barça B, o al Barça... filiat al Barça, i agafaria dos laterals.
0: Sí, però...
2: Jo en defensa no
0: em gasto... Que calés.
2: No em gasto diners, em gasto un delanter. Jo en defenses no.
1: Clar.
2: Un delanter. En gent que marqui gols.
1: El Julián Álvarez té moltes virtuts, moltes, però un club com el Barcelona ha de saber buscar. No pot dir, si no hi ha el Julián Álvarez ens quedem sense solucions, perquè hi ha d'haver-hi... Per exemple, quan el Barça va fitxar l'Stoikov, no el coneixia ningú.
2: No.
1: Ningú. I va ser un fitxatge, pum.
0: És cert, Stoikov, és cert.
1: I el rendiment que va donar, fantàstic. I era un gran jugador. Vull dir, segur que hi ha jugadors, segur. Mm-hmm.
0: El que passa és que, per exemple, ara que dius això, l'altre dia que també escoltava el Monchi, no?, dient que anar a fitxar jugadors al Mundial és una errada, no? Clar, molta gent deia, mira el Monchi quan estava al Sevilla, quins jugadors que fitxa. Sí, però clar... era el Sevilla, i la realitat del Sevilla no és la realitat d'un Barça o d'un Madrid. És a dir, tu com a Sevilla pots fitxar un Dani Alves o pots fitxar un Canuté o pots fitxar un jugador d'aquests que no coneix ningú i t'acaben donant un rendiment extraordinari, no?
1: Sí.
0: Però clar, això el Barça ho pot fer d'aquella manera,
1: Sí, és que a més que se sap que el Barça va darrere un jugador automàticament i aval.
0: Sí.
1: 20 milions més.
0: Es duplica o es triplica el seu preu.
1: Sí,
2: jo penso que és...
0: És a dir, que són realitats molt diferents al cap i a la fi. Vull dir que em sembla molt bé. I que Monchi ho ha fet una gran tasca, no, al Sevilla.
2: Perquè ha fitxat jugadors desconeguts.
0: Però clar, és a Sevilla.
2: S'han format allà.
3: Però també fitxava al Sevilla i s'equivocava.
0: Sí.
3: Què passa? Que la gent se'n recorda dels que han destacat. A Sevilla hi havia un avantatge en aquell moment, no hi ha urgències per guanyar títols.
0: Ah, aquí està, aquí està.
3: I tenen temps d'adaptar-se, i el que no s'adapta se'l ven, com que fitxa barat, doncs el ven una mica més car, i això és el que feia Monchi, però Monchi també s'equivocava amb el Sevilla, igual que tindrà encerts amb l'Espanyol, i s'equivocarà
0: sí, i alguna errada també,
3: amb els jugadors. El Barça, el problema que té és que si vas a fitxar gent d'aquesta desconeguda, no hi ha paciència.
0: No.
3: Ja ho vam fer amb Vitor Roque, no ha funcionat, quan és un tio que va jugar poc però va fer algun gol. Vull dir, he vist davanters fer-ho molt pitjor, no sé, la gallina Maxi, que no han funcionat gens i Vitor Roque no es va tenir paciència. Tenia, em sembla, va arribar aquí amb 18 anys, vull dir, clar... aquest perfil de fitxatge ja no t'interessa. Suposo que ara el que estan buscant és un davanter 24, 25, 26 anys que et pugui donar 5-6 anys bons, però clar, ara et gastes 120 per Julián i no funciona, i què? O et gastes 100 per Joao Pedro, no funciona, i què?
0: Sí, no, clar, clar.
3: Tot
0: aquí
3: té un risc.
0: Hi ha un risc,

0: Òbviament, sí.
1: I després que hi ha molts jugadors que dius, bueno, que el Barça no els ha tingut, tenint-los a la cantera, no els ha aprofitat i després han triomfat. Però això, és clar, és que no et pots quedar amb tots.
0: Òbviament.
1: Perquè, és clar, el Cucurella, per exemple...
0: Va haver de marxar.
2: Sí, però sap greu en el cas de Cucurella perquè vam arribar a fitxar Digne, vam arribar a fitxar una sèrie de gent que per mi són mitjanies del futbol europeu, que no...
0: El Firpo, aquell, el Junior Firpo.
2: I dius, per què no apostaves per Cucurella, com s'ha fet amb Valde?
3: Però tenies allà.
2: Segurament, a veure, Valde ha fet una mala temporada, això és evident. Jo encara li donaria un any més, si el nano no vol marxar, que segurament ningú vol marxar.
0: No, jo també, però fitxaria algú també.
2: Però clar, els diners els has de generar, sí, clar, s'ha de vendre alguna cosa, però Ansu Fati sembla que està a punt de tancar-se,
0: sí.
2: Lewandowski allibera molts diners.
0: Es parla de Casador.
2: Casador podria sortir.
0: I el Roni Berlaghi.
2: En Bargi, aquest també, el tema és que va costar 3 quilos, per poc que te'l venguis ja hi guanyaràs.
0: Sí.
2: Sí, clar, l'ideal seria que et vingués algú, et pagués 90 milions d'euros per Koundé, per exemple, és un exemple, Koundé, i invertir. Ara, Koundé va sortir ahir en roda de premsa, va dir que ell té contacte fins al 2030 i que espera continuar.
0: Òbviament.
1: I viu a Sitges.
2: Fora de Barcelona...
0: Del Barça ningú vol marxar.
3: No vol marxar.
0: Del Barça no vol marxar.
2: És que es viu molt bé aquí. Llavors, clar, dius, te'n vas a Anglaterra, mal temps, aquest senyor, com bé diu el doctor, viu a Sitges, està com un rei aquí, un passeig magnífic per anar a córrer, per fer el que vulgui. Jo tampoc voldria marxar.
1: El restaurant que el tinc al costat de casa, que no vull dir el nom per no fer propaganda, però em van dir que el Koundé hi va molt,
0: hi va molt,
1: i que té que dinar dintre, perquè si dina a la terrassa és un continu d'autògrafos de gent que li demana tot això.
0: Clar.
1: I hi ha una bona notícia que he llegit al Mundo Deportivo, que dintre de tot és un diari que m'agrada, que és que el Mitchell, l'entrenador del Girona, que ara està a l'Ajax, que vol el Ter Stegen per l'Ajax. Que seria una bona notícia per l'Ajax.
0: Sí, ho vaig llegir l'altre dia també.
1: Quan llegeixes les quantitats, per exemple, amb Ansu Fati, diuen, no, és que el Mónaco ens pagarà 11 milions i, a més, alliberem, i un jugador com l'Ansu Fati està cobrant 7 o 8 milions anuals, és que el Barça...
2: Sí, clar, el vam haver de renovar...
1: Unes xifres...
3: Són diners.
2: El renoves i lesiona.
1: Sí.
2: Tens clar, la desgràcia aquesta.
0: Ansu Fati, no oblidem, Ansu Fati apareix quan Messi marxa,
3: sí,
0: i el Barça s'agafa ell com el clavo ardiendo,
2: Era el déu del Barça.
3: Fins que lesiona.
0: Va tenir la mala sort de lesionar-se en aquell partit contra el Betis, encara ho recordo. I aleshores va ser un calvari.
2: I un seguit de males decisions, també. Li diuen opera't, i diu que no, tractament conservador, a partir d'aquí hi ha una disparitat de criteris entre Ansu Fati i el seu clan amb els metges. Al final s'ha demostrat que no es va fer bé, alguna cosa va fallar aquí. Però bueno, ha recuperat d'això, en Flick no el vol, em sembla fantàstic. Vull dir, Flick s'ha guanyat el dret de decidir si vull o no vull, aquí ell vulgui, vull dir...
0: Sí.
2: Si et pots estalviar aquesta fitxa, que és molt alta, la de Ter Stegen, el tema és, si vols alliberar, s'ha de rescindir i que ell fitxi per l'Ajax.
0: Per l'Ajax, sí.
2: Perquè si el cedim, l'Ajax dirà, no, jo pagaré fins aquí i tu seguiràs pagant calés.
0: No,
2: t'estalviaràs alguna cosa, però la sessió s'ha demostrat que...
0: És a dir, ara ja no és
2: pràctic.
0: Ara ja no és tant que et paguin pel jugador, sinó per alliberar massa salarial.
1: Massa salarial,
0: és interessant.
2: N'has alliberat molta. Em sembla que van dir l'altre dia, si comptaven en su Lewandowski, no sé qui més van dir, Christensen, no està clar que renovi. Si renova serà a la baixa.
0: També molt a la baixa,
2: Van dir uns 64 milions, que aquí li has d'afegir la fitxa de Gordon, li sumes, tindries 50 i pico, no?, de diferència, no? Vull dir, menys massa salarial per valor de 50 i pico milions, que això al final és el que s'ha d'anar buscant,
1: jo,
2: no?
1: Jo sóc molt optimista amb el Gordon. Crec que el Barça l'ha encertat el fitxatge. Crec. És una intuïció. Uh-huh. I abans de l'Ansu Fati va haver-hi un altre que també semblava que seria un d'això, que era el Déu Lofeu.
0: Oh, sí.
1: Que també va tenir una lesió. Sí. I ara està amb un club italià.
2: Està a Itàlia intentant tornar a jugar.
0: Té molts problemes també, no? De
2: fa lesions. Dos anys em sembla que no pot jugar, sí. I s'ha hagut de fer tractaments molt... Bueno,
1: sí.
2: Inclús innovadors per intentar tornar a jugar a futbol. Vaig llegir una entrevista pues, fa pocs mesos, i un calvari, el d'aquest noi.
0: Sí.
2: I era molt bo, però també deien que entre Déu Lofeu al Barça i Gessé al Madrid estaria una pilota d'or, i mira com canvia el futbol.
0: Casos de jugadors, com deia l'Eduard, també, ara em ve al cap també un altre, que Ivan de la Peña.
1: Sí.
0: Ivan de la Peña també va ser un jugador d'aquells cridats a ser el Nova Mas. Ostres, i era molt curiós el cas d'Ivan de la Peña, perquè allà on va estar no va acabar mai,
1: no.
0: Cap entrenador li va donar
1: el que va tenir més vista, que no m'estranya perquè era molt llest, amb el de la Peña va ser el Cruyff. El Cruyff no es va deixar enredar amb el de la Peña, perquè no feia cas a articles de premsa que deia que el de la Peña que tenia que ser el líder del Barça i tal i qual, i el Cruyff no es va deixar enredar i va tenir raó.
2: Bueno, el Cruyff amb el de la Peña també estava en una posició més fàcil, perquè ell és qui el treu, qui el puja, no? La quinta, no? De lo pelazo,
0: la quinta de lo pelazo, sí.
2: Que hi havia Belamazán, Roger, no?
0: Sí.
2: Celades, era...
0: I aquell partit memorable al camp del Betis.
2: Sí. Però de la Peña, tècnicament, era fantàstic.
1: Recordo un cop
2: a l'estadi, jo de petitet, devia tenir 12 o 13 anys, va fotre un gol del mig del camp al Saragossa, algú bestial.
0: Sí,
2: una classe,
0: tenia molta qualitat.
2: El tema és, jo crec que si hagués continuat Cruyff, crec que l'hagués anat amullant a lo que ell volia. Cruyff marxa de manera abrupta, no? I aquí tens un problema, t'arriba Robson, que aquí vol que tothom defensi. I després t'arriba Van Gaal, que és un cap quadrat. És molt difícil per un jugador que és bastant anàrquic quadrar amb aquest tipus d'entrenadors, penso.
0: És a dir, què li veien de dolent als entrenadors a de la Peña? Que era un jugador que no defensava?
2: No defensava. Jo crec que bàsicament era això, que el futbol ja estava canviant.
3: Era més físic.
2: Clar, sí. I això crec que li va passar. Ara, en benefici de la Peña, també diré que quan va patar l'Espanyol a última hora, un recital, era el millor de l'Espanyol.
0: Sí.
2: I no era un mal espanyol.
0: No.
2: Era un mal espanyol, tenien bons jugadors i a mi de la Peña a mi sempre em va agradar. Ara, fots aquell pas del Barça a la Lazio, em sembla que és, i allà a Itàlia, si aquí necessitaves ja començar a defensar i a tenir física, a Itàlia el doble.
0: Bueno, és com quan Stoichkov deixa el Barça i se'n va al Parma. Uf, allà l'Stoichkov tampoc no... Yeah.
2: Bueno, jo crec que el Barça ho va fer bé. L'error del Barça va ser tornar-lo.
0: Ja.
2: Per mi, perquè ja Stoichkov aquí estava demanant cada any més diners. Al final també l'edat d'obrador d'un jugador també s'acaba, i Stoichkov vivia molt de la velocitat, d'anar a l'espai, el dia que perds la velocitat.
0: Sí, clar.
2: Stoichkov no tenia 1 contra 1. No era un tio...
0: No.
2: Era un tio de força,
0: de grapa, sí.
2: Sí.
0: D'anar molt a l'espai.
2: A mi m'encantava, el Dream Team era el meu preferit.
0: Un jugador...
2: Ojalà tinguéssim...
0: Dels millors que han passat per aquí.
2: Jugadors amb el seu caràcter...
1: Era força, era...
0: Sí. En alguns punts massa excèntric, però vaja... un jugador com ell, vaja, és dels més recordats, i jo penso que dels més estimats per l'afició del Barça.
2: No, són aquells caràcters, ell, Vaquero, i
0: Vaquero.
2: Gent que realment dius, hosti...
0: Vaquero també ha tingut una carrera molt, molt, molt prolífica, i molt... molt...
2: Ha guanyat allà on ha estat, i havia guanyat lligues amb la Real.
0: És un jugador que jugadors que donen un rendiment i que ostres, que han estat més enllà de la seva aportació futbolística, jugadors que han deixat empremta una miqueta per la seva personalitat, no? Per la seva manera de ser, pel seu comportament, no? També, que això és important.
1: Sí, el Vaquero, jo el veig per aquí, és molt simpàtic.
0: Sí,
1: el...
0: home.
1: Una mica, i em va fer gràcia perquè un dia em va dir, diu, jo jugar a futbol no sabia mucho, lo que ponía muchos huevos.
3: Sí. És que era així, eh?
2: Però, sí, clar, sí. És que
3: posava una... molta entrega.
2: Necessites d'aquests, també. Jo penso que... A veure, sí, diu que no sap jugar a futbol, fotia uns remats de cap i
0: sí,
2: un
0: xuc
2: de l'àrea i se li criticava el passe enrere, sí, que aquell passe enrere era la clau per després poder obrir a banda ràpid.
0: El xiulaven, eh?
2: Sí, sí. Perquè primer no ho entenien.
0: Sí.
2: Però aquell passe enrere era clau perquè en Guardiola de cara la posés on volgués. Llavors, a partir d'aquí començava a jugar i al final aquell passe enrere provocava que la pilota arribés a l'Audrup.
0: Sí.
2: I de l'Audrup passaven coses.
0: És allò que a ulls de l'aficionat doncs, què passa?
2: Bueno, també va tenir la pega que clar, Cruyff arriba, que s'ha guanyat una copa a última hora, ella ha de jugar a la recopa, però perd la Lliga, l'any següent torna a perdre la Lliga i guanya la Copa in Extremis contra el Madrid, que si no el fan fora.
0: Sí.
2: I la virtut de tenir paciència, no? De dir, vale, hem estat dos anys que hem guanyat una recopa i una copa i després van venir quatre lligues
0: i la Champions. Amb una
2: Copa d'Europa.
0: I Copa d'Europa, no? Perquè ja no era Champions encara, era Copa d'Europa.
3: Copa d'Europa.
0: A mi m'agrada més la paraula Copa d'Europa.
3: Era de les últimes Copes d'Europa.
0: Crec que va ser, la 92 ja va tenir un format així una miqueta raro.
2: Va haver lligueta.
0: Sí. Va haver una lligueta després.
2: Una lligueta que em sembla que vam jugar contra el Benfica, l'Esparta de Praga.
0: Sí. Però abans t'havies enfrontat al Hansa Rostock
2: i el Kaiserslautern.
0: Sí, el Kaiserslautern famós, sí.
2: Clar, encara hi havia les dues Alemanyes.
0: Sí, senyor.
2: Ens va tocar eliminar els dos.
0: Els dos.
2: Sí, bueno, no, a veure,
0: què tiempos aquellos, què tiempos aquellos.
3: Déu-n'hi-do.
0: Bé, nois, arribem gairebé a les 12, per tant, avui sí que tanquem paradeta pel que fa a aquesta temporada de tertúlia aquí a la ràdio. Agraïm-vos doncs, que cada setmana doncs, ens hàgiu vingut aquí a acompanyar i a parlar del que ens agrada, no? De futbol, del Barça, del Madrid, del que sigui, no? Del que sortís així. I res, que... ja ens anirem veient. Eduard, moltíssimes gràcies per tot.
1: Sempre a la vostra disposició.
0: Molt bé, Josep.
2: Molt agraït d'aquesta temporada.
0: Sí, la propera, vostra. Toni, lo mismo digo. Nos vamos viendo.
3: Nos vemos.
0: Ho deixem aquí. Arribem gairebé a les 12, cap de setmana de Corpus, per tant, que el passin bé. Farà bon temps, diuen, per tant, doncs, a passar-ho bé. Tornem dilluns. Adéu-siau.

0: Són les 12. A aquesta hora arrenca al centre de Barcelona una manifestació de docents després del rebuig ahir al preacord. Els sindicats anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també l'inici de la selectivitat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma, malgrat les peticions de dimissió, i reitera que cal continuar negociant. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre que es va reunir amb l'Eire Díez, tot i negar haver cedit a les seves pretensions. El ministre dona per bones les explicacions. Explota un dron marí al port romanès de Constanta, al Mar Negre, sense provocar ferits. El govern romanès confirma que l'aparell és dels que es fan servir en la guerra d'Ucraïna, però no en precisa la procedència. Els atacs aeris russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts a Ucraïna aquesta matinada. Els Mossos investiguen un nou tiroteig ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. No hi ha hagut ferits i per ara no hi ha detencions. La investigació es desvincula de l'últim tiroteig, on va quedar ferida lleu una nena. Condemna de sanció econòmica a la conductora jutjada per provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 al Fes, al Segrià. La sentència ha admès que la dona portava un got de cafè a la mà i es va distreure, però descarta que fos una imprudència greu. Fiscalia i família de la víctima ja han recorregut la decisió. Jornada de vaga avui i demà del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública i condicions de treball dignes. La protesta s'estendrà de manera indefinida cada divendres i dissabte fins que s'arribi a un acord. La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que, comparats amb les mostres aportades per familiars de desapareguts, han permès identificar 27 persones.
1: Esports. El Joventut intentarà igualar avui a partir de les 9 del vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació de la penya. En handbol, a la una del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. I en futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. A l'anada, 2-0, favorable al conjunt blanc.
0: I pel que fa al temps, refrescada general, al migdia no farà gens de calor o poca, valors màxims entre 22 i 27 graus. Restes de núvols a comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Vall d'Aran. El cap de setmana la temperatura tornarà a pujar.
2: 3CAT Info. Ràdio Maricel. 107.8 FM.

0: Pepe Mónica Sardana, ja us ho havia dit, oi? Jordi, la temàtica de la setmana.
1: De què parlem?
2: Parlarem de la gran final dels Premis Preludi, que es va celebrar el dissabte 30 de maig al Teatre de la Riga, Barcelona. Aquesta final va determinar que les sardanes de l'annex de Grana Ava no es troben les paraules de Joan Roguer i País d'Atzur i d'Or de Martí Delgado hagin estat les galardonades per les categories Audiència Musical i Musical Jove, respectivament. Arnau Tordera, conductor de la gala, ha estat acompanyat dalt de l'escenari pels compositors que havien passat les fases de selecció fetes pel jurat expert format per Francesc Casú, Xavi

entrevistes com Montserrat Alpena, de Jordi Comina, Salanesa, d'Anna Abad, i jardinistes muntanyencs de Lluís Alcalà en la categoria d'audiència. La nit de les ànimes

ha estat encarregada d'interpretar totes les sardanes seleccionades per l'Empre, així com d'interpretar les sardanes seleccionades per la gala de l'Audiència al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona els dies 18, 20 i 25 de maig. A més, som sardana al costat per la dansa tradicional de la mà de l'Espar Dansaire de Berlí, que ha ballat la sardana íntima de Joaquim Serra. La gran final ha plegat sardanistes d'arreu del territori a la localitat de la Garriga, la qual els ha rebut amb una ballada plena.

0: Bom, que se chama Matosalinha, que é a primeira etapa está dedicada a l'informe. Hi ha una mica de pausa i després hi ha les votacions i hi ha l'acte que a cada lloc és diferent.
1: A més de votar al públic, a
0: la porta, a l'internet... Està molt ben... també.
1: Es voten allà.
0: Es voten allà. Bé, escoltarem la segona sardana d'aquest programa. Aprofitarem, ja sabem que no ens sent, però felicitarem els guanyadors, en especial la que més coneixem, l'Anna Abad, que precisament va coincidir que hi havia la plec que vam anunciar aquí a Ràdio Maricel, a Vilafranca del Penedès. Hi havia la cobla de Vilafranca i la Maricel. I l'Anna, evidentment, necessitat i d'alegria i de joia va anar a fer-me totes les lletres que fes ben allà. Bé, la segona sardana que escoltarem és ja que ha cantat, és el ministre Manel Sardà de Puigferrer.

0: setmana de l'any. Han transcorregut 158 dies d'aquest any 2026. Estem acabant la 23 setmana. I per altra banda, a l'altra part de la balança, es queda 207 dies. O sigui, de 22 setmanetes.
1: El santoral d'avui, Sants, Bertrand, Norbert i Santa Paulina. Refrans, el dia d'avui, costum. Aquestes lleis s'adapten a través dels usos i tradicions de la gent i dels pobles. I a més hi ha rutines personals tan arrelades que són molt difícils de trencar. Un altre, gos que lladra no mossega. Quan un gos lladra, això vol dir que no vol dir que intenti mossegar-nos. Senzillament que està excitat o espantat per un moviment. Aplicat a les persones, la persona a vegades sembla molt nerviosa i tenir un caràcter complicat,
0: programa i nada menys és Badalona, capital de la cultura.

Bé, bonica sardana. Cada vegada que la sents t'entusiasma i t'agrada més. I bé, ara entrarem a les activitats, sardanistes de caràcter nacional. En tenim des del 12 de juny, del 6 al 12 de juny, 34 activitats sardanistes.

jove Nils Schulich. Escoltarem ara tot seguit una sardana. Una sardana del mestre Carbó que porta per títol 3 de febrer i ens l'interpreta la cobla la

Hogy estem a kortba, kerültek a kisztudatokat, hogy szívjam és a kibidás. Mikés mondta, hogy fontos kapcsolám és kapcsolám. És most a que no és per nosaltres, que no tindreu un programa de setmana. Aleshores, ens sap molt de greu, setmana que ve és el darrer, i fins al mes d'octubre, si Déu vol, començarem a tornar a engegar el programa. No sé com va la resta de programació, però per part nostra voldria que sapiguéssim que no és per nosaltres, que nosaltres estem disposats. Fa molts anys vam inaugurar la ràdio,

sis de la tarda el assaig a Manel Puigmer amb la Compassió. Divendres 12 a Esplugues de Llobregat a l'Església de Santa Magdalena a les 8:30 de la vespre amb la principal de la Bisbal. A Cornellà de Llobregat, divendres 12 de juny, concert al Parc Exterior del Castell de Cornellà amb la principal.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: L'endemà del no rotund dels mestres a l'últim preacord tancat entre dos dels sindicats majoritaris del sector amb el govern, avui l'atenció es mesura als carrers. Docents continuen mobilitzats, ja han convocat vaga també dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa Lleó 14 a Catalunya, també amb el primer dia dels exàmens de selectivitat i quan al Parlament es debatran els pressupostos d'educació. Al carrer, doncs, els ànims estan encesos. A aquesta hora hi ha en marxa una gran manifestació que ha sortit d'Arc de Triomf i que arribarà al Parlament. Allà, la Maria Groga substituirà la Vermella perquè abans també s'hi han concentrat els docents de l'escola concertada. De seguida hi anirem. I els despatxos sembla que totes les parts assumeixen la seva dosi de mea culpa, després de veure el resultat de la consulta que es va saber ahir. Esther Niubó, consellera d'Educació.
2: El sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer govern, també l'hem de fer nosaltres. I ho resoldrem.
1: I Yolanda Segura, de l'USTEC.
3: Crec que aquí tots els actors no han fet coses encertades. Què podem fer per reconduir aquesta situació?
1: I la CGT, que n'ha sortit reforçada perquè la consulta va guanyar el no que aquest sindicat defensava, és més beligerant. Demana la dimissió de la consellera i creu que la solució al conflicte passa per un canvi estructural del model d'educació pública a Catalunya.
0: Catalunya al dia.
1: És divendres 5 de juny. Avui també us explicarem que la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN de gairebé 3 quartes parts dels cossos que fins ara s'han exhumat de les fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel. Corresponen a 700 perfils genètics que s'estan trobant amb els gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara s'han identificat 27 cossos, sobretot soldats republicans morts en combat. Aconseguir-ho no és gens fàcil.
5: La primera limitació és la valoració de l'ADN de la resta. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar.
1: És clar, fa 90 anys a l'inici del conflicte de la Guerra Civil. I mirant encara més enrere, la Universitat de Lleida pilotarà el projecte per crear l'arxiu més gran del món pel que fa a documentació de l'edat mitjana, alta edat mitjana. Sí.
4: Vol arribar a digitalitzar i a permetre que siguin consultables més de 40.000 documents catalans que van dels segles 8 al 12.
6: Un altre?
7: Amb moltes eines de búsqueda, de combinació, amb la intel·ligència artificial, hem pogut fer ara un nivell de búsqueda semàntica molt interessant.
1: I passarem també per Sant Pere de Rodes, que aquest matí ha presentat la nova visita immersiva a aquest imponent monestir de l'Alt Empordà. Es diu Els Ulls de la Història.
8: Benvingut al monestir. Soc fra Ramon de Bellpuig, monjo almoiner i porter de Sant Pere de Rodes. Acosteu-vos-hi.
4: Permet traslladar-se al segle XIV gràcies a unes ulleres de realitat virtual i s'inclou també un màping i una guia amb recreacions 3D.
1: Pel que fa al temps, refrescada i remullada, generalitzada, Dani Ramírez, què esperem per aquest cap de setmana?
9: Sí, per sort, la gent que pugui gaudir de l'aire lliure no serà exposat a cap situació de risc, com va passar ahir amb aquells aiguats, aquesta gran crescuda del Ter, del Llobregat, a les seves capçaleres cap a Osona, Ripollès, Berguedà, aiguats que van deixar més de 100 litres per metre quadrat, recordem, a Borredà, més de 120-130 litres, la Nou de Berguedà, 115 litres, Campdevànol es va costar els 110 litres, Montestiu, 90, Ogassa, 106, Alpens, 105, Camprodon, 82, Sant Pau de Segúries, 78 litres. És molta aigua. Pensem que aquests més de 90-100 litres és tota la pluja que acostuma a caure al mes de juny. I va caure entre 2 i 5 hores, amb molta intensitat. Cap de setmana que no ens porta pluja, sí que alguns ruixadets tindrem. Avui poca cosa, interior de Girona, nord de Barcelona. Globalment farà sol a Lleida, mig ennuvolat a la costa de Barcelona, temperatura suau, no fa calor, com a molt 25-26 al Pla de Lleida. Demà arribarem als 30 graus de Lleida, a la tarda ruixats al Pirineu, Prepirineu i al vespre arribant a la Catalunya central, podrien ser moderats a forts, però aïllats, en un dia que globalment aguantarà amb sol i alguna boira matinera. I diumenge, en principi, tampoc plourà, alguna tarda, a la tarda, algun ruixadet al Pirineu, dia de sol i de temperatura més alta, arribant ja a Lleida als 33.
1: Doncs ens quedem amb aquesta dada. Tota la pluja del mes de juny va caure ahir en, com a molt, 5 hores.
9: El Pirineu, Prepirineu, sí.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pel que fa al trànsit, mobilitat complicada aquesta hora, sobretot al centre de Barcelona, per la protesta dels docents. Què més destaquem aquí, diari Joan Garcia? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs les mobilitzacions dels docents també a tres vies de la demarcació de Tarragona. D'una banda, estan tallades l'autovia A27 en tots dos sentits, provoca 2 quilòmetres d'aturades. La Nacional 240, també a Tarragona en tots dos sentits, a 3 quilòmetres d'aturades aquí, i des de fa poca estona l'A7, 1 quilòmetre d'aturada, també en tots dos sentits per aquestes mobilitzacions. I a banda d'aquestes incidències provocades per aquestes concentracions, dic que a Rodalies s'ha restablert la circulació R3 entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, que havia començat el dia encara tallada per un arbre caigut, s'ha retirat i hi ha circulació ja fins a Ribes, per bé que es manté el servei alternatiu en autovia, en autocars a tota l'hora.
1: I quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, com sempre, ben puntuals, també tindrem esports. Amb quins titulars avui, Ricard Isidro?
10: Amb molts ingredients avui en aquesta informació esportiva. Per exemple, en handbol, acaba de començar el partit del Barça als quarts de final de la Copa Masculina d'Alacant. Està jugant contra la Valladolid i està perdent. El Joventut, per la seva banda, intentarà igualar a partir de les 9 del vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia, l'Olímpic de Badalona. En futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió amb un 2-0 en contra del partit d'anada. En hoquei, el Calafell juga aquest vespre contra el Liceo, 9:15, el tercer partit del play-off de semifinals de l'hoquei Lliga. Els del Baix Penedès perden per 2-0 en aquesta sèrie. Afegim que el bàsquet Girona ha anunciat avui la primera baixa de cara a la pròxima temporada, la del base de Guillem Ferrando, i acabem molt pendents del Lleida Club de Futbol. Avui s'acaba el termini perquè el club presenti una proposta per aixugar el deute que arrossega, que és de més de 6 milions d'euros. Si no en presenta cap, el jutge decretarà el procés de liquidació de l'entitat.
1: Doncs vinga, tot això al Catalunya al dia. Passen 7 minuts de la 1 del migdia. Comencem.
0: Catalunya al dia.
1: Comencem un dia més parlant d'aquest conflicte obert a l'àmbit de l'educació, prova de força dels docents que es tornen a manifestar avui a Barcelona després de rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació. Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical anuncien noves vagues, seran la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat.

0: I pel que fa a la jornada de vaga d'avui, educació, ja xifra, el seguiment en tan sols el 9%, segons dades, però encara molt provisionals, i del 30% només dels centres educatius que han abocat aquests registres de la mobilització d'avui, d'aquesta vaga. Hi ha, com us dèiem, en marxa una manifestació a aquesta hora a Barcelona. L'estem seguint amb en José Antonio Rodríguez i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, ara mateix la capçalera d'aquesta manifestació ja ha entrat al Parc de la Ciutadella, però veiem encara moltíssima gent aquí a l'Arc de Triomf. Ha tornat a ser una demostració de força, falta de xifres oficials. Està claríssim que avui milers de mestres i professors han decidit tornar a sortir al carrer i ho fan amb

0: govern amb els dos sindicats majoritaris i que aquí els participants ens diuen que consideren insuficient, sobretot perquè, més enllà de les qüestions puntuals, no recull la globalitat del problema, mentre els sindicats convocants d'aquestes manifestacions avisen que les incrementaran abans que acabi el curs, reconeixen que han de refer la unitat sindical i acordar les prioritats en les demandes i veure com han de seguir tant les mobilitzacions com aquesta negociació. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, demana flexibilitat per reprendre la negociació.
1: Aquí hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: També cal veure quin pot ser aquest espai de negociació, perquè per ells la mesa sectorial en aquests moments ja no és vàlida, i quins haurien de ser els interlocutors, perquè part de les organitzacions d'aquest comitè de vaga demanen la dimissió de la consellera Niubó, entre ells la CGT, que també demana a la resta de partits que paralitzin l'aprovació dels pressupostos fins que no es pugui negociar la sortida al conflicte educatiu, i fins i tot diuen al govern que si no ho pot resoldre ha de convocar eleccions. Laura Jané és la portaveu de la CGT.
2: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou. Que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: I mentre ells miren com han de seguir aquestes mobilitzacions, sí que tenim la primera data, la més imminent, és dimarts vinent, ja convocada una nova jornada de vaga general i mobilitzacions a Barcelona, coincidint amb la visita del Papa, coincidint també amb l'inici de les proves de la selectivitat i coincidint també amb el dia que el Parlament debaten el capítol dels pressupostos destinat a l'educació.
3: Doncs, sens dubte, serà dimarts un dia molt complicat per moure per Barcelona. En fi, així les coses en aquesta manifestació que ha d'acabar al Parlament dels docents en aquesta convocatòria, la primera després del resultat de la consulta, aquest no rotund d'ahir. Gràcies, Sara, bon dia.
0: Bon dia.
3: Doncs el president del govern, Salvador Illa, no assumirà les negociacions amb els sindicats de l'educació després que ahir aquests docents rebutgessin aquest preacord pactat amb el Departament d'Educació. Ho seguirà fent la consellera, Esther Niubó, que assegura que vol resoldre el conflicte i diu que està tranquil, això, malgrat ara ho sentíem, les peticions de dimissió d'alguns sindicats com la CGT. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó també ha reiterat que cal que tothom faci autocrítica sobre per què els docents han rebutjat el preacord aconseguit amb el sindicat majoritari USTEC.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
4: I critica l'actitud de bloqueig constant del sindicat minoritari CGT. Aquest matí ha hagut una trobada negociadora a la seu del Departament d'Educació, on només hi han acudit els sindicats que sí que han avalat el preacord. En canvi, l'USTEC, el majoritari, no s'hi ha presentat, malgrat que havia dit ahir que volia continuar negociant. D'altra banda, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, diu que en tota aquesta negociació sindical s'està deixant de banda les famílies i l'alumnat. Lidón Gasull és la directora en declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
6: Seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat que, a més, no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i, sobretot, amb l'alumnat.
4: I proposa un pacte educatiu entre tots els agents implicats.
7: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem, bàsicament, és un compromís institucional.
3: I aquesta és una altra reivindicació laboral, és la del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. Ha començat avui una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. L'aturada afecta directament els estudiants que preparen les proves de selectivitat, Òscar Callao.
8: La jornada de vaga ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat i que les millores quedin recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Sentim Taït Sánchez, de la Biblioteca Neus Català, de Sant Julià de Ramis.
9: Les biblioteques, un ajuntament pot decidir si obre o tanca aquest equipament. Llavors, això no ho trobem lògic. Si tu formes part d'una xarxa d'un país com és Catalunya, no s'entén que estiguin tancant i obrint biblioteques segons l'equip de govern que hi hagi.
8: L'aturada afecta els estudiants que preparen les proves de la selectivitat que es fan dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve. Laura Solà, directora de la Biblioteca Vull-Vulpelleres de Sant Cugat del Vallès, lamenta les molèsties, però assegura que les millores al sector redundaran en la seva formació futura.
10: Estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. O sigui, el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics.
8: Els bibliotecaris catalans s'han afegit als funcionaris del Consorci de Biblioteques de Barcelona que van començar una vaga indefinida, en aquest cas, dimarts de la setmana passada.
3: Doncs així hem arribat a un quart de dues del migdia.

0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu s'ha batejat com a Albus i preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Són detalls que han donat aquest matí mateix des de la Sagrada Família a Barcelona. I anem allà en directe. Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Estel.
0: A veure, primer de tot, el Pla Albus, així se l'ha batejat. Aquest nom té alguna cosa a veure amb el blanc?
1: Té a veure amb el blanc. Tenim a Barcelona un barri que es diu Pedralbes, que vol dir Pietrasalbes. Albus és l'adjectiu llatí que denomina el color blanc. I com que el papa és blanc, doncs va vestit de blanc normalment, doncs és aquest el nom el que se li ha donat. Ha despertat molt d'interès entre els periodistes el nom d'aquest operatiu.
0: Quines són les amenaces, en nom de l'operatiu a banda, que preveuen els Mossos d'Esquadra durant aquesta visita del papa Lleó XIV?
1: Sí, aquí no s'han amagat, Estel, que el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista és un fet, però no és, han volgut remarcar que no és especial el reforç que s'està aplicant a la visita papal. També s'ha dit aquí que és un gran dispositiu policial, un dels més grans que ha fet mai Mossos d'Esquadra, però no el més gran en nombre, perquè, per exemple, en els dispositius electorals o en el Gran Premi de Catalunya, o el que serà la sortida de la cursa ciclista del Tour de França des de Barcelona, també ho serà. El que aquí preocupa és la seguretat de totes les personalitats que vinguin, Reis d'Espanya, també la Moncloa, altres personalitats, aquestes bombolles de seguretat, i després això compatibilitzar-ho amb la vida ordinària dels ciutadans de Barcelona, dels ciutadans de Catalunya en general. Tot això també s'haurà de compatibilitzar amb, i aquí hi ha hagut un missatge a mestres i bibliotecaris que puguin fer les seves protestes aprofitant aquest focus mediàtic. Joan Salamanya és intendent dels Mossos i coordinador general d'aquest operatiu.
2: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
1: I una de les coses que han planificat, com és lògic, és la vigilància, perquè aquí el que es preveu és que, aprofitant aquesta aglomeració de gent, també hi hagi un desembarcament de lladres i furtadors. Per tant, la seguretat ordinària també serà reforçada per terra, sota terra, perquè aquí també hi ha els equips de subsol, i també amb agents de paisà que vigilaran els furtadors que vulguin fer l'agost, han dit literalment, amb la visita del papa aquí a Barcelona.
0: Molt bé, gràcies, Miquel. Són les últimes novetats que tenim d'aquest dispositiu previst policial al voltant de la Sagrada Família per rebre la visita del papa Lleó XIV. Bon dia, Miquel.
1: Molt bon dia.
0: I a tot això, 7 cardenals i una 60ena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica avui el diari El País. I entre els assenyalats hi ha prelats catalans, Toni Fortesa.
3: Exacte. Segons aquest informe, entre els encobridors hi ha l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. L'arcabisbe Omella ha negat les acusacions a RAC1.
4: En el meu cas no hi ha encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet, o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
3: Fixa't, Estel, com ella ha evitat pronunciar-se respecte als seus antecessors i ha defensat els processos que segueix l'Església per aclarir aquests temes. La investigació del País, en canvi, apunta que l'opacitat de l'Església sobre els casos d'abusos no només es manté, sinó que s'agreuja. De la 70ena de diòcesis consultades pel rotatiu, la majoria s'han negat a donar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de forma parcial. Segons El País, s'haurien encobert un de cada 10 casos protagonitzats per 159 pederastes.
0: A Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, no veuen cap relació entre el tiroteig d'ahir a la nit, que va haver-hi al barri de Sant Roc de Badalona, amb el que va passar fa una setmana, quan una nena de 10 anys va quedar ferida lleu per un impacte de bala. Quim.
5: Tot i que va passar a la mateixa zona, ara per ara la policia no estableix cap vincle entre els dos fets. Ahir, a quarts d'una de la matinada, van rebre la trucada que advertia els Mossos que s'estaven sentint detonacions. Agents del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets, van inspeccionar la zona i van recollir les declaracions dels testimonis. En el tiroteig no hi va haver ferits ni detencions. La investigació es manté oberta.
0: Poc més de 9 minuts haurem arribat a 2:15. Potser recordareu el cas d'una dona que va envestir mortalment 3 motoristes al Fes, a la comarca del Segrià, mentre conduïa amb un cafè a la mà. S'ha resolt, de moment, amb una multa econòmica de 5.400 euros. L'Audiència de Lleida reconeix que la conductora es va distreure amb el cafè, però descarta que cometés una imprudència greu. Les acusacions demanaven penes de presó i ja han presentat recurs a aquesta sentència. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
6: Hola, Estel, bon dia.
0: Com argumenta el tribunal la sentència?
6: Doncs té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. Tot i això, mitiga la gravetat de la imprudència perquè té en compte que no circulava una velocitat excessiva ni fent zigzagues i no havia consumit alcohol o drogues. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni la família d'una de les víctimes que al judici van demanar 6 i 9 anys de presó respectivament. Per això, ara ja han presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
7: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
6: De moment, la condemna de l'Audiència de Lleida és per 3 delictes d'homicidi per imprudència menys greu. Fixa una pena de multa que suma uns 5.400 euros més les indemnitzacions, que superen els 300.000 euros. També li prohibeix conduir durant 18 mesos. Recordem que l'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la C-12 al Fes, al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo, d'entre 34 i 44 anys.
0: I encara a Lleida, Comissions Obreres denuncia que un 30% dels llocs de treball a l'administració de l'Estat estan vacants. El sindicat demana incentius econòmics pels funcionaris que es desplacin a aquestes comarques, on hi ha també un alt percentatge de rotació laboral. Tornem a Lleida amb en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
8: Bon dia, Estel.
0: Segons el sindicat, aquesta situació passa arreu del país, però en especial hi ha xifres especialment greus a Lleida.
8: Sí, Comissions Obreres diu que Lleida és una zona de pas i molts funcionaris que es desplacen de la resta de l'Estat fins aquí, doncs, s'hi estan poc temps. Una rotació que acaba perjudicant, diuen, l'usuari. I és que els nouvinguts han de passar primer per un període de formació i després no acaben consolidant la plaça a Lleida. Sentim Bàrbara Primo, de Comissions, que fa aquest retrat.
9: Un 30,1% de places estan vacants. Segon, les jubilacions, que cada vegada són més, amb més número cada any, i que la major part de la gent del funcionariat i personal laboral que s'incorpora a Lleida, la major part ve d'altres llocs de l'Estat, és de juny i el primer que vol fer és marxar.
8: Per acabar, unes dades. Tenim dades de la resta de Catalunya pel que fa a les vacants. A Girona és més greu la situació, puja fins al 33%. A Tarragona baixa fins al 27% i Barcelona té el 28% de vacants.

0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta per poder-ne oferir més. Barcelona, Jordi Canal.
1: Bon dia, sí. N'hi havia 5 que no tenien cap tipus de permís i 19 que sí que tenien papers per operar, però a l'hora de la veritat, els propietaris els havien reconvertit en almenys 31 apartaments turístics i, per tant, tots són irregulars. I n'hi podria haver algun més, perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots aquests habitatges. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
2: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
1: L'Ajuntament ha obert un total de 35 expedients, ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. Les infraccions més greus, 7 en total, es poden sancionar amb multes que van dels 60.000 als 600.000 euros per cada una d'elles.
0: I a Terrassa, el Vallès Occidental té més de 2.600 locals buits o sense una activitat associada. És una quarta part dels que hi ha al municipi. Els últims 10 anys, prop de 200 d'aquests espais s'han reconvertit en habitatges. Això ho recull un informe encarregat per l'Ajuntament per reactivar l'activitat econòmica a la ciutat. Des de Terrassa, Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia, Estel.
0: I a quines conclusions arriba aquest informe?
3: Mira, les més evidents, els canvis demogràfics de població, això influeix també molt com hem canviat la manera de comprar i la crisi de l'habitatge. Mar Santamaria és arquitecta, urbanista i redactora d'aquest informe.
4: La implantació del comerç electrònic, noves necessitats per espais de logística, espais d'emmagatzematge, una altra tendència, però és un fenomen que també estem veient en moltes altres ciutats, que hi comença a haver una pressió per part de l'habitatge per situar-se en planta baixa.
3: Hi ha 2.643 locals de planta baixa que estan buits o bé no tenen una activitat associada. Això sí, per exemple, poden estar fent funcions de magatzem o d'aparcament privat. Des de 2015 s'han fet 253 peticions per transformar locals en habitatge. Se n'han aprovat 191. Al camí invers, d'habitatge local s'han fet 14 peticions. L'Ajuntament vol reactivar el comerç i es fixa en el que fan algunes ciutats de França. L'administració compra un local i fa lloguer temporal. Tot i això, el tinent d'alcalde de Territori i Comerç de Terrassa, Xavier Cardona, diu que ho estudien però que no és fàcil aplicar-ho.
5: Si l'Ajuntament o alguna societat municipal adquiris un local, tampoc el pots llogar com si fos una immobiliària. També hauries de fer un concurs, un procediment administratiu. Com regules que la persona que se li acaba adjudicant, en el moment que aquest negoci sigui extremadament rendible, no li ha de deixar pas amb un altre?
3: L'informe també identifica els eixos comercials de Terrassa consolidats, com el centre o la Rambla, els pendents de consolidar, com per exemple la carretera de Matà de Pere, i també els eixos que s'haurien de potenciar i els que no s'han arribat a consolidar.
0: Dos minuts i dos quarts de dues, us parlem ara del malestar que tenen els veïns de Collserola per les restriccions d'accés per la pesta porcina africana i que es visibilitzarà demà amb una caminada pacífica que se saltarà la prohibició per demanar la reobertura del parc. Paral·lelament, s'està fent una recollida de firmes amb aquest mateix objectiu. David Àngela, el veïnat de Collserola en comença ja a estar força tip, eh?
6: Hola, Estel, bon dia. Doncs prou perquè s'estiguin organitzant aquestes iniciatives. De fet, ja fa dies que diversos veïns se salten les prohibicions, ja sigui per accedir al ferrocarril com per treure el gos a passejar.
7: El meu fill agafa pel bosc perquè és molt més curt. I com que tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
8: Salgo cada dia con Milka, paseando. Nunca hay jabalíes en la montaña donde paseamos. Veo jabalíes enfrente de casa, por la calle.
9: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri, agafar els nostres cotxes, etcètera, etcètera.
10: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals i ara ens han fotut ben fotuts els veïns?
6: Cristina Lier, veïna de Cerdanyola del Vallès, impulsora de la campanya de recollida de signatures i de la caminada, fa aquesta proposta.
11: L'entorn de les granges estigués controlat, les entrades, les sortides, perimetrat, que tinguessin els accessos pues, controlar qui entra, qui surt, com entren, com surt, desinfectar i no. I deixar els demés que caminem pel bosc normal.
6: L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, avançava el 3CAT Info que anirà a la caminada de demà.
12: Jo em posaré al davant de la manifestació, jo aniré allà també. Tota aquesta acció justament és perquè per donar resposta a la ciutadania, perquè la ciutadania no ho entén de cap manera. És que no hi ha cap explicació. Vull dir, la gent se li ha acabat la paciència. Per tant, jo m'hi posaré al capdavant.
0: Clar, David, és evident que els veïns estan, doncs, incòmodes perquè no poden circular lliurement pel bosc, però és que els comerciants d'aquesta zona també estan patint per aquestes restriccions.
6: Caigudes de fins al 50% en l'àmbit de la restauració, o fins i tot del 70% en el cas del bar català de la Floresta. La seva responsable, Ainhoa Unzué, diu que perden 2.000 euros cada cap de setmana.
13: És una balança que no troba l'equilibri, perquè ara el que estem fent és sobreviure, a pagar lo imprescindible per mantenir el negoci, esperant que torni a funcionar la vida normal, perquè inclús pitjor que en pandèmia.
6: Un altre exemple, el de la Lola Serrat, responsable de la gelateria i obrador Wala de Vallvidrera.
14: La situació és desesperant, no puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Tenim a Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
6: La caminada començarà demà a les 9 a la caseta d'informació de Collserola a l'entrada de la pista de Can Catà i anirà fins a Can Coll.
0: Doncs aquesta caminada, que se saltarà aquesta restricció, aquesta prohibició de circular pel medi natural de Collserola, després d'aquests 6 mesos que porten ja amb aquestes mesures excepcionals per a què es va decretar aquí el primer brot de pesta porcina africana.
15: Catalunya al dia.
0: I ara parlem del govern que preveu reduir el nombre d'aerogeneradors que hi ha als parcs eòlics en funcionament al país. Gairebé una cinquantena s'han de renovar en els pròxims anys i tindran menys molins, però seran més potents. El primer on s'ha fet la renovació és el de les Culladetes, al Baix Ebre. Des del Perelló, Jordi Barranca, bon dia.
16: Hola, Estel, bon dia.
0: I aquí s'ha passat de 54, atenció, de 54 a només 6 generadors.
16: Sí, una reducció de molins que ve acompanyada d'un augment de la producció d'energia es passa concretament aquí de 74 a 136 gigawatts anuals d'energia produïda. Un exemple a seguir per la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
17: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
16: I en un context com l'actual, amb les primeres dades tècniques al plàter sobre la taula, l'alcalde de Perelló, Samuel Ferrer, recordava.
18: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
16: Dimarts vinent, el govern aprovarà aquesta estratègia per repotenciar els parcs eòlics que avui dia estan funcionant al país.
0: I les obres que s'estan fent al port de l'antiga central tèrmica de Cubelles suposaran la creació d'una nova platja d'un quilòmetre de llargada. L'eliminació de la dàrsena del port està previst que acabi a finals de l'any que ve. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
19: Hola, Estel, bon dia.
0: I com estan afectant aquestes obres al passeig marítim de Cubelles?
19: Molt, ja fa mesos que una llarguíssima tanca metàl·lica impedeix veure el mar i la platja des del passeig marítim i, per tant, els restaurants i els bars amb terrassa ho estan passant malament. L'alcaldessa Rosa Fonoll creu que tot això canviarà radicalment i que serà una platja molt atractiva amb zona dunar i sorra on hi havia un port industrial.
20: Això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que han aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps, pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar, doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat, pues, en aquests anys que no ha sigut així. Llavors ara això els donarà un impuls.
19: I com ens ho hem d'imaginar? Doncs ho va explicar el responsable de les obres d'Endesa, Fernando Jové.
21: Dar continuidad a las playas, desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale?, defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. ¿Vale? Hay una ganancia de 200.000 metros cuadrados de zonas lunares que van a ser revegetadas e integradas naturalmente.
19: Amb això s'acaba la reestructuració de la zona on hi havia l'antiga tèrmica que va ser desmantellada el 2019.
15: Catalunya al dia.
0: Parlar parlàvem d'aquest dispositiu de seguretat especial que es desplegarà a la Sagrada Família per la visita del Papa dimecres que ve. Sabeu que la seva visita a Catalunya també visitarà Cambrians. I també aquí es preparen per aquesta visita papal. El pontífex passarà pel centre penitenciari abans d'arribar a Montserrat. I ens ho explica des de Cambrians la Montse Poblet. Montse, bon dia.
1: Bon dia. A fora de la presó ja hi ha penjada la bandera del Vaticà i a dins hi ha cartells avisant que les branes i les parets estan acabades de pintar. Entre les internes que participaran de la trobada amb el pontífex, cada cop hi ha més nervis. La Josefina, una de les dues triades pels capellans de la presó perquè parlin amb el papa, fa dues nits que no dorm.
2: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquí a presó això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
1: Entre els 80 interns que es trobaran amb el papa, també hi ha les que van cosir l'estola que el president Illa li va regalar quan va visitar Roma. La incorporació de Cambrians al programa de la visita papal es va començar a gestar a l'abril de l'any passat, després que Lleó XIV visités una presó a Guinea. Serà un acte d'uns 20 minuts de durada que la parròquia de la presó, encapçalada pel mossèn Jesús Bel, interpreta ja com un reconeixement del paper que juga la pràctica religiosa a les presons i un missatge d'esperança pels que ja estan tancats.
22: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
1: Durant la visita al teatre de la presó estarà decorat amb rams fets pels interns del taller de floristeria i amb murals dibuixats pels que van a l'escola del centre. També li regalaran un quadre del que de moment no ens han volgut desvetllar cap detall.
0: Són dos quarts i mig de dues. De seguida parlem d'aquesta primavera del 2026 que ha estat la més càlida a Catalunya des que s'entenen registres. I que, segons el Meteocat, aquest balanç s'explica per un abril molt càlid i per les temperatures rècord de finals de maig, malgrat entremig vam tenir algun episodi que semblava que tornava a la tardor. En global, doncs, la diferència de registres és molt important, Toni Fortesa.
23: Doncs sí, bastant, perquè entre març i maig les temperatures han quedat més d'un grau per sobre de la mitjana bona part del país. A Ponent, Pirineu Occidental i a la Catalunya Central fins i tot han superat els 2 graus. De fet, l'Observatori Fabra registrarà la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
24: Sobretot per un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins i tot 2 graus per sobre de la mitjana climàtica. I únicament seria els extrems sud del país, el litoral sud i alguns punts de l'extrem nord-est, encara seria la primavera de 2023 la més càlida.
0: Això pel que fa a temperatures, però Toni, de pluges com hem anat?
23: Doncs mira, la primavera ha estat seca a gran part de Catalunya, tot i el dia que ens acompanya avui. Més del 60% del territori ha rebut menys precipitació de l'habitual, sobretot a la Noguera i al Pla de l'Urgell. I com deies abans, tot i alguns episodis més frescos al maig, les altes temperatures han acabat marcant una primavera clarament més càlida del que és habitual.
0: Gràcies, Toni, bon dia.
23: Bon dia.
0: I a partir d'avui, les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat obren de manera progressiva per oferir un ampli ventall d'activitats de cara a l'estiu. Estan destinades a tots els públics, se centren en la natura, l'esport i la competició. I Maite Curto, bon dia.
25: Bon dia.
0: De quines estacions concretament estem parlant?
25: Doncs mira, es tracta de la Molina, la Vall de Núria, Vallter i Boí-Taüll. En total hi haurà fins a 174 quilòmetres d'itineraris marcats per la pràctica del senderisme i la cursa de muntanya. La proposta estiuenca inclou 74 activitats d'esport i natura, 7 circuits pel ciclisme de muntanya, 14 punts de restauració i també passejos en 7 remuntadors. Amb aquest ventall, les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat aposten per diversificar l'oferta turística més enllà dels esports d'hivern. Carles Ruiz és el president de Ferrocarrils.
26: Que les nostres estacions, que les estacions de Pirineu 365, siguin el referent per la gent de conèixer la muntanya, la porta d'accés de la gent a la muntanya, a totes les estacions, organitzant activitats, organitzant serveis, invertint en infraestructures.
25: Cal tenir en compte que les estacions d'Espot i Port Ainé no obriran aquest estiu.
0: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que està contrastant ara amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que estan buscant parents desapareguts durant aquella època. Txell Ballestín.
3: Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses comunes, sobretot de soldats republicans morts en batalla. Identificar-los 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil no és gens fàcil. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, apunta a 3cat.info per què.
4: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar.
3: El pas del temps tampoc ajuda a trobar parents pròxims a les víctimes. Actualment, al cens de desapareguts n'hi consten més de 8.400 més que l'any passat.
4: A l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment, serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans. I després, i hi ha una possible identificació però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
3: L'últim cos que s'ha pogut identificar gràcies a l'ADN dels seus nets és el del jove soldat republicà Julio Lizana, mort per l'impacte d'un explosiu fa més de 80 anys quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell. En el seu cas també han ajudat a posar-li nom als objectes que es van trobar al seu costat: una màscara antigàs, uns botons, les claus i un encenedor.
0: Doncs, si voleu saber com era el front de guerra al Pallars, concretament durant la Guerra Civil, demà tindreu una oportunitat única per veure-ho de prop. A Vilamur, al Pallars Sobirà, s'hi farà una recreació històrica que reproduirà la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, que és un dels espais fortificats més ben conservats del front del Pallars. Des de Vilamur, Pau Rovira, bon dia.
5: Hola, Estel, bon dia. Exacte. L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants podran veure de primera mà com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya. Ho explica l'historiador Oriol Riart.
7: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels habituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etc, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
5: La recreació reunirà una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclourà demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes,

0: Tornem a Lleida ara perquè la ciutat acull aquests dies un dels principals congressos estatals sobre història medieval. I precisament en el marc d'aquesta trobada, on participen experts d'arreu del món, s'ha presentat el que es vol convertir en l'arxiu amb documentació de l'alta edat mitjana més gran del món. La previsió és poder arribar a digitalitzar fins a 40.000 documents. Lleida, Julià Albacar, d'on sortirà tota aquesta informació?
1: Bon dia, doncs es tracta de pergamins que es troben ara en arxius eclesiàstics o civils a Catalunya i que sovint no estan digitalitzats o són difícils de consultar. A través d'este projecte, però, es busca que sigui documentació accessible per a tots els investigadors i concentrar-la tota en una única plataforma. Rossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval de la UDL i un dels impulsors del projecte.
2: Podran fer una recerca de l'alta edat mitjana sobre Catalunya, perquè ara hi ha molta gent que fa recerques i parla de l'alta edat mitjana sense parlar de Catalunya.
1: Sobre el tipus de documentació que s'inclou, ens explicava això.
2: Són documents que parlen doncs això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història, sinó són documents que eren útils en aquella època.
1: I també li hem preguntat per què només s'inclouen pergamins dels segles 8 al 12, és a dir, de l'alta edat mitjana.
2: La societat ja canvia més en el segle XIII. En el segle XIII anem a un altre model de societat medieval, ja entra el paper, ja entrem en llibres notarials, ja és una altra cosa. Per tant, la societat que ens és més difícil de conèixer és la de l'alta edat mitjana.
1: Sabater també ha explicat que a Catalunya sempre hi ha hagut molta tradició de conservar aquest tipus de documentació. De fet, és una de les societats europees més documentades d'esta època, però malauradament explica que només ens n'ha arribat una part.
3: La resta d'un naufragi, perquè a partir del segle XIX, doncs clar, hi ha la desamortització, hi ha l'abandonament dels monestirs, és a dir, el canviar el model de l'antic règim a l'actual, doncs tota aquesta documentació ha deixat de tenir una utilitat a ser merament històric.
1: El projecte l'ha liderat la Universitat de Lleida, però també hi han participat les universitats de Barcelona i de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans. Ara, un cop ja s'ha desenvolupat tot el motor de cerca, s'anirà omplint a mesura que es vagi digitalitzant i traduint la documentació, pensem que l'original està en llatí, i que es podrà consultar en català, anglès i francès. El Congrés d'Història Medieval de la UDL és una de les cites més destacades d'este camp a tot l'Estat i ha plegat fins a 150 experts d'arreu del món.
0: Gràcies, Júlia. 3:15 a partir d'avui el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva.
4: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
0: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquest territori en època medieval. Anem, doncs, cap allà, cap a Sant Pere de Rodes. Laia Claret, tu aquest matí t'has posat les ulleres de realitat virtual i has fet la visita, oi? Què s'hi veu?
5: Sí, hola, bon dia. Quan arribes a Sant Pere de Rodes i compres l'entrada, demanes una hora concreta per poder anar a la sala de la realitat virtual a tocar del claustre. Allà hem anat al segle XIV. Hem estat al poble, a l'església, a la cripta, als espais domèstics, i nosaltres érem un pelegrí. Tot el recorregut ens l'han explicat personatges documentats que hi van viure. Una parella que es casa, un monjo, l'abat, un cuiner. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
6: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
5: Amb escenes del dia a dia ens han explicat d'on provenien les rendes, com es gestionaven els deutes, també els préstecs. El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica. I també una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil. El projecte, encapçalat pel Departament de Cultura, es diu Els ulls de la història, i s'ha dut a terme 5 monuments de Catalunya en una primera fase, per exemple, a la cartoixa d'Escaladei al Priorat, o al castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. El govern ha anunciat que se'n prepara una segona de fase, amb 5 monuments més.

0: Canviant de tema, ara hi ha tensió a l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Truffaut. La Junta de Govern Local l'ha adjudicat avui a l'empresa de Cambrils que va guanyar el concurs públic, però ho ha fet només amb els vots de Junts i Esquerra, mentre que el grup de Guanyem, amb l'alcalde, hi ha votat en contra. Fèlix Martín, com justifiquen uns i altres aquest vot i, sobretot, què passa doncs ara amb el cinema Truffaut?
1: Hola, bon dia.

0: I doncs comencem per això últim. Ara hi ha 15 dies de tràmits per si es presenta algun recurs. Si no es fa, l'empresa de Cambrils, que va guanyar el concurs públic, n'assumirà la gestió durant 2 anys. Fins que no hi hagi el canvi, el col·lectiu de crítics de Girona, que va ser qui va engegar el cinema ara fa 25 anys i que s'ha quedat fora, en principi, mantindrà la sala oberta. Respecte dels vots d'avui, Gemma Geis, de Junts, ha dit que cal complir la llei, encara que no agradi i sàpiga greu. El concurs, diu, l'ha guanyat l'empresa de Cambrils i per això han votat que sí.
1: Junts i Esquerra hem votat, òbviament, a favor de la legalitat, com no podia ser d'una altra fórmula, i contra la irresponsabilitat. Volent-se erigir com el defensor del col·lectiu de crítics i deixant que Junts i Esquerra assumim el desgast polític i públic. Volem deixar clar que aquesta votació l'hem fet a contracor, però amb la seguretat que era l'única opció legal possible.
0: L'alcalde Lluc Salellas de Guanyem ha explicat que la llei, per interès general, preveu que es pot aturar aquest procés, i això no és il·legal. Un informe jurídic explica o avala. I avui mateix ha firmat un decret per obrir un nou procés per canviar el model de gestió del Trufó.
2: Estem en un moment provisional, el cinema hi ha de ser i hi serà, vetllarem perquè el contracte es compleixi fins a l'última coma i celeritat, és a dir, el compromís de l'alcalde d'anar tan ràpid com es pugui en canviar aquest model per al que al futur doncs, aquests elements que es puguin perdre doncs, puguin ser recuperats i fins i tot millorats.
0: Uns i altres, això sí, coincideixen que cal replantejar aquest model perquè la gestió del Trufó es torni a fer en el futur des de Girona.
3: No, sé ballar. Jo creia que era una excusa per anar-nos al costat d'aquests homes.
4: Això que esteu escoltant és un fragment de la pel·lícula La ciutat cremada, d'Antoni Ribas. 50 anys després de la seva estrena, s'ha restaurat en format 4K. Avui, a les 7 de la tarda, obrirà el Festival Internacional de Cinema de Català, el FICCAT de Roda de Barà al Tarragonès. Una inauguració oficial, però que no arribarà fins demà amb l'estrena de Burundanga, de José Corbacho. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: A veure, quins títols no ens podem perdre d'aquesta 18a edició del FICCAT?
5: Doncs mira, a més de Burundanga, l'obra de Jordi Galceran, que José Corbacho, com heu dit, portarà al cinema, destaquen altres títols que també formen part de la secció oficial de llargmetratges. Forastera, per exemple, de Lucía Leñar, amb la barcelonina Zoe Stein com a protagonista, amb el paper de Cata, al costat de Lluís Omar i Núria Prims. També podrem veure Femení singular, de Xavi Puebla, sobre una jove mexicana que treballa com a dona de fer feines a Barcelona. El director Marc Ortiz projectarà al FICCAT Els mals noms, amb Pablo Molinera. Explica la història de Teresa Pla. Potser amb aquest nom no us diu molta cosa, però si dic La Pastora ja l'associeu a un conegut maqui, eh? Doncs precisament el film va del jove intersex criat com a dona que lluita per ser reconegut com a home dins de l'arcaica societat espanyola de principis del segle XX. Es va estrenar al Festival de Sevilla i ara la podrem veure a Roda de Barà. També destaco Tenit, és l'adaptació cinematogràfica que Pep Garrido ha fet del conte de Núria Albó. Pel que fa als documentals, mira, tiro cap a casa, eh? L'estrena del documental Rebel de la tarragonina Ana Maria Bofarull sobre Marta Torrecillas i Operació Hiperita sobre el bombardeig d'Espanya a la regió del Rif, al Marroc, fa 100 anys. Va ser el primer bombardeig sistemàtic contra població civil amb armes químiques. Els directors del documental, Toni Orensanz i Joana Zapata, juguen a casa. I mira, pel que fa a la secció de curs, apunteu al túnel de Montclar, de Daniel Samarroca. Jo ja l'he vist a 3CAT. De fet, moltes de les produccions del FITCAT també es podran veure aquests dies al portal del 3CAT. I a més, cal tenir present, que totes les sessions de Roda de Barà són gratuïtes.

El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades de dijous pels problemes meteorològics. Els problemes que van tenir ahir per les inclemències del temps, després d'una nit marcada per la pluja i les ratxes de vent de fins a 80 km per hora, l'organització del festival ha defensat la cancel·lació per motius de seguretat. Es reprèn, però avui amb normalitat, el Primavera Sound. L'organització ha demanat disculpes en un comunicat. Ha afirmat que entén la frustració del públic després de veure's obligada a suspendre els concerts d'artistes com Massive Attack, aquests que sentim, Doja Cat i Bad Gyal. També expliquen que a partir de les 9 del vespre el vent i la pluja van ser més forts i van deixar els dos escenaris principals de l'esplanada totalment exposats i sense garanties de seguretat per al públic, els treballadors i els artistes. Per tot això es va decidir suspendre els espectacles. Dilluns explicaran, concretaran, de quina manera es tornaran els diners.

0: I el forat blanc de Sergi Balbel entre els plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett a Barcelona. La Sala del Poble Nou ha presentat aquest matí la seva nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar en aquest barri. Estel Coletas, bon dia.
1: Bon dia. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena de Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. A més del forat blanc de Sergi Balbel, el primer espectacle musical que produeix la sala, també hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà també amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana.
0: Doncs Estel, moltíssimes gràcies per tot aquest temps que has estat fent d'estudiant en pràctiques i tota l'ajuda que ens has donat. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.

0: Esports. Doncs vinga, 6 minuts, seran les 2 del migdia. Com sempre, en dediquem 5 a parlar d'esports en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: Comencem amb esport en joc. El Barça d'handbol està jugant ara contra el Valladolid al primer dels partits dels quarts de final de la Copa Masculina d'Alacant.
1: Un partit que es troba ara mateix al descans i que domina el Barça per 15 a 12. El Barça ha patit més del que s'esperava davant l'equip castellà. Les altres eliminatòries que jugaran avui són el Bidasoa a Torrelavega, Nava Conca i Alacant Oss.
0: Per la seva banda, el Joventut intentarà igualar aquest vespre la seva sèrie de quarts de final a Lliga ACB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
1: De fet, els verdinegres estan obligats a guanyar per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista.
2: Creo que podemos competir contra este Baskonia. Es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
1: El partit el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. També avui, a partir de les 7, Bilbao-València. El Barça de bàsquet, per la seva banda, també està obligat a guanyar, en aquest cas demà, a la pista de l'UCAM de Múrcia, si vol passar a les semifinals de la CB. Ahir va perdre per 87-90 en el segon partit de quarts de final i ara l'equip murcià recupera el factor pista. Demà dissabte, com diem, tercer i definitiu partit de la sèrie, el millor de 3 partits.
0: A veure, en futbol hem de parlar de les pretemporades del Barça i de l'Espanyol, però també hem de parar atenció al partit d'aquest vespre del Sabadell.
1: El Barça, d'una banda, ha fet oficial que el 13 de juliol començarà la pretemporada del primer equip. Serà amb les habituals proves mèdiques i físiques. Un cop completades, l'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra, concretament a St. George Park, del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentre que l'Espanyol ha anunciat el tercer amistós de la temporada. Serà l'1 d'agost contra el Middlesbrough anglès, a les 4 de la tarda. Abans ja té pactats partits contra l'Olot el 18 de juliol i contra el Burnley anglès el 29 de juliol. I a la primera federació, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. A l'anada, victòria blanca per 2-0. Sentim Albert Urriols, jugador arlequinat, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Evidentment no era el resultat que buscàvem, que desitjàvem, però... bé, sabíem que passés el que passés, per lo bo o per lo dolent, no es tancaria l'eliminatòria allà i que aquí a la casa som forts i ho hem de demostrar el que hem fet durant tot l'any aquí a la Nova Creu Alta i hem d'intentar capgirar-ho.
1: Afegim que la selecció espanyola de futbol marxa avui cap als Estats Units per disputar el Mundial després d'empatar ahir a 1 amb l'Iraq en el primer partit amistós previ a la Copa del Món. El gol dels espanyols el va marcar el blaugrana Ferran Torres, que va sortir de titular juntament amb Joan García, Dani Olmo i Marc Bernal, que debutava amb l'absoluta espanyola. Abans del debut al Mundial del 15 de juny contra Cap Verd, Espanya jugarà a Mèxic contra el Perú, un altre amistós, la matinada de dilluns a dimarts. Qui juga avui és la selecció espanyola femenina a les 9 del vespre contra Anglaterra a Palma en un partit classificatori per al Mundial de l'any vinent. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha ampliat el contracte de la lateral Lucía Vallejo fins al 2028.
0: En tenis, també pendents del partit de Marcel Granollers a Roland Garros.
1: A Granollers fa parella, com és habitual amb ell, amb l'argentí Horacio Ceballos, i s'està enfrontant a la parella italiana Bolelli Babasori a les semifinals del torneig francès. El primer set l'ha guanyat Granollers i Ceballos. En el segon veiem un empat a 4 a Roland Garros. Aquesta tarda també es disputen les semifinals masculines individuals. Serà a partir de 2:45 del migdia entre Fabio Coboli i Matteo Arnaldi, d'una banda, i entre Jakub Mencik i Alexander Zverev, de l'altra.
0: I a l'agenda esportiva també hi ha lloc per l'hoquei patins, avui?
1: Sí, el play-off de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina. Avui juguen els tercers partits. D'una banda, a les 7, Igualada-Barça, amb empat a 1, i a 8:45, Calafell-Liceo. El conjunt gallec domina per 2-0. En motor, Balaton Park és la 8a cita del Mundial de MotoGP, un circuit relativament curt i amb 4 xicanes, que de moment a Àlex Rins no li han proporcionat cap avantatge al primer entrenament lliure de MotoGP. El de Barcelona ha estat 20è de 22 pilots, a un segon de la millor Yamaha. Ara, a les 3, el Practice canvia 10 pilots directament a la Q2 i la resta a la repesca. Demà, a les 3, curs sprint en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. El millor temps de la primera sessió l'ha fet Marc Márquez.
0: Molt bé, gràcies, Ricard. Bon dia.
1: Bon dia.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Badalona celebra diumenge la Festa del Mar. Aquest any té com a novetat l'embalat de les ciències del mar, on es farà divulgació científica i també sensibilització mediambiental. S'hi parlarà del patí català, un dels grans tresors marítims de Badalona i símbol de la cultura nàutica al nostre país, o de les grans balenes mediterrànies. També hi participaran navegants que han fet la volta al món en balé o una investigadora que explicarà la seva experiència en una expedició científica a l'Antàrtida. Així acabem el Catalunya al dia d'aquest divendres. Ens tornarem a sentir dilluns a partir de la una del migdia. Que passeu bon cap de setmana.
4: Una altra manera de viure.
5: Mestres i professors convoquen vaga dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb la selectivitat. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: L'endemà del no dels mestres i professors al preacord amb el govern per resoldre el conflicte educatiu, avui hi torna a haver vaga general al sector i l'USTEC i la CGT n'han convocat una de nova per la setmana que ve, Joan Bota.
1: A banda de coincidir amb el Papa i amb la selectivitat, aquesta nova vaga, dimarts serà el dia, el mateix dia, que el Parlament s'hi debatrà el pressupost del Departament d'Educació.
5: Ara mateix s'està acabant la manifestació central d'aquesta jornada de vaga, la d'avui, que s'ha fet a Barcelona i que ha estat marcada pel contundent resultat de la consulta d'ahir. Serà Canyete.
7: Sí, són milers de participants que han tornat a sortir al carrer, diuen que ho fan per la dignitat educativa i que han rebutjat el preacord perquè no els valen solucions puntuals i consideren que falla el sistema educatiu en conjunt. Demanen majoritàriament la dimissió de la consellera Niubó i fins i tot la CGT va un pas més enllà i diu que si el govern no ho pot resoldre, ha de plegar.
5: Mentrestant, el govern, que descarta que el president Salvador Illa s'involucri en la negociació amb els mestres, però defensa mantenir obert el diàleg, estima el seguiment de la vaga d'avui al voltant del 30%, en la línia de les convocatòries anteriors. L'USTEC eleva la xifra fins al 80%.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, critica.
8: A mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir.
5: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem del banc d'ADN per identificar desapareguts de la Guerra Civil.
1: La Generalitat aconsegueix extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses comunes, però en una dècada només s'han pogut identificar 27 víctimes.
5: A la crònica política, Pedro Sánchez assegura que mai no ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE.
1: A tot això, l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, nega en un comunicat que ell liderés cap trama, com sosté el jutge.
5: Madrid, Tània Tàpia.
9: Ni ho sabia ni ningú va advertir. Sánchez ha estat taxatiu i ha afegit que mai hauria permès que ningú maniobrés en el seu nom per fer descarrilar causes judicials que l'afectaven. Avui també s'ha pronunciat Santos Cerdán, investigat per defensar que és innocent i que Luco el persegueix, diu, per destruir-lo.
10: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
5: Atenció també a aquesta sentència de l'Audiència de Lleida que ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident l'any 2022 al FES, al Segrià. De seguida connectarem amb Lleida per tal de tenir més dades sobre aquest cas. I en temps de cultura, el Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous després d'una nit marcada per la pluja i el vent.
1: L'organització defensa la decisió de cancel·lar els concerts per seguretat i demana disculpes als afectats.
5: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
5: Amb els amistosos previs al Mundial i amb les eleccions del Madrid.
11: Marc Bernal va debutar amb la selecció espanyola en l'amistós amb l'Iraq. Repassarem la participació de la resta de blaugranes i també de jugadors catalans. Ens seguirem fixant en les eleccions del Madrid. Florentino Pérez diu que té 150 milions preparats per fitxar un jugador top d'un equip Champions. I en bàsquet, la penya intentarà igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB amb el Baskonia. El partit es juga a les 9 i el podreu seguir en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3K.
5: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Joan Garcia, bon dia.
12: Bon dia. Matí de vies tallades per mobilitzacions dels docents. Ara encara n'hi ha 3 a Tarragona, són la Nacional 240, la 27 i la 7 en tots dos sentits, que provoquen fins a 3 quilòmetres de cues en el cas de la Nacional. Fins fa una hora també està tallada la Ronda Litoral a la zona franca, força estona, i la C31 a Badalona. Encara hi ha bosses de retencions al litoral i més de 8 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. Aturades també a la P7, de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona. I a la 2, 2 quilòmetres de retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida.
5: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
5: Avui s'ha notat una refrescada després de les pluges d'ahir. Això tindrà continuïtat a les pròximes hores o no?
14: Aprofitem-ho, perquè sí, la propera nit serà fresca o freda, el Pirineu freda, perquè poden baixar dels 7, 8 graus i acostar-se als 0 graus puntualment a muntanya, i la temperatura avui, per exemple, és 2 graus per sota la mitjana del que tocaria. Pensem que just fa una setmana, dijous i divendres passat, teníem temperatures de 8 graus per sobre la mitjana i fregàvem, vam tenir rècords de calor, gairebé 40 graus a Vinebre o al voltant de 35 a alguns barris de Barcelona. Avui, amb prou feines, arribarem als 26-27 a Ponent, demà puja una mica, 30 a Lleida, i demà passat, diumenge, segueix pujant fins a 33 graus a les comarques de Ponent. Per tant, al cap de setmana, lentament i sobretot, diumenge ja es normalitza la temperatura. Avui a la tarda, algun ruixadet que pugui caure a l'interior de Girona, Parell, Litoral Nord, Guilleries, Montseny, Osona, Lluçanès, potser Garrotxa, en aquests sectors. Demà a la tarda s'anima les tempestes i sobretot vespre i nit, Pirineu, Prepirineu, com a molt entre 10 i 30 litres. No seran les tempestes destructives d'ahir, perquè ahir va baixar molta aigua pel riu i ha fet mal, ha arrossegat molts arbres al Ripollès i al Berguedà. Demà no seria això, però hi ha risc d'algun ruixat. I diumenge farà bo, tarda amb nuvolades i algun petit ruixat només al Pirineu.
5: Gràcies, Dani, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:06. Nova prova de força dels docents que s'han tornat a manifestar a Barcelona després de rebutjar ahir el preacord amb el Departament d'Educació. Més de 15.000 professors i mestres, segons la Guàrdia Urbana, liderats pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical, han sortit al carrer a Barcelona. Tots anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també coincidint amb l'inici de la selectivitat. Pel que fa a la jornada de vaga d'avui, Educació parla d'un seguiment del 28%, una xifra similar a la d'altres vagues que van afectar tot el país. La USTEC amplia aquest seguiment i el deixa en el 80%. La manifestació es dirigeix al Parlament i ha arrencat fa 2 hores a l'Arc de Triomf. Seguint la protesta, hi tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Sara Cañete. Bon dia.
15: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, més enllà d'aquest ball de xifres, la realitat és que avui torna a haver-hi una marea groga als carrers. Són milers de docents que es manifesten, ho fan a aquesta hora al Parc de la Ciutadella, punt final d'aquesta manifestació. Diuen que el rebuig al preacord demostra la dignitat educativa i diuen que ho han fet perquè no recull la globalitat del problema que afecta a tot el sistema educatiu més enllà de qüestions puntuals. Mentre els sindicats convocants avisen que incrementaran les mobilitzacions, donen per fet que el conflicte s'allargarà al curs que ve i reconeixen però que han de refer la unitat sindical i acordar les prioritats en les demandes. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, demana flexibilitat per reprendre la negociació.
16: Aquí hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
15: També cal veure quin podria ser aquest espai de negociació perquè ells consideren que la mesa sectorial ja no és un espai vàlid i que ha de ser dins del comitè de vaga perquè hi són representats, més enllà de mestres i professors, tots els col·lectius del sector educatiu. I també caldrà veure l'espai, però l'interlocutor, perquè aquí la majoria de les organitzacions i també els manifestants demanen la dimissió de la consellera Niubó, entre ells la CGT, que a banda de demanar paralitzar els pressupostos apunta directament a la continuïtat del govern. Laura Jané és la portaveu de la CGT.
17: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència emergència educativa que tenim, que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat, que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat, o dimiteixin, que convoquin eleccions.
7: A l'espera de veure com es concreta també el calendari de mobilitzacions, la propera vaga s'ha convocat dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa. De fet, l'han batejat com a Papa Vaga. També coincideix amb l'inici de la selectivitat i el debat sobre la partida d'educació dels pressupostos que es farà al Parlament.
5: Bé, doncs, a banda d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no assumirà les negociacions amb els sindicats de l'educació després que ahir els docents rebutgessin aquest preacord pactat amb el departament. Ho continuarà fent, doncs, la consellera Esther Niubó, que assegura que vol resoldre el conflicte i que es mantindrà ferma, tot i les peticions de dimissió d'alguns sindicats, com per exemple la CGT, Mònica Mas.
0: Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó també ha reiterat que cal que tothom faci autocrítica i assegura que està disposada a tornar a escoltar.
8: Doncs em sento amb força i em sento, sobretot, serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: I critica l'actitud de bloqueig constant del sindicat minoritari CGT. Aquest matí, mentrestant, hi ha hagut una reunió negociadora a la seu del Departament d'Educació. Només hi han acudit els sindicats que sí que han avalat el preacord, Comissions Obreres, UGT i els professors de secundària. En canvi, l'USTEC, el majoritari, no s'hi ha presentat, malgrat que ahir va dir que volia continuar negociant.
5: I a tot això, les famílies d'alumnes què hi diuen?
0: Doncs la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, creuen que en tota aquesta negociació sindical se les està deixant de banda. Lidón Gasull és la directora en declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat, que a més no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i sobretot amb l'alumnat.
0: I proposa un pacte educatiu entre tots els agents implicats.
5: Més coses. Passen 11 minuts de les dues, 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Això és el que sosté un informe que avui publica el diari El País. I entre els noms que apareixen en aquesta investigació hi ha diversos responsables de l'Església Catalana, Toni Fortesa.
19: Exacte. Segons l'informe, entre els presumptes encobridors hi figuren l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista vista RAC1.
20: En el meu cas no he encobert res. Mm. Jo parlo del meu cas, jo no sé els altres que han fet, o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer.
19: Omella ha evitat pronunciar-se sobre l'actuació dels seus antecessors, com acabem de sentir, i ha defensat els procediments que segueix l'Església per investigar aquests casos. La investigació del País, en canvi, conclou que l'opacitat de l'Església al voltant dels abusos no només es manté, sinó que ha anat a més. De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien cobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes.
5: A tot això, els Mossos d'Esquadra ja han començat a desplegar el sistema de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4/5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Anem a la Sagrada Família a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
21: Bon dia. L'amenaça terrorista que fons dels Mossos asseguren no s'ha concretat ni s'ha incrementat en els últims dies és un dels factors, però, que tenen sobre la taula. Preocupen les inevitables aglomeracions també de persones en els diversos recintes i l'afectació a la mobilitat dels ciutadans. Joan Salamanya, intendent dels Mossos i coordinador general de l'operació Albus, ha fet referència també a manifestacions i protestes, com les que podrien fer mestres o bibliotecàries, i ha explicat que miraran que tot sigui compatible.
22: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. i farem el possible des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat i que tot allò que no sigui planificable tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
2: El pla de seguretat que es desplega per terra i aire també preveu més vigilància per lladres i furtadors que vulguin aprofitar les aglomeracions. És per això que sortiran més agents uniformats i també més agents de paisà als carrers.
5: I encara sobre la visita del Papa, el centre penitenciari de Can Brians es prepara per rebre aquest dimecres la visita papal. El pontífex passarà pel centre penitenciari abans d'arribar a Montserrat. Ens ho explica des d'allà la Montse Poblet. Bon dia.
3: Bon dia. A fora de la presó ja hi ha penjada la bandera del Vaticà i a dins hi ha cartells avisant que les baranes i les parets estan acabades de pintar. Entre les internes que participaran de la trobada amb el pontífex, cada cop hi ha més nervis. La Josefina, una de les dues triades pels capellans de la presó perquè parlin amb el Papa, fa dues nits que no dorm.
4: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquí a presó això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
3: Entre els 80 interns que es trobaran amb el Papa també hi ha les que van cosir l'estola que el president Illa li va regalar quan va visitar Roma. La incorporació de Can Brians al programa de la visita papal es va començar a gestar l'abril de l'any passat, després que Lleó XIV visités una presó a Guinea. Serà un acte d'uns 20 minuts de durada que la parròquia de la presó, encapçalada pel mossèn Jesús Bel, interpreta ja com un reconeixement del paper que juga la pràctica religiosa a les presons i un missatge d'esperança pels que ja estan tancats.
23: El Papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta a la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
3: Durant la visita al teatre de la presó estarà decorat amb rams fets pels interns del taller de floristeria i amb murals dibuixats pels que van a l'escola del centre. També li regalaran un quadre del que de moment no ens han volgut desvetllar cap detall.
5: Tot això serà la setmana que ve, que és quan el Papa arribarà a Catalunya. Però a Madrid ja està tot a punt per l'arribada del Papa Lleó XIV, que és demà al matí. S'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Molts vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis o en instituts públics que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa que demana una escola pública laica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
24: Bon dia. En un comunicat, el govern autonòmic del PP s'agafa a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i assegura que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. Però famílies i sindicats denuncien que se'ls ha imposat la decisió sense consultar-ho amb les direccions i sense informar de l'ús que es farà de les instal·lacions. Dani Moreno és president de l'AFA, de l'Institut Cardenal Cisneros, i Sergio López, portaveu del sindicat STEM.
25: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
26: Cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
24: La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran peregrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
5: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents i els està contrastant ara amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts en aquell conflicte. Txell Vallespí.
27: Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses comunes, sobretot de soldats republicans morts en batalla. Identificar-los 90 anys després de les de la Guerra Civil no és gens fàcil. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, apunta a 3CAT Info per què.
28: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
27: El pas del temps tampoc ajuda a trobar parents pròxims a les víctimes. Actualment, al cens de desapareguts n'hi consten més de 8.400 més que l'any passat.
28: a l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans, però, òbviament, en moltes famílies d'aquests familiars ja no en queden. I després hi ha una possible identificació, però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
27: L'últim cos que s'ha pogut identificar gràcies a l'ADN dels seus nets és el del jove soldat republicà Julio Lizana, mort per l'impacte d'un explosiu fa més de 80 anys quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell. En el seu cas també han ajudat a posar-li nom als objectes que es van trobar al seu costat: una màscara antigàs, uns botons, les claus i un encenedor.
5: Més coses. En la crònica política, el president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol entorn als detalls del cas Leire Díez. Pedro Sánchez es desvincula de les maniobres de la trama. Diu que no en sabia res ni va donar cap ordre i que mai hauria avalat pràctiques per boicotejar investigacions judicials que l'afectessin. Un altre dels assenyalats pel jutge, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que l'UCO el vol destrossar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. En una atenció als mitjans des de Montenegro, Sánchez, lluny d'esquivar la polèmica, ha introduït ell mateix el tema, diu que mai passa de res de les trifulgues, segons les ha qualificat, de Leire Díez, mai no ho va avalar i ningú, per tant, el va avisar que estaven usant el seu nom per pressionar jutges, fiscals o policies.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Però el PP, Sánchez, diu que és a la persona que tot ho dirigia, Miguel Tellado.
9: Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: Sánchez carrega contra l'oposició barroera, diu, del PP i promet madura. El partit ja estudia accions jurídiques per defensar l'honor del PSOE i del seu govern i torna a allunyar l'opció d'unes eleccions abans d'hora per fer-les coincidir amb les municipals i autonòmiques.
6: Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va haver un superdomingo electoral.
1: El president espanyol també tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil, que, després de negar-ho, ha reconegut que sí, que es va reunir almenys dos cops amb Leire Díez, però per parlar sosté de temes que no tenen relació amb la trama. Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior, no pensa cessar-la.
10: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
1: I el PP ja l'ha citat al Senat dijous vinent. Avui també ha parlat un dels investigats a la causa, Santos Cerdán. A través d'un comunicat, l'ex número 3 del PSOE defensa que és innocent, no va liderar res de la mà de Díez, diu, i apunta que tot és una conxorxa de l'UCO per destrossar-lo, perquè segur és molest per determinats sectors de l'Estat.
5: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
11: Catalunya migdia.
12: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
13: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Avui, dia 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. Sabies que el teu testament pot significar un futur més verd i just per tothom? Quan fas un testament solidari i inclous una organització com Greenpeace, decideixes que el teu llegat protegeixi la biodiversitat i lluiti contra el canvi climàtic. El teu testament solidari et converteix en una persona que activa un futur sostenible per als éssers vius del planeta. Perquè fer testament és preveure, i fer-lo solidari és protegir. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org i fes que el teu llegat també sigui natura. El testament solidari fa per mi.
16: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
0: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
7: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
0: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
7: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
0: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
7: Consulta els models i marques que hi participen.
12: Catalunya migdia.
5: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Els Estats Units estrenyen el setge contra Cuba. Ara imposen sancions contra el seu president, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i del seu predecessor, Raúl Castro, i el Ministeri de les Forces Armades. La mesura coincideix amb la fi de l'ultimàtum de la Casa Blanca perquè les empreses estrangeres deixin de tenir lligams amb Gaesa, un conglomerat empresarial cubà d'origen militar. Díaz-Canel denuncia que Donald Trump actua amb agressivitat i amb perversitat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. Els Estats Units del president Donald Trump mantenen la mateixa retòrica sobre Cuba des de fa mesos. El país està enfonsat en la misèria i Washington farà el possible per impulsar-hi un canvi de règim. Les últimes hores, el president nord-americà ha insistit en la idea i ha advertit que tan bon punt es resolgui la qüestió iraniana, la Casa Blanca se centrarà en Cuba.
15: Està pràcticament ensorrada i ens encarregarem d'això tan bon punt hàgim acabat. M'agrada fer una cosa a la vegada. I estem ocupant-nos de la República Islàmica de l'Iran i tan bon punt això estigui fet, de tornada, i farem una breu parada i ens ocuparem. Volem ajudar-los.
8: Des d'avui, els Estats Units aplicaran noves sancions financeres contra la cúpula cubana, des del president Miguel Díaz-Canel i els seus familiars fins a descendents dels Castro. Recordem que la justícia nord-americana va imputar l'expresident Raúl Castro fa tot just una setmana, acusant-lo d'haver participat en l'assassinat de tres ciutadans nord-americans fa més de 30 anys. Precisament avui expira l'ultimàtum nord-americà contra les empreses estrangeres que continuaven col·laborant amb el règim castrista.
5: I és que a Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons que ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar ben bé valor d'uns 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar, Sara Riera.
17: Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Malià o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb aquest braç militar del govern és l'estocada final.
18: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta i al tancament de quasi de totes les companyies. No? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
17: Aquestes companyies han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. Penseu que la majoria d'aquestes empreses exporten aliments, medicina, vacines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar.
5: La Unió Europea dona la benvinguda a la proposta d'alto el foc total que ha fet Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin i a la petició d'una trobada cara a cara entre tots dos líders. El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat el diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. A Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
19: Hola, bon dia. Macron ha aplaudit la carta de Zelensky.
20: Je pense que c'est une bonne initiative.
21: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
20: Qui pot batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
19: Ucraïna, com a estat sobirà, diu, ha de ser qui redacti el seu propi pla de pau amb Rússia, però afirma que Europa, com a principal contribuïdor econòmic de Kiev, també pot ajudar en unes eventuals converses amb Moscou. Diu que la seguretat del continent també dependrà d'aquestes negociacions. Macron fins i tot obre la porta a reunions directes entre França i el Kremlin.
21: També estem totalment disposats a estructurar discussions intercanvis amb Rússia sobre la base dels nostres interessos comuns, la nostra pròpia política de seguretat, la política de veïnatge i, evidentment, defensar els interessos d'Ucraïna.
19: I apunta que es reunirà en els propers dies amb els líders d'Alemanya i del Regne Unit per coordinar una estratègia conjunta. Tot això ho ha dit des des de Montenegro, en una cimera que pretén impulsar l'entrada a la Unió Europea dels països balcànics. També hi ha Albània, Bòsnia, Sèrbia, Kosovo o Macedònia del Nord. És un apropament cap a aquesta regió que Brussel·les ha intensificat arran de la guerra d'Ucraïna per allunyar, precisament, la influència russa als Balcans.
5: I mentrestant, sobre el terreny, un dron marí ha explotat el port romanès de Constanța, al Mar Negre, sense provocar ferits. Es tracta d'un dron ucraïnès sobre el qual l'exèrcit del país ha perdut el control. No hi ha hagut víctimes en l'incident. Els atacs russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts aquesta matinada en diverses regions d'Ucraïna, la majoria a prop de Kiev. I en un altre conflicte que tenim obert, Israel manté els bombardejos intensos al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Els atacs israelians d'aquest matí han deixat almenys 6 morts i una vintena de ferits i han causat danys en una desena de ciutats, Vicent Mifsud.
15: La milícia de Hezbollah, que no reconeix aquesta treva, també ha atacat posicions de l'exèrcit d'Israel. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, el 28 de febrer, Israel ha matat més de 3.500 persones al Líban, segons l'últim balanç oficial fet públic avui, mentre que Hezbollah ha matat 32 israelians, 28 soldats i 4 civils residents al nord d'Israel.
5: I encara en la informació internacional, milers de persones protesten des de fa dies a Albània en contra d'un projecte de complex turístic lligat al gendre de Donald Trump. Es tracta d'un resort de luxe que denuncien que posa en risc espais naturals protegits. El primer ministre ha intentat avui calmar els manifestants que li reclamen que plegui, Jordi Baró.
21: Ja són 4 dies consecutius de protestes a Albània. Han reactivat les manifestacions als vídeos compartits massivament a Instagram d'excavadores treballant ja en les feines prèvies per preparar el terreny del futur complex d'hotels en una zona protegida de la costa, a uns 150 quilòmetres al sud-oest de la capital Tirana. El resort projectat per la filla del president dels Estats Units, Ivanka Trump, i el seu marit, Jared Kushner, representa una inversió de 1.400 milions i topa amb l'oposició d'entitats ecologistes que asseguren que impactaran centenars d'hectàrees de costa i poblacions de flamencs, foques i tortugues marines. El primer ministre d'Albània, Edi Rama, diu que no hi ha motius per preocupar-se perquè el projecte encara no està aprovat, però els manifestants li demanen la dimissió.
2: La gent vol que dimiteixi perquè intenta regalar la terra del nostre país. Intenta vendre el nostre país com una propietat personal seva, de la seva família i dels seus col·laboradors.
3: El primer ministre hauria de dimitir, el govern hauria de dimitir perquè és el govern més corrupte que aquest país ha tingut mai.
21: El gendre de Trump va haver d'abandonar l'any passat un projecte a Sèrbia després de les protestes en contra.
5: Tornem a Catalunya perquè el cas de la dona que va embestir mortalment 3 motoristes a Alfés, al Segrià, mentre conduïa amb un cafè a la mà, es resol de moment amb una multa econòmica de 5.400 euros. L'Audiència de Lleida reconeix que la conductora es va distreure, però descarta que cometés una imprudència greu. Les acusacions demanaven penes de presó i ja han recorregut la sentència. Lleida, Estela Bussoms, com ho argumenta el tribunal?
4: Doncs té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. Tot i això, mitiga la gravetat de la imprudència perquè té en compte que no circulava una velocitat excessiva ni fent zigzagues i no havia consumit alcohol o drogues. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni la família d'una de les víctimes que al judici van demanar 6 i 9 anys de presó respectivament. Per això, ara ja han presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
22: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
4: Recordem que l'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la C-12 a Alfés, al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo, d'entre 34 i 44 anys.
5: I el govern preveu reduir el nombre d'aerogeneradors, de molins, vaja, que hi ha als parcs eòlics en funcionament del país. Gairebé una 50 s'han de renovar i tindran menys molins, però més potents. El primer on s'ha fet la renovació és el de la Colladeta, les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
23: Des del 1999 aquí hi havia 54 aerogeneradors, ara n'hi ha 6. Pel que fa a la potència, es passa de 74 a 136 gigawatts anuals. Un camí a seguir per la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
24: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
23: En un context com l'actual de queixes en moltes zones per la demanda d'instal·lacions de renovables, missatge de l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer.
1: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
23: Dimarts, el govern aprovarà l'estratègia per repotenciar els parcs eòlics que s'han de renovar els propers anys.
5: Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
9: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? Esplau, ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després que la pluja i el vent va obligar a cancel·lar alguns dels concerts, com ara el de Massive Attack o el de Bad Gyal. L'organització defensa que no es podia assegurar la seguretat del públic, dels artistes i els treballadors, Montse Camps.
2: Sí, el festival ha demanat disculpes en un comunicat i ha afirmat que entén la frustració del públic després de veure's obligada a suspendre els concerts. Expliquen que a partir de les 9 del vespre el vent i la pluja van ser molt forts i van deixar els dos escenaris principals de l'esplanada totalment exposats i sense garanties de seguretat. Dilluns explicaran de quina manera es retornaran els diners. El festival es reprèn avui amb normalitat en noms com Ralphie Chu, Strelitz o els icònics The Cure.
1: Més coses. Dures crítiques del govern de l'Aragó a les paraules d'ahir del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. La vicepresidenta segona de l'Aragó, Mar Vaquero, les considera una falta de respecte als aragonesos. Barcelona, Valeria Obreda.
3: Vaquero assegura que són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc en defensa de totes les parts. La vicepresidenta segona de l'Aragó no ha paït gens bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
4: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
3: Les declaracions d'Urtasun ahir a RAC1 han coincidit amb la visita privada que ha fet avui i que ja tenia decidida des de fa temps Mar Vaquero al MNAC. Ha recordat que la sentència és ferma i ja no té sentit dir-ne res més, que el rellotge pel trasllat s'ha activat i que ara queden 50 setmanes.
1: I ara una protesta.
5: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles.
1: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat avui una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i els dissabtes per demanar més recursos i més personal. L'aturada afecta directament els estudiants que preparen les proves de selectivitat de la setmana que ve. La jornada de vaga d'avui ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Sentim Thaís Sánchez, de la Biblioteca de Sant Julià de Ramis, i Laura Solà, directora de la Vulpelleres de Sant Cugat.
6: El que estem reclamant és que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
7: Estem molt atomitzats tant a nivell d'administracions com a nivell de territori. Ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país.
1: Les bibliotecàries lamenten les molèsties que generen els estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores al sector redundaran en la seva formació futura. I ara anem al cinema. Així d'inquietant és Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà. El seu director ha aconseguit, amb només 20 anys, encapçalar la taquilla al seu país. Mai ningú tan jove ho havia aconseguit. S'estrena avui als cinemes catalans, juntament amb la nova adaptació de la franquícia dels Màsters de l'Univers, Marc Garriga.
8: Backrooms va néixer a YouTube i va ser la productora de moda A24, la que va pensar que se'n podria fer una pel·lícula. Ho va encertar de ple. I ara és tot un fenomen, sobretot entre la gent jove, que és el públic més buscat per Hollywood. Kane Parsons expandeix el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites amb una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges. El film arrenca amb un trist venedor de mobles que descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una paret de la seva botiga. Al final no és rodó, però el viatge val molt la pena. A He-Man i los Masters de l'Universo, els personatges que Mattel va crear als anys 80, es riuen del seu món de fantasia medieval ple de tòpics babaus i també abracen la nova masculinitat del segle XXI, una nova versió divertidíssima. Completen les novetats una pel·lícula subtil, delicada, sobre la solitud i la importància de les petites coses, Rebuilding, una joia amb Josh O'Connor, la comèdia gamberra Cada dia nace un listo, amb Hugo Silva, i la valenta La luz, de Fernando Franco, sobre els abusos sexuals a l'Església.
1: La Universitat de Lleida liderarà un projecte per crear l'arxiu amb documentació de l'edat, de l'alta edat mitjana més gran de tot el món. La previsió és digitalitzar i fer consultables documents catalans dels segles VIII al XII. Júlia Albacar, Lleida, es volen digitalitzar 40.000 documents. D'on sortirà tota aquesta informació?
9: Doncs es tracta de pergamins que es troben ara en arxius eclesiàstics o civils a Catalunya i que sovint no estan digitalitzats o són difícils de consultar. A través d'este projecte, però, es busca que sigui documentació accessible per a tots els investigadors. Flossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval de la UDL i un dels impulsors del projecte.
10: Podran fer una recerca de l'alta mitjana sobre Catalunya, perquè ara hi ha molta gent que fa recerques i parla de l'alta mitjana sense parlar de Catalunya.
9: Sobre el tipus de documentació que s'inclou, ens explicava això.
10: Són documents que parlen, doncs, això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història.
9: El projecte l'ha liderat la Universitat de Lleida, però també hi han participat les universitats de Barcelona i de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Ens posem en mode mundial de futbol.
11: Sí, perquè només falten 6 dies perquè comenci la Copa del Món.

0: de menys d'una setmana perquè comenci el Mundial de Futbol. Algunes seleccions ja viatgen cap als Estats Units, Canadà i Mèxic, on es disputarà aquesta Copa del Món. Entre elles ho fa la selecció espanyola, després d'haver jugat ahir un amistós amb l'Iraq, que va deixar diferents imatges. La de Joan Garcia, titular a la porteria, una mica més insegur del que ens té acostumats amb el Barça, Ferran Torres, que va ser capità i va marcar, i també el debut de Marc Bernal amb la selecció absoluta, Roger Busa.
1: Sí, que va ser titular ahir en l'empat de la selecció espanyola contra l'Iraq, 1-1 en aquest amistós de Riazor, un partit que ens va deixar ben poca cosa, més enllà del gol de Ferran i d'aquesta estrena del migcampista de Berga, que va jugar uns 60 minuts en un dia per ell especial.
2: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys i això és el que he fet.
1: Bernal, que aquest matí ja ha tornat cap a Barcelona, comença les seves vacances. Aquests dies a la concentració de la selecció espanyola formava part d'aquest grup de suport que acompanyava els jugadors convocats per al Mundial. Ahir va tenir aquest premi del debut amb l'absoluta i el seleccionador Luis de la Fuente continua parlant així de bé del jove jugador del Barça.
3: Ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de 6 de medio centro, y mejorar, pues es que mejorar, como todos los jóvenes, tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante del futuro.
1: Sense Bernal, de moment, en aquest Mundial, la selecció espanyola ja vola cap als Estats Units. Recordem-ho, amb 8 jugadors del Barça, Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Gavi, Olmo, Pedri, Ferran i Lamine Yamal, i amb els catalans David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Ara toca un altre amistós, dimarts que ve contra el Perú a Mèxic, i el següent partit, ja el primer de la fase de grups del Mundial, el dilluns, dia 15, contra la selecció de Cap Verd.

0: fixeu amb Ancelotti com a mestre de cerimònies. Fins i tot, a Brasil, s'agafen ja l'aia a les primeres pilotes dividides entre tots dos a la sessió d'entrenament com a imatge d'un tour de force. De portes en fora, però, de moment, tot són intercanvi d'elogis. Frenkie de Jong, en Països Baixos, males sensacions dels neerlandesos contra Argèlia, però Frenkie va ser un dels futbolistes destacats a les ordres de Ronald Koeman. Marcus Rashford, amb Anglaterra, impressiona. De moment, el seu excompany a l'Aston Villa, Ollie Watkins, diu d'ell que és un jugador diferencial i que intenta evitar-lo als rondos. Tot apunta a que Rashford o Gordon es disputen un lloc a l'11 de Thomas Tuchel. Demà, a les 10, amistós contra Nova Zelanda. I ahir, toc d'alerta d'una de les grans favorites, com França, derrota contra la Costa d'Ivori. Koundé va ser titular, va jugar una hora, el conjunt gal tindrà un altre test contra Irlanda del Nord abans de posar rumb a Nova Jersey, on debuten el dia 16 contra Senegal. Koundé ha rebut bastant per part de la premsa francesa. I a tot això ens queda Portugal, que juga demà contra Xile, amb Cancelo de moment apuntant a titular, mentre es resolen les negociacions entre el Barça i l'Al Hilal per la seva contractació.
1: I avui s'ha confirmat una part ja de la pretemporada del Barça.
0: L'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el 13 de juliol i la tornada als internacionals dependrà de l'evolució de les seleccions en aquesta Copa del Món. En aquest sentit, caldrà veure quins efectius poden participar a l'estaix que faran a Anglaterra el 27 de juliol fins al 3 d'agost. Un cop de tornada a Barcelona, s'estan negociant diferents partits amistosos abans del Gamper. Tenen propostes de partits a l'estranger. El Barça té ofertes per jugar a Kènia i per jugar també a Marroc.
1: A dos dies per a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme segueixen amb la subhasta de cromos. Florentino anuncia que vol un nou galàctic i Riquelme continua treballant per tancar l'entrenador Marcos García.
2: Florentino ha confirmat que fitxarà el neerlandès Dumfries per a lateral dret i també ha avançat que la setmana vinent intentarà un gran fitxatge.
3: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. ¿Y qué? 150 por lo menos.
2: Són declaracions de Florentino Pérez a 4. Horizonte no és Haaland, no és Kane, no és Doku. Juga de mig del camp cap endavant. És un jugador d'equip Champions, no és de la Premier. Florentino està enamorat de dos migcampistes titulars del PSG, Joao Neves i també Vitinha. També alerta a Molins del Bayern, tot i que Florentino ahir el va negar. L'extrem francès agrada molt i molt al president blanc. Riquelme, en declaracions a Radiomarca, ja aquest migdia, treu ferro a aquest anunci de Florentino.
4: Una oferta el martes que viene. Pues está bien, pues yo perfecto. Yo voy a esperar intentar hacer alguna propuesta más antes del martes que viene.
2: Riquelme que ha anunciat Rodri, també Haaland, però no ha anunciat encara l'entrenador. ¿Per què?
4: Igual que hablo con contundencia sobre ciertos fichajes, pues permítame que sea más prudente con cosas que todavía no están, pero queremos que estén. Y se está trabajando en este momento pues todo lo posible para que se dé y nos permitan un entrenador que está en otro club y que nos permitan poder anunciarlo.
2: El que sí que va Enrique Riquelme de llegendes, Iker Casillas i Vicente del Bosque s'afegeixen a Raúl i a Hierro. Els quatre seran noms de l'equip d'Enrique Riquelme, que, com diem, i ens diuen del seu equip, segueix mirant de tancar l'entrenador per veure si el pot anunciar entre avui i demà.
1: Aquest entrenador no serà en Don Iraola, perquè el Liverpool ja ha fet oficial, ahir a la nit, de fet, ho va fer, que Iraola és el nou entrenador del Liverpool. I a l'Espanyol, dos apunts, Sergi Andreu, una renovació i un nou amistós.
5: Sí, comencem per l'amistós. Dissabte 1 d'agost a Anglaterra, contra el Middlesbrough de la Championship anglesa, la segona divisió del país. A les 4 de la tarda, hora catalana. Serà el segon amistós que jugarà l'Espanyol a Anglaterra, perquè uns quants dies abans, el 29 de juliol, l'equip de Manolo jugarà contra el Burnley. La renovació és la d'una jugadora de l'Espanyol femení, Lucía Vallejo, lateral càntabra de 23 anys, que va arribar al club ara fa 3 anys i que amplia el seu contracte fins al 2028.
1: I la selecció espanyola femenina disputa avui contra Anglaterra partit de classificació per al pròxim Mundial de Futbol, amb el focus en Aitana, tot i que la seleccionadora Sonia Bermúdez no ha donat pistes de si jugarà o no d'inici. Per aquest partit hi ha les catalanes Sara Jordi, Alexia, Pina, Ona Batlle, Codina, més les

0: Logran escatar Coll, Paredes, Parayuelo, Vicky López, Mapi i Patri Guijarro, Rutvila.
1: La selecció espanyola ha de guanyar de més de 2 gols avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per quedar líder de grup i aconseguir així la classificació directa pel Mundial del Brasil. Un partit especial per a les 4 mallorquines de l'equip, perquè es disputa a Son Moix. Entre elles, la blaugrana Patri Guijarro, que veu aquesta Espanya-Anglaterra com un clàssic.
2: Ja de les vegades que nos enfrentamos contra ella, me recuerda casi a un Barça-Madrid, casi un pequeño clásico en selecciones. Las dos selecciones somos muy ambiciosas y bueno, venimos de, como bien dices, de ganar todos los títulos y sería, vamos, el año perfecto poder ganar los 2 partidos que nos quedan y ojalá poder clasificarnos, sería algo perfecto.
1: El partit d'avui és a les 9, dimarts que ve jugaran l'últim contra Islàndia. I del futbol al bàsquet, el Barça es complica l'accés a les semifinals de l'ACB després de la derrota ahir al Palau davant l'UQAM Can Múrcia per 87-90. Els blaugranes, que van guanyar la pista de l'equip murcià, necessiten ara, Ernest Macià, tornar a guanyar a domicili per no quedar eliminats.
3: Doncs sí, no hi ha estabilitat en aquesta secció de bàsquet a nivell de resultats aquest any i ahir tampoc hi va ser, tot i que és veritat que el Barça es va ficar per davant a l'últim quart, però a 2 minuts pel final, però no va saber mantenir aquest avantatge. Va tenir 2 triples per empatar i portar el partit a la pròrroga, però els triples una vegada més no van entrar. Hi va haver polèmica per algunes decisions arbitrals, 2 faltes eliminatòries a Jan Veseli. Bé, Xavi Pascual, el tècnic del Barça, en parlava.
4: La falta d'atac i la defensa i l'anterior han decidit el partit. Les mirarem, és el que hi ha.
3: També hi haurà 3er partit a la sèrie del Madrid-Tenerife, i és que ahir a les Canàries, si el Madrid perdia, deia adéu a la temporada CB. Ja et vaig dir al migdia que això no passaria, sí. I efectivament 85-118 el Madrid forçarà el desempat a casa.
0: I avui qui també ha de guanyar per no quedar fora és la 6a Joventut.
3: Exactament, rep el Baskonia, l'Olímpic de Badalona hi serem al vespre. La penya doncs viurà un partit amb molta gent a les grades, es preveu que l'assistència s'acosti als 10.000 espectadors. Si la penya perd avui també diu adéu la temporada, però si guanya, també portaria el partit de desempat a Vitoria, en aquest cas diumenge. Aquest és Simon Birgander.
5: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
3: I 2 notícies de bàsquet d'aquest matí. D'una banda, el Girona es desprèn del base del País Valencià, Guillem Ferrando, que ja ha estat 2 temporades, i també hem conegut avui que dilluns es posen a la venda les entrades del partit de bàsquet masculí de la selecció nacional Catalunya contra Gran Bretanya. Això serà el diumenge, dia 28 de juny, però dilluns ja podeu comprar entrades.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Marcel Granollers disputarà la final de dobles a Roland Garros.
6: Catalunya migdia.
7: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
11: Tuya.
10: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
11: Sí, tu prima.
12: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
13: Si vostè la compra bé, estan a carrer.
14: Cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
13: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
15: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. a qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
16: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
17: Catalunya migdia.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
19: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
20: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
19: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
21: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
19: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: En tenis, el Roland Garros ja està definida la final femenina i avui Marta García quedarà també configurada la masculina i els dobles en presència catalana.
1: El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'acaben de classificar per la final després de superar els italians Simone Bolelli i Andrea Babasori en dos sets, 7-6 i 6-4. És la segona final consecutiva d'esta parella que ja va guanyar l'any passat. En la final de dissabte s'enfrontaran el finlandès Harry Heliovaara i l'anglès Henry Patten. En el quadre individual està en joc des de fa pocs minuts la primera semifinal. Màxima igualtat, empaten a un el txec Jakub Mensic i l'alemany Alexander Zverev, empaten a un joc ara mateix, avantatge per a Mensic i que també està servint, i a la final segur que hi haurà un italià, perquè a les 7 juguen la segona Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi, i com deies, ja saben, les protagonistes femenines que lluitaran pel títol enguany dissabte seran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Kalinska.
0: I també avui, aquest migdia, ha començat la Copa d'handbol i el Barça ho ha fet guanyant el primer partit de quarts de final contra el Valladolid Montserrat.
24: Doncs sí, els campions de Lliga i actuals campions de Copa s'enfrontaven al sisè classificat de la Sobal, l'Atlètic Valladolid. Han guanyat de 14, 38-34, però han tingut un inici de partit trebat i amb poca intensitat. Han encaixat 4 gols en 6 minuts. Destaquen les aturades del porter de l'equip castellà, César Pérez, que fins i tot ha aturat 2 penals al Barça. Fins a minut 23 no s'ha posat el Barça al davant al marcador. El descans, avantatge de 3, 15-12, i al final aquest màxim avantatge de 14 gols. El blaugrana Peter Txikuza ha estat triat millor jugador del partit i reconeixia que havien tingut un inici complicadet.
25: Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
24: Jorge Sikusa s'ha lesionat a la primera part, crec que té un petit esquins de turmell. A les semifinals de la Copa, els de Carlos Ortega jugaran demà contra el guanyador de partit que juguen aquesta tarda a Nava i Conca, i això d'aquí una setmana, Final Four de la Champions a Colònia, on s'enfrontaran a l'Olbor danès.
0: Tornem a parlar de futbol, perquè la lluita per pujar a la segona divisió, el Sabadell ha de remuntar avui contra el filial del Madrid per poder disputar la final d'aquest ascens, Montse.
24: És el dia del repte més gran de l'any. S'hi deixaran la vida des del primer segon, així, tal qual afronten el Sabadell el partit que juguen aquest vespre a les 9 a la nova Creu Alta contra Madrid-Castella. Tornada a semifinals, els arlequinats surten amb aquest 2-0 en contra de l'anada. Per convertir-se en el primer finalista del play-off de Lliga, el Sabadell haurà d'igualar aquest resultat o millorar-lo. En cas de guanyar avui 2-0, el partit aniria a la pròrroga, però no hi hauria penals. Passarien els vallesans per haver quedat en més bona posició a la fase regular de Lliga. Sentim el migcampista del Sabadell, Albert Urriols, Urri, al Toc Costa.
26: Evidentment no era el resultat que buscàvem, que desitjàvem, però bé, sabíem que passés el que passés, per lo bo o per lo dolent, no es tancaria l'eliminatòria allà i que que aquí a la casa som forts i ho hem de demostrar. Hem de demostrar el que hem fet durant tot l'any aquí a la Nova Creu Alta i hem d'intentar capgirar-ho.
24: Encara queden algunes entrades per avui a la Nova Creu Alta, tot i que se n'han venut més d'11.000, s'espera un ple absolut. El Sabadell-Madrid-Castella comença a les 9, el podeu seguir per Esport 3. Diumenge, torn de l'Europa. Els escapulats juguen al camp del Celta Fortuna amb empat a 1 de l'anada.
0: Balaton Park és el 8è circuit del calendari de MotoGP, un circuit en què l'any passat Marc Márquez ho va guanyar tot. Què passarà aquest cap de setmana, Damià Aguilar?
2: La lògica diu que els hauria de passar per sobre, com va fer el 2025. De fet, des de l'agost de l'any passat, també al Balaton, Caltró de Cervera no liderava la primera sessió del cap de setmana. Coincidència? No ho crec. Ahir deia que no toca.
3: Se podría optar, sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa. Afrontarlo como Mugello.
2: Doncs ell mateix s'ha desmentit. És cert que hi ha una Aprilia amb Raúl Fernández en segona posició i que Bezzecchi i Martín acabaran despertant. Però al circuit de les quatre xicanes, el campió li va com un vestit a mida. Ara a les 3, la sessió canvia als 10 més ràpids, a la Q2 directament, i la resta a la repesca. Viñales i Rins apunten a sessió doble de deures.
0: Marcos García, amb què acabem?
4: Doncs amb dos apunts molt i molt ràpids. El primer, avui acaba el termini perquè el Lleida Club de Futbol presenti proposta per afrontar el deute que té, gairebé 6 milions i mig d'euros. No pinta gens bé. I avui semis de l'Hockey Lliga, Hockey Patins, a les 7 Igualada Barça, a 8:45, Calafell, Liceo.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, avui el Tot Costa, ja com cada any pràcticament, des del Primavera Sound. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem seguit la vaga general al sector educatiu aquest divendres, l'endemà del no dels mestres i professors al preacord del govern amb els principals sindicats. L'USTEC, la CGT i la Intersindical convoquen una nova vaga per dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb l'inici de la selectivitat, i també amb el debat sobre el pressupost d'educació al Parlament de Catalunya. També hem connectat amb Madrid, el dia que Pedro Sánchez ha assegurat que mai ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causa judicial contra el PSOE. I ens hem fixat en la decisió de l'organització del Primavera Sound, que retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després d'una nit marcada per la pluja i el vent, que va comportar la cancel·lació de diferents concerts per motius de seguretat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia, però ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que el Tribunal Suprem ha anul·lat la sanció de prop de 900.000 euros que va imposar el Tribunal de Comptes a Vox per ingressos obtinguts en activitats promocionals entre els anys 2018 i 2020. El Tribunal de Comptes va considerar que són donacions que vulneren la llei de finançament dels partits polítics. Vox oferia productes com bolígrafs, gorres i mocadors als actes del partit sense posar-hi un preu fix, no hi havia factures de vendes i les aportacions es feien en guardioles amb l'etiqueta de donatius. El partit d'Abascal va presentar recurs contra la sentència d'aquest Tribunal de Comptes i ara el Suprem els ha donat la raó. Argumenta el Suprem que els ingressos obtinguts per activitats promocionals es podrien considerar donacions encobertes si els imports pagats fossin desproporcionadament alts, i diu que no és el cas d'acord amb la comptabilitat del partit. Mentrestant, Alacant continua la investigació per la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública que haurien anat a parar a mans de funcionaris i alts càrrecs del PP. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
17: El cas és un escàndol que ha sacsejat el Partit Popular d'Alacant. Avui han declarat 8 dels 15 imputats, tots ells propietaris d'un habitatge a les Naus, que han explicat com van accedir a les vivendes. Els arguments per defensar-se han estat similars. Només van aportar la documentació d'un dels membres de la parella perquè només un d'ells havia de viure en aquells habitatges. Aquest ha estat el cas de l'arquitecta de l'Ajuntament i dona del tècnic de la Conselleria d'Habitatge que va validar els visats. El tècnic va declarar fa uns dies i va argumentar que havia assumit el tràmit de tots els expedients per manca de personal i que en aquell moment ell i la dona estaven en procés de separació. Avui, ella, l'arquitecta, ha defensat que complien tots els requisits i que no va aportar documentació econòmica perquè només havia de viure ella i la filla. Un dels requisits per accedir als habitatges era no superar els 60.000 euros de renda. La jutgessa està investigant com es va dissenyar i aplicar el sistema d'adjudicació dels 140 habitatges de luxe i quins controls es van exercir.
7: Recollida de signatures i caminada popular demà com a desafiament i en contra del tancament de Collserola per la pesta porcina africana. Comerciants i restauradors de la zona denuncien una caiguda de la facturació de fins al 70%. Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
8: Bona tarda. Els organitzadors veuen el tancament perjudicial indiscriminat, la seva gestió com un despropòsit i plena d'incoherències. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
9: Jo em posaré al davant de la manifestació, jo diré allà també. Tota aquesta acció justament és perquè... per donar resposta a la ciutadania, perquè la ciutadania no ho entén de cap manera. És que no hi ha cap explicació. La gent se li ha acabat la paciència. Per tant, jo m'hi posaré al capdavant.
8: La caminada començarà demà a les 9 a la casera d'informació de Collserola a l'entrada de la pista de Can Catà i anirà fins a Can Coll. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Cugat del Vallès.
7: Mentrestant, al Pirineu, el govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del tan reivindicat túnel del Port de la Bonaigua. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Pau Rovira.
10: Sí, un compromís que es va concretar ahir en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel. Una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així, doncs, als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
11: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
10: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments de terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
7: I ja que parlem de mobilitat, connectem amb l'equip viari. És divendres, són les 3 de la tarda i a aquesta hora hi solen començar a haver-hi problemes. Com tenim la situació, Maria García?
12: Bona tarda, doncs. A l'àrea de Barcelona destaquem les cues a la P7 entre Sant Cugat i Bellaterra, direcció Girona, de Mollet a Santa Perpètua, direcció Tarragona, les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt de Cornellà a Vallcarca, ronda litoral entre Zona Franca i la Barceloneta, i per manifestació del professorat, encara tallades a Tarragona, segons informa Trànsit, autovia A27, autovia A7, Nacional 240, provoquen retencions puntuals.
5: Passant 5 minuts de les 3.
22: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I des d'ara fins a les 4 estarem amb l'Isabel García Pagans, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
13: Molt bona tarda.
5: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda.
5: I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
27: Bona tarda.
5: Tot bé?
27: Tot molt bé.
5: Perfecte. Doncs escolta'm, sense més preàmbuls, saludem a l'altra persona que tenim a la taula. Que els divendres ja sabeu que és Liu Forn. Liu, bona tarda.
28: Hola, bona tarda i gràcies per dir-me persona.
5: Home, que menys que això, no? Que volies que et digués?
28: No, no. Perfecte. No, no, no.
5: Si tu vols que et digui d'una altra manera,
28: no.
5: M'ho dius i jo soc, en això soc molt obedient.
28: No, molt content, és el menys bonic que m'han dit avui, per tant, a partir d'aquí ja només podem anar millor. Molt bé, tot en ordre.
5: Molt bé, pròxim dia ja et diré cosa.
28: Bueno, sí.
5: Per exemple.
28: Seguiríem la línia.
13: Ja ens hem oblidat d'aquells nanos que anaven com gats i gossos. I
5: Sí, els Asterians.
28: Sí, allò es va acabar. Vivim en un món, com bé sap l'altre representant del diari La Vanguardia en aquesta humil tertúlia.
5: Alta representant, no? Sí, compte,
14: Ho és, ja. Tècnicament.
5: Sí.
28: Ho és.
13: Perquè sóc grandota, vols dir?
28: No. No, per professionalitat i per tot. Bé, el tema... les qüestions que cada dia ens omplen l'actualitat moren amb una velocitat. O sigui, ens arriben de sobte un tema que dius... Mira, el tema de l'Esteri ens és perfecte. I de què estan parlant? El primer dia dius, de què està parlant aquesta gent? I al cap de dos dies...
5: Quan el comences a dominar, sí, ja deixa d'aparèixer per l'agenda.
28: Ja no, o sigui, hi havia un munt de gent que anava d'Eterian pel món, que és allò, recordeu, que anaven com... se sentien animals i anaven pel carrer com si fossin animals. Això, tota aquesta gent ha desaparegut, ja està. S'ha mort tot.
14: Però llavors deu ser culpa dels caps informatius, no? Que són els que fixen l'agenda.
28: Els caps informatius?
15: Ja m'ha tocat el rebre.
28: Un aplaudiment pel senyor Sant Fernández.
15: No, passava per aquí, no he fet res, escolta'm.
14: Això és per la persona.
15: Ja, deu ser això, sí. Ara, s'ha necessitat l'ajuda del Pere, perquè el Liu Sol no ha estat capaç de defensar-se.
28: M'ha costat, perquè mira que li anava fent senyals, Pere, socors.
14: No rematava, no rematava.
28: Ell deia, no, és que jo venia i tal. Escolta, ara parlem de futbol, si us sembla.
15: Acabarem. Abans de les 4 acabarem amb una mica d'eleccions del Madrid, que són diumenge.
28: Ahir va passar una cosa sensacional. No, cada dia passen moltes coses.
15: Em canviaràs l'ordre de la tertúlia.
28: No, però en relació... No, introdueixo i centro la pilota i després ja la rematareu. Hi ha un programa 4 que anava d'aparicions, cares de Belmez, fantasmes, coses d'aquestes. I ahir va aparèixer un candidat a la presidència del Real Madrid.
15: Perquè és el dia després que un altre candidat aparegués entrevistat per Trencas i Barranques. Vull dir que
28: La meva capacitat de sorpresa me la rebenten cada dia. O sigui, veure un programa que s'ha dedicat i que ha dit coses molt estranyes quan va haver la Dana, que diu coses molt estranyes en general, que surten uns personatges curiosos i canvis ovnis. I els hi apareix Florentino Pérez allà al mig i fa una entrevista. Ho trobo deliciós. És com si a les eleccions del Barça hagués sortit el Club Super 3, amb el Mic, i ha sortit, hola, sóc el candidat. O sigui, una cosa... Ho trobo... O sigui, em superen la meva capacitat.
15: Després hi tornarem, que serà l'últim tema que tractarem abans de les 4.
28: M'he avançat, però...
14: Depèn de com acabin aquestes eleccions al Madrid, si no hauran entrevistat un mort.
15: Ostres, carai.
28: S'ha fet un silenci.
14: Sí, un mort futbolístic. No empresarialment parlant, futbolísticament parlant.
28: Jo
15: també estic bastant convençut que guanyar, però després hi parlarem. Tu venies amb un altre tema,
28: sí,
15: on t'has enganyat.
28: Futbol, futbol, mira, mira, el passat 29 de maig, compte oficial a Twitter, o X, Atlètic de Madrid, va aparèixer tres jugadors del Barça amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, que era una resposta a que el Barça vol fitxar un jugador que es diu Julián Álvarez, llavors la resposta de l'Atlètic de Madrid al community. Després vam saber que és del Real Madrid, el community manager de l'Atlètic de Madrid, cosa que ja és insuperable, doncs van treure Rafinha, Pedri i Lamine Yamal vestits amb la samarreta del Barça, amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, i deien, doncs si vosaltres fitxeu a Julián Álvarez, nosaltres fitxarem a tots a ja, com per fer una broma. I això ha generat bastant soroll a les xarxes. Després hem vist un anunci de Florentino Pérez, per cert, on es veu José Mourinho, que és aquest entrenador que el Real Madrid ha de fitxar sí o sí, perquè en Florentino i Mourinho és el Madrid perfecte per estar molts anys guanyant la Champions, el Barça, el Girona, quan torni a primera, i l'Espanyol, i fins i tot l'Europa pot ser que acabi guanyant la Lliga amb una direcció com aquesta. Doncs és un anunci de Florentino que surt José Mourinho amb la samarreta del Madrid i diu «Sí!». Com veieu, la meva imitació és clavada, no? He fet exactament de Mourinho. I a continuació hem vist un anunci que es veu un nen corrent pel carrer i va cridant «Pep! Pep!», i creua tot de gent, i és una persona que està caminant davant seu a uns metres, el nen comença a córrer darrere d'aquesta persona fins que al final l'atrapa i diu «Pep, Pep!», i es tomba aquesta persona, resulta que és Pep Guardiola, i diu «Pep!», diu «Sí!», i té una llauna de Pepsi a les mans. I es veu la llauna, no? Esclar, el joc de paraules és insuperable, és Pepsi. Vull dir, és... Bé, hem descobert després, amb estupor, bé, no podíem sospitar que les samarretes dels jugadors del Barça amb la samarreta Atlètic de Madrid, els jugadors del Barça amb la samarreta, vull dir, a l'anunci de Florentino amb Mourinho no aquesta imatge no existeix, s'ha fet per intel·ligència artificial, i aquesta... que no podem dir anunci, perquè no és un anunci...
15: No és un anunci de Pepsi, és un vídeo que es va fer com si fos un anunci de Pepsi, però en realitat no és un anunci
28: també fet amb intel·ligència artificial, molt ben fet, etc. I vosaltres dius, home, són tres casos iguals. No. Jo estic apassionat amb el no anunci de Pepsi, perquè primera pregunta és... A veure, això qui l'ha fet? No ha sortit ningú dient que l'hagi fet aparegut? No se sap qui l'ha fet? Algú s'ha apropiat de la imatge de Pep Guardiola, que és un personatge públic, i l'han barrejat amb una marca, que també és una marca. O sigui, són dues marques, en aquest cas personal, i una marca important com Pepsi, i han fet un... O sigui, surt Pep Guardiola bevent-se una Pepsi. cosa que no ha passat mai. Per tant, Pep Guardiola, algú li va dir alguna cosa, Pepsi, algú li ha dit alguna cosa, realment està darrere d'això Pepsi, però no ha dit res. Ara estem parlant de Pepsi, per tant, li estem fent una publicitat gratuïta. Podria demandar Pep Guardiola per ús de la seva imatge perquè l'han barrejat, o sigui, pot ser que sigui al·lèrgic, ho invento, eh? Potser que sigui al·lèrgic a la Pepsi o que tingui un problema a la Pepsi i digui, escolti, per què m'estan involucrant amb una marca sense el meu permís? I això crec que és un debat que no s'ha fet i per això dic, el vull portar el divendres perquè aquí hi ha gent molt entenimentada que m'ajudarà a veure la llum. No, però realment,
15: en la mateixa línia, de marques, en la mateixa línia, o sigui, el moment en què se sap que l'anunci de Mourinho amb Florentino Pérez és l'intel·ligència artificial és el moment en què Mourinho truca al Benfica, que és el seu actual club, per dir-los, jo no he gravat aquestes imatges, això és intel·ligència artificial, perquè clar, Mourinho té contracte amb el Benfica, clar. I el Benfica li podia dir, què fas posant-te una samarreta del Madrid i participant en un anunci amb els colors del Madrid. Lamine Yamal és jugador d'Adidas. Apareix amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, que és de Nike. No és el seu club. El Barça pot fer accions legals contra l'Atlètic de Madrid per haver disfressat des de les seves xarxes oficials a uns jugadors amb una samarreta que no és la del seu actual club. Vull dir que tot aquest debat sobre la utilització d'imatges, drets, clubs, marques, etc, etc, és un caldo que no sé com ho veieu, per ajudar el lío que ja veieu, no, que necessita el vostre oracle.
13: En els últims mesos hem vist famosos cantants, artistes que han registrat la seva imatge per evitar aquest ús fraudulent. O sigui, o potser no l'eviten, però sí que és veritat que en estar registrada doncs tenen més suport després legal per reclamar per aquest ús indegut. Jo no sé si el Barça pot demandar a l'Atlètic de Madrid, el que segur que pot fer-ho són els jugadors, perquè s'està fent un ús indegut de la seva imatge i a més associant-ho amb un producte que no és amb els quals ells no tenen cap mena de relació. Passant el mateix amb aquest fals anunci de Pepsi, que hi ha una altra cosa, és la música d'Oasis, tampoc no sabem si han pagat drets, per exemple, o sigui, ho ajuntes tot, la imatge, la música, la marca del producte, vull dir que aquí hi ha un camp per recórrer en els amants del dret...
15: El que jo no sé és qui ha fet aquest vídeo.
28: Ningú.
15: Clar, perquè si dius, és un anunci de Pepsi, pots anar a Pepsi a demanar-li explicacions de per què has utilitzat la imatge de Pep Guardiola o la música d'Oasis. Però si és un vídeo que ha fet algú i que jo ara mateix desconec si se sap qui és l'autor d'aquest vídeo, clar, llavors hi ha Pepsi, Oasis i Pep Guardiola que li poden demanar responsabilitats a qui hagi fet el vídeo, que jo no ho sé.
13: Si vas a un jutjat, doncs començaran a buscar IPs, no? Origen i tot això. Evidentment, segurament... Si vas aquí, en la línia d'algun altre dèria, els Mossos et diran no denunciïs que no es pot fer res. Però la cosa passaria per aquí. I és un terreny que en els propers anys, o els propers mesos segur, i els propers anys veurem que va ampliant la quantitat de gent que registra la seva imatge com a marca per evitar aquest ús fraudulent.
1: Però fins i tot així, encara que la registris aquí, a lo millor ho fas des d'un compte de Luxemburg o de Malàcia i tot. O sigui, jo crec que realment vivim en un món en què les lleis ja no estan pensades per un altre món, no? I es tardarà un temps en què les lleis puguin entendre el nou món, perquè això vol dir que els polítics que fan les lleis han d'entendre el nou món, i estem en aquesta etapa en el que estem enmig d'un tsunami en què cada dia passaran coses que les lleis no tenen previst i que no saben com respondre, i per tant, en tot cas, ha saltat pels aires aquella famosa cosa que el Liu, que li agrada tant al periodisme, sempre ens van ensenyar, no?, que una imatge val més que mil paraules. Òbviament, tot això ara és mentida, també, i no, o no té per què ser veritat, i per tant, d'aquí que entenguem aquest nou món, doncs entre mig hi haurà una zona de ximpleries molt, molt notable, no?
16: Sí, d'acord que és un nou món i, per tant, necessita que es construeixin noves regles de joc, potser, no? O potser assumir que hi ha coses que potser no seran demandables, més que res perquè no trobaran la persona, o potser fins i tot la persona que pugui ser no hi haurà manera de fer-li pagar res, no? Perquè vés a saber si al darrere d'aquest vídeo hi ha un nen...
13: I una altra hipòtesi.
16: De 15 anys que està jugant i li ha sortit una idea. Perquè jo, si aquest nen ara... Dic nen perquè jo sé si és un nen o un senyor gran. Però si imagineu que és un... Que se li ha acudit fer això, home, demà estarà ben ofertes de qualsevol empresa de publicitat. Perquè, home, la idea, més enllà de com s'ha produït, és una genialitat.
13: Hi ha una altra hipòtesi. I és que sigui que estigui fet amb el vistiplau de tots els protagonistes i que genera més conversa a les xarxes dient que és un fals vídeo que no és un anunci.
15: Perquè si alguna cosa hem après és que avui ja tampoc no ens podem refiar de res.
28: No.
15: Perquè a vegades creus que això és una enganyifa i després descobreixes que no hi ha cap enganyifa, sinó que tot és una campanya.
13: És una estratègia publicitària.
16: Aquest és el veritable problema, no? Que al final ja no saps... discernir realitat o veritat de mentida.
15: Això ni el bé del mal.
16: Ni el bé del mal.
28: Això justament ho deia fa pocs dies. L'editor del New York Times va fer un discurs que s'ha fet famós, que ha corregut, i parlava d'intel·ligència artificial i de l'ús que està fent la intel·ligència artificial dels continguts dels mitjans de comunicació. Una de les coses que deia és aquesta. Ha arribat un punt que la gent ja no es creu res. Per què? Perquè no té capacitat... O sigui, en un món que tu amb el teu mòbil pots fer el que vulguis, resulta que no ets capaç de saber si una cosa és veritat o mentida. Ha arribat un punt en el qual és molt difícil saber si una cosa és veritat. En aquell moment, sí, aquest anunci de Pepsi és mentida, però no sabem qui l'ha fet, no sabem, doncs, o sigui, no sabem realment què ha passat. I tenim una capacitat infinita de poder accedir a la informació. I també deia això, el tema dels continguts. La intel·ligència artificial es nodreix de tot el que hi ha a la xarxa, que ho estem generant tots nosaltres. I mitjans de comunicació que estan pagant els seus periodistes per fer peces, per fer continguts, fotografies, vídeos, tot això la intel·ligència artificial ho xupa sense pagar ni un sol euro, però és que dòlar, yen, la moneda que sigui, no ho paguen. Clar, i estem en un món en el qual tu abans posaves Segona Guerra Mundial a Google i et sortien els 10 primers enllaços. I era allò que en deien el SEO. Si tenies habilitat en col·locar-te allà, doncs tenies més visites perquè estaves més amunt. Tu entraves i entraves a cada una de les adreces. Ara no. Ara tu poses Segona Guerra Mundial a qualsevol intel·ligència de qualsevol empresa. Poses Segona Guerra Mundial. Miri, faci un resum de 15 línies, posi'm 2 vídeos, 3 fotos i que surti Hitler saludant a la meva tieta pura que el mes que ve fa 72 anys. Ja està, i ja no passes per Google. Per tant, al trànsit se'l queden les grans empreses d'IA amb un contingut que s'apropien.
16: Sí, el món de Google, de l'hegemonia de Google, era també bastant galdós, eh? O sigui, anem de mal a pitjor, però ja fa temps que tot això... Google t'indicava els llocs on podies trobar respostes. Ara directament et dona la resposta.
15: Però si els hi demanes que t'ho especifiquin...
16: Sí, però és ara quan ja directament Google, ja no vas a buscar qui te la doni, ja te la donen directament.
15: Sí, però a través d'una fórmula màgica que controlava Google.
16: Evidentment, l'algoritme, està clar. No, des d'aquest punt de vista, l'encíclica del Papa és molt oportuna, però com a mínim obre el debat ètic.
15: Perquè ja estava obert.
16: Però és
15: un debat que estava obert, era legítim abans que el Papa...
16: Bueno, jo crec que faltava alguna referència. Una mica més allà...
15: Pels creients, segur que hi han trobat una cosa nova, no? Però jo crec que ja el debat ètic estava molt ben
16: establert. I pels creients també pot servir.
15: Estava molt establert, amb tot el respecte per aquest matemàtic.
16: Jo no sé si estava tan establert. Bueno, estava en mans de l'idea de la innovació.
15: De premis Nobel, sí, de molta gent, no? I ara un matemàtic ha fet una aportació que pels creients és molt valuosa.
16: Segur.
28: Molt bé. Doncs, llavors, t'he centrat el tema, perquè ara segur que voleu parlar de la visita al Papa, no. I llavors ja aneu fent.
15: En tot cas, tots han evitat una reflexió clau sobre tot aquest tema de la intel·ligència artificial, i és que ens hem fet molt grans.
16: Però això és una qüestió d'edat. Sí, va ràpid.
15: Un xaval de 30 anys, pobre, s'ha fet vell.
16: Però els de 50, què hem de fer?
13: Per consolar-se està bé.
16: Això que li diuen la generació Z, comença a generar un rebuig en relació a intel·ligència artificial.
15: Home, clar,
16: perquè això s'està carregant llocs de treball júniors.
15: Perquè els fa vells.
16: No, perquè s'està carregant la incorporació de persones en pràctiques o de júniors a les empreses, perquè aquesta feina ja la fan
15: intel·ligència artificial.
28: Aprofito per compartir una cosa que els hi vas dir a uns alumnes que tinc a l'últim curs. Que...
15: Alumnes de periodisme?
28: No són de periodisme, per sort per ells. Era ja l'últim curs i els hi vaig dir, ara vosaltres sortiu al món, bla, bla, una mica una xapa. Però recordeu quan veu... Era 4 anys. Recordeu quan veu arribar, quan veu entrar aquí no hi havia ChatGPT. Per tant, el que heu estat estudiant aquí, a veure, és relatiu.
15: Ja veurem si ho apliqueu o no, perquè el món en el que treballareu serà molt diferent del que heu estudiat.
14: Això és típic de professor de periodisme.
13: Jo recordo la carrera, un professor va dir, si estàs buscant informació sobre una cosa i trigues més de 10 minuts a trobar-la, passa a un altre tema. Ara això ja no computa, ja.
15: En fi.
28: A pesar de tot, ànim,
15: sí, home, sí.
28: I una abraçada, perquè...
15: Sempre.
28: Sempre.
14: Evidentment.
28: A tope, vull dir...
15: Iu, gràcies, bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2:15, una pausa, i de seguida anem amb el tema que també ha estat la cançó de l'enfadós els últims dies i fa l'efecte que continuarà sent-ho les pròximes setmanes, eh? Les protestes dels mestres i professors a Catalunya, que continuen, i a més, amb molt bona salut, com hem pogut comprovar avui a Barcelona.
22: Catalunya migdia. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
19: ostres,
18: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
19: No.
18: I a més, es posa a diluviar.
19: No t'ho creus.
18: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
20: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
21: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
23: Les joguines?
21: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
23: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
21: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
23: A la botiga web i app.
24: La casa nostra ja és casa teva.
25: Oh! Que bé!
24: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
26: Tranquils, que no ens avorrirem.
24: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
27: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
22: Catalunya migdia.
29: Les dones i els dies.
30: Amb Montse Virgili.
31: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
29: Per orelles fines i cors oberts.
31: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
29: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
31: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
30: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
31: Però què pensava que era la intel·ligència?
32: I després, quan guanyes, què més hi ha?
33: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
30: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
34: I el moment de retirar-se va ser complicat?
30: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
35: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
36: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
30: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
33: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
30: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
15: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. El dia en què hem pogut comprovar que el conflicte a l'educació encara durarà dies, sinó mesos. Avui, mestres i professors han tornat a la vaga amb un seguiment, segons el Departament d'Educació, si fa no fa com la de les anteriors en vagues. També hi ha hagut una manifestació a Barcelona aquest migdia amb milers de mestres al carrer, més de 15.000 segons la Guàrdia Urbana. A més, han convocat una nova aturada dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa, amb la selectivitat i amb el debat al Parlament dels pressupostos precisament en educació. Volen que el govern i els grups parlamentaris compleixin la llei d'educació aprovada l'any 2009, on diu que en 8 anys la inversió en educació ha d'arribar al 6% del PIB. Ara la inversió està al 3%, la meitat. Isam Paredes és portaveu de la CGT.
0: Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita al Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que deia que hi havia un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3.
15: El govern no té previst que el president Illa es posi al capdavant de la negociació amb els mestres, que és el que li han demanat alguns dels sindicats, perquè el govern manté la confiança, diu, en la consellera Esther Niubó. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que està tranquil·la, amb ganes de resoldre el conflicte, però no ha precisat si encara hi ha marge per la negociació. Però sí que n'hi ha, diu, pel diàleg.
1: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
15: Una cosa que també caldrà fer és refer la unitat sindical. L'USTEC, la CGT i la Intersindical s'han emplaçat a fer una reflexió sobre l'estratègia a seguir, però de moment demanen a la conselleria que ara les negociacions passin pel comitè de vaga i no pas per la taula sectorial. No sé com veieu el conflicte i la situació que s'ha creat després d'aquest no dels professors conegut ahir a l'acord que s'havia signat entre els sindicats i el departament.
16: En el primer moment és com sorprenent, no? Perquè com a mínim algú dels signants del preacord, no? Pues penses que el defensarà i que tindrà algun tipus de prescripció en relació als professors, no?
15: Defensar-lo el van defensar, eh?
16: L'USTEC sí,
15: el va defensar,
16: però sí. Pel que tinc entès, no tot dintre d'USTEC, però en tot cas, suposo que si vas firmar i el vas presentar, d'alguna manera l'estàs avalant, ni que sigui implícitament, després ja no sé. Jo penso que en el fons el que ha passat no deixa de ser una bona notícia. I ara m'explico. Perquè si això hagués acabat amb un acord i els professors haguessin dit sí, ok, haguessin dit ok a un increment important del seu salari, 600 euros, si no recordo malament. I per tant, s'hagués confirmat socialment fins i tot que tot això anava de guanyar més diners, cosa que em sembla perfectament legítima, eh? Per altra banda, penso que cobren poc. Però hauria quedat aquesta com a explicació principal. Tot aquest lío, al final, només tenia un objectiu, que era aconseguir més diners. I fins i tot un cert grau de competència entre sindicats. La contundència d'aquest 65% en contra de l'acord, el que jo crec que deixa molt clar que, tot i que la qüestió econòmica o de condicions de treball és molt important, no és exactament del que va l'acord. Jo crec que el que estem assistint realment és a una acumulació de molts anys dels professionals que, d'alguna manera, el propi sistema o el model educatiu els hi col·loca davant d'una alta responsabilitat, però no els hi donen les eines, i fins i tot potser el propi model és molt difícil de gestionar en una situació de màxima diversitat com la que hi ha ara a les aules, no? I, per tant, aquest descontentament doncs aflora amb molta contundència i que ni tan sols pot apaivagar un increment salarial tan important com aquest. A mi em sembla que, en fons, és una bona notícia perquè si aquesta esmena a la totalitat que ha fet la comunitat educativa a través dels mestres, en els sindicats que firmaven o que han signat a última hora o han proposat el preacord, tant com a la política, en el cas del govern, perquè al final també el govern ha arribat a pensar que això simplement, potser amb increments salarials, doncs se solucionava el conflicte, crec que no estem assistint o no estem fent una interpretació correcta al que estem assistint, que no és estrictament un conflicte salarial o sindical, sinó que és un conflicte d'uns professionals que volen fer la seva feina i no la poden fer. I no la poden fer facilitar, perquè la dificultat del context social, la dificultat, diguem-ne, de pèrdua associada a la pèrdua d'autoritat dels mestres davant de les famílies, el canvi i l'impacte tecnològic, com la intel·ligència artificial, per tant, fer l'exercici, diguem-ne, de la professió és molt complicat, té molt poc reconeixement i només amb diners no s'arregla. I això obliga a una reflexió més profunda en relació al model educatiu, el que demanem en aquest moment al model educatiu, per tant, als seus principals protagonistes, que són els mestres.
2: Sí, a mi m'agradaria pensar com el Miquel Àngel, però ho veurem d'aquí un temps. No tinc gens clar que això acabi bé. Jo crec que s'ha arribat aquí com a conseqüència de, òbviament, de molt de temps de que s'ha anat deixant podrir, i per tant ara esclata i es desborda. I quan es desborden les coses, doncs poden acabar bé, però moltes vegades acaben malament. I ho sabem de moltes experiències, sí, sí, sí, diguem, sí. No? Perquè es perden els intermediaris que tenien capacitat, diguem, d'enquadrar, es perd... I tot això després de... el millor acord o del gasto més, o del compromís d'inversió més gran dels últims 20 anys. Per tant, bueno, a lo millor sí que aconsegueixen més coses.
16: I quan dic que crec que és una oportunitat, no perquè cregui que la puguem aprofitar,
2: sí.
16: Simplement perquè crec que això posa sí. a les clares que el problema no és només l'increment de salaris.
2: Això és veritat, però si a mi em dius com acabarà això, pues, no té gaire bona pinta, per mi. Perquè aquests desbordaments, arriba un dia, clar, cada cop que fas una vaga, pues, si deixes de cobrar, les famílies, que són un element molt important per haver arribat fins aquí, tenint una empatia extrema davant d'una situació... Però amb ells no els hi pugen els sous, a les famílies.
16: No,
2: i entrem en una dinàmica diferent. Que si mantenen aquest grau de participació, que si mantenen... Bon, igual sí que se'n surten, però arribarà l'estiu, començarà el curs, i veig molt difícil que aquesta força mobilitzadora, contrària als sindicats majoritaris, perquè l'USTEC també ha avalat l'últim acord, després de l'esforç més gran de la història dels últims 20 anys, econòmic, en un context en què tots els col·lectius i totes les famílies pues, tenen dificultats... Doncs a veure, quan es desborden les coses, que no dic que sigui culpa dels mestres, tot el contrari, eh? Dic que aquí hi ha una situació podrida, que a més el tacticisme del govern ha empitjorat, perquè hi ha hagut un tacticisme que volien treure partit d'una situació perquè es pensaven que pagant una miqueta ja n'hi havia prou, però ara està la situació desbordada i d'aquí un any, o quan podrem avaluar si això és bo pels mestres o acaben pitjor de lo que sembla.
3: És que comparteixo el fons de totes les dues intervencions, de manera que només puc aportar més interrogants, no? O sigui, quina és la validesa dels representants actuals o dels interlocutors actuals de la conselleria davant dels professors? En qualsevol altre conflicte laboral, un representant d'un sindicat que avala un preacord i que el somet a votació i li tomben l'acord amb un 65% de votacions, hauria dimitit. O hauria de dimitir. Deixa de ser vàlid com a interlocutor. O això és el que no hauríem d'entendre. Si tu no tens capacitat per defensar aquest acord davant de la teva gent, quin és la, no? Quin és la teva, el teu poder com a interlocutor? I després d'altra... lligat amb això, és què és el que es pot pactar ara que no continuï sent un acte de confiança entre les parts d'una confiança que ja està trencada. O sigui, més, si no era un problema de diners i ja s'han posat tots els diners sobre la taula, diguéssim, pues no es pot fer... O sigui, què es pot fer, què es pot pactar que es pugui fer efectiu de manera immediata?
2: I que no ho capitalitzin pel govern seria terrible, pel govern, eh? Jo personalment...
3: Sí, que ho capitalitzi la CGT, que té dos representants, si no vaig errada, diguéssim.
2: Que jo no dic res en contra de la CGT, eh? Dic que és la perspectiva del govern.
3: No, el que dic és que si la confiança en aquest... O sigui, si els interlocutors no són vàlids, perquè poden negociar, però ja sabem que no poden avalar els seus acords. I si la confiança està trencada, què és el que es pot pactar que pugui tirar endavant amb aquestes circumstàncies. Insisteixo compartint que és un problema que no és d'ara, que no és només un problema de diners, el problema del sistema educatiu, que efectivament s'ha desbordat absolutament i que és molt difícil tornar-lo a portar pel camí de la negociació activa i responsable i que no es pot pactar res que sigui aplicable demà passat vull dir a l'inici del curs.
16: Bé, jo crec que es tractaria d'una combinació de dues coses. Primer, en certa mesura acabar de relligar aquest acord econòmic, perquè al final el que jo crec que el missatge canviant els mestres és que sí, que està molt bé, que sí, però que tenim altres problemes que no solucionen amb 50, 60, 70 o 200 euros al mes, que és com fent de professors, i això requereix una altra taula. I aquesta taula és política i de govern, on els sindicats, les famílies i tothom hi ha de ser-hi. Però revisem o revisen també les bases del model.
3: Sí,
16: o això,
3: vale, però aquesta
16: això no s'ha d'aclarar, i això evidentment va a un altre ritme.
3: Però efectivament, o sigui, aquesta taula, o sigui, cada vegada que s'anuncia el mes de febrer quin dia començarà el curs, el mes de setembre, o sigui, el curs següent al mes de setembre, tenim un problema perquè
16: aquesta
3: no es posen d'acord ni en el dia.
16: Aquesta taula hauria convocada fa molt temps, a la segona vegada que va sortir l'informe PISA dient sí. El desastre de l'educació.
2: Però si es fan vagues fins que no s'arregli això, anem pel pedregar. perquè els mestres acabaran perdent...
16: Si tampoc no és sostenible fer una vegada d'aquestes. Això
2: que al final és una correlació. Quina força tenen els mestres? Fins ara han tingut un seguiment massiu i la simpatia de les famílies.
16: Evidentment.
2: Han aconseguit un augment de sou i volen més coses que em semblen, a més justes, però que ja diria jo que la millor manera d'aconseguir-les ja no pot ser amb una vaga indefinida.
16: Sí, segurament.
2: Si es desborden les coses...
16: Sí, la vaga indefinida arribarà a final de curs, després arribarà el curs de nou i potser la cosa s'haurà acabat, no? Però és igual, l'element de fons, si algú vol recollir...
2: Té una altra dimensió. Totalment d'acord.
16: I això necessita la política. Sí, començant pel govern i seguint per la resta de partits.
2: Efectivament.
16: Perquè és un element que ja fa temps que ve anunciat. Aquest malestar simplement és el símptoma d'un element molt més profund.
3: Sí, sí. Sí, però la solució que vingui de la part política... O sigui,
16: ha de ser generosa.
3: Durant molts anys aquí s'ha lluat la Llei d'Educació de Catalunya perquè és fruit d'un consens que semblava, no?, inversemblant en aquell moment.
2: S'ha de tornar a fer.
3: Perquè pactava l'oposició amb el govern. I estem, o sigui, i ara traiem, no?, com a referent la llei del 2009 que s'està incomplint. Diguéssim que a la part política aquesta que tu estàs reclamant, que efectivament que es necessita i s'ha de tornar a refer i s'ha d'actualitzar, i s'ha d'actualitzar amb urgència, perquè parlàvem al començament que els de 30 ja són vells, diguéssim, o no.
16: No, és que han passat moltes coses aleshores.
3: Torna a ser un acte de confiança.
16: Exacte. I de generositat entre partits, perquè al final entre, el col·lectiu d'educació,
3: sí,
16: entre altres coses...
3: Entre partits, però també entre els sindicats i també entre el col·lectiu docent.
16: És que tampoc li podem demanar...
3: Llavors estem demanant actes de fer.
16: Absolutament, d'acord. I potser ja s'està acabant l'època de fer actes de fer. Volem veure les coses. Això jo ja ho comparteixo. Està en el món de la immediatesa. És la pèrdua de confiança, la valoració de confiança i la reputació de les institucions que ja no lideren. Ja simplement gestionen, si poden, les crisis que tenen. D'acord? Però si volem arreglar, claro, o es fa així, o no es fa. Perquè al final els sindicats poden fer moltes coses, però no totes. Els sindicats que han de negociar condicions, jornada, i poden alguns intervenir en el model educatiu. Des de la seva condició sociopolítica. Altres, els més corporatius, no tenen cap intenció de participar d'això, potser, perquè ells tenen altres interessos, que també em sembla lògic i legítim. El que dic és que això ara interpel·la la política.
2: Però la política...
16: Més que no pas als sindicats, que els sindicats, mira, no, però... aquí cadascú ha de fer la seva revisió
3: i el que ha fet i que no han fet. El sindicat majoritari ha quedat absolutament
16: per
3: desagitat.
16: Per això dic, els sindicats en el seu conjunt hauran de fer la seva reflexió.
2: Quan dius que interpel·la la política no vol dir només els partits polítics.
16: No.
2: Això ja s'ha desbordat i aquest consens que s'ha de relligar no ha de ser només entre partits, sinó que en aquesta definició hi ha de participar els sindicats, segur, hi han de participar les famílies, sí, sí, i això ja és un tema, sí, diguem, que no ho poden pastalejar uns partits.
16: Absolutament d'acord. Si no es tracta de pastalejar-ho, es tracta de dir, aviam, amb el problema que tenim al damunt de la taula...
2: Els mestres s'han guanyat.
16: Què fem? Anem pujant fins a 1.000 euros, aviam si s'acaba?
2: Els mestres s'han guanyat sent aquesta taula que defineixi el futur de l'educació i no només unes condicions laborals.
16: Absolutament d'acord.
15: Doncs veurem com recondueix el conflicte, perquè ara mateix es fa difícil, perquè és evident que de la manera com s'ha afrontat en els últims mesos no serveix, perquè ara mateix les confiances estan trencades. Avui ha estat molt significatiu, per exemple, en la manifestació de Barcelona, quan la Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, que ha estat molt exposada als mitjans de comunicació, ha agafat la paraula, hi ha hagut xiulada general, i els altres sindicats li han fet costat, i han anat al seu costat com per intentar recosir una mica la unitat sindical, que també ha quedat molt tocada en aquestes negociacions, però és evident que hi ha aquesta crisi a l'hora de veure com els professors i com el departament reenfoquen, podríem dir, aquesta problemàtica. Hauran de posar-s'hi a partir d'ara. És evident, però que n'heu parlat d'una vaga indefinida, que era una de les opcions que l'USTEC havia posat sobre la taula, de moment no està convocada i està retirada. Ni l'USTEC ni tan sols la CGT, que ha estat més beligerant amb aquest conflicte, no proposen una vaga indefinida. Proposen jornades de vaga, de moment dimarts que ve, coincidint a més, com dèiem, amb aquest debat al Parlament de Catalunya sobre els pressupostos i l'ensenyament, i també amb la visita del Papa i la selectivitat, però de moment és aquesta de dimarts que ve la que està convocada. A partir d'aquí veurem com va evolucionant tot plegat. Ara falten 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida continuem més coses.
4: Catalunya migdia.
5: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
6: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.
4: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Catalunya migdia.
9: Tota comunitat necessita un cor.
10: Un cor? Per què?
9: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
10: I reforçar la identitat?
9: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
10: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
11: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
12: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
8: Catalunya migdia.
14: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
17: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
14: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
17: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
14: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
17: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
14: Lleó 14 a la

0: No? Se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
1: El divan, el valor de la conversa.
0: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
1: Aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Són 3:15 de la tarda, seguim al Catalunya migdia. La Generalitat ja té 700 perfils genètics de cossos exhumats de la Guerra Civil. Podríem dir que és un èxit, ja que s'ha aconseguit extreure l'ADN del 70% de les restes que s'han exhumat fins ara de les 140 fosses comunes obertes. Totes aquestes mostres d'ADN ara s'estan creuant amb totes les mostres que han donat 5.000 famílies de desapareguts, la majoria soldats republicans morts en batalla. Des que va començar el programa d'obertura de fosses l'any 2016, només s'han aconseguit identificar 27 dels cadàvers exhumats, alguns entregats a les seves famílies, però ara la Direcció General de Memòria Democràtica ha fet un canvi d'estratègia amb intervencions cada vegada més selectives, i això fa preveure que els pròxims anys hi pot haver moltes més identificacions. Al cens de persones desaparegudes a Catalunya hi consten més de 8.000 persones que han inscrit, sobretot, els seus familiars. Només en l'últim any s'han afegit 400 desapareguts a aquesta llista, que ara serveix de punt de partida perquè els historiadors documentin les històries personals dels desapareguts fins allà on puguin i s'intenti localitzar els punts d'excavació més probables on recuperar els cossos. Saludem Roger Heredia, que és el president de l'Associació del Banc de l'ADN dels Desapareguts. Roger, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: La tècnica d'extracció de l'ADN ja és molt efectiva, però caçar l'ADN dels cadàvers exhumats amb els dels familiars no deu ser gens fàcil. És aquest el punt principal pel qual només s'han identificat 27 cossos en 10 anys?
4: Bé, jo ho afrontaria amb dues problemàtiques. La primera, que trobem un ADN doncs, en part degradat d'aquestes restes humanes que estan a les fosses. Estem parlant que han passat molts i molts anys, no? Per tant, estem, en alguns casos estem treballant amb ADN molt degradat, amb altres no, eh? Amb altres s'ha conservat molt bé. I, per altra banda, el mètode que estem utilitzant, és a dir, sí que les polítiques de memòria a Catalunya han avançat, no? Com això que explicàveu, aquest projecte que compara restes de les famílies, aquest ADN de les famílies, amb l'ADN dels cossos exhumats, però cal una altra perspectiva, cal una perspectiva des de l'àmbit nacional. És a dir, tenim tecnologia a molts àmbits forenses que s'utilitzen bases de dades públiques per creuar doncs, informació forense d'ADN. Jo crec que hem d'anar cap aquí. És a dir, l'actual projecte, que fixi's vostè també, hem parlat que si tenim 8.000 famílies a que s'han donat d'alta com a desapareguts i només tenim 5.000 perfils, aquí ja en falta més de 3.000, no? D'aquestes 8.000 famílies que tenim censades, això és un problema. I l'altre, que necessitem tecnologia, necessitem un nou projecte, perquè està molt que Catalunya doncs, fem aquesta tasca, per mi és unes xifres bastant preocupants a nivell d'identificació, però clar, quanta gent va morir a Catalunya que no és de Catalunya? Quanta gent necessitem l'ADN de les seves famílies que no són catalanes? Per què explico això? Perquè cal un projecte des de l'àmbit nacional i si està treballant, i això ho podem dir, tenim constància que el govern espanyol vol presentar en breu un banc nacional d'ADN públic estatal. És urgent. És urgent perquè, miri, a Catalunya tenim més de 1.000 fosses marcades. Si continuem el ritme dels últims 25 anys, miri, m'estradaria més de 200 anys a obrir-les. Jo penso que és una xifra molt significativa.
3: Per tant, el que demanes és que, per exemple, quan es pot extreure ADN d'unes restes trobades, es pugui comparar amb l'ADN que hi ha en altres bancs, no necessàriament les persones que han cedit el seu ADN només pel fet de buscar els seus familiars, que es puguin comparar amb altres bancs d'ADN que puguin tenir doncs, policies, serveis mèdics, etc.
4: Això seria l'ideal. Jo sempre dic que cal utilitzar recursos públics. Miri, al final, els recursos públics són per la gent. Si ja tenim altres projectes des de l'àmbit humanitari, i això és molt important, àmbit humanitari, volem donar resposta a famílies que estan buscant un desaparegut. Faig un incís. En aquest país d'Espanya és una realitat que s'està diferenciant els desapareguts recents des de la Guerra Civil. Són dues categories. Sembla que els que tenim familiars de la Guerra Civil, doncs què vol dir? Miri, semblem que les nostres famílies siguin romans, i no és això, no? És a dir, des de l'àmbit públic mai s'ha volgut incloure als bancs d'ADN públics Guerra Civil, per un tema polític, pur i dur, i soc molt clar i molt contundent. Per tant, ara el projecte del govern és no utilitzar aquestes, quan parlo del govern, parlo del govern espanyol, és no utilitzar aquestes bases de dades públiques o que té la policia o altres que es podrien utilitzar per Guerra Civil, sinó crear un nou banc d'ADN amb un nou projecte, amb el, el programa Bonaparte, que ja serveix, i

0: poder connectar primer els bancs genètics que existeixen a les comunitats autònomes, com a Catalunya, i fer-ho des de l'àmbit públic. Sí, és un pas endavant, però és que anem molt tard i les famílies no podem esperar més. És a dir, celebrem que hi hagi voluntat política, però hem de reflexar que tots els passos que hem anat fent a Catalunya han fet passos molt importants, però són de totalment insuficients.
1: Clar, aquests passos que s'han fet amb un govern, com és el de Pedro Sánchez, que és favorable a aquesta política. Però si hi ha un canvi polític al govern espanyol, cosa que pot passar, això encara serà més difícil i, per tant, hi haurà fins i tot una regressió en aquest tema?
0: Totalment. És a dir, aquí el gran canvi, el que comença amb el govern del Raúl Romeva, quan fa un canvi molt important en les polítiques de memòria, i què fa? Bàsicament, aquestes polítiques de memòria es centren en la identificació dels desapareguts, que és el que no s'estava fent. És a dir, si em permeten, aquest país hem estat molt proactius en fer homenatges, en fer museus, en fer estàtues, però clar, ens han deixat el més important, treure la gent de sota terra. Com li deia, el canvi comença amb el govern del Raúl Romeva i ha tingut una continuïtat amb aquest actual govern. Si hi ha un canvi en aquest país de dreta a extrema dreta, ja està passant, eh? No li dic res nou. Ho hem vist a València, ho hem vist a Mallorca, ho hem vist a l'Aragó. Ho estem veient a tot allà on governa el Partit Popular amb l'extrema dreta. El que fan és finalitzar aquestes lleis de memòria i, evidentment, si hi ha un canvi de política en aquest país, com sembla que malament pot passar, doncs les polítiques de memòria quedaran en un calaix una altra vegada. Per tant, insisteixo, cal aprofitar el temps que tenim per impulsar polítiques de memòria i que quedin blindades, que anem més allà, que canviant el president del govern puguin tombar les polítiques de memòria. Jo crec que és una cosa de justícia, és una cosa que crec que s'entén, ho entén tothom, i cal més, cal posar els recursos públics, tots els recursos públics, i m'avanço i faig una pregunta. Si Espanya és el segon país del món amb més desapareguts després de Cambodja, per què ningú ha plantejat a la Unió Europea, a la Comissió Europea, que aquí tenim un greuge molt important? Els Balcans. S'ha fet unes polítiques d'identificació i el 90% dels cossos s'han identificat per ADN i per altres maneres. Per què no presentem al món un problema d'estat amb les polítiques de memòria en aquest país?
1: És Roger Heredia, president de l'Associació del Banc d'ADN de Desapareguts. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: A vostès, bona tarda.
1: Bé, doncs aquestes són les dades. Aquest 70%, que és un èxit, de totes les mostres que es treuen de les fosses s'aconsegueix un 70%, però després hi ha moltes dificultats per fer coincidir amb les mostres d'ADN, entre altres coses, com ens explicava el Roger Heredia, perquè només es compara amb aquella ADN que les famílies han cedit expressament per aquest tema. I no es poden, per exemple, comparar amb altres bancs d'ADN que pugui tenir doncs, els cossos de seguretat o els metges, per tal de poder anar més enllà.
2: O aquesta falta, diguem, és que semblava un lío perquè parlava d'àmbit nacional, no sabíem bé de què parlava. Okay. Però vull dir, el no haver-hi la unificació, diria que molts catalans van morir al front d'Aragó, vull dir, tot això és molt... Si no es fa així, doncs malament, no? Però, òbviament, el que posa de manifest totes aquestes dificultats i que tenim aquesta gran assignatura pendent i que fins ara, clarament, tot l'esforç l'han liderat les famílies i les entitats, diguem, de recuperació de la memòria històrica, etc. I les administracions és un tema que sempre els hi ha costat. Afortunadament, en els últims anys hi ha algunes iniciatives i és una bona notícia, diguem, que se'n parli i que es vegi més enllà, perquè aquestes alçades, tants anys després, que continuï havent-hi aquest percentatge tan alt, tan altíssim, de cunetes, diguem, per identificar i de cadàvers per identificar, és tremendo. És una gran assignatura pendent de la democràcia espanyola.
1: Queden 7 minuts per arribar a les 4. Esteu molt pendents de les eleccions del Madrid, que són aquest diumenge o no?
3: Sí.
2: Sí, són eleccions entre cometes, diguem,
4: sí,
2: no?
4: Sí, és molt divertit.
2: Formalment sí, però vull dir...
1: Eleccions, hi ha dos candidats sí. I els socis votaran.
2: També en Primo de Rivera feia eleccions. Vull dir, és una execució de poder.
3: I Maduro.
1: Entrevis. 7 minuts per les 4. Queden 2 dies per a aquestes eleccions al Madrid, aquestes pseudo-eleccions, segons el Pere. La campanya electoral bull i els dos candidats acaben de cremar les seves naus. Saludem el Marcos García, company de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu?
1: El Marcos ha estat seguint aquesta campanya electoral. Escolta, podem fer una mica de resum d'allò que han anunciat els últims dies Florentino Pérez i Enrique Riquelme? Perquè la veritat és que és una mena de subhasta de cromos. Sembla que estan fent ben bé un àlbum de cromos, no?
5: Sí, és un no para, eh? Per posar-hi ordre i intentar-ho fer ràpid. Riquelme ha anunciat Haaland i Rodri. Ha anunciat Raúl, de director esportiu, i Hierro, de responsable de fàbrica, i també Casillas i Del Bosque, encara no sabem ben bé de què. Sona Klopp com a entrenador, si Riquelme és el president del Madrid. Ells et diuen que estan treballant Klopp, però que potser no estan en condicions de denunciar-lo. També sona Arteta. I fins i tot s'està plantejant que Toni Kroos, que ja saps que es va retirar fa 5 minuts, com aquell qui diu, és a dir, fa tot just un any, integrar-lo d'alguna manera. Què ha passat amb tots aquests anuncis de Riquelme? Que l'entorn de Haaland automàticament el va desmentir, que el City el va desmentir, dient que no hi ha cap manera possible que Haaland acabi al Madrid aquest estiu. Què ha fet Riquelme? Presentar un aval personal davant de notari en el que, resum ras i curt, diu: si sóc president i no porto Haaland o no porto Rodri, pago els abonaments de tot un curs. Això, 17-18 milions, que és com per tu o per mi, no sé, comprar, no sé, un croissant, per dir alguna cosa. És el que per ell és això.
2: Així va guanyar les primeres eleccions Florentino, no?
1: Sí, el que passa és que ell va complir la paraula. O sigui, la promesa de Figo la va complir. Sí, sí.
5: Què ha dit Florentino? Que si segueix president... per cert, és president Florentino mentre pot ser reelegit, que això em sembla una disfunció extraordinària. Continua sent president hores d'ara. Una cosa que us he sentit fa una estona parlant de Mourinho i la samarreta. Doncs efectivament, Florentino va ensenyar a Mourinho amb la samarreta del Madrid. Aquesta samarreta Mou no se l'havia posat, però havia donat al vistiplau aquest vídeo. Ho dic perquè us sentia al principi de la tertúlia dient que què faríem. Sí, però com us podeu imaginar, Mou havia donat al vistiplau. Florentino també ha anunciat Konaté, també ha anunciat Dumfries, i el seu últim mega anunci ha estat que dimarts, per tant estigueu atents, dimarts oferirà 150 milions per un crac. Ens diuen que pensem en Vitinha, Joao Neves o Olis, el del Bayern de Múnich.
1: A banda de tot això, a mi m'ha fet un punt de gràcia com aquella acció de Joan Laporta a les eleccions del Barça de posar una pancarta a Madrid ha creat escola, perquè en aquestes eleccions del Madrid n'hem vist una pila de pancartes.
5: Sí, les dues que més ens han agradat són una de Florentino dient: aquests són els meus poders, amb un roster que no te l'acabes, el número 7, Cristiano, quan va fitxar Vinícius, quan va fitxar Rodrigo, és a dir, aquests són els jugadors que jo he fitxat. Aquesta va ser la lona de Florentino. La lona de Riquelme, que la va posar ahir en plena castellana, és una lona en el que bàsicament us heu d'imaginar com si venguéssiu casa vostra, aquella en la que tu poses un anunci, a la lona s'hi veu el nou Santiago Bernabéu i un cartell a sobre que diu "En venta, razón, F. Pérez". I llavors es pregunta: i tu què faràs? No? És que és com un anunci d'immobiliària total.
1: El Pere té la teoria que això no són les eleccions, que això Florentino ho guanyarà. Tu, Marcos, creus que Florentino guanyarà amb la gorra, entre cometes?
5: Guanyarà i guanyarà bé. Això t'ho diuen els entorns dels equips. No vull atrevir-me a dir-vos que ens ho estan dient dels equips, perquè llavors no seria just. I ens ho diuen els companys a Madrid. El que sí em sembla és que aquesta campanya ha costat Riquelme està una mica més a prop de competir. Però jo això ho traduiria a dia d'avui, sent sincer, amb un 70-30. O 75-25, vaja, però no em sembla que hi hagi partit. Igual me la menjo i dilluns m'has de trucar i tal, però pues us faré, diria que no hi ha partit. Us diria que no hi ha partit, no.
1: Pere, què?
2: No, que la base d'unes eleccions és que siguin mínimament competitives, que hi haguin els elements de partida mínimament competitius. Convocar unes eleccions amb tan poc temps que, a més, exigeixen...
1: Però segurament Florentino no es pensava que arribaria a aquest punt.
2: Ja,
1: jo
2: no,
1: crec que quan les va convocar pensava que no tindria rival i, en canvi, ha hagut de remengar-se, entre cometes.
2: Si Riquelme supera el 15%, ja seria un èxit molt gran per ell i que potser s'ha de començar a preocupar per altres coses, llavors.
4: Jo, no sé, jo crec que pot saltar la sorpresa.
1: No!
5: Ho dius, alerta!
2: En les gaules.
5: Bueno. Ai, gol, en carrusel!
1: Isabel, què? Que tu dius que estaves molt pendent d'aquestes eleccions.
6: No, sí, m'ho estic passant molt bé. És molt divertit el desvergonyiment que juguen amb els... Sí, no? Sí. Fan malabars amb els milions i totes aquestes coses. I jo crec que qualsevol cosa que sigui menys d'un 80%, 85% per Florentino Pérez és un fracàs. Però crec que el Barça ja ens va bé.
1: En una mica més d'un minut, Marcos, explica'ns això que deia el Liu quan començàvem la tertúlia, que deia com pot ser que la campanya s'hagi fet a El Hormiguero i al programa de la Iker Jiménez a 4. Com és que van en aquests programes i no els programes d'esports, entre cometes?
5: Mira, això també, com deia el Pere, això també va de política, o va bàsicament de política. Us diria que va per aquí la cosa. Si us hi fixeu, no estan repetint mitjans, o pràcticament en cap mitjà repeteixen. Han repetit a Televisió Espanyola, però qui va un lloc no va a l'altre, o pràcticament a cap. Què va passar? Florentino va intentar aixecar l'entrevista que feia Antena 3 a l'Hormiguero, Riquelme, i ho va intentar abans i us diria que pràcticament durant. Després la va contraprogramar amb aquests anuncis que dèiem. Quan va passar això, Florentino diu, doncs jo no li vull donar ni aigua a aquests d'Antena 3, aniré a Mediaset. A Mediaset mira la graella, mira els shares, mira l'afinitat amb els presentadors i li surt Horizonte. És allò, el mal menor, doncs es troba que és ahir amb Iker Jiménez, on diu això que
6: jo el veig en el seu ambient.
2: Després de la roda de premsa aquella que va fer.
6: Per això dic, sí. Jo el veig molt en el seu ambient.
4: Jo crec que aquesta no és la campanya que estava imaginant amb Florentino.
6: Florentino no s'imaginava campanya ni gastar-se un euro en una lona. Però bueno,
2: allò d'anunciar... Una democràcia, però...
4: No, però això és un ingenu.
1: Doncs diumenge tindrem aquestes eleccions i diumenge a la nit sabrem qui és el guanyador.
6: Per cert, hem trobat a faltar Trump intervenint en aquestes eleccions.
1: Bueno, escolta'm, encara queden algunes hores, encara hi ha marxa. Marcos, gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I també la Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: Gràcies.
1: A 30 segons mal comptats per arribar a les 4. 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

0: Ara mateix, 12:45 en punt del matí, dedicarem aquesta mitja horeta final abans no arribem a les 12 a tertuliejar. No sé si està ben dit això de tertuliejar, o potser m'acabo d'inventar una nova paraula, però en qualsevol cas passarem una bona estona amb la nostra gent de cada divendres. Avui ens falta en Pere, és baixa, però la resta sí que hi són. Eduard Prim, bon dia, bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Josep Soler, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Toni Muñoz, bon dia, bona hora.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Esteu distrets, eh?
3: Molt.
0: Estàs distret, Toni?
3: I jo sóc de tot molt satisfet.
0: Estàs distret amb el Florentino
3: i tot. Ui.
0: No has pogut mai amb això.
3: Però compte, Florentino, quan jo l'escolto, primer que la feina que n'hi ha per escoltar-lo ja, perquè el pobre home té tot comptat, el que té que parlar, però és que l'altre, Riquelme...
0: Sí, Enrique Riquelme...
3: Mare meva, sí, sí. Tio, és que jo penso també, que és pitjor que Florentino.
0: També s'ha despatxat a gust fins al punt de considerar que li estaria bé que el Barça desapareixés.
3: Sí, clar.
0: Doncs, a mi el que em crida una miqueta l'atenció és quins espais comunicatius estan fent servir els candidats. Ahir el Florentino apareix en un programa que, no, que res té a veure amb l'esport i amb el futbol menys, com és aquest programa que es diu, crec, Horizonte, que presenta Iker Jiménez. Sí. L'altre dia Enrique Riquelme crec que va anar a l'Hormiguero. És a dir, espais en els que, evidentment, vaja, sí, es pot parlar molt de propaganda madridista o de què fitxaré i què deixaré de fitxar, però que no són espais pròpiament del món esportiu, no?
1: Yeah.
0: Suposo que està estratègicament està buscat això. Estratègicament està buscat, perquè evidentment aquests programes tenen un públic i això també suposo que es té en consideració. Bé, no sé, si voleu comencem per aquí.
1: Sí, és que realment el futbol, esclar, l'interès pel futbol sobrepassa l'interès normal de la gent que ens agrada l'esport o ens agrada el futbol, perquè ja transcendeix a tot. Clar, el Florentino Pérez ja no és un president de Madrid, és un personatge que mou els fils de la política espanyola, que posa vetos a periodistes, que censura en programes i això en un país com aquest pues porta molta teca per
0: sí,
1: parlar.
0: Sí, sí, molta soroll. Sí. El veieu guanyant a seleccions, a Florentino? Josep, tu veus?
2: Sí, tant. Sí.
1: Bueno, jo no tinc elements de control del Madrid, gràcies a Déu, però penso que sí,
3: que
1: guanyarà. Perquè...
3: No per goleixada, eh? Al principi es parlava de que guanyaria per goleixada.
0: Anirà més ajustat.
3: Es cursa molt aquest, vull dir, la retalla
0: no sé,
3: molt. Aquesta de la
0: no
3: he
0: llegit
3: no
0: cap enquesta de...
3: Solo que escolto, eh?
1: No sé si poden votar per correu al Madrid.
3: Sí. Diria que sí. Raquel més que s'ha de grup correu.
2: Es pot, però hi ha d'haver sota signatura notarial, sí. Si no vaig equivocat. Però les dues candidatures ja s'han preocupat que aquí no pugui anar a votar, perquè em sembla que és un dia bastant complicat a Madrid, no sé si el Papa...
3: Sí, el Papa, està el Papa.
1: Sí. El Papa i a més tenen que anar a Valdebebas, que no sé on està.
2: Sí, però clar,
0: això és
2: ciutat,
0: diumenge, no?
2: La ciutat, sí.
1: Ni vull saber on clar, està, perquè, però no sé si està molt a prop de Madrid, Valdebebas.
2: No, el problema és
1: com
2: que la
1: aquí
2: ciutat...
1: Sant Joan d'Espí o...
2: Ja, no el sé. Problema és que la ciutat col·lapsarà.
1: Sí.
2: Llavors, s'han ocupat les dues candidatures de tenir un senyor notari a cada seu de la candidatura per poder fer aquest tipus de vot.
0: Bé, per aquells que no sàpiguen, ahir Florentino es va despatxar afirmant que dimarts farà una gran oferta a un club de Champions per un gran jugador, òbviament no va dir qui, i que seria en qualsevol cas el fitxatge més car de la història del Real Madrid.
3: Però no de la Premier, no?
2: Va dir que no eren ni Kane, ni Olisee, ni...
0: Ni Haaland, no?
3: No.
2: Bueno, de la Premier va dir que no.
1: Es veu que és el João Neves, del Paris Saint-Germain. El João Neves, un portuguès.
0: João Neves, o també s'ha especulat amb Vitinha.
3: Amb Vitinha, jo he escoltat molt Vitinha,
0: No sé.
3: Que jo...
0: Però aquests jugadors voldran marxar del París, tal com estan al París. Vull dir, clar, venen de guanyar dos Champions consecutives, estan en un moment futbolístic... el millor dels últims anys, òbviament.
1: Sí.
0: No sé, vaja, que s'especula molt amb aquests noms, però
2: bueno, sí. El PSG també ha de voler vendre, sembla que ja no hi ha clàusules Yeah. I si n'hi ha seran més altes que 150 milions i aquesta gent tampoc necessita els diners. Llavors, no sé, jo crec que el Barça ja ha intentat treure jugadors d'allà i ens els han acabat fotent ells a nosaltres. I més aviat ha sigut al revés. Llavors, no sé... A veure, al final, clar, si un diu Haaland, l'altre ha de dir alguna cosa. Crec que va més per aquí que... Jo crec que el Madrid està fotut de calés, igual no tant com el Barça, però jo crec que el Madrid està bastant fotut de calés, també.
0: El que sí ha transcendit és que el Madrid incorpora Dumfries i... l'altre ja no me'n recordo.
1: I el Konaté.
0: Konaté, correcte, correcte. Sí. El migcampista del Liverpool i el defensa del... de l'Inter, aquests dos fitxatges ja estan confirmats, més allà òbviament de Mourinho.
1: Si l'entrenador és el Mourinho, fitxarà jugadors de la defensa molt físics i
0: de perfil,
1: de perfil
0: més,
1: fotin patades, perquè
0: el Di María,
1: aquell que va jugar al Madrid, aquell va fer unes declaracions dient que quan hi havia l'enfrontament entre el Barça i el Madrid a l'època del Mourinho i el Guardiola, que el Mourinho els deia que paguessin patades, que era l'única forma de guanyar el Barça del Messi. Això ho va dir el Di María. I la prova és que tenia allà el Sergio Ramos i el Pepe, que era un parell de sinvergüenza, de marranos i tot el que vulguis, amb la vista gorda de tots els àrbits. Perquè, escolta...
0: Sí, aquells duels...
1: Aquell duel era impressionant.
0: Hi ha la famosa final de Copa que perd el Barça, que va ser aquella Copa del Rei que el Madrid va celebrar, vaja, com si haguessin guanyat gairebé la Champions, en què aquell partit van al Madrid.
1: Aquell partit, la televisió holandesa va fer un reportatge de totes les entrades antideportives que va fer el Madrid, un reportatge que durava 4 o 5 minuts, que era per agafar l'àrbit i dir-li, escolta, tu mira això,
0: Miris això.
1: Tu vas permetre això, doncs escolta, tindries que tenir vergonya de sortir al carrer.
3: Sí. O ja no arbitres més.
1: Era l'Undiano Mayenco, eh?
0: Jo no recordo qui era aquella. Sí,
1: l'Undiano Mayenco.
0: Tens el pap. Sí. Bé, sí. Aquella final que guanya el Madrid, repeteixo, sí. Crec que va ser amb un gol del Cristiano Ronaldo, la pròrroga, sí.
1: De cap sí. El Pinto.
0: El Pinto, sí senyor. Sí. Que el Barça li va anul·lar un gol de Pedro, potser.
1: Sí, doncs aquest partit hi ha un reportatge a la televisió holandesa agafant exactament totes les jugades antiesportives que va fer el Madrid i que l'àrbit va passar per alt, entre ells una agressió de l'Arbeloa i el Sergio Ramos amb el David Villa,
0: sí.
1: Sense pilota.
0: Sí senyor.
1: O sigui que,
3: sí. Quan tu parlaves del Sergio Ramos, jo també me recordava de l'Arbeloa, Havia fet moltes.
0: Sí.
3: Que ara totes aquestes declaracions que fa i tot això no me ve de bo, de nou, perquè havia fet moltes, i aquest és d'aquesta corda,
2: Ho feien tot, Xavi Alonso.
3: I el Xavi Alonso no era un capellà, Déu-n'hi-do.
1: Repartia com...
3: Déu-n'hi-do.
2: Al final fas el que et diu l'entrenador. Més val que el Madrid s'hi posa en Mourinho, que per cert val 15 milions,
0: la meitat
2: del que s'ha gastat el Barça aquest any, ells ho gastaran amb l'entrenador, a part del sou. Més val que els hi surti bé. Si aquest any hi ha hagut crits de dimissió per tothom i xiulades als jugadors, quan comencin a malament la cosa,
0: sí.
2: El públic es tornarà a boig.
0: El Madrid es queda sense xarxa, òbviament. Deixem el Madrid. Us pregunto per l'actualitat de Can Barça, que aquests últims dies també ha afluixat una miqueta, però vaja, estem amb Julián Álvarez, que escolta'm, jo no sé... fins a quin punt...
1: Jo, el Julián Álvarez, crec que és un bon jugador. Ara, a part d'això, jo tractes amb l'Atlètic de Madrid no en faria cap. Per norma. Amb vostè no en parlo. És com que... aquell veí que et fa la punyeta i li dius amb vostè no en parlo més, doncs amb l'Atlètic de Madrid no. Es va estafar amb el Griezmann, es va quedar Luis Suárez gratis, es va quedar
0: el David Villa
1: gratis,
0: és que he llegit de tot, des de que alguns donen per fet que Julián Álvarez acabarà al Barça, els que diuen que tot això és foc d'encenalls i que, escolta'm, que Julián Álvarez s'acabarà quedant a l'Atlètic de Madrid, una miqueta contracor, amb el perill que això suposa també. No ho sé, jo no sé fins a quin punt s'ha de posar tota la carn a la graella per aquest jugador, a no ser que, òbviament, el Barça, que entenc que sí, i en aquest cas el senyor Deco, tingui un pla B o un pla C o el que sigui, no ho sé.
2: Home, necessites un davanter, eh?
0: Perquè sí. De cop i volta hem deixat de parlar de João Pedro. João Pedro ja surt de l'equació, com aquell sí. que diu, no?
3: Però tu pensa per què s'ha deixat de parlar, eh? Perquè el Deco no parla molt, eh?
0: No, no, que el Deco, òbviament, no va transmetent els fitxatges.
3: Per això t'ho dic, per
0: no?
3: això dic.
0: I fa bé, i fa bé, perquè, òbviament...
3: És que a mi me dóna la sensació que Julián Álvarez no vindrà al Barça.
0: No vindrà.
3: No vindrà. Passarà com el Nico, de l'any passat.
0: El Nico Williams.
3: Vinga a parlar, ja estava fitxat, ja estava de jo, i al final res. I amb aquest passa el mateix. En canvi, doncs, el que no escoltem tant, compte que no estigui treballant el Deco, eh? Mm-hmm. Perquè, i tinc una sorpresa a la mà, eh? Perquè s'està parlant massa d'aquest... Sí. Està tan segur que vindrà aquí que no vindrà.
0: Bé, en el seu dia, que es va parlar molt de Bastoni, d'aquest central de l'Inter, doncs Bastoni ja definitivament no vindrà, i ara ahir va aparèixer un altre nom d'un central, va, és un nom així una miqueta...
1: Cambiasso.
0: No. Castello, no sé què, no ho recordo, eh? Però un central que ha jugat Leipzig... i bé, que es diu que el Barça, doncs no ho recordo, ara no ho trobo, però vaja, en fi, que de noms n'apareixen cada dia un fotiment.
1: Sí, i ara també diuen del Cucurella, que si marxa el Balde, que el Balde...
0: Jo veus, sí que és un jugador que fitxaria, Cucurella.
3: Treballa molt.
0: Jo és un jugador que sí que fitxaria.
3: Treballa molt, ho dona tot.
0: Perquè crec que al lateral ens falta alguna coseta. Sí, ens sí. falta alguna coseta. I el Cucú, jo penso que és un jugador interessant en aquest sentit.
3: I no perd tant la posició. Ataca, però no perd la posició. Vaja, el que he vist jo, a mi m'agrada aquest.
1: Sí,
3: m'agrada.
1: Sí. El Balde ha sigut... La temporada del Balde ha sigut fatal.
0: Molt fluixa, molt fluixa.
1: Ha sigut un coladero. El partit de l'Atlètic de Madrid, que ens va ficar 4-0... van entrar per la banda del Balde totes les vegades que van voler, eh? Vull dir que no...
3: És que teníem les dues finestres descobert.
1: Sí.
0: Les dues finestres obertes, no?
3: El punter per una banda i el Balde per l'altra. Els dos laterals estaven descoberts.
0: Ara que dius Koundé, és un altre dels noms que ha sortit també últimament com a possible sortida, no? Però que està clar que el Barça haurà de
3: fitxar laterals.
0: Sí.
3: No. Jo ho tindria fàcil.
0: Jo ja m'he perdut, Toni.
3: Jo ho tindria fàcil. Jo aniria al Barça B, o al Barça, el filial del Barça, i agafaria dos laterals.
0: Sí, però...
3: Jo en defensa no
0: em gasto... Que calés.
3: No em gasto diners, em gasto un delanter. Jo en defenses no.
1: Clar.
3: Delanters. En I gent que marqui gols.
1: El Julián Álvarez té moltes virtuts, moltes, però... un club com el Barcelona ha de saber buscar. No pot dir, si no hi ha el Julián Álvarez ens quedem sense solucions, perquè hi ha d'haver-hi... Per exemple, quan el Barça va fitxar Stoichkov, no el coneixia ningú.
3: No.
1: Ningú. I va ser un fitxatge, pum.
0: És cert, Stoichkov, és cert.
1: I el rendiment que va donar, fantàstic. I era un gran jugador. Vull dir, segur que hi ha jugadors, segur. Mm-hmm.
0: El que passa és que, per exemple, ara que dius això, no sé, l'altre dia que també escoltava el Monchi, no?, dient que anar a fitxar jugadors al Mundial és una errada, no? Clar, molta gent deia, mira el Monchi quan estava al Sevilla, quins jugadors que fitxa? Sí, però clar, era el Sevilla, i la realitat del Sevilla no és la realitat d'un Barça o d'un Madrid. És a dir, tu com a Sevilla pots fitxar un Dani Alves o pots fitxar un Canuté o pots fitxar un jugador d'aquests que no el coneix ningú i t'acaben donant un rendiment extraordinari, no?
1: Sí.
0: Però clar, això el Barça ho pot fer d'aquella manera, eh?
1: Sí, sí, és que a més que se sap que el Barça va darrere un jugador automàticament i ja val
0: sí.
1: 20 milions més.
0: Es duplica o es triplica el seu preu.
1: Sí.
3: Sí, jo penso que és...
0: És a dir, que són realitats molt diferents al cap i a la fi, vull dir que ens sembla molt bé. I que Monchi ho ha fet una gran tasca, no, al Sevilla,
3: perquè ha fitxat jugadors desconeguts,
0: però clar, és
3: que
0: Sevilla,
3: s'han format allà,
2: però també fitxava el Sevilla i s'equivocava, oi?
0: Sí,
2: passa que la gent se'n recorda dels que han destacat. A Sevilla hi havia un avantatge en aquell moment, no hi ha urgències per guanyar títols.
0: Aquí està
2: tenen temps d'adaptar-se, i el que no s'adapta se'l ven, com que fitxa barat doncs el ven una mica més car, i això és el que feia Monchi, però Monchi també s'equivocava amb el Sevilla, igual que tindran certs amb l'Espanyol i s'equivocarà
0: sí, sí. I amb, també, sí, sí,
2: amb els jugadors. El Barça, el problema que té és que si vas a fitxar gent d'aquesta desconeguda, no hi ha paciència.
0: No.
2: Ho vam fer amb Víctor Roque, no ha funcionat, quan és un tio que va jugar poc però va fer algun gol. Vull dir, he vist davanters fer-ho molt pitjor, no sé, la gallina Maxi,
0: sí, sí, sí, sí,
2: que no han funcionat gens, i Víctor Roque no es va tenir paciència, tenia, em sembla, va arribar aquí amb 18 anys, vull dir, clar, aquest perfil de fitxatge ja no t'interessa. Suposo que ara el que estan buscant és un davanter 24, 25, 26 anys que et pugui donar 5-6 anys bons, però clar, ara et gastes 120 per Julián i no funciona, i què? O et gastes 100 per Joao Pedro, no funciona, i què?
0: Sí, no, clar, clar.
2: Tot aquí té un risc.
0: Hi ha un risc, òbviament, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: I
1: després que hi ha molts jugadors que dius, bueno, que el Barça no els ha tingut, tenint-los a la cantera, no els ha aprofitat i després han triomfat. Però això, és clar, és que no et pots quedar amb tots.
0: Òbviament.
1: Perquè, és clar, el Cucurella, per exemple...
0: Va haver de marxar.
2: Sí, però sap greu en el cas de Cucurella, perquè vam arribar a fitxar Digne, vam arribar a fitxar una sèrie de gent que per mi són mitjanies del futbol europeu, que no...
0: El Firpo, aquell, el Junior Firpo,
2: i dius, per què no apostaves per Cucurella, com s'ha fet amb Valde?
3: Segurament,
2: a veure, Valde ha fet una mala temporada, això és evident, jo encara li donaria un any més, si el nano no vol marxar, que segurament ningú vol marxar.
0: No, no, jo també, però fitxaria algú també.
2: Però clar, els diners els has de generar, sí, clar, s'ha de vendre alguna cosa, però Ansu Fati sembla que està a punt de tancar-se,
0: sí.
2: Lewandowski allibera molts diners.
0: Es parla de Casado.
2: Casado podria sortir.
0: El Roni Barragi.
2: En Bargi, aquest també, el tema és que va costar 3 quilos, per poc que te'l venguis ja hi guanyaràs.
0: Sí.
2: Sí, clar, l'ideal seria que et vingués algú, et pagués 90 milions d'euros per Koundé, per exemple, és un exemple, no?
0: Sí,
2: que
0: sí,
2: hagi de marxar Koundé, i invertir. Ara, Koundé va sortir ahir en roda de premsa, va dir que ell té contacte fins al 2030 i que espera continuar.
0: Òbviament.
1: I viu a Sitges.
2: Fora de Barcelona.
0: Del Barça ningú vol marxar.
3: No vol marxar.
0: Del Barça no vol marxar.
2: Es viu molt bé aquí. Llavors, clar, dius, te'n vas a Anglaterra, mal temps, aquest senyor, com bé diu el doctor, viu a Sitges, està com un rei aquí, un passeig
0: sí.
2: Magnífic per anar a córrer, per fer el que vulgui. Jo tampoc voldria marxar.
1: El restaurant que el tinc al costat de casa, que no vull dir el nom per no fer propaganda, però em van dir que el Koundé hi va molt,
0: hi va molt,
1: i que té que dinar dintre, perquè si dina a la terrassa que li demana tot això. I hi ha una bona notícia que he llegit al Mundo Deportivo, que dintre de tot és un diari que m'agrada, que és que el Mitchell, l'entrenador del Girona, que sí, ara està a l'Àjax, que vol el Ter Stegen per l'Àjax.
0: Sí.
1: Que seria una bona notícia.
0: Sí, ho vaig llegir l'altre dia també.
1: Quan llegeixes les quantitats, per exemple, amb Ansu Fati, diuen, no, és que el Mónaco ens pagarà 11 milions i, a més, alliberem, i un jugador com l'Ansu Fati està cobrant 7 o 8 milions anuals, és que el
2: sí,
1: Barça...
2: Sí, clar, el vam haver de renovar...
1: Les xifres...
3: Són diners.
2: El renoves i lesiona.
1: Sí.
2: Tens clar, la desgràcia aquesta.
0: Ansu Fati, no oblidem, Ansu Fati apareix quan Messi marxa,
3: sí,
0: i el Barça s'agafa ell com el sí, clavo ardiendo,
2: era,
0: eh? I sí.
2: Era el déu del Barça.
3: Fins que lesiona.
0: Ara, va tenir la mala sort de lesionar-se en aquell partit contra el Betis, encara ho recordo.
1: Contra el Betis, sí.
0: I aleshores va ser ja un calvari.
2: I un seguit de males decisions, sí, també. Sí. Li diuen opera't, i diu que no, tractament conservador, a partir d'aquí hi ha una disparitat de criteris entre Ansu Fati i el seu clan amb els metges. Al final s'ha demostrat que no es va fer bé, alguna cosa va fallar aquí. Però bueno, ha recuperat d'això, en Flick no el vol, em sembla fantàstic. Flick s'ha guanyat el dret de decidir si vull o no vull, aquí ell sí, vulgui, eh? Vull dir...
0: Sí.
2: I...
3: Molt si,
2: et pots, si et pots estalviar aquesta fitxa, que és molt alta, la de Ter Stegen, ara Ter Stegen el tema és, si vols alliberar, s'ha de rescindir i que hi fitxi per l'Àjax.
0: Per l'Àjax, sí.
2: Perquè si el cedim, l'Àjax dirà, no, jo pagaré fins aquí i tu seguiràs pagant calés. No, t'estalviaràs alguna cosa, però la sessió s'ha demostrat que...
0: És a dir, ara ja no és pràctic. Ara ja no és tant que et paguin pel jugador, sinó per alliberar massa salarial. Això és interessant.
2: N'has alliberat molta. Em sembla que van dir l'altre dia, si comptaven amb su Lewandowski, no sé qui més van dir, Christensen, no està clar que renovi. Si renova serà la baixa.
0: Molt a la baixa, eh?
2: Van dir uns 64 sí. milions, que aquí li has d'afegir la fitxa de Gordon, li sumes, bueno, tindries 50 i pico, no? de diferència, no? Vull dir, menys massa salarial per valor de 50 i pico milions, que això al final és el que s'ha d'anar buscant.
1: Jo,
2: no?
1: Jo soc molt optimista amb el Gordon, crec que el Barça l'ha encertat el fitxatge, crec. És una intuïció.
0: Uh-huh.
1: I abans de l'Ansu Fati va haver-hi un altre que també semblava que seria un d'això, que era el Deulofeu.
0: Oh, sí,
1: que també hosti, va tenir una lesió, sí. I ara està amb un club italià.
2: Està a Itàlia intentant tornar a jugar.
0: Té molts problemes també, no?
2: Fa dos anys em sembla que no pot jugar i s'ha hagut de fer tractaments molt... Bueno,
1: sí.
2: Inclús innovadors per intentar tornar a jugar a futbol. Vaig llegir una entrevista fa pocs mesos, i un calvari, el d'aquest noi. I era molt bo, però també deien que entre Deulofeu al Barça i Gessé al Madrid estaria una pilota d'or, i mira com canvia el futbol.
0: Casos de jugadors, com deia l'Eduard, també, ara em ve al cap també un altre, que Ivan de la Peña.
1: Sí.
0: Ivan de la Peña també va ser un jugador d'aquells cridats a ser el Nova Mas. Ostres, i era molt curiós el cas d'Ivan de la Peña, perquè allà on va estar no va acabar mai. Cap entrenador li va donar
1: el que va tenir més vista, que no m'estranya perquè era molt llest, amb el de la Peña va ser el Cruyff. El Cruyff no es va deixar enredar amb el de la Peña, perquè no feia cas a articles de premsa que deia que el de la Peña que tenia que ser el líder del Barça i tal i qual, i el Cruyff no es va deixar enredar i va tenir raó.
2: Bueno, el Cruyff amb el de la Peña també estava en una posició més fàcil, perquè ell és qui el treu, qui el puja, no? La quinta, no? De l'Opelazzo,
0: la quinta d'Opelazzo,
2: que
0: deien, sí,
2: no?
0: Sí, sí,
2: que
0: sí.
2: Hi havia Belamazán, Roger, no?
0: Sí, sí.
2: Celades, era...
0: I aquell partit memorable al camp del Betis.
2: Sí, sí. Però de la Peña, tècnicament era fantàstic.
0: Sí,
2: jo recordo un cop a l'estadi, jo de petitet, devia tenir 12 o 13 anys, va fotre un gol del mig del camp al Saragossa, algú bestial.
0: Sí,
2: una classe,
0: tenia molta qualitat.
2: El tema és, jo crec que si hagués continuat Cruyff, crec que l'hagués anat amullant a lo que ell volia. Cruyff marxa de manera abrupta, no? I aquí tens un problema, t'arriba Robson, que aquí vol que tothom defensi. I després t'arriba Van Gaal, que és un cap quadrat. És molt difícil per un jugador que és bastant anàrquic, quadrar amb aquest tipus d'entrenadors, penso.
0: És a dir, què li veien de dolent als entrenadors a la Peña? Que era un jugador que no defensava?
2: No defensava. Jo crec que bàsicament era això, eh? Vull dir, que el futbol ja estava canviant a...
3: Sí, era més físic.
2: Clar, sí. I això crec que li va passar. Ara, en benefici de la Peña, també diré que quan va patar l'Espanyol a última hora, un recital, era el millor de l'Espanyol.
0: Sí, sí.
2: I no era un mal espanyol.
0: No.
2: No era un mal espanyol, tenien bons jugadors i a mi de la Peña a mi sempre em va agradar. Ara fots aquell pas del Barça a la Lazio, em sembla que és,
0: sí.
2: I allà a Itàlia si aquí necessitaves ja començar a defensar i a tenir física, a Itàlia el doble.
0: Bueno, és com quan Stoichkov deixa el Barça i se'n va al Parma. Uf, allà l'Stoichkov tampoc no va... Yeah.
2: Bé, jo crec que el Barça ho va fer bé. L'error del Barça va ser tornar-lo.
0: Ja.
2: Per mi, perquè sí. Ja Stoichkov aquí estava demanant cada any més diners. Al final, també l'edat d'obrada d'un jugador també s'acaba, i Stoikov vivia molt de la velocitat d'anar a l'espai, el dia que perds la velocitat.
0: Sí, clar. Ah,
2: Stoikov no tenia 1 contra 1. No era un tio...
0: No.
2: Era un tio de força, de...
0: Sí, sí, de grapa, sí, sí, sí.
2: Sí, sí,
0: d'anar molt a l'espai.
2: A mi m'encantava,
0: sí, sí, sí.
2: El Dream Team era el meu preferit.
0: Sí, sí,
2: preferit,
0: no, no, un jugador...
2: Ojalà tinguéssim...
0: Dels millors que han passat per aquí.
2: Jugadors amb el seu caràcter...
1: Era força, era...
0: Sí, sí. En alguns punts massa excèntric,
1: sí, sí.
0: Però vaja... un jugador com ell, vaja, és dels més recordats i jo penso que dels més estimats,
2: sí,
0: per l'afició del Barça.
2: No, no, són aquells caràcters, ell, Vaquero i gent,
0: sí, Vaquero,
2: gent que realment dius, hosti...
0: Hosti, Vaquero també ha tingut una carrera molt, molt, molt prolífica, tio, i molt, molt...
2: Ha guanyat allà on ha estat i havia guanyat lligues amb la Real.
0: És un jugador que jugadors que donen un rendiment i que ostres, que han estat més enllà de la seva aportació futbolística, jugadors que han deixat empremta una miqueta per la seva personalitat, no? Pel seu, sí. Per la seva manera de ser, pel seu comportament, no? També, que això és important.
1: Sí, el Vaquero jo el veig per aquí, és molt simpàtic.
0: Sí, home.
1: Una mica, i em va fer gràcia perquè un dia em va dir, diu, jo jugar a futbol no sabia mucho, lo que ponía muchos huevos.
4: Sí, sí, sí. És que era així, eh?
2: Però, clar, és que
4: posava molta entrega.
2: Necessites d'aquests, també. Jo penso que... A veure, sí, diu que no sap jugar a futbol, fotia uns ramats de cap i
0: un xut
2: a l'àrea i se li criticava el passe enrere,
0: sí,
2: que aquell passe enrere era la clau per després poder
0: obrir
2: la banda ràpid.
0: Xiulaven,
2: primer no ho entenien.
0: Sí.
2: Però aquell passe enrere era clau perquè en Guardiola de cara la posés on volgués. Llavors, a partir d'aquí començava a jugar i al final aquell passe enrere provocava que la pilota arribés a l'Audrup.
0: Sí.
2: I de l'Audrup passaven coses.
0: És allò que a ulls de l'aficionat dius, què passa?
2: No, també va tenir la pega que clar, Cruyff arriba, que s'ha guanyat una copa a última hora, ella ha de jugar la recopa, però perd la Lliga, l'any següent torna a perdre la Lliga i guanya la copa in extremis contra el Madrid, que si no el fan fora.
0: Sí.
2: La virtut de tenir paciència, no? Vale, hem estat 2 anys que hem guanyat una recopa i una copa i després van venir 4 lligues
0: i
2: amb una Copa d'Europa.
0: La Copa d'Europa, no? Perquè no era Champions encara, era Copa
4: d'Europa.
0: A mi m'agrada més la paraula Copa d'Europa.
4: Era de les últimes Copes d'Europa.
0: Crec que va ser... la 92 ja va tenir un format així una miqueta raro.
2: Va haver lligueta.
0: Va haver una lligueta després.
2: Una lligueta que em sembla que vam jugar contra el Benfica, l'Esparta de Praga i el Dinamo de Kiev.
0: Sí. Però abans t'havies enfrontat al Hansa Rostock
2: i el Kaiserslautern.
0: Sí, el Kaiserslautern famós. Sí.
2: Clar, encara hi havia les dues Alemanyes.
0: Les dues Alemanyes, sí senyor.
2: I ens van tocar eliminar els dos.
0: Els dos.
2: Sí, bueno, no, a veure,
0: que tiempos aquellos, que tiempos aquellos.
4: Déu-n'hi-do.
0: Bé, nois, arribem gairebé a les 12, per tant, avui sí que tanquem paradeta pel que fa a aquesta temporada de tertúlia aquí a la ràdio. Agraïm-vos doncs, que cada setmana doncs, ens hàgiu vingut aquí a acompanyar i a parlar del que ens agrada, no? De futbol, del Barça, del Madrid, del que sigui, no? Del que sortia així. I res, que... Ja ens anirem veient. Eduard, moltíssimes gràcies per tot.
1: Sempre a la vostra disposició.
0: Molt bé, Josep.
2: Molt agraït d'aquesta temporada.
0: Fins la propera, vostra. Toni. Lo mismo digo. Nos vamos viendo.
4: Nos vemos.
0: I bé, ho deixem aquí. Arribem gairebé a les 12, cap de setmana de Corpus, per tant, que el passin bé. Farà bon temps, diuen, per tant, doncs, a passar-ho bé. Tornem dilluns. Adéu-siau.

Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho

0: Tu no balles? Doncs toco el dos.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Manlleu i l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona, la seva àrea metropolitana, i al Barcelonès, també els companys i companyes del Bages.

Doncs bé, això em recorda molt als anys 80, quan posava cançons de Todd Terry, Farley Jackmaster Fang, Steve Silk Harley, etcètera, etcètera, dins l'anomenat The House Sound of Chicago. Ara, actualment, en el House, està tornant el que és als 90s. Més endavant escoltarem una cançó norentera, però molt nova, un remix de Testify, senyor DJ Lima i senyor David Bass de les Filipines, eh? Molt bé, doncs, res, anem a començar, o millor dit, a continuar.

Com m'agrada aquesta percussió. Una altra promo fresca per a vosaltres en aquest vostre programa Jordi Casas Gaus per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, format podcast amb la darrera de Jonas Blue. I ara molta atenció a això que entra. Segurament els més

0: el teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

atenció, això que sona brutal per la vostra festuqui. Chapter and Birds, això es diu Hands Up. Hands Up i volum.

0: he pecat. He escoltat regató i m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El regató entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House.
3: Help me! Help me!

0: senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.
1: Jordi Casas, House.

0: sentit, em podeu contactar via Instagram a l'usuari Jordi Casas G. Tot junt, Jordi Casas G. Estàvem sentint un tema que vaig presentar com a novetat als anys 80.
1: Als anys 80!
0: Efectivament, senyor Casas Major, anys 80, quan sonaven Mix Masters amb una cançó que es deia In the Mix. Ara l'han titulat My Life is a Disco amb Mellizos. Hi ha una mica de Luisa and Just Gio per un altre tema que ens han enviat en format promo i, per tant, és nou. Això es diu Back in the Day.

tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres.

quan records aquesta cançó de quan era un jove locutor de ràdio, devia ser un 93-94, JD Plastic Dreams, ara amb la nova versió que ens va passar en exclusiva ja fa temps, Who Am RJ, el Plastic Dreams, nova versió actualitzada.

aigua mineral, sinó hi ha uns senyors que els agrada comprovar la capacitat pulmonar de la gent i altres coses. Bé, us deixo amb Revival House Project amb la veu directament de Annelisa La Mola, com la televisió aquella del Vallès. Això es diu Music in Me. Apa, salutacions, Jordi Casas. Jordi Casas House.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. Els bombers ja han controlat l'incendi que aquesta tarda s'ha declarat en una nau de l'empresa Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda. Les flames han calcinat un magatzem logístic de 20.000 metres quadrats. No hi ha hagut ferits, tot i que l'incendi ha generat una columna de fum negre visible des de gairebé tota l'àrea metropolitana. Més de 15.200, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb Educació. L'AUSTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. Pedro Sánchez es desmarca del tot de la suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. El diari El País publica un informe que sosté que 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Entre els assenyalats hi ha l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Barcelona. El dispositiu preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les protestes i la vida diària dels ciutadans. I la guerra a l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment la producció d'una de cada 5 empreses de plàstics de Catalunya. La patronal del sector diu que en fabrica menys pel conflicte, que ha encarit les matèries primeres i que ha complicat la cadena de subministraments.
0: Esports.
2: La penya juga a aquesta hora contra el Baskonia a Badalona per intentar igualar la seva sèrie de quarts de final de la Lliga ACB. Una derrota implicaria l'eliminació de l'equip verd i negre. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts a l'Atlètic Valladolid per 38-24. I en hoquei patins, el Barça ha superat per 2-1 l'Igualada a les Comes en el tercer partit de les semifinals de l'hoquei Lliga.
1: I pel que fa al temps, el cap de setmana es presenta força tranquil, però no del tot. Dissabte, després d'un matí amb cel variable, la tarda arribarà amb xàfecs al Pirineu, al Pirineu, al Prepirineu i també al Prelitoral. El diumenge serà més assolellat i amb menys ruixats. La calor es mantindrà a ratlla i les temperatures no passaran dels 32 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
1: Els bombers ja han controlat l'incendi que aquesta tarda s'ha declarat a una nau industrial de l'empresa Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda. Les flames, que han generat una intensa columna de fum negre, han calcinat un magatzem logístic de 20.000 metres quadrats. S'ha evacuat els treballadors de l'empresa i s'ha confinat els d'altres companyies d'aquest polígon. No hi ha hagut ferits. Ens ho explica des de Santa Perpètua, Montsemir.
4: La nau de logística de Montesa Honda ha quedat totalment afectada pel foc. Ha començat a 3:15 d'aquesta tarda i que tenia el perill de propagar-se als altres edificis del voltant de la mateixa i també d'altres empreses. Els sostres s'han ensorrat poc després de l'inici de l'incendi, en què hi han treballat 31 dotacions dels bombers, s'han desallotjat els treballadors sense problemes i també han hagut de marxar de la feina els de les naus del voltant. S'ha pogut evitar l'expansió del foc. Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers, ha explicat que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem. Desconeixem absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
4: També s'ha desplaçat a Santa Perpètua de Mogoda la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: S'ha fet una molt bona coordinació, crec, per part del cos de bombers, protecció civil, en aquest cas, que han treballat doncs, per fer arribar la informació, i la veritat és que els resultats, doncs, dintre de la gravetat de l'estat de la nau, doncs, han estat positius per evitar doncs, que aquest incendi avancés, sobretot on estava la part de producció, que hagués tingut doncs, unes conseqüències molt més complicades.
4: La majoria de camions de bombers ja han marxat. Pràcticament a aquesta hora no es veu fum. Als carrers del voltant del polígon La Torre del Rector, d'aquí, de Santa Perpètua de Mogoda, continuen, però, tallats al trànsit.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical fan una crida a fer vaga dimarts que ve, coincidint amb el primer dia de la visita del Papa a Barcelona i l'inici de la selectivitat. Precisament aquests sindicats es trobaran demà mateix per concretar com serà aquesta mobilització i si també la repetiran dimecres dia 10. Tot plegat després que avui els mestres i professors d'arreu de Catalunya hagin tornat a fer vaga. Segons el Departament d'Educació, la jornada ha tingut un seguiment del 30%, mentre que l'USTEC amplia la xifra fins al 80%. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació unitària de Barcelona en contra d'aquest preacord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que els sindicats han de refer la unitat i que cal acordar quines són les demandes prioritàries.
3: Hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: Els sindicats han demanat al departament que les negociacions es reprenguin amb el comitè de vaga i que es tinguin en compte tots els representants de la comunitat educativa. La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot del govern.
7: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació assegura que se sent amb força per continuar, però admet que el rebuig d'ahir al preacord mereix una reflexió profunda també per part del govern. Esther Niubó alerta contra els discursos de bloqueig constant que, segons ella, estan fent alguns sindicats com la CGT. Tot i així, el timó del diàleg amb els mestres i professors el mantindrà la mateixa consellera i, per tant, es descarta de moment la intervenció directa del president de la Generalitat. Niubó afirma que tothom ha de fer autocrítica i es mostra disposada a escoltar.
8: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
1: I des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya creuen que en tota la negociació sindical se les està deixant de banda i per això reclamen un pacte molt més ampli en què sí que se les tingui en compte. Lidón Gasull és la directora i n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
9: Toca d'una vegada per totes un acord transversal de tots els agents educatius de la pública per d'una vegada per totes defensar un sistema educatiu públic de qualitat, traçar un full de ruta, dotar-lo de calendari, de criteris, de prioritats, i crec que hem d'estar aquí, no estem parlant d'això, i en això hauríem de parlar. No hauríem de parlar de si signem o no signem aquest preacord.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Pedro Sánchez es desvincula totalment de les maniobres de Leire Díez. Enmig de l'escàndol generat pels detalls d'aquest cas, el president espanyol diu que no en sabia res i que mai hauria avalat accions per boicotejar investigacions judicials que l'afectessin. En l'àmbit judicial, l'instructor de la causa ha descartat demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC, com li demanava la Guàrdia Civil. Sí que ha reclamat a un grup empresarial suposadament vinculat a l'entramat les relacions comercials que ha tingut amb els socialistes catalans. Això mentre la Fiscalia afegeix pressió cap a les altes esferes del PSOE. Més detalls des de Madrid. Àngels Lafuente.
10: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha sortit al pas de l'escàndol del cas Leire Díez. Sense esperar les preguntes dels periodistes, ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia Leire Díez.
11: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
10: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
12: Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estava al corriente de todo.
10: Sánchez també tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es van reunir almenys dos cops amb Díez per parlar de temes personals. I el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha reiterat el seu suport, no pensa cessar-la.
13: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
10: Avui, Santo Cerdán també ha entrat en escena. Ho ha fet en un comunicat per defensar que és innocent. No és el líder de cap trama i acusa Luco de voler destrossar-lo perquè és molest, diu, per a determinats sectors de l'Estat. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat. I el jutge Santiago Pedraz ha reclamat a l'Agència Tributària informació bancària del PSOE entre el 2024 i el 2025, com factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, malgrat les investigacions al voltant del PSOE per diferents casos de corrupció. Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i Pedro Sánchez perquè ha afegit la justícia no sempre és justa.
14: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
1: El president dels Republicans també s'ha avingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat si hi ha contingut, diu, i un interès real dels socialistes.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky es reunirà diumenge a Londres amb els seus tres principals aliats europeus per pressionar Moscou cap a la fi de la guerra. En serà l'anfitrió el primer ministre britànic, Keir Starmer, amb la presència també del canceller alemany, Friedrich Merz, i del president francès, Emmanuel Macron. Tots tres aliats europeus havien donat la benvinguda a la proposta de Zelensky d'alto el foc total i d'una entrevista cara a cara amb Putin que el Kremlin aquesta mateixa tarda ha refusat. El president Macron havia expressat el seu suport a la proposta de Zelensky, tot defensant que Ucraïna i Rússia mantinguin converses directes.
15: Je pense que c'est une bonne initiative.
16: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
15: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
1: Els principals dirigents del Líban demanen a l'Iran que no utilitzi el seu país com a moneda de canvi en les negociacions amb els Estats Units. En aquests termes s'ha expressat avui el president libanès, Joseph Aoun, en una entrevista a la CNN, i el primer ministre, Nawaf Salam, ha fet unes declaracions a la premsa en aquesta mateixa línia.
17: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
1: Les autoritats de Teheran vinculen un acord de pau amb Washington al fet que hi hagi un alto el foc en tots els fronts de l'Orient Mitjà, incloent-hi el Líban. Després de l'anunci d'un acord aquesta setmana entre els governs del Líban i d'Israel per aturar les hostilitats, l'Iran va dir que és paper mullat si l'exèrcit israelià no es retira del sud del Líban. La República Islàmica financia la milícia xiita Hezbollah, que des de l'esclat de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran el 28 de febrer ha atacat al nord de l'estat hebreu. I encara relacionat d'alguna manera amb aquest conflicte, us expliquem que una de cada cinc indústries catalanes de plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà. El conflicte ha encarit els preus de les matèries primeres un 30% i està afectant la cadena de subministrament. Segons la directora general de l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, Isabel Goyena, això fa que se'n fabriqui menys i afectarà els resultats del sector a curt termini.
18: Pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
1: Les importacions de plàstic a l'estranger, que han crescut un 43% en l'última dècada, agreuja la situació per les indústries del país. Goyena recorda que només el plàstic local aprofita els nostres residus.
18: Cuando se fabrica localmente es cuando se consume el reciclado local que procede de nuestros propios residuos. Si no se fabrica en España, no podemos utilizar estas materias primas recicladas y, por lo tanto, se reduce la circularidad.
1: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de recol·lecció d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros l'any, segons un estudi. Ara és un quart de 10 de la nit, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Doncs ja pràcticament sense complicacions a les carreteres després d'una tarda en què sí que hi ha hagut llargues cues, sobretot a l'autopista AP7. Ja només veiem un petit tram de lentitud a l'autovia C65 entre Quart i Llambilles en direcció Llagostera, mentre que a l'àrea de Barcelona hi ha l'AP7 en la circulació ja normalitzada i el transport públic també sense noves incidències segons els diferents operadors.
0: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
20: Avui hem tingut un dia molt tranquil arreu del país comparat amb el temps tan complex que vàrem tenir ahir de ruixats intensos al Berguedà i al Ripollès, també a Osona. Avui la tarda ha estat tranquil·la, sense precipitacions, amb cel variable, amb núvols als dos extrems del país i, sobretot, amb unes temperatures totalment aturades que s'han quedat curtetes, de les més baixes dels darrers 15 dies i més comparada amb la calor de fa una setmana quan s'acostaven les màximes als 40 graus. Avui, en lloc del país, hem arribat als 30. La més alta, Vinebre, amb 27,9 graus, Lleida, amb 27 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que es presenta prou estable en general, tot i que demà a la tarda s'esperen ruixats i algunes tempestes al Pirineu, a la Catalunya central i a punts del prelitoral. Durant el cap de setmana, com partim de temperatures tan baixes com les d'avui, tendiran clarament a remuntar, però és que tindrem una calor moderada. No passaran dels 30, 31 o a tot estirar 32 graus. La calor anirà en augment clarament de manera descarada a partir de dilluns.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs a partir de les 10 de la nit al Catalunya Nit, sapiguem què està preparant a aquesta hora l'equip del programa.
0: L'aposta.
1: Marc Güell, bona nit.
23: Hola, bona nit.
1: Què ens explicareu avui?
23: Doncs mira, avui ens hem de continuar fixant en el conflicte a l'àmbit educatiu, perquè mestres i professors avui han tornat al carrer en una altra jornada de vaga unitària. Hi ha hagut talls de carreteres, també una altra manifestació a Barcelona. I atenció, perquè els sindicats han anunciat més mobilitzacions per la setmana que ve, en concret dimarts. I per tant coincidirà amb l'arribada del Papa a Barcelona, a Catalunya, i també amb l'inici de la selectivitat. També estem pendents del balanç d'aquest incendi que hem anat explicant aquesta tarda a la planta d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda. Ara ja està controlat, doncs en farem balanç també al Catalunya a nit. I avui també haurem de sentir Pedro Sánchez, que s'ha desmarcat del cas Leire Díez i ha assegurat que no en sabia res de res. També el govern espanyol avui ha donat suport públicament a la directora de la Guàrdia Civil, tot i que se sap que es va reunir en secret amb Leire Díez. També doncs desgranarem tot aquest cas a partir de les 10 al Catalunya Nit. També passarem pel Perú, perquè diumenge hi ha la segona volta de les eleccions presidencials. Arriben marcades per un elevat nombre d'indecisos. Ja ho sabeu, que la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez es veuran les cares a les urnes. Doncs bé, hi posarem context i anàlisi amb l'enviat especial a Lima, Joan Biosca. I avui és un programa que sonarà molt a ritme de The Cure i del Primavera Sound. A Els que sentim podrien ben ser The Cure, però no ho són. Avui aquest grup és un dels plats forts del Primavera Sound. El sentirem al Catalunya a Nit, però amb qui parlarem és amb Carles Lalín. Ell és baixista, mànager i fundador d'una banda que es diu Obscure, els que estem escoltant, i és un grup de tribut a la mítica banda anglesa. Per tant, molt interessant també aquesta conversa i sobretot la música que fan. Sabrem com s'ho han fet perquè sonin tant i tan bé. En paral·lel, evidentment, també anirem fins al Parc del Fòrum, fins al Primavera Sound, amb en Marc Ruiz per veure com ha anat aquesta segona jornada del festival. I avui també entrevistarem un altre de les protagonistes del dia d'aquest certamen. És la cantautora Paula Jornet, que ha tornat als escenaris. Han passat 6 anys del seu últim àlbum, però ara fa un mes ens va sorprendre publicant un nou tema. Doncs bé, repassarem la seva trajectòria musical, però també la seva carrera com a actriu, perquè l'hem vista en obres de teatre i sèries de televisió.
1: Us escoltem a partir de les 10. Gràcies, Marc.
23: Bona nit.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 2:15. Continuem repassant l'actualitat. 7 cardenals i una 60ena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. És el que sosté un informe que publica avui el diari El País. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
2: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer.
1: Omella ha evitat pronunciar-se sobre l'actuació dels seus antecessors i ha defensat els procediments que segueix l'Església per investigar aquest tipus de casos. La investigació del País, en canvi, conclou que l'opacitat de l'Església al voltant dels abusos no només es manté, sinó que ha anat a més. De la 70ena de diòcesis consultades per aquest diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'hauria encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. I els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador d'aquest dispositiu.
4: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
1: El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4/5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Estem en un nivell 4/5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
1: També es reforçaran els patrullatges preventius d'agents amb uniforme i de paisà per evitar furts i també robatoris. I a tot això acabem de saber que el Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església durant la seva visita oficial a Espanya, que comença demà. Així ho ha confirmat aquest divendres el Vaticà, que ha explicat que només es facilitaran detalls de la trobada un cop s'hagi celebrat per preservar la privadesa de les víctimes. La possible reunió amb supervivents d'abusos havia estat avançada per diversos mitjans durant els últims dies, segons un informe del Defensor del Poble Espanyol publicat el 2023. Centenars de milers de persones podrien haver estat víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església al llarg de diverses dècades.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: 5 minuts i seran 2:15.
0: Esports.
1: Amb el Sergi Andreu, bona nit.
5: Bona nit. Comencem parlant de bàsquet, perquè aquesta hora juga el Joventut a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia, el Joventut que busca una victòria per igualar la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de Lliga, de la Lliga CB. Els verd i negres, de fet, estan obligats a guanyar per no quedar eliminats i així forçar el desempat. El partit va començar a les 9, el podeu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. Podem connectar aquesta hora amb l'Ernest Macià a la transmissió que en fan al Tot Gira per saber com va el partit.
6: 2 de 7 en triples i 3 de 9 en tirs de camp.
7: Sí, en cap moment Baskonia no ha trobat ni la seva línia 3 absolutament, ni el seu ritme, que és el que dèiem, que és quan és més perillós, i per mi on estan més nefast és amb el percentatge de 2. Però també haig de dir que mèrit gran de la defensa de la penya.
24: Doncs que duri aquesta defensa a la penya.
7: I l'altra cosa, deixa'm dir,
24: que quan
7: els gremlins no han acabat de jugar, els professionals que s'esperin. És a dir, Baskonia, no dic per la penya, la penya sí estava esperada.
24: Correcte.
7: Si tu veus que estan jugant un partit, qui sigui, ja sé que el seu partit no és aquest. Però diguem, saps allò, el respecte...
5: S'ha acabat ara mateix el primer quart del partit i guanya la penya de 9, 25 a 14, d'11, guanya la penya d'11, 25 a 14 davant del Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Comença bé el partit per l'equip verd i negre. En una altra eliminatòria d'aquests quarts de final, el València ha guanyat a la pista del Bilbao 71-88 i s'ha classificat ja per les semifinals de la Lliga CB. De fet, els de Pedro Martínez s'enfrontaran al vencedor de l'eliminatòria entre el Joventut i el Baskonia. Més coses. El Barça de bàsquet juga demà, igual que el Madrid, i tots dos estan obligats a guanyar si volen classificar-se per les semifinals. Si blaugranes i madrilenys guanyessin, es trobarien, de fet, en aquesta propera eliminatòria de semis. Per cert, el Múrcia, que és el rival del Barça, ha comunicat que De Julius haurà de passar pel quiròfan i es perdrà el partit de demà. Més qüestions. Parlem ara de l'hoquei Lliga. S'està disputant el play-off de l'hoquei Lliga. El Barça ha guanyat 1-2 el tercer partit de semifinals a la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. Sentim el blaugrana Ferran Font.
25: Sí, sabíem que seria un partit dur, sobretot per al joc que ens plantegen. Crec que hem fet un partit sèrio, hem fet un pas endavant, sobretot en defensa, crec que és el que ens va faltar a l'últim partit a casa. Diumenge es tornarà a decidir per petits detalls, hem de tornar a fer un partit sèrio. Esperem que el pavelló torni a estar així de ple perquè ens agrada. Així que animo a que torni a estar així perquè ens va bé pel hoquei.
5: El quart partit serà també a les Comes d'Igualada diumenge, 12:45 del migdia. D'altra banda, tenim en joc el partit que juga el Calafell, que rep el Liceu, també en el tercer partit de la sèrie, una sèrie que dominen els gallecs per 2-0. Per tant, els del Baix Penedès estan obligats a guanyar per allargar la sèrie, que recordem-ho, és el millor de 5. I en handbol, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. N'ha parlat fent autocrítica Peter Sikusa, a Esport 3.
26: Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
5: L'equip d'Ortega jugarà les semifinals contra el Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. La mala notícia del partit ha estat la lesió de Jorge Sikusa, que té un esquinç al turmell esquerre a una setmana de la Final Four de la Champions. Més qüestions, ara un parell de punts de relacionats amb futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Comencem parlant del Barça. El president blaugrana Rafa Juste ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Declaracions en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
8: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
5: El Barça ha fet oficial que el 13 de juliol començarà la pretemporada del primer equip, serà amb les habituals proves mèdiques i físiques. I després l'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra, concretament a St. George Park, del 27 de juliol al 3 d'agost. I en la primera federació, el Sabadell juga amb el Madrid-Castella 0-0 la tornada de la promoció d'ascens.

0: Ara són 9:45 de la nit. A aquesta hora estem destacant que mestres i professors convoquen vaga dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Demà els sindicats es reuneixen per concretar aquesta i altres possibles protestes fins a finals de curs. El govern descarta que Salvador Illa s'involucri en la negociació, però defensa mantenir obert el diàleg. I controlat l'incendi que crema des de primera hora de la tarda a un centre logístic d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, a tocar de la P7. Les flames han calcinat una nau de 20.000 metres quadrats. Encara hi treballen 30 dotacions dels bombers. I avui també és notícia destacada que Pedro Sánchez es desvincula de la suposada trama del cas Leire per entorpir casos judicials del seu entorn. Assegura que no en sabia res i que tampoc va donar cap ordre. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit traurem el cap a Sant Cugat del Vallès, on demà hi ha convocada una marxa de protesta per les restriccions per la pesta porcina africana, denunciant que fa més de 6 mesos que no es pot accedir a peu a Collserola. També destacarem que França ha obert una investigació contra Israel per presumptes tortures i crims de guerra als membres de la flotilla detinguts el mes passat en aigües internacionals. I passarem també per l'Empordà, perquè a partir d'avui el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. I en esports, què destacarem, Sergi?
1: Doncs que la penya juga a Badalona contra el Baskonia per intentar igualar la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB. De moment li van bé les coses. Guanya de 14 punts el Joventut de Badalona, 31-17, davant del Baskonia al segon quart.
0: I pel que fa al temps, el cap de setmana es presenta força tranquil, però no del tot. Dissabte, després d'un matí amb cel variable, la tarda arribarà amb xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i al Prelitoral. El diumenge serà més assolellat i amb menys ruixats. La calor es mantindrà a ratlla i les temperatures no passaran dels 32 graus. Ara passen 2 minuts de 9:45.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I com diem, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical fan una crida a fer vaga dimarts que ve, coincidint amb el primer dia de la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Precisament aquests sindicats es trobaran demà mateix per concretar com serà aquesta mobilització i si també la repetiran dimecres, dia 10. Tot plegat després que avui els mestres i professors de tot Catalunya hagin tornat a fer vaga. Segons el departament, la jornada ha tingut un seguiment del 30%, mentre que l'USTEC amplia la xifra fins a 80%. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord tancat amb Educació. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, reconeix que els sindicats han de refer la unitat i creu que cal acordar quines són les prioritats en les demandes.
3: Hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: Els sindicats han demanat al departament que les negociacions es reprenguin amb el comitè de vaga i que es tinguin en compte tots els representants de la comunitat educativa. La secretària general de la CGT, Laura Gené, ha tornat a demanar el cessament de la consellera Niubó i fins i tot del govern.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat, que ja ni a prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: Ara passen 5 minuts de 9:45. Els bombers ja han controlat l'incendi que aquesta tarda s'ha declarat a una nau industrial de l'empresa Montesa Onda a Santa Perpètua de Mogoda. Les flames, que han generat una intensa columna de fum negre, han calcinat un magatzem logístic de 20.000 metres quadrats. S'han evacuat els treballadors d'aquesta empresa i també s'ha confinat els d'altres companyies del polígon. No hi ha hagut ferits. Ens ho explica des de Santa Perpètua, la Montse Mir.
5: La nau de logística de Montesa Onda ha quedat totalment afectada pel foc, que ha començat a 3:45 d'aquesta tarda i que tenia el perill de propagar-se als altres edificis del voltant de la mateixa i també d'altres empreses. Els sostres s'han ensorrat poc després de l'inici de l'incendi, en què hi han treballat 31 dotacions del bombers, s'han desallotjat els treballadors sense problemes i també han hagut de marxar de la feina els de les naus del voltant. S'ha pogut evitar l'expansió del foc. Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers, ha explicat que encara és aviat per saber-ne la causa.
6: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
5: També s'ha desplaçat a Santa Perpètua de Mogoda la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: S'ha fet una molt bona coordinació, crec, per part del cos de bombers, Protecció Civil, en aquest cas, que han treballat doncs, per fer arribar la informació, i la veritat és que els resultats, doncs, dintre de la gravetat de l'estat de la nau, doncs, han estat positius per evitar doncs, que aquest incendi avancés, sobretot on estava la part de producció, que hagués tingut doncs, unes conseqüències molt més complicades.
5: La majoria de camions de bombers ja han marxat. Pràcticament a aquesta hora no es veu fum. Als carrers del voltant del polígon La Torre del Rector, d'aquí, de Santa Perpètua de Mogoda, continuen, però, tallats al trànsit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pedro Sánchez es desvincula totalment de les maniobres de l'Eire 10. Enmig de l'escàndol generat pels detalls d'aquest cas, el president espanyol diu que no en sabia res i que mai hauria avalat accions per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. En l'àmbit judicial, l'instructor de la causa ha descartat demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC, tal com li demanava la Guàrdia Civil. En canvi, sí que ha reclamat a un grup empresarial suposadament vinculat a l'entramat les relacions comercials que hauria tingut amb els socialistes catalans. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha sortit al pas de l'escàndol del cas Leire Díez. Sense esperar les preguntes dels periodistes, ha entrat de plen al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia Leire Díez.
9: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
8: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
10: Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estava al corriente de todo.
8: Sánchez també tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es van reunir almenys dos cops amb Díez per parlar de temes personals. I el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha reiterat el seu suport, no pensa cessar-la.
11: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
8: Avui, Santo Cerdán també ha entrat en escena. Ho ha fet en un comunicat per defensar que és innocent. No és el líder de cap trama i acusa Luco de voler destrossar-lo perquè és molest, diu, per a determinats sectors de l'Estat. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat. I el jutge Santiago Pedraz ha reclamat a l'Agència Tributària informació bancària del PSOE entre el 2024 i el 2025, com factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: I mentrestant, al País Valencià, concretament a Alacant, continua la investigació per la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública que haurien anat a parar a mans de funcionaris i als càrrecs del PP. Ens ho explica des de València la Pepa Ferrer.
12: El cas és un escàndol que ha sacsejat el Partit Popular d'Alacant. Avui han declarat 8 dels 15 imputats, tots ells propietaris d'un habitatge a les naus. I entre els arguments de defensa, la separació de béns. És el cas de l'arquitecte de l'Ajuntament i dona del tècnic de la Conselleria d'Habitatge que va validar els visats. El tècnic ja va declarar fa uns dies i va argumentar que havia assumit el tràmit de tots els expedients per manca de personal i que en aquell moment ell i la dona estaven en procés de separació. Avui l'arquitecte ha defensat que complien tots els requisits i ha tornat a insistir en una separació que no va acabar en divorci, si bé no aporta documentació. Una de les declaracions més esperades era la de Rocío Gómez, la regidora d'Urbanisme que va dimitir quan es va destapar l'escàndol. Va declarar fa dues setmanes, durant 20 minuts, i va assegurar que no recordava molts detalls, que desconeixia si el sogre estava empadronat al complex i que ella es va adherir a la promoció quan encara no havia entrat en política. Ella i el sogre són propietaris.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina africana. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola, del Vallès, David Àngela.
13: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
14: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
13: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: I obrim ara crònica internacional. La Unió Europea descarta per ara restringir l'entrada de persones que vinguin dels països afectats pel brot del virus de l'Ebola a l'Àfrica, malgrat la pressió dels Estats Units perquè els 27 adoptin aquesta mesura. Els ministres de Sanitat europeus s'han reunit de forma virtual per analitzar la situació i expliquen que si cal aplicar mesures seran proporcionals. Diuen que el risc a Europa continua sent molt baix. Ens ho explica ara des de Brussel·les el Bruno Forte Amiras.
15: La Unió Europea marca distàncies amb l'administració Trump, que ha vetat l'arribada d'estrangers procedents de la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud. Washington ha reclamat per carta als governs europeus una restricció similar, segons ha avançat el diari El País. Però els 27 s'hi neguen. Resumir així la posició comuna al ministre de Sanitat de Xipre, que ostenta la presidència rotatòria de la Unió Europea.
16: Tenim el respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions, i de moment l'organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
15: Per ara, el que han posat en marxa els països europeus són controls en origen, en coordinació, diuen, amb les aerolínies. Es fan proves i es vigilen els símptomes de tots els passatgers que vinguin cap a Europa abans d'embarcar a les zones afectades per l'Ebola. El comissari de Salut Europeu, Olivier Barelli, considera que amb això ja n'hi ha prou.
17: These measures at this stage are sufficient.
18: En aquest moment, amb aquestes mesures, n'hi ha prou per prevenir una possible propagació del virus a Europa. Ara mateix, el risc de prendre una decisió unilateral no està justificat.
15: I diu que mantindran la vigilància per si la situació empitjora a l'Àfrica Central.
0: La justícia francesa ha obert una investigació contra Israel per presumptes tortures i crims de guerra als membres de la flotilla detinguts el mes passat en aigües internacionals. La Fiscalia Nacional Antiterrorista ha pres la decisió a petició del Ministeri d'Afers Estrangers, que ja va anunciar que recorreria a la justícia pel tracte que els israelians van donar als membres francesos de la flotilla. L'informe elaborat per la diplomàcia parla de possibles casos de violència sexual, exposició al fred, cops i també humiliació repetides. Durant la detenció, recordem, el ministre israelià de Seguretat Nacional, Yatamar Ben-Gavir, va penjar a les xarxes un vídeo on se'l veia humiliant els detinguts que estaven agenollats davant d'ell. França li va prohibir l'entrada al seu territori arran d'aquestes polèmiques imatges.
19: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members needs you to execute
0: I això que sentim és l'avís de la NASA als astronautes de l'Estació Espacial Internacional perquè busquin refugi en una càpsula estanca. S'ha produït aquesta tarda després d'una emergència per una fuita d'aire en un compartiment del laboratori orbital a la zona russa de l'Estació Espacial. L'incident ha durat un parell d'hores i els astronautes afectats, dos nord-americans, un francès i un rus, han pogut sortir del seu refugi i recuperar les activitats normals a una distància de 360 quilòmetres de la Terra. l'ordre als astronautes perquè es refugiessin en una nau adossada a l'Estació Espacial Internacional s'ha produït després que l'Agència Espacial Russa suspengués els treballs de reparació previstos per avui en un túnel de transferència de la instal·lació connectada a un mòdul rus. L'avaria en aquesta zona no és nova, segons la NASA, i les esquerdes al mòdul rus preocupen a les agències espacials des de fa temps. I aquí encara us podem explicar que la demanda d'accions de SpaceX ja supera l'oferta. La setmana que ve, l'empresa aeroespacial de robòtica i intel·ligència artificial d'Elon Musk protagonitzarà la sortida a borsa més important de la història. Segons fonts del mercat citades pel mitjà especialitzat Bloomberg, les peticions s'han desbordat tot just començar els primers contactes amb els inversors. El valor borsari que tindrà la companyia dijous que ve, quan les accions comencin a cotitzar, serà de més d'un bilió i mig d'euros. També estan ultimant els seus plans per sortir a la borsa. Dos gegants més de la intel·ligència artificial són OpenAI i també Anthropic, que previsiblement es convertiran en la segona i la tercera empresa més grans del món per cotització.
2: El temps.
0: Són 3:15. Actualitzem la previsió amb el Néstor Gómez.
20: Avui les temperatures s'han quedat curtes arreu del país. De calor no n'ha fet. Les temperatures més altes tot just arribaven a Vinebre als 27,9 graus, lluny de la cota dels 30 i més lluny dels gairebé 40 graus de fa una setmana. Aquesta situació meteorològica ve donada per l'aire fred que va arribar ahir acompanyada de les pluges. Les pluges van marxar, però en canvi va quedar aquest aire fred. Això, durant el cap de setmana, ja no passarà. El que tindrem durant el cap de setmana és una pujada lleugera de les temperatures fins a cotes de 30, 31, 32 graus. No es dispararan més, però sí que s'esperen aquests valors a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre i no descartem també que s'arribin als 30 graus a les comarques de Girona. Tot això amb dies que es presenten amb cel variable. Demà a la tarda, dissabte a la tarda, amb ruixats i tempestes al Pirineu, Catalunya Central i al prelitoral. Potser la matinada de dissabte a diumenge plourà una miqueta, algunes gotetes cap a la Costa Daurada, però en tot cas era poca cosa. Diumenge serà un dia de cel variable de nou, amb només alguns ruixats puntuals que es donaran només a l'àrea del Pirineu.
0: I aquí hi afegim que la primavera del 2026 ha estat la més càlida a Catalunya des que es tenen registres. Segons el Meteocat, aquest balanç s'explica per un abril molt càlid i per les temperatures rècord de finals de maig. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, entre el març i el maig les temperatures han quedat més d'un grau per sobre de la mitjana en bona part del país. A Ponent, al Pirineu Occidental i a la Catalunya Central, aquesta diferència ha superat els 2 graus. De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Marc Pruom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
21: Sobretot per un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem

0: precipitacions del que és habitual, amb dèficits destacats a la Noguera i al Pla d'Urgell. En canvi, al Pirineu Oriental, a la serralada transversal i al massís del Port, els registres han superat la mitjana. Des del Servei Meteorològic assenyalen que, tot i alguns episodis més frescos durant el maig, les altes temperatures de l'abril i de la recta final de la primavera han acabat marcant una estació més càlida del que és habitual.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. N'hi havia 5 que no tenien cap tipus de permís i 19 que sí que tenien papers per operar, però que, a l'hora de la veritat, els propietaris els havien reconvertit en almenys 31 apartaments turístics i, per tant, tots eren irregulars. De fet, n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots, tal com ha explicat Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
2: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha obert 35 expedients, ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. Les infraccions més greus, 7 en total, es poden sancionar amb multes que van dels 60.000 als 600.000 euros per cada una d'elles. 10 minuts i seran les 10 de la nit. A aquesta hora hem de passar per l'Empordà perquè a partir d'avui el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva.
3: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
0: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal de la zona en època medieval. Anem, doncs, cap a Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva, Laia Claret.
4: Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església, la cripta o espais domèstics, i tot explicat per personatges documentats que van viure-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner i l'abat, Sònia Hernández, és la consellera de Cultura.
5: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
4: Aquí s'hi explica d'on provenen les rendes, com es gestionen els deutes, els préstecs. El mateix projecte també inclou un mapping que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada. I una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil. El projecte del Departament de Cultura es diu Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladei, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. El departament ha anunciat que se'n preparen 5 més.
0: I de punta a punta del país, de l'Empordà, al Parc del Fòrum de Barcelona.

0: Allà està en marxa la segona jornada del Primavera Sound, avui amb The Cure com a caps de cartell, Marc Ruiz.
1: Avui no cal estar atents al cel, però sí a la tècnica, que ha fallat en algun moment els dos grans escenaris afectats ahir per la tempesta. En tot cas, el concert de la cantautora nord-americana de culte Ethel Kane s'ha desenvolupat sense problemes. Kane ha desplegat el seu folk pop, que s'ha arribat a qualificar d'American Gothic en referència a l'inquietant pintura de Grant Wood, que mostra una parella gran davant d'una casa de fusta amb una forca per treballar al camp. I és que les seves cançons, amb violí, slide i molta nostàlgia, evoquen el paisatge de les grans planúries o del sud dels Estats Units. Abans d'Ethel Kane, a la gran esplanada, han actuat Slowdive, una de les principals bandes del shoegaze, un gènere anomenat així perquè les bandes dels 90 que el practicaven es passaven al concert mirant cap a la guitarra i, per tant, cap a les sabates. Segur que els madrilenys BD, que han actuat a primeríssima hora, estaven entre el públic. I demà també actuarà el que possiblement sigui el màxim exponent del gènere, My Bloody Valentine. Slowdive crea capes de so superposades, textures instrumentals que es fonen amb la veu en un so atmosfèric que t'embolcalla. Són temes que tenen alguna cosa d'orgànica i d'hipnòtica, pràcticament estats d'ànim, més que no pas cançons. Tot això abans que actuïn els grans caps de cartell d'avui, The Cure, que podreu seguir en directe a través d'ICAT a partir d'un quart d'11.
0: I més coses, el Festival Internacional

0: de cinema en català, el FICCAT, arrenca avui amb un homenatge a la Filmoteca de Catalunya i amb la projecció d'una còpia restaurada de La ciutat cremada d'Antoni Ribas. El certamen de Roda de Barà, el tarragonès, també presentarà una trentena d'estrenes absolutes com Burundanga, de José Corbacho. Ens ho explica des de Tarragona el Ricard Boigas.
1: La 18a edició del FICCAT està dedicada a la història, per això començarà destacant la tasca de preservació i difusió del cinema que ha fet la Filmoteca de Catalunya. L'homenatge inclou la projecció d'una obra emblemàtica com La ciutat cremada, estrenada el 1976 i que 50 anys després es podrà veure en 4K a les 7 de la tarda al Teatre Casino de Roda de Barà. La inauguració oficial no arribarà fins demà amb l'estrena de Burundanga, una obra de Jordi Galceran que José Corbacho ha portat al cinema. És un exemple dels 34 títols que s'estrenaran al FICCAT. La codirectora del festival, Cris Gambín, destaca l'aposta pel català que estan fent els nous realitzadors.
2: Bones notícies pel cinema en llengua catalana, especialment la categoria de curtmetratges. N'hem rebut 143, però malauradament només hem tingut espai per 19. Per una banda, és bona notícia perquè s'està fent molt cinema en llengua catalana, molt audiovisual en català. Les joves realitzadores estan apostant també per fer cinema en llengua catalana.
1: A més de Burundanga, la secció oficial de llargmetratges competiran els títols Forastera, de Lucía Leñar, Femení singular, de Xavi Puebla, Els mals noms, de Marc Ortiz, i Tanit, dirigida per Pep Garrido. Totes les sessions són gratuïtes i moltes de les produccions del FICCAT també es podran veure al portal 3CAT.
0: I de seguida els esports, però abans us expliquem que El forat blanc, de Sergi Balbel, és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. La Sala del Poblenou ha presentat avui la seva nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar a aquest barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada homenatjant el Poblenou amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. És la carta de presentació d'un any de celebracions que busca incidir en l'evolució de l'autoria catalana. A més del Forat Blanc, de Sergi Balbel, el primer espectacle musical que produeix la sala, també hi haurà Ferran Dordal amb El castell, de Franz Kafka, i Un home bo, de Victoria Spunsberg. S'hi trobarà també un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís i la residència del col·lectiu Padana Missa i Repicant, que escriurà una obra amb música de la Ludwig van. La temporada comptarà també amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana.
3: Esports.
0: Fins a les 10 de la nit amb el Sergi Andreu. Bona nit.
4: Bona nit, què tal? Estem pendents del partit del Joventut, que juga a l'Olímpic de Badalona davant del Baskonia, mirant d'igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB. Els verdinegres estan obligats a guanyar per forçar el desempat i de moment ho estan fent. El descans guanya de 13 la penya, 44-31 davant del Baskonia, en un partit que podeu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. En aquests play-offs ja tenim un equip a les semifinals. És el València, de Pedro Martínez, que s'ha imposat a la pista del Bilbao per 71-88. El Barça de bàsquet juga demà contra el Múrcia, a la pista del Múrcia, el tercer definitiu partit, després que la sèrie està igualada a 1. També juga el Madrid. Demà el seu tercer partit. En el cas de victòria, els dos equips es trobarien a les semifinals. El Múrcia, per ser el rival del Barça, ha explicat avui que De Julius haurà de passar per quiròfan i es perdrà aquest partit de demà. I encara en bàsquet, el Girona ha anunciat que el base Guillem Ferrando no formarà part de l'equip la propera temporada. Al play-off de l'Hockey Lliga tenim un partit en joc de la sèrie de semifinals, el que juga el Calafell, el Baix Penedès, a Calafell contra el Liceu, en una sèrie que ara mateix dominen 2-0 els gallecs. Per tant, el Calafell en aquesta sèrie, el millor de 5, està obligat a guanyar avui per intentar allargar aquesta sèrie de semifinals. De moment, el partit a la segona part amb empat a 1 al marcador. El Barça, per la seva banda, en aquests mateixos play-offs de Lliga d'Hockey Patins, s'ha imposat 1-2 en el tercer partit de semifinals a la pista de l'Igualada. Podem sentir el blaugrana Ferran Font.
5: Tirem moltes directes durant tot l'any. Crec que estic en un moment de confiança, m'ha sortit bé i ojalà continuar en aquesta dinàmica per ajudar l'equip.
4: Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana amb dues victòries per dues victòries a una. El quart partit també serà a les Comes, a Igualada, aquest diumenge a 1:15. I en bola, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei. Després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24, n'ha parlat Peter Sikusa, Esports 3, sobre el mal inici de partit.
3: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
4: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. La mala notícia del partit ha estat la lesió de Jorge Sikusa amb un esquinç al turmell esquerre a una setmana de la Final Four de la Champions.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Més coses. A punts de futbol, el president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid fa uns dies arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Ha dit que són una falta de respecte, però que, malgrat això, no alteren el pla de fitxatge del Barça pel jugador argentí.
7: No, això no canvia cap pla. L'educació no té res a veure amb els plans esportius, que porta molt bé el senyor Deco, i per tant vull dir que continuï fent aquesta gran tasca que està fent, i nosaltres fer l'altra, que és la donar el que fem la gent, no? Aquesta responsabilitat que el Barça sempre té.
4: El Barça, que per cert ha fet oficial que el 13 de juliol començarà la pretemporada del primer equip, serà amb les habituals proves mèdiques i físiques. Un cop completades, l'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra, concretament a St. George Park, del 27 de juliol al 3 d'agost. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell juga des de les 9 amb el filial del Madrid la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. A l'anada, victòria blanca per 2-0. Doncs bé, al descans, a la nova Creu Alta, el Sabadell ja ha igualat aquesta eliminatòria perquè guanya per 2-0.

La ràdio és també una eina per traslladar-nos a llocs on no podem ser. Jo sóc aquí ara a l'estudi, amb el nostre equip. Vosaltres potser esteu a casa vostra, al carrer, a un cotxe. El cas és que avui us portarem al festival de música més important de Catalunya, el Primavera Sound. Allí van viure una jornada negra, amb cancel·lacions de concerts i visitants queixosos per la mala organització per culpa de la pluja. Hi va haver molta desinformació, caos, es van cancel·lar concerts. Avui la música ja ha tornat, us hi portarem i ho farem a la nostra manera. Tenim la tradició els divendres de Festival de Primavera Sound de vincular cançons dels grups que hi actuen amb les notícies que expliquem en directe en aquest informatiu. I aquesta nit també ho farem, però hi donarem una volta més. Ho intentarem fer, potser encara més difícil, amb una única banda, però és un dels grups, sens dubte, en actiu més influents, The Cure. Avui, les notícies amb l'atmosfera d'aquesta banda britànica que té tanta personalitat. I el jugarem ja d'entrada, així que, amb el permís de tothom avui, canviem de sintonia. Sintonia The Cure.

0: Els docents han deixat clar avui que no afluixaran. Han convocat una vaga per a dimarts que ve, dia en què arriba el Papa i comença la selectivitat. El curs està a les acaballes i no descarten que el següent comenci també amb turbulències. Avui la manifestació ha pres la paraula la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, que ha rebut xiulets. Ha passat això.
1: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és. No vull deixar clar que l'USTEC en cap moment hagués signat a un acord que el col·lectiu ha dit que no. No avançarem. Ho hem de resoldre entre totes.
0: Finalment, en aquest moment, la representant de la CGT ha sortit a donar-li suport.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Avui Pedro Sánchez ha parlat del cas Leire Díez i no ha negat pas que hi haguessin maniobres per boicotejar els casos judicials que el poden afectar. El que sí que ha negat rotundament és que ell n'estigués al cas ni que hi estigués tampoc d'acord.
1: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Fa poca estona hem sabut que l'agenda del Papa en el seu viatge a Espanya també inclourà una trobada amb víctimes d'abusos. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà. S'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País assegura que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. La fàbrica Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda ha quedat completament calcinada per un incendi molt aparatós. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar i, per sort, no hi ha cap ferit. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya han començat avui una vaga que volen mantenir de manera indefinida els divendres i dissabtes. Demanen més recursos i més personal. Entenen que poden perjudicar els estudiants de selectivitat, però asseguren que ho fan també pel seu futur.
2: Que estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. O sigui, el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics.
0: I, esclar, passarem pel concert de The Cure. El Primavera Sound està a punt de començar i el seguirà, com sempre, el nostre company Marc Ruiz, i comentarem després. Però, de fet, tot el Catalunya Nit, ja ho esteu veient, tindrà un aire a The Cure, amb alguna sorpresa inclosa. Són les 10:05 i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Els mestres han decidit seguir amb la lluita i posem fight, lluita, tema de The Cure.

0: Els sindicats Ustec i CGT i Intersindical fan una crida a fer vaga dimarts que ve, coincidint amb el primer dia de la visita del Papa a Barcelona i també amb l'inici de la selectivitat. Demà a la tarda es tornaran a trobar per concretar com serà aquesta mobilització i per refer la unitat sindical, tot plegat després que avui els mestres i professors d'arreu de Catalunya hagin tornat a fer vaga. Segons el Departament d'Educació, la jornada ha tingut un seguiment del 30%, mentre que l'Ustec amplia la xifra fins al 80%. Maria Costa.
1: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund d'ahir, la portaveu de l'Ustec, Iolanda Segura, ha topat amb xiulets dels docents.
2: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és. No vull deixar clar que l'Ustec en cap moment hagués signat...
1: I ràpidament els representants de la resta de sindicats han sortit a l'escenari per donar-li suport, un gest que s'ha interpretat també com d'unitat sindical. Segura reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines han de ser a partir d'ara les prioritats de les demandes.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: Els sindicats han demanat al departament que les negociacions es reprenguin amb el comitè de vaga i que es tinguin en compte tots els representants de la comunitat educativa. La secretària general de la CGT, Laura Gené, ha tornat a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot ha apuntat directament a la continuïtat del govern.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat, que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de la zona franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al barcelonès.
0: Gràcies, Maria. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que davant el rebuig dels docents al preacord, ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest matí ja s'han produït els primers contactes amb el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'Ustec els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè avui havien convocat vaga.
6: Catalunya nit.

0: Avui nosaltres hem estat pendents tota la tarda d'un incendi. Els bombers l'han pogut controlar aquest vespre. Ha afectat la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. El foc ha calcinat tota la nau i ha obligat a evacuar altres empreses de la zona, al polígon Torre del Rector. Els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa i sense problemes, Montse Mir.
1: No hi ha hagut cap ferit. Quan ha començat el foc, cap a 3:15 de la tarda, l'edifici havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau de logística amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i de seguida una gran columna de fum molt fos s'ha pogut veure des de moltes localitats del voltant. S'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa, però no ha calgut confinar ningú. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau, al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
2: La causa la desconeixem. Desconeixem absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: Ha estat la nau de logística. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada. Hi han treballat en aquest incendi 32 dotacions dels bombers, la majoria de les quals ja han marxat a aquesta hora.
0: Gràcies, Montse.
1: Adéu.
3: Catalunya nit.
0: Són les 10 i 11 minuts. Aquesta cançó de The Cure es diu Trust. Confia, confia. És el que demana el cantant, que confiï en ell, a una persona. I és una mica el que ha demanat avui també el president del govern espanyol. Pedro Sánchez es desvincula totalment de les maniobres de la trama Leire Díez. Ho fa enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas. Diu que no en sabia res i que mai hauria avalat accions per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. En paral·lel, l'instructor de la causa ha descartat demanar a l'agència tributària informació econòmica del PSC, que és el que li sol·licitava la Guàrdia Civil. Sí que ha reclamat a un grup empresarial suposadament vinculat a l'entramat de les relacions comercials que ha tingut amb els socialistes catalans. Per aclarir-ho tot plegat, anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
4: Bona nit.
0: Àngels, lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez.
4: Sí, ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes, ha entrat de ple en el tema i ha estat contundent. No sabia res del que feia i desfeia Leire Díez.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
4: Uns arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
6: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
4: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que, preguntat sobre si té previst cessar-la, ha estat rotund.
7: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
4: Avui Santo Cerdán també ha entrat en escena, ho ha fet amb un comunicat per defensar que no és el líder de cap trama i per acusar l'UCO de voler destrossar-lo perquè és molest, diu, per a determinats sectors de l'Estat.
0: Tot això, Àngels, són declaracions en l'arena política, però en l'àmbit judicial, d'avui què en podem destacar?
4: Doncs d'entrada, que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no fa cas de la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. El magistrat ha restringit al PSOE la petició d'informació sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.

0: Tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda. En un acte amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no sempre és justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-lo al contingut que els socialistes tinguin un interès també real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
1: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: Hem arribat a un quart d'onze de la nit. Farem ara una pausa ràpida per la publicitat i a la tornada parlem d'una notícia que hem sabut fa poca estona i és que a l'agenda del Papa s'hi ha inclòs una trobada amb les víctimes d'abusos. De seguida ho expliquem.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
3: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
4: Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
5: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a la Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
4: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
1: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
4: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
1: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
7: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
1: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Fa poca estona hem sabut que l'agenda del Papa en el seu viatge a Espanya també inclourà una trobada amb víctimes d'abusos. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà, que no concreta en quin moment del viatge serà, això sí, aquesta trobada. Oriol Pujador.
2: Sí, no ho concreta, tampoc ho concretarà. El Vaticà assegura que només es facilitaran els detalls d'aquesta reunió un cop s'hagi celebrat per preservar la privadesa de les víctimes i de les persones i els col·lectius que es reuniran amb el pontífex. La trobada l'organitzarà l'Església Espanyola i ho farà després que diverses associacions de víctimes havien lamentat que el pontífex Callao XIV no es trobés amb cap representant d'aquestes associacions durant tota la setmana que el Papa serà de viatge oficial a l'Estat. Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolonia de Montserrat, ha lamentat, però, en declaracions a Catalunya Ràdio, que no se l'hagi convocat a la trobada.
3: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: Doncs, a més, la trobada s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País assegura que 94 alts càrrecs de l'Església Espanyola van encobrir abusos.
2: Sí, en concret, el diari analitza els 1.622 casos d'abusos que han sortit a la llum a Espanya mitjançant procediments judicials, casos oberts a la justícia, investigacions periodístiques o també sentències canòniques. De l'estudi se'n desprèn que 94 alts càrrecs eclesiàstics van tapar denúncies o van encobrir casos i silenciar les víctimes. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat les acusacions en una entrevista a RAC1.
4: En el meu cas no hi ha encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet, si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
2: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes que els hi han fet arribar i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el diari, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes.
1: Gràcies, Oriol. I hem posat una d'aquestes cançons d'atmosfera fosca, com ho són totes aquestes històries. Canviem-ne per una altra de The Cure. Aquesta es diu Faith, fe. El pontífex inicia demà la seva visita a Espanya, que s'allargarà fins al 12 de juny a les Canàries, a Catalunya, i serà, recordem, els dies 9, 10 i 11 de juny, i els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat. Cèlia Forment, com serà?
5: L'han anomenat dispositiu Albus i preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, director del dispositiu.
6: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
5: El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. També hi haurà més patrullatges preventius d'agents amb uniforme de paisà per evitar furts i robatoris.
1: Sobre la recepció del Papa, avui el bisbe Joan Planella, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, ha fet un missatge previ de benvinguda.
5: Sí, s'ha adreçat als fidels i a la ciutadania en general i també ha posat en relleu la coordinació de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
7: El Papa Lleó XIV ens farà una crida clara a aprofundir en la vida interior, a recuperar el valor del silenci, de la pregària, de l'escolta, de la paraula de Déu. La visita del Sant Pare, també haig de dir que ha estat possible gràcies al cardenal Joan Josep Omella, que recordant-li el que li havia promès el Papa Francesc, l'ha convidat i li ha obert les portes de casa nostra.
1: Doncs aquest tema que es diu fe, faith, gent que té fe, evidentment l'espera, hi ha gent que no l'espera, hi ha gent que creu que potser hi haurà un caos de circulació, però entre aquesta primera classe de gent, la gent que té fe, n'hi ha alguns que es troben ja com si estessin al cel, just like heaven.

0: Doncs sí, persones que estan, això, just like heaven, com si estessin simplement al cel, perquè estan molt i molt emocionades. La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a Espanya, està ultimant detalls per a l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per quins espais es mourà el pontífex?
1: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins a la porta del teatre de la presó de Brians 1, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex, que anirà armada. A Lleó XIV el rebran el president Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
2: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
0: Deies, Montse, que el papa es trobarà amb una vuitantena d'interns. Avui has pogut parlar amb un parell de dones que formen part del grup.
1: Sí, són interns i sobretot internes de Brians 1 i 2 i també de la presó de Batràs, triats perquè són els que assisteixen a les misses dels dissabtes i els diumenges i els que participen en les activitats de la pastoral penitenciària. Per la Maite, que el pontífex els visiti és un senyal que l'Església els hi fa costat.
3: Que olvidarse de alguien que está aquí en prisión es muy fácil. Nadie se acuerda de nosotras, ¿no? En verdad, en la sociedad. Y formamos parte de una pequeña sociedad que también, bueno, somos personitas y movemos un poco el mundo desde aquí abajo como podemos. Y muy agradecidas y que sea aquí el Santo Padre, que venga.
1: Entre les internes que dimecres seran al Teatre de la Presó, al costat del papa, també hi haurà les que van cosir l'estola que el president Illa va regalar a Lleó XIV quan va visitar Roma. Només dues podran parlar amb Lleó XIV. La Josefina n'és una, la va triar el mossèn de la presó i quan li van dir va reaccionar així.
4: Bueno, la vaig abraçar i em va posar a plorar i tot, perquè això és una cosa, una experiència religiosa. Som les dones, en el cas de les dones, que anem a missa cada setmana.
1: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1, que també tancaran l'acte amb el viruet.
0: A Madrid ja està tot a punt per a l'arribada del papa Lleó XIV demà al matí. S'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Molts vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. A Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
6: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
5: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
7: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
5: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.

0: Aquesta cançó la va escriure Robert Smith pensant, el cantant de The Cure, pensant en la mort del seu germà. Aquella nit per ell va ser molt dolorosa i li va sortir aquesta cançó que va haver d'anar retocant perquè li feia massa mal cantar-la de vegades en públic o perquè creia que la lletra era fins i tot massa emotiva, fins que va tenir aquesta versió. Es diu I can never say goodbye. No puc dir mai adéu. Parla de la mort del seu germà i és una cançó, una història, la que acabem d'explicar, que lliga molt bé amb la notícia que abordarem a continuació. La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que està creuant amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Amb aquest mètode, fins ara, s'ha aconseguit identificar 27 persones, sobretot soldats republicans morts en batalla. Però el canvi d'estratègia de la Direcció General de Memòria Democràtica, amb intervencions cada vegada més selectives, fa preveure que en els pròxims anys hi pugui haver moltes més identificacions. És un reportatge de Txell Vallespí amb el muntatge musical de Luis Ángel Alonso.
1: 90 anys després de l'inici de la Guerra Civil, el cens de desapareguts a Catalunya hi consten més de 8.000 persones que han inscrit, sobretot familiars, que donen mostres d'ADN per trobar els seus parents. Aquesta llista, on s'han afegit 400 víctimes més en l'últim any, és el punt de partida perquè els historiadors estirin del fil i localitzin els punts d'excavació on recuperar els seus cossos. Per poder-ne identificar al màxim, ara, Memòria Democràtica prioritza sobretot les excavacions de les fosses que tenen més possibilitat d'èxit. El director general, Francesc Xavier Menéndez, explica a Catalunya Ràdio què es busca i amb quin objectiu.
2: La ubicació, la informació històrica, de quants cossos podrien haver-hi, i si a sobre tenim familiars associats ja és fantàstic, perquè ja podem disposar de l'ADN d'aquestes famílies per poder creuar amb els cossos que extraiem.
1: Tenint en compte tot això, a finals del 2025 es van exhumar de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera 15 cossos d'afusellats per la repressió franquista el febrer del 39. Per confirmar si són, entre d'altres, el de l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Félix Figueres, Aragai, o el de les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero, s'han extret mostres d'ADN de les restes que es comparen ara amb les dels seus familiars. És el que es coneix com un encreuament selectiu i d'aquests se'n fan cada vegada que hi ha prou evidències per relacionar restes, noms de desapareguts i familiars. I un cop l'any també es comparen les mostres d'ADN dels 5.000 familiars que busquen desapareguts amb les 700 que s'han extret del miler de cossos exhumats. Tenir resultats positius no és tan fàcil com sembla, com explica a Catalunya Ràdio Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron.
3: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
1: El pas del temps també va en contra a l'hora de trobar parents pròxims a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista.
3: En l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans, però òbviament en moltes famílies d'aquests familiars ja no en queden. I després hi ha una possible identificació però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
1: Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls i les evidències que documenten els arqueòlegs i els antropòlegs que treballen a les fosses. Antònia Díaz és antropòloga i Anna Camats, arqueòloga.
4: Degudes a les característiques del sòl, les restes que estem exhumant tenen una conservació òptima. Això ens permet identificar aquests trets que ens ajuda en els diagnòstics, tant de sexe com d'edat, com sobretot doncs, les fractures en els ossos.
5: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocar anar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
1: Fa un parell d'anys, aquest tipus de detalls van ajudar a identificar el soldat republicà Julio Lizana, l'últim a qui s'ha posat nom, amb les mostres d'ADN dels seus nets. Al costat del seu cos, més de 80 anys després de morir per l'impacte d'un explosiu quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell, hi van trobar una màscara antigàs, botons, unes claus i un encenedor. El de Lizana és el 27è cos identificat des del 2016 quan es va posar en marxa el programa d'identificació genètica.
2: Amb aquests cossos que hem identificat, els retornem a les famílies amb un acte solemne. Ells poden disposar a on volen enterrar les despulles i pel que fa als que no hem identificat, també els reinhumem de forma digna amb el cementiri d'origen.
1: És l'últim pas d'un procés complex que busca dignificar les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i reparar el dolor dels familiars que els busquen.
4: Queden moltíssimes fosses per excavar, queden moltíssims esquelets encara per localitzar. És una reparació que és necessària.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Passen 7 minuts de 2:15. Charlotte Sometimes és una cançó de The Cure, està sonant ara, però abans va ser, i encara és evidentment, un llibre de Penelope Farmer. El cantant de The Cure és un gran lector i algunes de les seves lletres estan inspirades en lectures, en llibres. Però si volguéssiu anar a buscar demà, per exemple, aquest llibre a la biblioteca, Charlotte a veces, creiem que hi ha traducció en castellà, no crec que en català, imaginem que demà diguéssiu a veure com es va inspirar Robert Smith per fer aquesta cançó, doncs si anéssiu a la biblioteca a buscar un llibre com aquest, demà ho tindríeu ben complicat.
1: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un compromís institucional.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat avui una vaga que té previst que s'estengui de manera indefinida els divendres i dissabtes. Demanen més recursos i més personal en una aturada que afecta directament els estudiants que estan preparant les proves de selectivitat. La jornada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona on el sector ha demanat més inversió pública i un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Sentim Taís Sánchez, de la Biblioteca Neus Català de Sant Julià de Ramis.
2: Les biblioteques, un ajuntament pot decidir si obre o tanca aquest equipament. Llavors, això no ho trobem lògic. Si tu formes part d'una xarxa d'un país com és Catalunya, no s'entén que estiguin tancant i obrint biblioteques segons l'equip de govern que hi hagi.
0: La vaga afecta directament els estudiants que dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve faran les proves de selectivitat. Laura Solà, directora de la Biblioteca Valllloperes de Sant Cugat del Vallès, lamenta les molèsties que assegura que les millores del sector, assegura però que les millores del sector beneficiaran la seva formació futura.
3: Que estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur. O sigui, el fet que tanquin la biblioteca avui no significa absolutament res a nivell de lluita dels serveis públics.
0: Els bibliotecaris catalans s'han afegit als funcionaris del Consorci de Biblioteques de Barcelona que van començar una aturada indefinida dimarts de la setmana passada.

0: Ara imagineu-vos l'home clàssica, aquella la imatge d'un home mascle de veritat, el que en dirien un mascle alfa. Una cosa que no faria mai és plorar, oi? Perquè els boys don't cry, els homes, els nois, no ploren. I un d'ells deu ser Vladimir Putin, que tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Volodymyr Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. La negativa arriba just el dia que Romania ha rebut per error l'impacte d'un atac ucraïnès. Un dron marítim, és a dir, una embarcació no tripulada, ha explotat al port de Constanta, al Mar Negre, sense fer víctimes, això sí. Kiev ha al·legat que el vehicle, carregat amb explosius, tenia com a objectiu un vaixell rus al Mar Negre, però ha estat interferit i n'han perdut el control. Un pesquer turc també ha rebut un atac prop de Crimea, hi ha hagut un mort i quatre ferits. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
2: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
1: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
2: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
1: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims. La desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
3: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
1: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.

0: És Warzone, cançó de guerra de l'últim àlbum de The Cure, on hi ha una també que es diu Drone, No Drone. Haguessin pogut fer servir qualsevol de les dues. Malgrat el refús del Kremlin, els aliats europeus de Volodymyr Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
1: Hola, bona nit. Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
2: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
1: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
3: Je pense que c'est une bonne initiative.
4: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
3: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
1: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia sense que ningú l'obligui a res, però diu que si hi ha converses en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent. I enmig d'aquest intent de desgel amb el Kremlin, el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha aixecat el dit per recordar, diu, que Rússia continua sent una amenaça.
5: Els nostres serveis d'intel·ligència i els altres països aliats indiquen que hi podria haver un atac rus contra l'OTAN tan aviat com el 2030.
1: Starmer és qui farà d'anfitrió en la trobada d'aquest diumenge amb Macron, Merz i Zelensky.
0: Warzone, cançó de guerra que ens segueix també, ens serveix malauradament pel següent tema, ens serviria per molts dels temes que expliquem al Catalunya Nit. Els principals dirigents del Líban demanen a l'Iran que no utilitzi el seu país com a moneda de canvi en les negociacions amb els Estats Units. En aquests termes s'ha expressat avui el president libanès Josep Aoun en una entrevista a la CNN. Ignasi Abad, bona nit.
6: Bona nit. També ho ha fet el primer ministre Nawaf Salam, que ha fet unes declaracions a la premsa una mica en la mateixa línia.
7: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
6: Les autoritats de Teheran vinculen un acord de pau amb Washington al fet que hi hagi un alto el foc en tots els fronts de l'Orient Mitjà i això volen dir també al Líban. Després de l'anunci d'un acord aquesta setmana entre els governs de Líban i d'Israel per aturar les hostilitats, l'Iran va dir que és paper mullat si l'exèrcit israelià no es retira del sud del país àrab. La República Islàmica finança la milícia xiita de Hezbollah, que rebutja una treva que no ha negociat de fet i que considera humiliant perquè dona per fet que les tropes israelianes mantindran l'ocupació del sud del Líban iniciada el mes de març.
0: Molt bé. Abans, per parlar de Vladimir Putin, hem posat Boys Don't Cry, els nois no ploren. Ara que d'alguna manera parlarem de Donald Trump, tot i que és la política dels Estats Units, mira, canviem el track. Aquest és un dels temes de The Cure. Aquest es titula Just Say Yes, que és el que em sembla que busca sempre Donald Trump, i si no li dius que sí ràpid, doncs ha de buscar alternatives i estratègies complicades. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més avui. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres del president Díaz-Canel a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars, i des d'avui Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers, ho estem explicant aquests dies, Ignasi.
6: Sí, per exemple, ho hem dit, ja les cadenes Meliá i Iberostar ja van anunciar aquesta setmana que deixen de gestionar els hotels propietats dels militars perquè ja el negoci turístic funciona d'aquesta manera, les propietats no són de les empreses, sinó que són de

0: es un golpe adicional, pero el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: Aquest economista cubà també explica que les sancions de la Casa Blanca contra GAES, aquest grup militar que té algunes propietats que utilitzen empreses turístiques, se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i al bloqueig petrolier. I aquestes mesures, aquestes sancions, d'alguna manera, són molt més efectives que els bloquejos que hi ha hagut dècades enrere.
0: Són efectives per el país que encuentra, un país ja muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern en aquesta situació. Els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer amb les apagades constants d'electricitat. Avui mateix divendres n'havia anunciat una que durava, perquè deixava de fet només corrent al dues terceres parts de la població, només dues hores al dia, durant totes les 24 hores al dia a Cuba. Això als 10 milions de població que hi ha a l'illa caribenya. Les mobilitzacions amb aquesta situació de crisi galopant poden anar, òbviament, a més.

0: Aquest és un dels temes més polítics de The Cure. Es diu Us or Them, nosaltres o ells. I al Perú, la segona volta de les eleccions presidencials, aquest diumenge, marcades per l'elevant nombre d'indecisos, una quarta part de l'electorat, s'enfronten la candidatura de la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica més seguretat per al país, i la candidatura progressista de Roberto Sánchez, que vol impulsar una reforma de la Constitució. Saludem en directe el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bona nit, Joan.
1: Manel, què tal? Bona nit des de Lima, la capital peruana.
0: Avui et tenim aquí, a Lima, perquè tenim aquest cap de setmana amb eleccions importants. Què diuen les enquestes a 48 hores de les votacions?
1: Les enquestes pronostiquen un empat tècnic, amb el que això significa unes urnes, un resultat en aquestes presidencials a les urnes, frec a frec, d'altíssim voltatge. Fins i tot aquí els peruans, quan parles amb ells, t'expressen el temor que tenen que si un dels dos candidats, qui perdi, ja sigui Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, no reconeixen els resultats, hi ha el temor que puguin haver-hi aldarulls i que es pugui generar una crisi política que ja s'ha generat en la primera volta. Recordem que els resultats van trigar 35 dies a tenir-se el compteig definitiu, els vots, l'escrutini. Passaven finalment en aquesta segona ronda Keiko Fujimori, que és la filla de l'expresident Alberto Fujimori, heroi per a uns, un dimoni per a d'altres aquí al Perú. Ella reivindica la figura del seu pare, condemnat per delictes contra els drets humans. I el candidat que lluita també per fer-se amb la presidència del Perú, Roberto Sánchez, reivindica la figura d'un altre expresident, ara a la presó per intent de cop d'estat, Pedro Castillo, amb la qual cosa, si us dic que els dos candidats reivindiquen figures empresonades d'excaps d'estat peruans, d'alguna manera ja us estic dient una mica com és el clima que es viu aquí al Perú, molt polaritzat. Assistíem en aquestes darreres hores al tancament de campanya de Keiko Fujimori i parlàvem amb algun dels seus seguidors.
0: Joan, la inestabilitat política al Perú s'explica gairebé amb una dada: 8 presidents en 10 anys. Això suposo que deu comportar molts problemes de tot tipus, també econòmics.
1: Sí, el Perú és un país molt particular. Tenen una mena de moció de censura que es diu moció de vacància, que permet posar i treure presidents amb una facilitat impressionant. No hi ha un criteri específic, simplement poden votar els diputats i dir que no els agrada aquest president i fora. De fet, n'hi ha hagut 4 en aquesta legislatura, 8, com deies,

0: manera en aquests darrers 10 anys, però si alguna cosa té en particular al Perú és que s'ha sabut blindar d'alguna manera d'aquesta situació política, d'aquest guirigall de la classe política, del poder legislatiu i executiu, i és un país que es preveu que pugui créixer més del 5% aquest 2026. És molt fort en mineria, en agricultura, i el seu banc central està dirigit per la mateixa persona fa més de 10 anys. O sigui que és un cas paradigmàtic, un país que pel carril econòmic va molt bé, però que pel carril polític no tant, i el que espera el Perú amb aquestes presidencials d'alguna manera és posar el cronòmetre a zero, però tenim dos models de país a les urnes completament oposats en joc.
1: Doncs veurem què és el que passa en les eleccions d'aquest cap de setmana. Et seguirem les cròniques que facis per 3Cat Info, també per Catalunya Ràdio, i dilluns segurament en parlarem. Una abraçada i bona nit, Joan.
0: Bon cap de setmana a tothom.
1: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada als esports.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
7: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
11: Excepte l'empolsada de l'últim quart, li va portar el partit i li va crear moltíssims problemes. Avui ha fet una gran exhibició. I tanca el tercer quart...
1: Seguim en directe al Catalunya Nit. Ara ens hem colat en una transmissió. Partit del Joventut de Badalona, que ho té pràcticament fet, això, Sergi.
12: Sí, guanyarà la penya. 82-63 en els últims instants. El Macià ho està explicant. D'aquesta manera, iguala la sèrie al Badalona. Recordem, quarts de final pel títol de la Lliga ACB, juga contra el Baskonia a Badalona. Qui ja és a semifinals és el València, que ha guanyat a la pista del Bilbao 71-88.
1: Sí. I el Sabadell, que és més a prop de segona divisió.
13: Recull la pilota Thiago Pinar. L'àrbitre diu que no hi ha falta. És una bona opció pel Sabadell. El xut que no entra!
12: El Sabadell és el temps afegit a la nova Creu Alta. Guanya 3-0. Aquest és el segon gol. Guanya 3-0. Acaba de marcar ara mateix el Sabadell.
1: Temps afegit.
12: És la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona divisió contra el Madrid Castella, el filial del Madrid. Ha marcat en el temps afegit. Per tant, hauran de jugar ja la final definitiva per veure si l'any que ve són equip de segona divisió.
1: Ostres, doncs ho tenen bé. I per acabar, un apunt de hoquei patins, eh?
12: Sí, perquè el Barça s'ha imposat 1-2 en el tercer partit de semifinals a la pista de l'Igualada. L'eliminatori és el millor de 5. I el Calafell ha guanyat 4-1 davant del Liceu. I també té l'eliminatori, en aquest cas, amb desavantatge, 2-1 pels gallecs.
1: Perfecte. Bon cap de setmana, Sergi. Adéu.

0: Doncs seguint amb el joc que estem fent amb The Cure, la previsió del temps també la fem amb aquest tema de la banda. Néstor Gómez, bona nit.
1: Hola, molt bona nit, què tal?
0: A veure, expliquem, eh? Això és hot, hot, hot. Calor, calor, calor, vol dir que és el que ens ve a partir d'ara?
1: Sí, sí, perquè partint de les temperatures que avui han sigut les més baixes des del dia 18 de maig, diguem que ja han tocat fons i a partir d'avui ja tiraran cap amunt cap de setmana, en el qual no es dispararan, però sí que ja tornarem a tocar la xifra dels 30 graus a punts de Ponent, punts també de les comarques de Girona, 31-32 graus de cara a diumenge, i la setmana que ve sí que tornarem a arribar als 34 i possiblement de cara a dimarts als 35 graus. Tot això en un cap de setmana de cel variable, possiblement demà a tarda sigui inestable, sobretot a l'àrea del Pirineu, per a Pirineu i per a litoral amb ruixats, tempestes, i no descartem alguna calamarsada, sobretot a l'àrea del Berguedà i comarques veïnes, el perlitoral d'una miqueta menys, però més dissabte a la tarda que no pas diumenge a la tarda. Diumenge a tot estirar algun ruixat al Pirineu, però seria testimonial. També de matinada, la matinada de dissabte a diumenge, podria caure alguna goteta cap a la Costa Brava. Durant la resta del cap de setmana, cel variable, molt més assolellat cap a Ponent i una situació meteorològica que en general serà força plàcida, com dèiem, tret de demà a la tarda.
0: Molt bé, doncs cap a la caloreta, però amb moderació. Els de Cure tenen una cançó que es titula 39, però els 39 graus ja hi vam arribar i trigarem ara a arribar-hi, espero, uns dies.
1: Esperem que triguin molt de temps en arribar, ho esperem.
0: Molt bé, bueno, tenim el tema preparat per si de cas. Gràcies.
1: Efectivament.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu. Bona nit.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 5 de juny del 2026. Compte avui que farà una mica de fresqueta durant la nit del pregó. Aquest divendres s'aixeca amb una temperatura primaveral molt agradable després de la calorada xafogosa dels darrers dies. En uns moments, Eduard Tomàs, president de la Comissió de Corpus, per explicar-nos els darrers detalls de cara a un cap de setmana intens que comença avui amb la inauguració de la 86a exposició de Clavells i el pregó d'Esther Font i en Dani Vallès. Ho explicarem tot mentre desitgem que tots aquells i aquelles que tinguin un paper en aquest corpus que ho visquin de la millor manera possible. En uns moments en parlem, però abans passarem per la inauguració del nou ascensor a la seu de la Creu Roja. Avui que les escoles tornaran a viure una jornada de vaga que s'afegeix a les ja viscudes i probablement a les que queden per venir, en un escenari de molta incertesa, perquè ja no és com acaba aquest curs, que no acaba bé, sinó com pot començar el curs vinent si les negociacions entre docents i Generalitat continuen d'aquesta manera. La setmana que ve arriba un moment molt important per molts estudiants. Dimarts, dimecres i dijous arriba la temuda selectivitat i res del que ha passat i passa no deu haver ajudat gaire a concentrar-se com cal. No deixem de recordar que l'educació, des que naixem fins que morim, perquè mai no es deixa d'aprendre, és un dels pilars de la vida i no podem deixar que el pilar s'erosioni. Avui que queda un mes just perquè la caravana i els ciclistes del Tour de França passin per Sitges. Serà el diumenge 5 de juliol i serà un pas, òbviament, fugaç. En 3 minuts mal comptats el veurem entrar per Terramar i sortir per la carretera de les Costes, el grup de ciclistes. Mentre la televisió, les xarxes, els mòbils, tothom tindrà imatges, òbviament, d'aquesta postal nostra. En un mes, el Tour, en uns moments, els comentem també per aquells que vulguin ser voluntaris aquest diumenge 5 de juliol, on s'han d'adreçar tots aquells que vulguin ser voluntaris per aquest Tour de França. Mentrestant, i aterrant de nou a la vida real, veïns del carrer Sant Honorat i entorn que aparqueu al pàrquing gratuït del revolt del Pont dels Ocells, recordeu, i us ho diem perquè no hi ha res pitjor que començar una setmana sense saber on aparques el cotxe. Bé, doncs, dilluns que ve ja no es podrà aparcar al pàrquing del carrer Sant Honorat. Ja us ho avisem, perquè és divendres, ve Corpus, entre una cosa i una altra no s'hi pensarà, i arribarem a dilluns que ve i la feina serà on col·locar el cotxe. Doncs a partir de dilluns que ve, el pàrquing del carrer Sant Honorat, que ja no serà utilitzable per mort de les obres, al Pont dels Ocells.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: El que els comentàvem, en un mes just, el 5 de juliol d'aquest 2026, que és diumenge, passarà per Sitges la caravana del Tour de França. I el que els comentàvem també, la caravana, la prèvia, la caravana publicitària, tot plegat, portarà temps, però estrictament el pas dels ciclistes està previst que vingui a durar uns 3 minutets. Depèn, òbviament, de la velocitat a la qual vagin, però entre 3 i 4 minuts, més o menys, per fer tot aquest recorregut, eh? Carrer Ramon Dalmases, Avinguda de Navarra, Salvador Casacoberta, Passeig Marítim, Avinguda Sofia, Passeig Vilanova, Rambla Migdia, Camí Capellans, Carretera de les Costes. Tot aquest recorregut en 3 minuts. El pas fugaç de la caravana del Tour de França, perquè, òbviament, formem part de l'itinerari de l'etapa que va entre Tarragona i Barcelona. Per tots aquells que vulguin participar de voluntaris en aquesta, òbviament, festassa que serà el Tour de França. Fins on ens han dit, i almenys aquesta és la confirmació oficial que tenim, a Sitges no li ha costat un duro el Tour de França, més enllà, òbviament, dels preparatius i de tot allò que cal tenir present perquè tothom estigui còmode i perquè la caravana pugui passar amb tota la seguretat del món pel nostre municipi. Si vostès volen participar com a voluntaris, hi ha un web, que és el web de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona i del Tour, que ho posa fàcil. Per un costat tenen el web del Departament d'Esports de la Generalitat, esport.gencat.cat, i per un altre, letour.barcelona/ca/voluntariat. A través d'aquestes dues adreces poden, doncs això, vehicular aquest esperit de voluntari que poden tenir si el 5 de juliol tenen ganes de col·laborar amb l'organització del Tour de França. sport.gencat.cat o letour.barcelona.ca/voluntariat. Avui que s'ha fet clar a les 5 i 47 minuts, o se l'ha sortit a les 6 i 20, o se les pondrà a les 9 i 22 minuts i es farà fosc a les 9 i 55. El dia s'allargarà un minut. Un minut just avui. Ara el dia s'allarga, però no s'allarga amb una quantitat de temps tan elevada com els darrers dies. Tindrem 15 hores i un minut de sol i 8 hores i 58 minuts de foscor. Vinga, anem per al repàs de l'agenda d'aquest cap de setmana, que òbviament ve capitalitzada pel Corpus. Tres coses, ja d'entrada, i així ja les deixem dites. Per un costat, comissió de festa major, tots aquells i aquelles que a casa seva creguin que puguin tenir un cartell original de la festa major dels anys 90, la comissió de festa major cerca cartells de festa major originals dels anys 90. Us podeu posar en contacte amb la comissió a través del seu perfil d'Instagram, amb un missatge privat, o a través d'aquest correu electrònic, info@sitgesfestamajor.cat. info@sitgesfestamajor.cat. Primera. Segona. Hi ha cinema aquest cap de setmana al Prado, eh? El que passa és que hi ha activitats de diverses, però el Prado projecta aquest cap de setmana la segona part del Diablo se viste de Prada. Ja en vàrem parlar en el seu moment. Cinema al Prado, el Diablo se viste de Prada, la segona part. Aleshores, divendres dia 5, avui a partir de les 5 de la tarda, a la Sala Rocamora dels Museus de Sitges s'inaugurarà l'exposició de petit format Noves adquisicions per nous relats, coincidint amb el mes de l'orgull LGTBIQ+. Aquesta mostra presenta noves mirades sobre el patrimoni i la col·lecció dels museus, incorporant perspectives de gènere, diversitat i nous relats contemporanis. La mostra reuneix obres d'Ismael Smith, Costus, Nazario, Paco i Manolo, Ocaña, Lluís Ripoll, Jean Cocteau, Turmix i Roser Odubé. Això serà avui divendres, dia 5, a partir de les 5 de la tarda, a la Sala Rocamora dels Museus de Sitges. Avui divendres, dia 5, a 6:45 de la tarda. Hi ha dues presentacions literàries avui. A 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol es presenta Prosa de combat, de Manuel de Pedrolo. Aquest volum recupera el primer assaig polític que va concebre Manuel de Pedrolo, un assaig que va ser censurat el 1966 i que ha estat inèdit fins avui. Aplega els seus millors articles, que en una part substancial també es publiquen per primera vegada. Amb aquests textos podrem escoltar la veu de Pedrolo sobre els altres catalans, el bilingüisme a Catalunya, la repressió franquista, els nacionalismes i les relacions de l'autor amb la cultura i la política del seu temps. Prosa de combat, de Manuel de Pedrolo, es presenta avui a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a càrrec de Júlia Ojeda, editora de Coma Negra, l'editorial que ha editat aquest llibre, i la filòloga Laia Masnou. Avui que a partir de les 7 de la tarda, a la seu del grup d'estudis sitgetans, es presenta la famosa Junta Carlista de Font-rubí, un assaig de Joan Marc Galimany, crònica del carlisme al corregiment de Vilafranca. Això serà avui a partir de les 7 de la tarda a la seu del grup d'estudis sitgetans. I com ens diuen també des de la seu del grup d'estudis, si algú vol conèixer la història del carrer 1 de maig del 1838, ara que se n'ha parlat tant aquests darrers dies per mort de la declaració com a bé cultural d'interès local, doncs aquí té molt a veure, òbviament, les guerres carlines i un episodi de les guerres carlines. Bé, doncs la famosa Junta Carlista de Font-rubí, crònica del carlisme al corregiment de Vilafranca, Joan Marc Galimany Bonaterra, avui es presenta aquest llibre de l'editorial Cossetània a la seu del grup d'estudis a partir de les 7 de la tarda. I avui a 9:15, el Retiro a la Cantina, proposta musical a partir de 9:15 amb el grup de música en playback L'Alegria de Sitges, a partir de 9:15 del vespre a la Cantina del Retiro. Anem pel Corpus. A partir d'avui, concurs de fotografia del Corpus per Instagram. Per tant, tots aquells que tingueu compte d'Instagram, el hashtag per qualsevol fotografia relacionada amb el Corpus, Cuixinet Corpus Sitges 26. Cuixinet Corpus Sitges 26. A partir d'avui, el concurs obre el seu període de vigència fins al dilluns 8 de juny. Des d'avui divendres fins al dilluns 8 de juny, només cal que etiqueteu les vostres fotos de Corpus amb aquest hashtag CoixinetCorpusSitges26. La millor fotografia tindrà de premi un àpat per dues persones al restaurant La Pícara, i la fotografia més original, un aperitiu per dues persones, també al restaurant La Pícara. L'inauguració de l'exposició d'aquestes fotografies amb les millors fotografies el divendres 12 de juny a les 7 de la tarda a Eugenio's Bar. I anem per Corpus. Avui, òbviament, dos dels actes importants d'aquest cap de setmana de Corpus, a partir de les 7 de la tarda a l'Hospital, als Jardins de l'Hospital, la inauguració de la 86a Exposició Nacional de Clavells. Esperem que el xàfec d'aquesta nit no hagi fet cap destrossa, perquè hi va haver un moment, han plogut 10 litres, però és que gairebé van caure, no direm que tots de cop, però amb un xàfec de curta durada, però 10 litres. A les 7 s'inaugura la 86a Exposició Nacional de Clavells, i a les 10 de la nit, al Racó de la Calma, el pregó del clavell a càrrec d'Esther Font i Dani Vallès, els pregoners del Corpus 2026. Poden recuperar totes les entrevistes de Corpus també a través del nostre web www.radiomaricel.cat, i el dilluns, òbviament, també podran escoltar el pregó del Corpus en aquesta sintonia. Això avui divendres. Anem per demà dissabte. Des de la biblioteca ja avisen que demà dissabte al matí la biblioteca estarà tancada, perquè la biblioteca és l'encarregada de la decoració del Pati Blau, amb motiu del 90è aniversari de la biblioteca. Per tant, demà al matí la biblioteca estarà tancada, perquè els treballadors de la biblioteca estaran al Pati Blau per guarnir-lo de cara a aquest Corpus. Demà, òbviament, tots aquests dies podreu anar a veure l'Exposició Nacional de Clavells, i en el marc del Corpus recordar que a les 12 del migdia de demà dissabte, l'11è concert per gralla i timbal que organitza l'Escola de Grallers de Sitges, les colles de l'Escola de Grallers interpretaran dues peces cadascuna, i al final la interpretació conjunta del toc de processors. Demà a partir de les 12, al Retiro, 11è concert de gralla i timbal. Demà dissabte, el Racó de la Calma organitza als Museus de Sitges un taller familiar de Corpus per dibuixar catifes verticals a partir de les 11 del matí fins a la 1 al Racó de la Calma. No hi ha reserva prèvia, o sigui que menuts i grans, si us ve de gust, demà a les 11 al Racó de la Calma aquest taller gratuït per dibuixar catifes verticals. Nens i nenes, amb l'ajuda dels seus familiars, dissenyaran una catifa sobre un llarg paper utilitzant plantilles de flors, i un cop creada la composició s'hi afegirà color, òbviament, amb pintures, donant vida i expressivitat. Pot ser una molt bona manera de passar el matí de la vigília de Corpus. A les 2 del migdia és vigília de Corpus, i hem de suposar que, en principi, malgrat que el campanar estigui en pobres, el repic de campanes es pot fer sense problema, el repic de campanes que assenyalarà que estem davant d'una de les grans festes del calendari litúrgic, el Corpus Christi. Doncs demà a les 2 del migdia, si senten repicar les campanes, vigília de Corpus. A partir de 4:45, a la Floristeria Mirament, a Cala Xut, aquells que vulguin veure com es realitza el ram de flors de la geganta. Vols veure com es fa el ram de la geganta? A partir de 4:45, a la Floristeria Mirament del carrer Sant Francesc. I a partir de les 6, la sortida de les 3 parelles de gegants. Recordin que, pel que fa referència als gegants de la vila, fins que no arribi el 2030, que tornaran a sortir les dues parelles, en aquests anys, la vigília surten els gegants nous i el dia de Corpus surten els gegants vells. D'acord? Per tant, demà surten els gegants nous, acompanyats, òbviament, dels moros i dels americanos. A partir de les 6 de la tarda, des de la plaça de l'Ajuntament, Baluar, Fonollà, Baluar, Vidal i Quadres, carrer Barcelona, Santiago Rossinyol, Jesús, Cap de la Vila, Parellada, Sant Josep, Sant Gaudenci, Sant Francesc, Cap de la Vila Major i plaça de l'Ajuntament. Recorregut llarg, llarguíssim, la vigília de Corpus, perquè ningú quedi amb ganes de veure els gegants. Demà a partir de les 6 de la tarda, òbviament, i el recorregut també coincidirà amb tots els preparatius al cap de la vila de l'Escola Miquel Utrillo, que amb motiu del seu 50è aniversari dissenya i realitza la catifa de flors del cap de la vila. Demà a les 6 surten els gegants. La primera sortida dels gegants de la temporada, per tant, també d'aquelles més esperades i més celebrades, perquè comencem per Corpus i hem d'acabar l'entrada de Santa Tecla amb la darrera ballada final. Per tant, encetem de nou el calendari anual. Demà a les 10 de la nit, una altra tradició de Corpus, que és veure com es fan les catifes. Des del Retiro sortiran les agis per tots aquells que vulguin fer-se una passejada des de la porta dels jardins de la Societat del Retiro, amb la possibilitat d'afegir-se a la confecció d'una catifa de flors. Es farà allò, una visita, un recorregut pels principals carrers que fan catifa, i òbviament sobretot aquelles catifes col·lectives que sempre prenen importància a la nit de Corpus. Diumenge dia 7, vermut de Corpus a partir de les 12 a l'Hort de Can Fals pels més menuts de la casa. Música ambient a càrrec del DJ Dani Empa. Els infants podran gaudir de l'activitat gratuïta de Super Bubbles, bombolles de sabó, un 4 en línia, dominó gegants i el vermut pels més grans, o sigui, petits i grans, a l'Hort de Can Fals el diumenge de Corpus, que farà bon temps, serà un cap de setmana d'un temps agradable, d'una temperatura sembla que també agradable. Aleshores, la missa solemne concelebrada a partir de les 7 de la tarda i la processó de Corpus amb el Santíssim Sagrament, que farà el recorregut habitual. Ballada final, refresc de Corpus, i així acabarà aquest diumenge de Corpus, que també té aquell al·licient, que passa és que ja els ho diem, paciència, molta paciència, perquè al Palau Maricel hi haurà l'ou com balla el diumenge de Corpus, i s'armen allà unes cues d'aquelles que demanen molta paciència. Cues, després la fotografia de l'ou com balla, tot plegat, o sigui, res de nou. Si s'armen de paciència, a partir de les 11 del matí, en endavant. Si vostès són amics dels museus de Sitges, poden anar a veure l'ou com balla abans de l'obertura de portes del Maricel. O sigui que això és un dels avantatges de ser amic dels museus de Sitges. Però, per la resta, a partir de les 11, l'ou com balla a l'entrada del Palau Maricel. Després parlarem amb el president Eduard Tomàs, però hi ha més coses aquest cap de setmana. Demà dissabte dia 6, a partir de les 9 del matí, al Centre d'Estudis del Mar, una biomarató amb snorkel per tots els públics a partir de 15 anys. És una activitat que organitza l'empresa Nèlides. Hem parlat en alguna ocasió amb ells, Serveis Ambientals Marins. Demà a partir de les 9, al CEM, al Centre d'Estudis del Mar, biomarató amb snorkel per a tots els públics a partir de 15 anys. Demà dissabte comencen també els actes, n'hem parlat aquesta setmana amb Montserrat Esquerda, de la Setmana de l'Orgull Cultural, que organitza el grup de memòria de Color Sitges Link. La ruta Rainbow, demà al matí, des de l'oficina de turisme, i la ruta Lorca, també demà al matí. La Rainbow comença a 11:45, la ruta Lorca a partir de les 11. I demà dissabte, a 6:45 de la tarda, a l'Espai Joan Tarrida, la presentació del llibre Los novios de Federico, gozos y quebrantos sentimentales de Federico García Lorca, càrrec de Pablo Ignacio de Dalmases. I a continuació, Veus de dones a Lorca. Posaran veu i música a Lorca, Mariona Martín i Glòria Bosch, demà a la tarda, a l'Espai Joan Tarrida. Seguim amb dissabte. I demà dissabte, molt de futbol femení a les 4 de la tarda amb el torneig de futbol femení que tindrà lloc al Nou Pinsbens. Categories infantil, benjamí i alevi. El Nou Pinsbens demà a partir de les 4 de la tarda. I qui vulgui música, demà dues propostes musicals. A les 9 de la nit, al Prado, al Saló Teatre, Carles Casas diu Llach, el pianista Carles Casas amb versions de temes clàssics de Lluís Llach, a partir de les 9 al Saló Teatre del Prado, preu de l'entrada 10 euros. És una proposta del Mediterranean Guitar Festival. I demà comencen els concerts de mitjanit a Aiguadols, al Port de Sitges, a partir de 11:45, Sergi Ramírez i Veneno la Piel, als concerts de mitjanit. I tanquem aquesta agenda llarga, llarguíssima, perquè el diumenge, a partir de 12:45 del migdia, el concert de primavera de la coral Sitges Canta, també al Prado. Entrada 10 euros pels socis, 12 euros no socis. Teatre Prado, diumenge 7 de juny, a partir de 12:45 del migdia, concert de la coral Sitges Canta, el concert de primavera, repetim, 10 euros, entrada socis, 12 euros, entrada no socis. Ja se n'han adonat que aquest és un cap de setmana per no parar. Després d'un any i quatre mesos, sembla que va dir això, ara no sé si ho va dir Isabel Navarro o Lídia Lanuza, però després d'un any i quatre mesos, l'edifici de la Creu Roja de la plaça de l'Hospital ja té ascensor. Per tant, l'edifici ja és absolutament accessible en totes les seves plantes. L'edifici de la Creu Roja, aquest gran edifici de la Creu Roja, ahir va inaugurar la instal·lació d'aquest ascensor i la va inaugurar amb la presidenta de l'Assemblea de Sitges, la presidenta provincial de la Creu Roja, el president autonòmic de Creu Roja i l'alcaldessa, Isabel Navarro, Lídia Lanuza, Josep Quitet i Aurora Carbonell. Per tant, un recurs que la Creu Roja esperava des de feia molt de temps i que al final ha estat una realitat. Precisament l'alcaldessa, quan tallava la cinta, deia: "Mare Déu, després de tant de temps." Bé, doncs és que ha estat gairebé un any i mig per la instal·lació d'aquest ascensor. Les obres, diuen des de la Creu Roja, han suposat una transformació significativa de l'immoble, que passa a ser plenament accessible i reforça el compromís de la Creu Roja amb la inclusió, la igualtat d'oportunitats i l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. L'edifici té 4 plantes i, com els dèiem, ha estat adaptat a través de la instal·lació d'un ascensor i noves escales accessibles per garantir així l'accés universal. Durant les darreres reunions de coordinació amb l'Ajuntament també s'han abordat noves línies de col·laboració, entre les quals destaca la possible gestió per part de serveis socials de l'antic pis d'emergència social situat a la planta superior de la Creu Roja, actualment en revisió per la seva reorientació com a recurs municipal. Per tant, hi ha més feina a fer, però en qualsevol cas, ahir s'inaugurava un equipament prou esperat, com és l'ascensor. Escoltem per aquest ordre la presidenta de l'Assemblea de Sitges, Isabel Navarro, la presidenta provincial, Lídia Lanuza, el president autonòmic, Josep Quitet, i l'alcaldessa, Aurora Carbonell.
2: Hoy vivimos un momento muy especial para nuestra organización y para el municipio de Sitges. Con la inauguración de este ascensor culminamos un proyecto que lleva muchos años en el corazón de nuestra institución. Un proyecto que representa mucho más que una mejora en nuestras instalaciones. Simboliza nuestro compromiso con la accesibilidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Después de un año y casi cuatro meses de obra, hoy inauguramos unas instalaciones completamente renovadas y plenamente accesibles.
3: Buena tarde a tothom y benvinguts. Hoy, como bien ha dicho nuestra presidenta Isa, inauguramos una mejora importante para la Cruz Roja de Sitges, un nuevo ascensor y una remodelación de las asambleas, porque no solo es la escalera, sino es cómo ha quedado toda la asamblea, que hacen de todo este espacio accesible, más seguro y mucho más cercano para todas las personas. Ha sido una trayectoria muy larga, pero al final se ha visto la luz. Y aquí estamos, inaugurando, con mucha alegría, porque lo que más celebramos hoy, ante todo, es la accesibilidad. Accesibilidad que cualquier persona mayor pueda subir, pueda coger el ascensor y pueda llegar a realizar su actividad, pueda llegar a hacer cualquiera de los talleres. A que cualquier persona tenga la movilidad que tenga, pueda acceder sin necesidad de ayuda a hacer su taller, su actividad, lo que necesite. A cada familia que llega aquí a la Asamblea de Sitges y que viene con su carrito de niños, con los niños, con las bolsas, y que antes siempre tenía que llamarnos y necesitaban que les diésemos ayuda, pues ahora lo pueden hacer tranquilamente sin necesitar que nosotros salgamos para ayudarles a subir. Y la verdad es que nadie se ha de quedar fuera por una barrera física, y a eso yo le llamo igualdad. En la Asamblea de Sitges trabajan precisamente para que nadie se quede atrás, y esta inauguración de hoy es la prueba. Tengo que agradecer y agradezco de todo corazón a nuestro expresidente de Cruz Roja Española, el Javier Senén, que cuando él era presidente de Cruz Roja Española y yo era presidenta de Cruz Roja de Sitges, nos aportó y nos ayudó económicamente. Él fue el primero en que aportó dinero para esta gran obra del ascensor de Sitges que hoy inauguramos. Gracias, ante todo, al Ayuntamiento de Sitges, pero sobre todo a la alcaldesa, a la Aurora Carbonell, que siempre, siempre, siempre ha estado a nuestro lado y siempre nos ha ayudado y colaborado con nosotros en todo momento. Y ahora, al final, ya para poder acabar económicamente. Muchas gracias, Aurora. También yo recuerdo mucho a nuestro exalcalde, el Miquel Font, que hoy no puede estar aquí porque trabaja, pero si no, su ideal hubiera sido poder venir a esta inauguración, el cual también nos ayudó, colaboró con nosotros. En realidad es que siempre hemos tenido al Ayuntamiento de Sitges a nuestro lado y esto nos llena de orgullo y satisfacción. Sin olvidar, por supuesto, a Rosa Marco, que la tenemos aquí, que fue mi seguidora cuando yo dejé la presidencia de Sitges, continuó Rosa Marco, haciendo también todo lo que pudo por esta asamblea. Es una gran amiga y una gran compañera. Y a Isabel, que Isabel, pues amiga, compañera, y sois unas presidentas extraordinarias. Y cómo no, quiero agradecer por su trabajo y dedicación a técnicos, a voluntarios, a profesionales, a colaboradores. Gracias a todos por vuestra entrega, por ser un ejemplo constante de solidaridad y compromiso. No lo dudemos, cuando trabajamos unidos conseguimos avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más humana. Y no puedo olvidar, y tengo que nombrar, solo faltaría, porque además es un gran amigo, al presidente Josep Quitet, al que ahora le donaré la palabra para que continúe con todos vosotros. Yo os tengo que decir que siempre llevaré conmigo y llevaré a Sitges en mi corazón.
4: La Clara i jo sempre diem que som una cosa de tots i per tots, que existim a tot el món, és aquesta grandesa nostra, no? Que estem a tot arreu del món, ens veiem. Però també estem aquí a casa nostra, a qualsevol ciutat, a qualsevol poble, aquí, avui estem a Sitges, fa molts anys que estem aquí a Sitges, no? Vull dir, aquesta és la grandesa nostra. I és una cosa que no és que vingui d'un altre dalt a baix, sinó de baix a dalt. Som les persones, és la comunitat, les administracions, les entitats, és la pròpia societat la que vol que hi hagi la Creu Roja i que fa la Creu Roja que a tot arreu ens distingim pel símbol, que inspira confiança, pels nostres principis fonamentals, per aquest model que va inspirar el Henry Dunant a Solferino, no? Però cada lloc té la seva cosa especial, perquè a fi de comptes qui la fa la Creu Roja són les persones. I aquí a Sitges hem tingut sempre persones implicades, compromeses, i no només els que han estat a Creu Roja, els que han passat per aquí, molta gent, sinó tot el resto de la població, de la ciutat, que ha volgut que la Creu Roja hi fos. Jo crec que en un dia com avui inaugurem l'ascensor amb accessibilitat, està molt bé, jo crec que forma part d'aquest voler adaptant-se cada vegada més a les necessitats que té la Creu Roja. Ho va explicar molt bé la Lídia, la Issa, i ens ho podria explicar la Rosa, que també molts anys vas estar aquí, moments també complicats, i també a l'institució et van dir, si volies anar a Sitges, aquí l'Ajuntament et va dir que ho veia molt bé, i aquí vas estar, i aquí alguna cosa bé hauràs fet perquè hem arribat aquí. Jo crec que també se t'ha d'agrair, no? Mireu, jo, a part de les felicitacions i agraïments, que tots són bons, repetiríem una altra vegada, només voldria posar en valor una cosa molt important, que no és que ens passi aquí a Sitges, però sí que jo crec que som pioners a Creu Roja Catalunya, i posem un exemple. Tenim un problema a la Creu Roja Catalunya, però té la majoria d'entitats, és que no tenim locals accessibles. Estem a 300 punts de presència a tot Catalunya. Aquí a la zona hem de ser 3 punts o 4, tenim 3. Vale, doncs en tenim 300 a tot Catalunya i n'hi ha molts que no són accessibles i cada vegada tenim més problemes perquè una no podem respectar el principi d'igualtat que m'ha dit molt bé la presidenta, no hi hagi marginalitat, no tinguem que algú no pugui entrar a Creu Roja perquè no sigui accessible, i dos, perquè després quan demanem subvencions a l'administració estan vinculades a que hi pugui haver accessibilitat. Tenim un problema molt greu i ho estem intentant solventar com podem, perquè el problema quin és? La manca de recursos. Per això us deia que avui és molt important, no només perquè inaugurem aquest ascensor i el que representa representa d'accessibilitat a la Seu, sinó perquè és pioner. L'alcaldessa és pioner a tot Catalunya i si tu m'ho permets ho faré servir quan vagi als més blocs, que vagi amb ajuntaments o a la Lídia i vagi, que la pugui acompanyar, diguem el mateix. Diguem, escolta, que no és tan complicat, que nosaltres tampoc teníem prou recursos per fer-ho, però l'Ajuntament va creure en nosaltres i ha portat aquests diners perquè el puguem tenir, perquè al fons és una ajuda, és el benefici de la comunitat. Per això deia que avui veig la importància, a part de tot el que m'hauria dit l'Issa i la presidenta Lídia, jo crec que volia posar en valor aquest esforç, aquest compromís, aquesta confiança que l'Ajuntament, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Sant Pere o de Olivella, que han tingut amb la Creu Roja, que teniu amb la Creu Roja, i que això ens farà poder arribar més bé a les persones, però a la vegada podeu ser pioners en algo que ens convé moltíssim. I ara també, com diem, fa 20 anys que vam començar dient que volíem un ascensor, es va començar a parlar amb presidents que hi havia aquells temps, que dèiem, hem de posar un ascensor, com va venir la Lídia, va dir, comprem el terreny, llavors amb la Rosa, llavors vam anar avançant, amb la Lídia va estancat, com deia l'alcaldessa abans, va estancat ja el cercle, però vull dir que també ara a Catalunya ho estem començant a fer, a veure com ho fem per fer accessibles totes les assemblees i el model de Sitges, que és el que hem de posar en valor i el que haurem d'explicar i fer-ho saber perquè els altres ajuntaments, vull dir que si algun ajuntament, algun alcalde o alcaldessa et truca, ja sé que ens faràs d'ambaixadora i els explicaràs molt bé. Escolteu, moltes gràcies i continuem avui acabar de fer-ho.
5: Bé, moltes gràcies. No sé si això es podia baixar. Ah, vale, per res. Ara em sentia molt més fort, quan he fet així. Bé, bona tarda a tots i a totes. Bé, avui és un dia, la veritat, molt feliç. I estic molt contenta. I quan us escoltava a tots ara parlar d'aquest camí tan llarg, però que al final, amb paciència, amb perseverança, amb insistència, s'aconsegueixen les coses i quines coses més importants com aquestes. I jo també recordava que quan va començar a dir que jo era regidora en aquell moment amb l'alcalde Miquel Forn, van dir, sí, aquí s'ha de posar un ascensor, que ja han comprat el terreny, això, res, ara no tenim pressupost, ara ve la pandèmia, ara l'arquitecte diu que no, ara els cables, ara, en fi, ha estat realment, ha costat moltíssim. Però perquè veieu que això depèn de molta gent, perquè aquí s'han donat les gràcies a molta gent, però fins i tot a vegades depèn dels que no governen, no? En aquest cas, per exemple, l'oposició, que avui també el president del Consell Comarcal forma part de l'oposició de Sitges, va afavorir un pressupost on hi havia aquests 40.000 euros, vull dir que a vegades és gràcies a moltíssima gent que projectes com aquests tirin endavant. I la veritat és que són projectes, jo estava pensant que la Creu Roja què fa aquí Sitges? Ajudar els més vulnerables, ajudar a la gent que ho passa més malament. I nosaltres ens omplim molt la boca de fer, vinga, un nou camp de futbol, un nou teatre, una nova biblioteca, un nou, tot adaptat i tot fantàstic, i un espai on hi ha les persones més vulnerables, doncs ha de ser un equipament Déu també, no? O ha de ser diferent als altres. Per tant, per nosaltres és un orgull que aquí a Sitges puguem tenir un equipament com aquest, que abans ho deia, no és només un ascensor per pujar, com deia també la presidenta, és molt més que això. És gràcies a que tenim un ascensor i podem donar inclusió a tothom i oportunitats a tothom, tot això es pot aprofitar molt més. Des del regidor de drets socials que tenim aquí, el Xavi Ripoll, em diu, home, ara podrem aprofitar molt més tot aquest espai, perquè clar, fins ara doncs hi havia aquest hàndicap que no era accessible, no? Per tant, des de l'Ajuntament no ens quedem només aquí, ara molt bé per l'ascensor, però evidentment des de drets socials, que em consta que ja estan treballant i ja ho han vingut a veure i ja han pensat moltes coses, doncs en podem treure molt de profit tots, sobretot la ciutadania de Sitges i la ciutadania més vulnerable i més necessitada, que és qui ho necessita més. Perquè al final el camp de futbol o el teatre o el no sé què pot anar gairebé tothom, però aquí ve qui ho necessita de veritat. Per tant, per nosaltres és un orgull. I jo també us vull donar moltíssimes gràcies a tots, des del president, a la presidenta regional, a la expresidenta, a la presidenta actual, a la Patrícia, a tot l'equip tècnic, que ens trobem amb totes les festes i saraus, i els hi dic jo sempre, amb tots els voluntaris, me'ls trobo amb totes les festes, segur que ens trobarem ara seguríssim, perquè tenim Corpus, tenim la Pride, i ells sempre estan allà al peu del canó. I per tant hi ha una col·laboració boníssima de l'Ajuntament en Creu Roja, que penso que és important, perquè gràcies a això aconseguim al final aquests hitos, aquests èxits que costen moltíssim, És veritat, però al final quan els veus dius, home, doncs ha valgut la pena el camí, no? Ha costat, però ha valgut la pena. Per tant, moltíssimes gràcies a tot i que s'aprofiti molt, que vagi molt amunt i avall i que es faci servir pel que volem, per ajudar la gent sobretot i pel servei públic que donem aquí. Moltes gràcies a tots.
1: I 35 minuts, dia de festa, per tant, i de celebració, i a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sitges tenen tot l'acte sencer. Hem agafat un resum de tot l'acte sencer, però el trobaran també al nostre web avui mateix, aquest matí mateix, publicat. I a l'altre costat del fil telefònic, no sé si ahir, a les 10, quarts d'11 de la nit, l'Eduard Tomàs, enmig de totes les preocupacions, també estava preocupat per dir, ara veuràs tu aquest xàfec, a veure si aquí em farà malbé l'exposició de clavells, a veure si farem salat aquí o a veure què passarà. Eduard Tomàs, bon dia, bona hora.
6: Bon dia, Vicenç.
1: No sé si enmig de totes les preocupacions, ahir aquest xàfec encara em va afegir una més.
6: Bueno, no, a l'hora que era encara, sí. Però ja estem acostumats al tema pluja, ja havíem mirat, bueno, és que ja fa dies que estem mirant les previsions, i mira, si era només ahir a la nit, doncs pues, encara.
1: Això és el que es diu, tot... Això és el que es diu, sí, que només ahir, sí, sí. Ahir a la nit. Algú ha anat a mirar l'exposició, si està tot correcte, si està tot bé?
6: Bueno, cada matí ja estan, bueno, els expositors, pensem que ja fa un parell de dies que ja tenen els clavells, segurament ara també ja estan, bueno, ara no regalos, no?, perquè mira, ahir a la nit ja es van regar, però revisant sí, i també, sí, ara avui ja s'ha acabat de polir tot, ja per la inauguració aquesta tarda.
1: No deu haver, va, diguem-ho així, no deu haver millor lloc que els jardins de l'hospital, eh?
6: Bueno, aquí entraríem quasi en polèmiques, eh? O sigui, bueno, els jardins de l'hospital és un lloc com ideal pels treballs de l'exposició, o sigui, dient que llueix moltíssim tot. Una altra cosa és això, que l'exposició al final sembla que només hagi estat al Retiro, i ha estat en molts llocs, a l'Hort de Can Fals també, i antigament fins i tot també al Prado, a la Vall, no?
1: Home, ho recordaràs, Edu, a l'Hort de Can Fals, quan hi havia també la mostra de bonsais, que després la mostra de bonsais va anar a parar a la sala d'actes del Miramar, a l'auditori del Miramar, allà hi havia la mostra de bonsais, quan hi havia els expositors de bonsais, o sigui que diguem-ne que més d'un espai hi ha hagut, però no sé què té, bé, no sé què té, sí, aquest entorn dels jardins de l'hospital ho fa bonic tot, eh?
6: Sí, i també potser, o sigui, a l'entorn és com més acollidor, no?, ser més tancat, no?, però també és cert que, bueno, que l'exposició de clavells, clar, és que els clavells florits, amb la quantitat que hi ha, amb els colors que tenen, amb els cossis també tots arreglats, no? També els posis o no els posis, clar, és que llueix moltíssim.
1: Sí, sí.
6: O sigui, també en el lloc li aporten un plus.
1: I aquí gairebé amb l'afegit aquest, no sé si dir terapèutic, perquè els residents i les residents de l'hospital, això de sortir al jardí i trobar-se aquest bé de Déu de clavells, home, un al·licient afegit, eh? Per a ells i per tot el barri en general, eh?
6: Sí, això sí que és un plus que sí que sabem, i també des de l'hospital sempre ens ho han comentat els patrons, que bueno, que tant els residents, els treballadors, etcètera, no? Doncs que estan molt contents. És com d'aquelles activitats que durant l'any, no?, doncs aporten un plus a tota la gent que resideix a l'hospital, perquè al final és veure els clavells, no?, també és veure la gent com els està cultivant, si baixen al jardí, no?, doncs també és com un moment també de trobada, no?, de cap on està parlant, i també hi ha aquest vincle, no?, aquest record, no?, de tots aquests corpus que han viscut.
1: Mm-hmm. L'exposició continua oberta, aquesta magnífica exposició que es va inaugurar ara farà una setmana al Mercat Vell, i no sé si enmig de... està clar, tots els elogis a l'exposició i tota aquesta memòria tan bonica de les catifes de flors de fa 50, 60, 70 anys enrere, no sé si d'aquí 10, 20, 30 podrem parlar de les catifes col·lectives de veïnat com encara en podem parlar avui, perquè més d'un i més de dos també ens deien, escolta'm, sort de les escoles, perquè les catifes del veïnatge cada vegada o resulta més difícil tirar endavant.
6: Home, jo crec que a vegades, o sigui, aquestes són frases que potser a vegades estan com ancorades, no? En una... Sí, no en un corpus tant d'avui, sinó jo diria aquesta frase, si me la dius fa 20 anys, potser sí, que te la compro. Ara, a dia d'avui no, eh? A dia d'avui no la compro, però gens, a més. O sigui, les catifes d'escola estan molt bé que hi siguin, les catifes d'entitats estan molt bé que hi siguin, però les catifes de veïnatge que hi ha, dius, ostres, tenen algun problema de salut o...
1: No?
6: No. O sigui, una altra cosa és que hi ha carrers que tenen dinàmiques, però això sempre passa, eh? I les festes en general també, o sigui, pot haver-hi un carrer, no?, que el veïnatge, etcètera, doncs potser s'ha anat envellint, no?, i pot haver-hi un moment en què falti alguna cosa de mans. I en canvi hi ha altres trams que potser ja han passat per aquest procés i ja s'ha com rejuvenit, per exemple, i ara doncs, tenen això, una salut que diuen, bueno, aquí tenen però anys i anys, no?
1: Per tant, qui ho deia tenia aquí un atac de nostàlgia, eh? Però és normal tenir-lo perquè mirant l'exposició està clar que ve un atac de nostàlgia en més d'un moment, eh?
6: Sí, clar, o sigui, clar, a veure, la gràcia de tirar aquests 75 anys endarrere és que era un moment que totes les catifes les feia el veïnatge. Clar, contra això mai es podrà
1: no, està clar.
6: Però també, clar, ja, nosaltres sobretot hem de donar una mica de valor a que dius, val, 75 anys també era un altre Sitges, evidentment, i la catifa de veïnatge, aquestes catifes, no?, això que passem d'individuals a col·lectives,
1: sí.
6: Doncs també era com fàcil, diguem, en aquest moment, com d'adonar-se, no? El veïnatge estava allà, tots es coneixien, no? Llavors, clar, un Sitges que ha canviat com ha canviat, encara es mantenen, clar, és donar valor a això, perquè realment el veïnatge ja no són les persones que hi viuen, sinó són tot de persones que s'hi vinculen, no? Llavors, clar, és com una xarxa molt més gran i molt més àmplia.
1: Deies, perdona.
6: No, que deia que en aquest sentit, doncs bé, és això, no? La salut en aquest sentit d'aquests trams de veïns és bona, perquè clar, ja no depèn, si depenguessin del veïnatge que hi viu, llavors sí que seria tot molt complicat.
1: Està clar.
6: Per sort és això, s'ha anat fent com aquesta xarxa, no? I és també el maco del Corpus, que és una festa oberta i no la fan els veïns d'un tram, no són els únics que fan aquella catifa, no? Això ja està molt superat.
1: Deixen que pregunti per dues qüestions concretes d'aquesta exposició, que si vostès la volen veure, avui oberta cap de setmana, no sé si els dies feiners de la setmana que ve, Edu, també estarà oberta l'exposició?
6: Doncs no t'ho sé dir.
1: D'acord, no passa res.
6: No, al final, bueno, també és un fet econòmic, eh? O sigui, són les limitacions que tenim, no?, per totes bandes. També hem de veure, o sigui, aquesta setmana sí que ha anat passant gent, també és la setmana de Corpus, no? La setmana que ve sí que la tindrem oberta segur el dissabte i el diumenge.
1: D'acord. Potser
6: el divendres sí que també faríem, però bueno, posaríem a xarxes. De moment aquesta setmana sí, i a cap de setmana fort, que és aquest, no? Doncs sí que l'horari és molt més ampli. Que passi per allà pugui entrar-hi.
1: Doncs vaig per les dues qüestions. Una d'elles, algunes de les fotografies que van cridar molt l'atenció, no sé si mai havien estat publicades o havien estat vistes, per descomptat que amb aquest tamany segurament no, però algunes d'elles van cridar fins i tot l'atenció als més veterans, i per una altra, aquest petit clip de vídeo fet amb intel·ligència artificial que també ha generat tot un munt de comentaris positius.
6: Sí, les dues fotografies, no sé si et refereixes a les grans
1: concreta. Diguem-ne, no em referiré a alguna concreta, però ens donava la sensació que més d'una de les fotografies que estaven allà com si no les haguéssim tingut massa vistes, com si més d'una d'elles fos allò nova de trinca en la recuperació històrica de fotografies, no? No sé si ha estat una feina molt feixuga aquesta també, la d'escollir les fotografies que han format part d'aquesta exposició.
6: La d'escollir les fotos, sí, això sempre costa molt perquè, bueno, has de marcar un criteri, no?, molt concret, i a vegades és cert que potser hi ha alguna fotografia que t'agrada o que saps que és molt bona i que estaria molt bé posar-la, però que no s'ajusta al criteri que s'està, no?, el criteri sota el que pivota l'exposició. Llavors, triar-la sempre costa. Que la majoria de fotografies, la majoria de gent no les havia vist mai, segur, perquè moltes són fotografies d'arxiu, no? Que jo és això, porto molts anys, bueno, fent molta recerca, no?, i anant recopilant, i llavors passa això, que jo potser, com que les he anat recopilant, no?, i també les dato, no?, i fico en carrers, etc., jo moltes me les conec molt, però és cert que només me les conec molt jo, no? I llavors per això la gran majoria no estaven vistes, a banda d'aquelles dues que ja vam... Bueno, ja vaig comentar la presentació, les havia adquirit feia un mes, o sigui que aquelles dues, del carrer Nou i del carrer del Prado, doncs no les havia vist ningú, a banda del Francesc que la venia i jo que les vaig comprar.
1: Sí, sí, el carrer Nou, sí, la majoria... Mare de Déu, el carrer Nou.
6: Nou i...
1: Des de quan no es fa catifa de Corpus al carrer Nou?
6: des de que no hi passa la processó. Clar, al final és una cosa que bueno, a vegades hem parlat, no?
1: Sí, sí, està clar.
6: Any, no? Quan em fas aquestes entrevistes, d'allò que diem, no? De que hi ha catifes perquè hi ha la processó i passa la processó perquè hi ha catifes,
1: sí,
6: no?
1: Sí.
6: Una cosa amb l'altra, no? Totalment es vincula, i a la que el recorregut de la processó ja es va reduir i ja anava de Cap de la Vila cap a Carrer Major i Ajuntament, doncs clar, va ser el moment en què el carrer nou també es va deixar de fer, carrer Carreta, carrer Tacó, sí, igual que, per exemple, carrer Sant Pere, no? Que també el mateix.
1: Sí.
6: En 70 ja es va deixar de fer, conforme tot això, el Concili, etc. Es va anar reduint el recorregut, cada cop que hi havia un canvi de recorregut, doncs clar, aquells carrers, si no hi passava la processó, doncs ja no es feia la catifa.
1: I aquesta foto del carrer Sant Pau de dalt baix, que fa un efecte...
6: Sí, és que és això, carrer Sant Pau, carrer Sant Pere, sobretot, que a més els que es feien seguits, perquè el Bonaire normalment sempre s'ha fet subdividit, diguem, en catifes més petites, són d'aquells que fan molta impressió. Sí, sí.
1: No, per descomptat. El vídeo i el paper de la intel·ligència artificial per donar vida a totes aquestes fotografies antigues i dotar-les de moviment, una sensació que bé, està clar que ha cridat molt l'atenció, i veritablement que l'efecte està absolutament aconseguit, com si algú hagués estat allà filmant aquelles imatges, eh?
6: Sí, això, bueno, una persona de la comissió que ha estat moltes hores discutint-se amb la intel·ligència artificial. Ella, un dia ja li deia que d'intel·ligència poca, perquè realment costa molt, però nosaltres sí que teníem molt clar que són fotografies, o sigui, la base són fotografies antigues de la mateixa època, era
1: sí,
6: tot el mateix
1: sí,
6: criteri,
1: sí.
6: I clar, l'únic que volíem era això, que animés una mica simplement els moviments d'acabar de posar la flor o la gent que està passant pel costat, no? Teníem molt clar que volien ser molt curosos de que no es veiessin persones fent cares, no? O gent que pogués reconèixer potser algú que veiés, no? Expressions,
1: sí, sí,
6: que
1: sí.
6: Dius, ostres, sembla aquesta persona, però no ho és, no? I llavors amb això vam com vigilar molt i reduir. I sí que és veritat que, bueno, clar, allà hem posat tot el que es veia bé, també us ho dic, eh? Hi havia molts moments, hi havia vídeos que potser duren 2 segons, perquè els 8 segons posteriors era una cosa que no s'aguantava per allò. Canviant les cases, apareixien nens com del terra, no?
1: Com si fossin
6: zombis de...
1: Però vaja, Edu...
6: O gent que trepitjava les catifes, no?
1: D'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys... Es farà un vídeo de 5 minuts i tot serà d'un realisme absolutament impactant, eh? Ara, perquè, diguem-ne, ens enriem d'aquesta recreació a vegades que no respon a la realitat, però ens sembla que d'aquí 3 anys, 5 anys, la reproducció serà absolutament fidel en tots els aspectes, eh?
6: Bueno, això és el que sempre diem, no? Fins a on s'arriba la línia, no?
1: Ja, ja.
6: Nosaltres, o sigui, sí, aquí al final seria això, no? Poder reproduir en aquest sentit de dir, mira, pots veure una mica els moviments, no? O sigui, bueno, el que seria com veure aquesta foto una mica en viu, no?
1: Exacte.
6: Més que això, realment, ja és distorsionar la realitat. A mi, personalment, no és algo que m'agradaria, perquè al final és... No? Lo que és, no? I l'altre és com... És veritat, no? L'altre al final és una realitat com inventada. Dius, si t'ajustes a això, no? Donar-li una mica de moviment, està bé, no? Perquè et situa, és el mateix, dius, bueno, mira, fem una mica de moviment. Més enllà d'això, jo almenys no ho veig, eh?
1: Sí, sí.

0: bastante, o sigui que hi ha bastantes coses. Tot l'ogros, evidentment, tot està preparadíssim.
1: Sí.
0: Ah, és allò de tots els detallets, no? Que tots és el típic dia que encara vas amunt i avall, no? De que, ostres, això... Ostres, bueno, els detalls finals, no? Que sempre passa, que s'han d'acabar de tancar i bueno, que també està bé que així sigui. També seria molt estrany que jo ara et digués que no, està tot, estic supertranquil i no tinc res a fer.
1: Tota la gespa a punt?
0: Sí, sí. Bueno, aquesta és de les coses aquestes que
1: una cosa
0: ens preocupa sobretot, és la gespa. Sí, s'ha mentit com pot ser de complicat.
1: No serà perquè no hagi plogut, eh? No serà perquè no hagi plogut.
0: Sí, aquest any no serà perquè hi hagi sequera. Crec que hem passat per moments diferents. Bueno, aquest any és una mica això. Els parterres de l'Ajuntament ja no són com estaven, no? Passada la sequera, no? Ja no s'han recuperat igual, o s'utilitza un altre material que ja no es poden utilitzar. Llavors, clar, bueno, a vegades depenem de situacions, depenem del golf que ens cedeix gespa, però també, clar, el golf té la seva pròpia dinàmica, no? De com a sega, no? Etcètera. I clar, a vegades costa acabar de conciliar això. També hi ha jardiners particulars, també vull dir que ens estan ajudant molt, perquè se'ls ha demanat això en una setmana, escolta, anem malament i necessitem que ens pugueu ajudar en tot el que tingueu de gespa.
1: Com que sempre parlem dels clavells, quants quilos de gespa necessiteu?
0: Ostres, quilos.
1: De quilos, el que sigui, la unitat de la gespa, no ho sé, ara a mi no em ve...
0: Home, et podria dir que nosaltres agrupem per metres quadrats.
1: Sí.
0: Llavors, per metres quadrats parlem de més de 350 metres quadrats.
1: D'acord, entesos.
0: Clar, això posar-ho en una visió fins i tot a mi m'està costant, eh? De veure exactament sé on ho tenim, o sigui, el carrosòdrom, no?
1: I després, evidentment, col·locar aquesta gespa en un lloc en què no es podreixin, que es pugui ventilar, en què estiguin les mínimes condicions necessàries, no?
0: Sí, això, un de com s'ha de mantenir. L'altre també és com és la gespa quan se'ns talla, que és un dels problemes de les limitacions. Nosaltres necessitem gespa tallada que estigui seca, i a vegades passa una mica això, que tant jardins o el club de golf, doncs clar, moltes vegades quan seguen la gespa està mullada. Uh-huh. Està mullada potser per la rosada o perquè estan regant, etcètera, no? Perquè amb ells ja és la manera adequada de tallar, però nosaltres perquè es mantingui bé ha d'estar completament seca.
1: Està clar. I per tant, trobar-la en aquestes òptimes condicions no sempre és fàcil, eh?
0: Bueno, és això. S'han de conciliar, no? Un amb els altres i a vegades costa de trobar aquest punt per la quantitat que és molt elevada.
1: D'acord, els clavells ja els teniu tots?
0: Els clavells, bueno, esperem que arribin demà tots, sí.
1: Vale, perfecte. Però vull dir que ningú ha avisat que digui, escolta, que no sé què, que si el vermell, que si el blanc, que si no sé quantos. No, eh? De moment tot en ordre.
0: De moment confiem que sí, que tot arribarà bé. L'any passat vam tenir alguna problemes amb el clavell perquè arribava també tard. També com que depèn de quan cau el Corpus. L'any passat era 22 de juny,
1: està
0: els clavells estan més justets. Aquest any, en principi, pues, arribaran tots bé.
1: Mm-hmm. Quants anys porteu de licitació de clavells, per cert? Perquè crec que...
0: Aquest any...
1: Són 5 anys,
0: les licitacions són... No, són 4 anys.
1: 4 anys.
0: Sí, aquest any és el tercer.
1: Com als Jocs Olímpics. És a dir,
0: us
1: queda un any de licitació de clavells, eh? Doncs això. Bueno. De moment, per tant, tot a punt. Preocupa alguna cosa?
0: No, bueno, el temps seguirem mirant-lo, eh? Perquè els últims anys sempre hi ha hagut algun detallet, sobretot per la processó. Però, no, si el temps acompanya, la resta... Bueno, sí que és aquell punt de dir, esperem tenir una miqueta de sort, no? Amb això de, doncs això, que els clavells demà estiguin tots bé, que la gespa al final, la quantitat, ostres, doncs hagi anat bé la recollida i tinguem doncs aquestes 350 bosses. Sí, si això més o menys ja està, els trams, l'exposició de clavells, la resta de coses, el concurs de balcons, tot està organitzat i tothom preparat. O sigui, al final la festa la fa la gent, no? I sí que tothom porta molt de temps treballant-ho i preparant-ho amb il·lusió.
1: Doncs aquí queden aquests bons desitjos. Avui que s'inaugura l'exposició de clavells, avui el pregó a les 10 de la nit al Racó de la Calma, els veïns del primer tram del carrer Major que celebren aquest any el seu 75è aniversari, en Joan Comas, que en porta 50 ja a l'Exposició Nacional de Clavells, o sigui que tothom en la seva petita o gran parcel·la tindrà motius de celebració, la biblioteca en el seu 90è aniversari, l'escola Miquel Utrillo amb el seu 50è cap de la vila, o sigui que déu-n'hi-do la de petites grans celebracions que hi haurà aquest Corpus. Dilluns tornarà

0: Anem a saludar el president i a veure si veritablement aquests bons desitjos d'avui divendres o dilluns s'han materialitzat. Edu, bon Corpus, també, com no.
1: Moltes gràcies, Vicenç, i sí, sí, bon Corpus per tots.
0: El dilluns en tornem a parlar, gràcies.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Una abraçada.
0: Nou i 54 minuts, cap de setmana de Corpus, el Corpus que també apareix en un dels titulars de l'Eco d'aquesta setmana, però l'Eco aquesta setmana, amb una fotografia de l'escala interior i del claustre de l'Ajuntament, titula Successió enrevessada, el procés de relleu d'Aurora Carbonell per Carme Gasulla es dilata enmig de dubtes i moviments polítics, diu l'Eco, que Comuns diu que ja disposa dels suports necessaris pel relleu a l'alcaldia, que serien el vot favorable de Fets per Sitges i el vot favorable del Margalló. Però també diu la CUP que Esquerra Republicana vol certeses. Per què? Perquè ja ho saben que el ple d'investidura demana majoria absoluta, demana 11 vots. Si no s'aconsegueixen aquests 11 vots, aleshores tot això pot acabar derivant en que acabi sent alcaldessa la cap de la llista més votada. I la cap de la llista més votada és Mònica Gallardo, la cap de llista de Junts. Per tant, d'alguna manera, Esquerra el que vol és assegurar-se que aquest relleu es pugui produir tal i com en el seu dia es va establir en el pacte de l'any 2023. També diu l'Eco que una part significativa de persones del Margalló se senten més còmodes explorant entesa amb Junts de cara a les properes municipals del 2027. Ja veurem què passa. En qualsevol cas, aquest és un dels titulars, aquesta successió enrevessada que diu l'Eco. L'Eco que també parla de Barraques. Barraques planteja equilibri entre noves veus i experiència. El Corpus que transforma la vila en un cap de setmana de festa, patrimoni i flors. Hi ha els reptes pendents que persisteixen a la nova licitació de les llars d'infants. Un article que també comenta que les treballadores de les llars d'infants creuen que s'han posat sobre la taula millores, però no suficients. Els titulars de l'Eco, com cada setmana, ens els porta Amadeu Carbonell.
2: Bon dia! Aquesta setmana l'Eco posa el focus en el Corpus, que esclata aquest vespre amb el pregó del clavell. L'estat del canvi d'alcaldessa, la programació de les barraques, el procés de licitació dels llars d'infants o l'equip femení de tennis. Una llarga història d'amistat. A Crònica Local obrim amb el canvi d'alcaldessa que s'hauria de produir aquest mes. Els Comuns asseguren tenir la majoria per fer alcaldessa Carme Gasulla, però ERC no farà cap pas sense garanties absolutes que el relleu pactat el 2023 prosperarà. D'altra banda, la nova licitació de les llars d'infants incorpora millores laborals, però les educadores les consideren insuficients i mantenen les seves reivindicacions. A més, a les pàgines de Dies i Hores expliquem la catifa de l'escola Miquel Utrillo al cap de la vila o el pregó del clavell, que seran alguns dels principals atractius del Corpus. A la secció de Cultura parlem de les barraques de Sitges, que han presentat el cartell de la seva 13a edició, amb una programació que combina artistes consolidats, talent emergent i música local. Finalment, en la secció d'esports obrim amb l'equip de tennis femení creat el 2016 que reuneix una vintena de jugadores i competeix en una lliga catalana amb l'esport, la convivència i la integració com a valors principals. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana, bon Corpus i gràcies per la confiança.
0: Gairebé a les 10 del matí que tenim per avui, després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pitu Valera i en Joan Totosaus, Medicina Comunitària. Avui que parlarem de la setmana sense fum i també d'aquesta tendència creixent dels joves a fumar. I no només fumar tabac, sinó vapejar, que és aquesta derivada del tot singular, perquè vapejar també és fumar, encara que et doni la sensació que si vapeges no fumes. Bé, doncs vapejar porta les mateixes conseqüències que fumar. Avui amb la infermera Alicia Fuentes i també Kevin Antequera, en conversa amb Carola Fernández. El darrer butlletí de les notícies de l'Utrillo d'aquest curs. Un darrer butlletí que ens portarà La catifa de foc de Corpus de l'escola al cap de la vila, el punt i final dels clubs de lectura, l'inici de la jornada intensiva i la fi de, el final d'etapa de l'alumnat de 6è. I després queda un cap de setmana per inscriure's en una proposta que tindrà lloc a Sitges d'aquí pocs dies, que és el Certamen Royal de Moda. Atenció, perquè se cerquen homes i dones majors de 40 anys amb il·lusió, actitud i ganes de viure una experiència única sobre la passarel·la. Ens explicarà tota aquesta història la seva impulsora, la Lourdes Marín, impulsora d'aquest Certamen Royal Moda. I el programa acabarà amb la tertúlia esportiva habitual dels divendres, aquesta mitjoreta amb en Pito Valera, en Toni Muñoz i els tertulians habituals fins a les 12 del migdia.

A les portes d'aquest cap de setmana de Corpus, 5 de juny del 1894, gràcies a les gestions del fill adoptiu de Sitges, Antoni Ferratges, marquès de Mont-roig, el govern concedia el tractament d'il·lustríssim a l'Ajuntament de Sitges, en substitució del de magnífic que havia ostentat fins aleshores. Tal dia com avui, de l'any 1948, s'homenatjava a l'escriptor Ramon Planes amb motiu d'haver quedat finalista del Premi Internacional de Primera Novel·la amb El Pont Llevadís. L'obra fou publicada 2 anys més tard. Demà farà anys, un 6 de juny del 1946, que el periodista Josep Maria Massip tornava a Barcelona procedent de les Filipines, on havia marxat en esclatar la Guerra Civil, i demà fa anys, un 6 de juny del 1979, que es constituïa la Unió de Botiguers de Sitges, un 6 de juny del 1979. I fa una estona en l'apartat d'agenda els parlàvem que aquest cap de setmana en el Pride Cultural, en totes aquestes activitats que organitza el grup de memòria de Color Sitges Lim, demà es parlarà de l'Orca. Bé, doncs, les nostres efemèrides comencen avui, tot recordant el naixement, un 5 de juny del 1898, de Federico García Lorca. Ens serveix aquesta corranda d'origen sefardí, la tarara, que Lorca va adaptar per un disc que va enregistrar amb l'Argentinita. La tarara, que és la forma popular de definir una dona boja, una dona que no està equilibrada. Una cançó que Lorca va adaptar al 1931. Federico García Lorca, que va néixer a Fuente Vaqueros, a Granada, i va ser assassinat, com tots vostès saben, al camí de Biznar al Fakar, el 18 d'agost del 1936. Aquesta història que ens porta la Residència d'Estudiantes, aquesta història que ens porta obres com el poema de Cantejondo, que ens porta Poeta en Nueva York i que ens porta a totes les seves obres teatrals. El 16 d'agost del 1936, detenint en Lorca, el governador civil de Granada va consultar a Queipo de Llano què fer amb Lorca, i Queipo de Llano va deixar anar una d'aquelles frases històriques: "Dale café, mucho café". Lorca fou afusellat a 4:45 del matí en aquest camí de Biznar al Fakar. Mai no s'ha trobat el seu cos. Tal dia com avui de l'any 1907, a la Vila de Gràcia naixia el Club Esportiu Europa a partir de la fusió entre el Provençal i el Madrid de Barcelona. Tal dia com avui de l'any 2008, Pep Guardiola signava contracte pel Barça per les temporades 2008-2009 i 2009-2010. Tal dia com avui de l'any 1968, l'atemptat que va costar la vida al germà de John Fitzgerald Kennedy, Robert Fitzgerald Kennedy, a l'hotel Ambassador de Los Angeles, amb un acte polític, un tret, algú que va fugir per la cuina de l'establiment, unes imatges que es poden trobar a YouTube, perquè era un acte que era retransmès en directe per televisió. En fi, 1968, en aquests anys absolutament convulsos als Estats Units. El 1981, tal dia com avui, a Los Angeles, un informe mèdic certificava que 5 homes presentaven una pneumònia desconeguda que després es definiria amb un nom, la sida. Tal dia com avui del 1981. Tal dia com avui del 2004, que moria el president Ronald Reagan, expresident americà, i tal dia com avui de l'any 2005, que Rafa Nadal guanyava el seu primer Roland Garros. I en què podem acabar? Va, amb un canvi de registre, perquè aquest cap de setmana farà anys, un 7 de juny del 1917, que naixia un dels homes que més bé va saber viure a tot el segle XX, Dean Martin. Cantant, actor, bon vivant, al costat de Sinatra, de Sammy Davis Jr., un dels membres del Rat Pack. Aquí va aquest cha-cha-cha d'amor.

0: Aquest cantar despreocupat, aquest cantar suggerent, Dean Martin, que es coneixia prou bé i sabia que era, allò que em deia abans, un galant amb totes les lletres, tan conegut en la seva vida personal com en la seva vida professional. I no és que fos un gran cantant, com els seus companys del Rat Pack, però veritablement sabia què fer amb el seu encant, amb el seu glamour. I va editar un bon grapat de discos, tot amb aquest estil, diguem-ne, tan easy listening, que es pot escoltar a qualsevol moment i que genera, doncs això, una bona vibra. I amb la veu de Dean Martin tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Bonifaci, que Sant Marcelí, que Sant Florenci, que Sant Julià i que també Sant Faustí i Santa Valèria. La model Rocío Cruzet, 32 anys, celebra avui, l'exnadadora. Ona Carbonell en fa 36. El cantant David Bisbal, 47 anys, celebra avui. L'actor Marc Wahlberg en fa 55. I el saxofonista Kenny G, 70 anys, celebra avui. Un bon xàfec i les 10, quarts d'11, 10 litres de pluja, pataplum. Així, gairebé tots de cop, perquè aquest matí semblava que ens ruixessin així amb un esprai. 18 graus de temperatura. Aquesta setmana, que a aquesta hora hem estat a 24, doncs avui estem a 18, amb un 78% d'humitat. Què diu la previsió? Que tindrem un cap de setmana més tranquil. Divendres, dissabte i diumenge, més tranquil·litat. No tranquil·litat absoluta, però més tranquil·litat. No es preveu, almenys a la costa central, previsió de pluja per aquest cap de setmana. Això sí, aquesta nit, els que vagin al pregó, doncs alguna cosa per guarir-se, perquè farà allò fresqueta, fresqueta més o menys del temps, perquè el que no era bastant normal, com deien els meteoròlegs, era la calor xafogosa d'aquests darrers dies. Previsió per les properes hores, a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada encara amb restes de temps inestable i hem tingut aquests ruixats, o estem tenint aquests ruixats fregant la costa, o també que estan afectant a punts del sud, cap a les Terres de l'Ebre. S'espera que al llarg del matí a poc a poc vagin a menys, igual que la resta del país, els núvols baixos que tenim també s'han d'anar trencant i a poc a poc s'ha d'anar imposant l'ambient assolellat. Tot i això, encara tindrem alguns ruixats de cara a la tarda, res a veure amb la intensitat, no cauran amb la intensitat que van caure ahir, però sí que afectaran a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al sector oriental d'aquesta mateixa serralada. Pel que fa a la temperatura, sortiu avui amb una jaqueta perquè sí que ha baixat clarament a bona part del territori i de cara al migdia també notarem que l'ambient ha de ser menys calorós. Tot i això, la temperatura més alta podrà pujar fins als 27-28 graus. Aquesta s'ha de registrar cap al Pla de Lleida. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 11 minuts. En uns moments el repàs als titulars dels diaris abans, però tres notícies d'aquelles que us poden fer pensar una miqueta. Primer, la que ens acaba de donar en Joan, perquè si vostès són d'aquells que pensen, mira que hi ha gossos, eh? I mira que hi ha gent que té gos, eh? Sembla mentida. Quants n'hi ha? I gent que els treu de dos en dos i de tres en tres, gent que els porta de bracet, com si fossin criatures o en cotxet. Bé, gent per tot, els gossos, animals de companyia, bé, tal. Aleshores, aquí va una dada, jo que en deia abans una data, eh? Aquí va una dada. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç.
0: A Espanya hi ha...
1: 7,5 milions de gossos. Sensats.
2: Són molts, eh? Són molts.
0: Aleshores, clar, què en podem fer en abstracció d'aquesta xifra? Home, poca cosa, però ja en podem fer alguna cosa si la comparem amb una altra xifra, que és...
1: Els nens, els menors entre 0 i 16 anys.
0: Que són menys del nombre de gossos que hi ha a Espanya. Correcte. És a dir, hi ha més gossos que nens.
1: Ara mateix sí.
0: A Espanya, dit així, eh? Uh-huh. Ahir que els dèiem que hi ha aquesta gran quantitat de nens pobres i avui els diem que hi ha més gossos que nens.
1: També la mateixa enquesta, el mateix cens,
0: una enquesta propietària, se sent,
1: sí, indica que hi ha 5,6 milions de gats.
0: Ah, Déu-n'hi-do.
1: 5,6 milions de gats.
0: Els gats que fan una vida més casolana.
1: Sí, i que el nombre d'animals de companyia ha crescut un 14% des de la pandèmia. És a dir, la gent, després de trobar-se sola a casa...
0: Ho podem entendre en tots els aspectes, suposo, en tots els àmbits. Un ocellet...
1: El nombre d'animals de companyia, diu.
2: Clar, gats, gossos...
0: Clar, no ho sé, hàmsters... És que no ho sé.
1: Clar,
0: què es considera animal de companyia? Que tot pot
1: ser companyia? És la primera estadística nacional de protecció animal que ha realitzat el Ministeri de Drets Socials... D'acord? I que ha comptat a tots, també sumen animals com conills, aus, rèptils o tortugues.
0: És a dir, una serp,
1: un rèptil,
0: en fi...
1: No parla d'ocellets.
2: Un periquito, no?
1: Però també és un animal de companyia.
0: Sí, un periquito, sí, sí. Bé, doncs això, fonamentalment el que deia en Joan, hi ha 7,5 milions de gossos.
1: 7,5 milions de gossos.
0: Hi ha més gossos que criatures.
1: I més, exacte.
0: Per tant, si vostè surt en pel carrer i diu, quants gossos? Doncs mira, sí. Això, sobretot a primera hora, eh? Que és una de les imatges de primera hora. Bé, segona. La setmana que ve, per si no ho sabien, ve el Papa.
1: Ah, sí?
0: Ve el Papa. I el dia 10, per si no ho sabien, que és dimecres, el vespre es beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'important és, i això no només va pels menuts sinó pels grans, perquè com que a vegades les aficions de petit continuen sent les aficions de gran, si a vostè se'ls agrada el Lego, aquí va el model més gran que mai ha fet Lego, que no és altre que el Lego de la Sagrada Família, que sortirà a la venda l'1 de novembre, que ja es pot demanar.
2: Aquesta és bona, eh?
0: És un model amb 12.060 peces.
2: Anava a dir unes quantes.
0: 12.060 peces. No sabem si a la caixa hi ha també la benedicció apostòlica, perquè quan acabin de fer la Sagrada Família la puguin venir tota sencera.
2: Home, de fer efecte.
1: En l'idioma que vulguin.
0: Ja, en l'idioma que vulguin. També és veritat això, si la volen en llatí, en català, tal. Perquè, part, aquesta deu ser millor, perquè en aquesta deu haver la façana de la Glòria, deu ser tota la Sagrada Família sencera, que saben que aquí encara hi ha pendent la façana de la Glòria. Bé, total, 12.060 peces, l'empresa l'ha creada per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i recrear amb gran detall el temple barceloní. Hi ha unes imatges també de l'interior, eh? que és una cosa sèria. Ja es pot reservar per el mòdic preu. Bueno, ja se sap que aquestes coses són un capritxo. Has de tenir lloc per posar-ho, eh? Perquè, esclar...
2: Home, un cop muntat...
0: Un
2: això...
0: cop muntat, sí, sí. On deixes aquesta andròmina?
2: I ha de fer efecte.
0: M'entens? A l'entrada de casa, en una habitació especial al costat del tren elèctric. Què us diré? 750 euros.
2: Uf.
0: 750 euros la maqueta de Lego de la Sagrada Família, que sortirà a la venda a partir de l'1 de novembre, però que ja es pot reservar a la pàgina de Lego.
2: M'he quedat curt, jo pensava entre
0: pensaves, uns, veies més?
2: Entre uns 200 i 300.
0: Ah, pensava, doncs mira, 750, clar que és un, és per tota la vida això, eh? I poden anar al seu ritme, que diguis, mentre la poden acabar abans a casa que no la vida real, la maqueta de la Sagrada Família. I avui no és habitual que això passi, però segur que en més d'una ocasió a vostès els ha sortit aquesta frase. La família de l'il·lustradora Marjan Satrapi, que va morir als 56 anys, ha dit que ha mort de tristesa. Es pot morir de tristesa, es pot morir de tristor, segurament, des d'un punt de vista clínic, això no es dirà mai. Però, en canvi, segur que vostès en algun moment de la vida han trobat algú que es referís a algú altre, o algú de la pròpia família, dient que ha mort d'això. Bé, aquesta il·lustradora es va fer especialment famosa per una novel·la il·lustrada, una novel·la autobiogràfica titulada Persèpolis, ho llegim de La Vanguardia, hi ha un article molt bonic de Lara Gómez, una novel·la en 4 volums, publicada entre l'any 2000 i l'any 2003.
1: Es va fer peli, eh?
0: Es va fer peli, també, molt maca, una pel·lícula molt maca, amb uns dibuixos, però maquíssims, maquíssims, maquíssims, en blanc i negre, una de les novel·les gràfiques més llegides de la història, que explica la revolució islàmica iraniana vista des dels ulls d'una nena. L'obra va ser guardonada al Festival de Còmic d'Angoulême, etc, etc, etc. Bé, el cas és que la família ha dit que Marjan Satrapi ha mort de tristesa i, textualment, el seu entorn pròxim va avançar que aquesta pena va néixer després de la mort fa poc més d'un any del seu home, l'actor Matia Ripa. A partir d'aleshores, l'historietista va esborrar tot el contingut de les seves xarxes i va pujar fotografies del seu espòs i missatges que li dedicava. Mor la dona darrere Persèpolis i ha mort de tristesa, fonamentalment de tristesa, més enllà de la situació a l'Iran, més enllà de la situació al seu país. Tres titulars, perquè els titulars de primera pàgina se'ls poden imaginar. Els docents han dit que no, bé, part dels docents han dit que no, perquè els docents de secundària sí que donaven suport a aquest acord i, per tant, no fan vaga, però el sindicat majoritari va oferir la possibilitat als docents de consultar aquest acord i ells, els docents, van dir que no. 65% dels professors. També ens ha quedat l'atenció, perquè mira que l'ha buscat, però no diu la quantitat de vots, només hi ha els percentatges. Però bueno, donem-ho per bo. Doncs el 65% dels que van votar han votat que no l'acord amb la Generalitat. Saben que tot plegat va començar amb aquell acord en Comissions Obreres i UGT. L'USTEC es va posicionar en contra d'aquest acord perquè l'USTEC, que és el sindicat majoritari, no va ser consultat en el seu moment. Després l'USTEC va signar aquest acord. Ahir els docents d'alguna manera també li van dir a l'USTEC que no estem d'acord amb aquest acord que va signar, i per tant, diguem-ne, a l'USTEC també se li ha esmenat la plana d'alguna manera, a més de la conselleria. I ara en Joan acaba de dir que la consellera aquest matí ha assenyalat que no es tornarà a reformular aquest acord.
1: Que s'acaba la negociació.
0: Que s'acaba la negociació.
1: És el que ha dit la consellera aquest matí, veurem si s'ha acabat, perquè clar.
0: Aquesta és la qüestió.
1: Aquesta és una, i l'altra, que ja han anunciat jornada de vaga per la visita del Papa.
0: Primer ho havia dit un dels sindicats, la Intersindical, si no recordo malament.
1: Sí, no, ara ja ho acaben de confirmar, i han demanat a la Generalitat que deixi de negociar amb els sindicats i que negociï amb el comitè de vaga. El que passa és que, clar, el comitè de vaga surt a partir de...
0: Sí, tenen raó vostès, eh? Primer els sindicats, hi hauria d'haver una postura més unitària.
1: Com la pròpia consulta, és a dir, està d'acord? Sí, no, no, era. Està d'acord? Sí, no, i em comprometo a adherir-me a les vagues. No, escolti, sí, pot estar d'acord sense compromís, perquè potser no està d'acord
0: ja.
1: Amb com s'ha negociat.
0: Bé, doncs vindrà el Papa i hi haurà tot això, eh? Tot aquest percal, per dir-ho d'alguna manera. També és veritat que mai fins abans havíem vist tants anuncis de la Generalitat donant la benvinguda al Papa, perquè n'hi ha un munt, n'hi ha una bona colla. Aquests anuncis que ens surten dos movent la mà dient hola, hola, santedat, allò 14. Bé, que la setmana que ve serà entretinguda i intensa. Per què sap greu? Doncs sap greu pel fonamental, que hi ha una colla gran, molt gran, d'adolescents, nois i noies, que han de fer la selectivitat. I la selectivitat no és cap broma, perquè de la nota de la selectivitat ja saben vostès que en depenen moltes coses, i aquí estarem amb tot això mentre hi ha tota una bona colla de nois i noies que estan fent colzes per intentar que la selectivitat surti el millor possible, i aquest entorn, per descomptat, que segur que no facilita gens la necessària concentració perquè les coses vagin bé. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris. I el Primavera Sound estava ple de gom a gom, però alguns dels concerts més importants no es van poder celebrar per mort de la pluja. Per tant, avui les imatges d'aquesta primera jornada de la primavera que va resultar, doncs això, mig llufada per la pluja, doncs són aquestes imatges d'una gentada, d'una gernació sota, bé, sota xubasqueros, paraigües, com pogués. Avui que hi ha The Cure, entre molts altres, al Primavera Sound. Però és una de les derivades de la jornada d'ahir, que va donar moltes coses, però en especial, Joan, el que dèiem de la protesta dels docents i la celebració d'alguns docents pel fet d'haver votat no al preacord i la demanda reiterada de la dimissió de la consellera.
1: Correcte. Ahir que, en principi, va haver com una mena de reunió d'urgència a la Generalitat per veure com entomar-ho. Aquest matí ha sortit la consellera amb aquestes paraules, la negociació ha acabat, mentre es reprèn la vaga, i de fet avui hi ha jornada de vaga, de la qual el sindicat professors de secundària ja se n'ha desmarcat també, perquè ells entenien que l'acord era...
0: I van votar majoritàriament a l'acord?
1: Els seus afiliats, però és veritat que aquesta votació, com a mínim peculiar, perquè, repetim, no era sí o no, era sí o no i una condició.
0: Un no amb un compromís afegit.
1: Correcte, que aleshores, i que després que el no ha estat més contundent del que fins i tot es podia esperar.
0: Vinga, ara sí que ja tenim la xifra, els vots de rebuig són 39.500 i 21.184 docents que donaven suport. Però és que ahir la feina era trobar el nombre de vots. Doncs això.
1: Doncs aquesta, doncs en aquesta situació que de més rebuig del que s'esperava. S'esperava que la votació anés una miqueta pel llindar, però no aquest rebuig tan majoritari. I tot i això, doncs, els responsables de l'USTEC, bé, si no, sí, n'és vero, sí, ben trovato, i vinga, seguim. I aleshores ja directament avui han rebutjat de reunir-se amb la consellera, una consellera que tampoc els vol rebre perquè entén la negociació com acaba.
0: Per tant, diguem-ne que...
1: està enquistat. A veure qui ho desenquista.
0: El desenquistador que ho desenquisti, bon desenquistador serà. Perquè s'acaba el curs, i el problema és que el curs s'acaba com s'acaba, i el curs que ve ja veurem com comença. Però d'alguna manera s'haurà de resoldre això està clar.
1: Les hores lectives perdudes no són poques. No són poques.
0: I això és com el son que no recupera. El que perds, doncs les hores lectives no es recuperen i tenen conseqüències, sempre tenen conseqüències.
1: Bé, sobre els alumnes.
0: Sobre els alumnes, evidentment. Bé, doncs, aquest és un dels titulars. Els altres continuen encara molt serrells, l'assumpte de l'Eire Díaz, la reunió amb la directora de la Guàrdia Civil. Ella deia que era persona de la seva confiança, admet que va tenir dues reunions amb l'Eire Díaz, la directora de la Guàrdia Civil, el ministre Marlaska dient que és una dona absolutament confiable en el seu càrrec, i es tira i arronsa, i aquesta bola que va, diguem-ne, sí, perquè... travessant un camp de mines.
1: És a dir, el cas Leire Díaz, doncs això, ha sortit aquesta admissió de la directora de la Guàrdia Civil de les reunions amb la exfontanera o exlampista del PSOE, això per una banda, el judici del germà de Pedro Sánchez, en què ahir precisament va ser ell el qui va declarar, La imatge, per tant, era del germà de Pedro Sánchez declarant en el judici en què és acusat, i bàsicament en això estem. I després hi ha la controvèrsia de la visita del Papa, que avui al País ens
0: hi ha una derivada important, que també té relació amb una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana sobre, diguem-ne, el món de la pederàstia i l'Església Catòlica.
1: La Luz, em sembla que
0: es diu. La Luz, es diu, exactament. Aquest és el títol de la pel·lícula, que diu alguna cosa així com la veritat no... Quan un cas... La veritat no prescriu.
1: No prescriu.
0: Exacte. Això és el subtítol de la pel·lícula. Bé, el cas és que el País posa sobre la taula una investigació, diguem-ne, que esquitxa la cúpula...
1: Tothom.
0: La cúpula eclesiàstica espanyola.
1: 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. Els procediments judicials, les investigacions periodístiques i les sentències canòniques de les darreres dècades obren llum sobre les agressions tapades o silenciades per la jerarquia eclesial. Hi ha una norantena llarga dels càrrecs de l'Església Catòlica afectats, entre ells 68 bisbes, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ahir es despatxava de manera absolutament displicent quan li van preguntar pel tema del català,
0: i va dir,
1: amb una resposta: a mi ningú no em pressiona, m'ha escrit molta gent queixant-me, i a mi què? Queixis el Papa.
0: I així li va sortir, d'aquella manera que té el bisbe Omella, a vegades aquesta manera que tenen els capellans de dir les coses, i, pap, pap, bum, i ho va deixar anar així. Sí, està clar. Si vostès diuen, és que Omella no és Jubany. No, és clar, no és Jubany. Perquè això el bisbe Jubany no l'hagués contestat mai.
1: Això és... A mi què?
0: A mi què?
1: Clar, amb les investigacions també fa el dubte.
0: Ai, senyor. Ve el Papa, la setmana que ve. Una cosa sí, Gaudí va fer el que va fer, per tant, al final acabarem dient això: Gaudí, deixeu-lo en pau, que ja va fer el que va fer. I ara és tu, senyor, també, i després hi ha tota la resta, que això ja veurem què passa la setmana que ve.
2: A tot arreu hi ha pols, eh?
1: No vegis a l'era.
0: Molta. Tenim l'era plena de pols. En matèria esportiva.
2: Mira, fem referència de nou a aquesta campanya electoral al Real Madrid, perquè és que veritablement té un punt de... No sé com definir-ho, perquè clar, ahir Florentino Pérez apareix en un programa com és Horizonte, el que presenta Iker Jiménez, fa uns dies Enrique Riquelme apareixia a l'Hormiguero, en fi, anunciant grans fitxatges o grans promeses. Ahir, per exemple, Florentino va dir que dimarts que ve farà una gran oferta a un club de Champions, i que estem parlant d'un...
0: Haig d'entendre que la farà, òbviament, si surt president.
2: Sí.
0: Perquè dimarts que ve ja haurà passat les eleccions.
2: Exacte. Suposaria, va dir Florentino, el fitxatge més car de la història del Madrid. 150 milions d'euros.
0: Vinga, dos adelante.
2: Ni sabem quin és el club, ni sabem quin és el jugador, però...
1: Ha dit que no són ni Haaland ni Harry Kane. Per això tant, sí que ho ha dit.
0: Doncs vosaltres mateixos.
2: Comença a descartar. Sabrem en poques hores qui és el president del Madrid, si Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Ahir que la selecció espanyola va jugar un amistós contra Iraq, va empatar 1-1. Destaquen les cròniques el bon partit de Ferran Torres, i també el debut de Marc Bernal, el gol que va encaixar Joan Garcia, que també ha generat una miqueta de controvèrsia. Andoni Iraola s'ha convertit en el nou entrenador del Liverpool, el tècnic basc que va començar a destacar la seva carrera com a entrenador quan va ser el tècnic del Rayo Vallecano, va donar el salt a la Premier com a tècnic del Bournemouth, i ara dona el gran salt convertint-se, com dèiem, en el nou entrenador del Liverpool, en substitució d'Arne Slot. Parlem de bàsquet, perquè ahir el Barça, quina sorpresa, va tornar, com diuen els castellans, a les andades, i va perdre 87-90. Per ser ahir, el senyor Sito Alonso, el tècnic de l'UCAM, no va ser desagradable en l'entrevista a la periodista TV3, Rucumbau. No, i com que el seu equip va guanyar, va ser molt estava molt feliç i se'l veia molt content, no va ser, repeteixo, desagradable en les seves declaracions a l'entrevista de TV3. Per tant, eliminatòria empatada a 1, el Barça que se la jugarà demà en aquest tercer partit que de nou es trasllada a Múrcia. El Madrid va guanyar, i de quina manera, 83-118 a la pista de Laguna Tenerife. Per tant, el Madrid que empata l'eliminatòria i per tant jugarà el passi a semifinals demà al tercer partit al Movistar Arena. El cap de setmana, esportivament parlant, què ens porta? Doncs d'una banda el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, la cursa el diumenge a partir de les 3 de la tarda. També hi tenim Gran Premi d'Hongria de MotoGP, la cursa en aquest cas el diumenge una hora abans, a partir de les 2. Demà dissabte tenim la final femenina de Roland Garros, la jugaran la jove russa Mirra Andriva. Té 19 anys, es converteix en la cinquena tenista més jove en disputar la final i la seva rival serà la jugadora Maja Szczęsna, que és la número 114 del món. Una final inèdita.
0: I ha arribat a la final.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, una final inèdita, sens dubte.
1: Ve de la prèvia.
2: Sí. I també ens deixa aquest cap de setmana, o ens porta, millor dit, a la Copa del Rei d'handbol, en el cas de l'únic representant català, que és el Barça. El Barça juga als quarts de final avui a la 1 del migdia, un horari així una miqueta estrany, contra Valladolid.
0: 10:32, i per tots aquells que han vist Senglars també, Sitges, que sàpiguen que a Vallvidrera els veïns estan fins al capdamunt. Per què? Perquè el parc de Collserola estarà barrat tot l'estiu a l'accés als veïnits, al veïnat, i en canvi tots els senglars baixen a Vallvidrera. Per tant, aleshores els veïns diuen, bueno, nosaltres no podem anar a resolt, que tots els senglars venen cap aquí. I ja, però en fi, si aquí n'hem vist un a l'estació, doncs allà campen, però pel carrer totes les famílies senceres, als negocis dient, bueno, què hem de fer aquí si no podem, si tindrem un estiu tot el parc de Collserola barrat i en canvi aquí baixen els senglars com i ningú diu res i la policia ens diu que si en veiem un que els truquem. Bueno, en fi, res, que la vida segueix.
2: Deixem-ho estar.
0: Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana volen anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer això?
1: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors podem destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Arriba Jordi Casas House. El programa que presenta Jordi Casas. El mestre del house.

de desitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. El Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: aquest espai que fem, ja ho saben, de manera quinzenal, en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, i que avui dedicarem a parlar de tabac, vaja, de tabaquisme, vaja, d'aquesta addicció terrible que acompanya tanta gent i que, tot i que les dades de les persones que fumen cigarreta convencional sembla que van a la baixa, resulta que, clar, la indústria tabaquera, que hi ha molts diners aquí, això és una indústria molt potent, se les ha pescat, ja fa temps, per buscar la manera d'atrapar, diguem, altres consumidors. Com? Doncs s'han inventat bàsicament això dels vapejadors, amb plens de colors, sabors, pinya, limon, maracuyà, coses molt tropicals, molt atractives, i qui ha caigut de quatre grapes en això? Perquè, clar, anaven a per ells, els joves, claríssimament. I les dades de la setmana passada, va ser la setmana sense fum, es va fer una enquesta poblacional a 1.891 persones i a partir d'aquesta enquesta s'han extret diverses dades. Per tant, diguem que és una enquesta a un grup de gent que podria traslladar-se a la població en general. Doncs quatre titulars d'aquesta dada. El 21% dels menors enquestats, dèiem, 1.891 encastats, però això després ho podem traslladar a una lectura general de població, però el 21% d'aquests menors encastat es declara fumador. Es declara fumador de menors, estem parlant de menors de 18 anys, D'aquests, el 100% ha utilitzat vapejadors. El 100% d'aquests 21% de menors que es declara fumador diuen que han utilitzat vapejadors. Hi ha també en aquesta enquesta s'evidencia també una desconnexió enorme entre la percepció pública i l'evidència mèdica o científica. És a dir, el 82,60% dels encastats creu que els vapejadors no són perjudicials i la moda, les tendències i el gust, el sabor són els factors que n'impulsen el major consum. Però d'altra banda hi ha una evidència científica que els vapejadors és nicotina igual, per tant té el mateix grau d'addicció i de perill que una cigarreta convencional. I d'altra banda, i cosa curiosa també, se'ls ha preguntat si defensarien o estarien a favor que les terrasses, els bars i els restaurants fossin espais lliures de fum, i el 75%, més del 75%, ha defensat que sí. És curiós, és a dir, hi ha aquí com diguem, diferències, no? És a dir, defensem que les terrasses siguin espais lliures de fum, però després creix molt la població, sobretot entre els joves, en aquest cas que vapegen, addictes a la nicotina. D'altra banda, reclamen doncs campanyes de sensibilització, tot plegat. Conclusió, que la nicotina s'ha reinventat. Vindria a ser una mica aquesta la conclusió. La cigarreta tradicional de tota la vida ens ha quedat ja molt clar, entenc que després de moltíssimes campanyes de conscienciació i d'una feina del sector sanitari, que això és perjudicial, que mata, no és que sigui perjudicial, que mata, és a dir, ja ens ho explicaran, el vincle entre la nicotina, el tabac i segons quines malalties i mortalitat està comprovat científicament. Però clar, la indústria s'ha reinventat, s'han inventat aquests vapejadors de colors, de coloraines, de gustos. Quin avantatge tenen respecte a la cigarreta? Que jo és probablement el que fa més atractiu, que no fa un pudor. La cigarreta fa pudor. Ah, el pudor tabac, que desagradable, no? Els vapejadors no fan pudor. Però són igual de perillosos. I aquest és el context en el que avui ens centrarem en medicina comunitària i ho farem amb la infermera Alicia Fuentes. Què tal, Alicia? Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Carola.
0: I ha vingut també un estudiant en pràctiques d'infermeria que ha estat aquí també al CAP de Sitges i que a més va participar en aquesta campanya de la Setmana Sense Fum que es va fer la setmana passada, que hi havia una taula i on s'informava i tot plegat, i ell és el Kevin Antequera. Què tal, Kevin?
2: Hola, bon dia.
0: Com ha anat això de les pràctiques? Al CAP de Sitges has estat, no?
2: Sí, correcte.
0: Quant de temps?
2: Doncs ara faig 2 mesos, acabo avui i han estat 8 setmanes.
0: Estàs estudiant quin curs?
2: A segon.
0: Segon, per segon. Tant encara et queden dos anys més. I ja comencem amb pràctiques des de primer?
2: Des de primer, o sigui, comencem amb un període de pràctiques més reduït fins a quart, que ja és tot l'any de pràctiques completament.
0: T'agrada això de les pràctiques? És a dir, no sé si les pràctiques d'alguna manera confirmen que la decisió de la carrera triada és encertada.
2: Sí, jo al final també em considero una persona més pràctica, o sigui, la teoria és necessària perquè aquí estan les dades, sí. I al final tot surt d'aquí, però on realment aprens és amb el tracte amb el pacient i, òbviament, amb les referents, les infermeres, que estan al teu costat i t'acompanyen.
0: És vocacional això de la infermeria, en el teu cas?
2: Jo crec que tot és vocacional. O sigui, tothom, tu mateixa, també és vocacional. O sigui, al final, qualsevol feina ha de ser vocacional, perquè si no, no funcionaríem bé. O sigui, al final estaríem fent una execució i tampoc és el que...
0: T'està agradant el que estàs veient durant la carrera i sobretot durant les pràctiques?
2: El que, sobretot el que estic veient a les pràctiques, sí que m'està agradant molt. Sí que és veritat, torno a repetir, la part de la teoria...
0: S'ha de fer, clar, ves.
2: I m'està agradant, em sembla superinteressant i més quan no tens coneixement de l'àmbit. Però sí, m'està agradant molt.
0: El cap de Sitges bé? T'han tractat bé? Aquí
2: super,
0: l'Alícia i companyia?
2: Superbé, sí. L'Alícia ha estat la meva tutora acadèmica i des del minut zero, o sigui, bueno, té el tarannà d'infermera, s'ha preocupat per mi des del principi i la veritat que m'ha acompanyat molt bé i m'ha guiat molt bé també.
0: Això de tenir estudiants en pràctiques, és més feina o ajuda? Com ho diem? O les dues coses, no sé, igual...
1: De fet, la docència és un dels pilars de la nostra professió. Va dintre del nostre dia a dia. Som docents amb els pacients i amb els usuaris i som docents amb els nois i noies que venen a fer pràctiques, futurs professionals, amb la qual cosa és com et dic, va associat a la nostra feina, és una mica més feina afegida, però que s'ha de fer i que la fem amb gust i de bon grat.
0: Home, i és el relleu, no? És a dir, està bé, no? És a dir, perquè entenc que, clar, alguna pensa, a veure, tota la vida no m'hi estaré aquí, algun dia hauran de venir aquests joves, no?, a substituir-nos.
1: Ni que sigui sent egoista, penses que quan et cuidin, que et cuidi un gran professional a qui tu has ensenyat i has guiat durant la seva... el període acadèmic.
0: Vinga, va, anem a parlar de tabaquisme, no? De tabac, d'aquesta setmana sense fum. Saben que cada any hi ha una setmana sense fum. No, és la mateixa data sempre? És l'última de maig?
1: El dia sense fum és el 31 de maig. Aleshores, depenent,
0: a partir d'aquí,
1: doncs, pots o per endavant o per endarrere, però el dia sense fum és el 31 de maig.
0: El 31 de maig, Ja ho saben, que no és que hi hagi un dia en què la gent no hagi de fumar, sinó que és una manera de conscienciar, no? Aquell dia, d'alguna manera, es multipliquen les campanyes i de sensibilització i el discurs aquest antitabac. I llegir ara aquests dos, tres titulars que he extret d'aquesta enquesta poblacional que es va fer coincidint amb aquesta setmana sense fum, i déu-n'hi-do, Alícia, i no sé si fins a quin punt els professionals que fa molts anys que divulgueu, expliqueu que el tabac mata, que el tabac és perillós, quan veieu aquesta dada on els joves estan entrant en el món del tabac a través d'aquest invent que ha fet la indústria dels vapejadors, no sé si dius, si fa una mica sensació d'impotència de dir, ostres, és que quan fem un passet endavant i sembla que el consum de la cigarreta baixa, resulta que ve aquí la indústria i s'inventa una altra història i un altre pas endavant.
1: Efectivament, és que, com dius tu, hi ha una indústria molt potent, és molt potent i no volen perdre diners ni volen perdre terreny. Llavors se les han d'empescar, no? Com sigui, per tal de tenir, doncs, nous adeptes en el tabac, que no ho dic jo, és una droga legal, és tal qual, el tabac és una droga legal. I clar, no poden perdre terreny ni diners. Si el tabac fa pudor i té un sabor dolent i aspre que no tothom pot apreciar, trobaran altres sabors, altres maneres de consumir aquesta nicotina per tal de tenir enganxada a la població. I més a una població jove, no?, amb una estructura cerebral encara immadura, capaç d'entrar, doncs, per aquestes escletxes que no estan tancades ni el cervell està, doncs, completament format per tal d'enganxar-los.
0: Com a professional de la salut, no sé si fa mal això de pensar, home, amb la canalla, és a dir, anar amb els joves, justament això, amb aquesta població vulnerable, en el sentit, doncs, el que deies ara, que no, encara no tenen un pensament prou crític probablement i prou maduresa al cervell com per poder triar, no?, d'allò que és bo i que no és bo per nosaltres. No sé si fa mal això com a professional de la salut, de dir, ostres, ja sabem que és una indústria que aquí tothom vol guanyar diners, però és que estem jugant amb la salut, ja no és nostra, sinó és dels nostres fills.
1: Sí, Sí, sí, oi tant, que fa mal. Més que res perquè és una manipulació. Al final és una manipulació d'éssers indefensos i desprotegits. Aleshores, nosaltres, per la nostra banda, podem fer un cert treball i queda per la banda governamental, no, els governs a nivell de polítiques, doncs tota una feina. Que, de fet, el Dia Mundial Sense Tabac del 2006, sí, de l'OMS, hi ha una campanya, no? Doncs hi ha la campanya nostra, no? Que seria, doncs, Inhala la Vida, el lema, sí, que hem tingut aquest 2026 d'aquí a Catalunya, però l'OMS aquest any va precisament d'això, no? De desemmascarar. Es titula, el seu lema és Desemmascarem-los, i bé, són tot amb uns objectius, amb unes activitats encaminades a intentar disminuir o erradicar aquest consum de la nova nicotina.
0: Que efectivament no passa només i únic ni exclusivament per, diguem, que l'àmbit sanitari, que fa ja la seva feina, sinó aquí, i aquesta és l'altra banda en la que ara no hi entrarem perquè no tenim aquí amb qui discutir-ho, que és la part governamental, que són els que també poden prendre decisions, se'n prenen, moltes, com per exemple aquest any a Sitges, poso un exemple molt ràpid, han decidit que les platges siguin totes sense fum. Aquest any a Sitges a la platja no es pot fumar. No es pot fumar. No vindrà un policia a multar-te perquè entenc que tampoc no hi ha prou policies com per estar controlant tot, cada persona que s'ensenya una cigarreta a la platja. Però no es pot fumar a les platges. M'imagino que ho col·locaran els identificadors perquè la gent ho sàpiga, però són petits passos que també es fa a nivell governamental. Després hi ha d'altres de més que poden ser més punyents, com a pujar el preu, no? Que això s'ha anat fent també de manera regular, cada vegada és més car el preu del tabac. Hi ha països on el preu és infinitament més car i això també funciona bastant bé, però clar, aquí després han de regular-ho amb la indústria. En qualsevol cas, aquesta no és la banda que ens pertoca avui, és la part sanitària. Què es fa des del cap de Sitges per ajudar una persona a que deixi de fumar? És a dir, quan arriba una persona i diu, mira, jo fumo, tant fa, si fa 20 anys, 5, 2, 3, si fuma molt o fuma poc. Què és el que es fa? Què és el que, on ha d'anar primer? A qui li ha de preguntar o qui li ha de comunicar? I què és el que es fa? Què és el que se li ofereix?
1: De fet, ja abans que una persona et digui si fuma o no fuma, ja una activitat nostra preventiva és ja preguntar, ets fumador o no? Llavors, en funció de la resposta, doncs si és no fumador, doncs encoratges a continuar amb aquesta bona pràctica. En cas de que sigui fumador, doncs ve tot un seguit de preguntes, des de t'has plantejat deixar de fumar, has posat un dia, etc. Es passen uns qüestionaris per veure quina és la dependència d'aquesta persona a la cigarreta i en funció d'aquesta dependència segueix un camí o un altre. Hi ha des de teràpia conductual a productes que un pot adquirir a la farmàcia, doncs xiclets, pegats, esprais, i si no hi anem, doncs a la teràpia farmacològica amb prescripció des del CAP.
0: Que això, Alicia, també ha canviat molt, no? És a dir, en els darrers anys, diguem que

0: És molt proper i durant tot el procés de la deshabituació. Tens sempre els teus professionals, òbviament d'infermeria, allà al peu del canó, amb seguiment telefònic, amb seguiment presencial
1: És a
0: i...
1: dir, algú que vol deixar de fumar i comença amb el procés, amb el tractament que se li indiqui des del sector, després rep un acompanyament telefònic, és a dir, hi ha un seguiment,
0: Hi ha un
1: diguem, de la persona.
0: seguiment.
1: Durant quant de temps, és a dir, a partir de quant de temps es considera que ja no cal aquest acompanyament?
0: Aquí em sap greu que no puc respondre, perquè no, jo
1: És a dir,
0: no faig...
1: en quin moment comença un a ser exfumador? No sé si hi ha un moment que dius, d'aquí tres...
2: O
1: Em
2: sigui,
1: sembla que
2: hi ha dos tractaments,
1: sí.
2: un que dura 12 setmanes i l'altre dura 25. Diguem-ne que el que...
1: Tractaments farmacològics, estem
2: Sí, dels
1: parlant?
2: farmacològics. O sigui, era el que deia l'Alicia, que a nivell conductual es pot tractar, però si és una persona que necessita potser aquest...
1: El plus, no?
2: el plus, exacte, d'un tractament farmacològic, el tractament que té com millor evidència i que té com millor adherència és el tractament llarg de 25 setmanes, que el que et permet és que el teu cos entengui que hi ha un procés en el que tu vas reduint el tabac diari.
1: I en què consisteix aquest tractament? És un medicament? És la
2: Sí,
1: presa d'un medicament, eh?
2: són uns comprimits que tu tens com un calendari, igual que els pacients que es prenen el Sintron, doncs tenen com una pauta, en plan, aquest dia dos comprimits, aquest dia un comprimit a primera hora i un a última. I llavors d'aquesta manera tu el que vas fent és substituir la cigarreta per aquest comprimit i el teu cos, o sigui, com que a tu li enganyes i està rebent com aquest impuls de la nicotina, que realment tu no estàs adquirint de forma
1: De
2: de
1: cigarreta,
2: cigarreta.
1: sí.
2: I quan acaba el tractament, òbviament, o sigui, si tu vols fumar, pots fumar, perquè no, o sigui, la medicina al final no és màgia,
1: Clar.
2: també hi ha una part de voluntat. El que passa és que tu ja et consideres exfumador quan ha passat tot aquest tractament. O sigui, en el moment que tu ja deixes de fumar, que si no m'equivoco és a partir de la quarta setmana, tu a partir d'aquí ja no pots fumar per no enganyar el teu cos, perquè si no al final el que passa és que hi ha un efecte rebote i el teu cos, a la que rep una miqueta de nicotina de la cigarreta, se acoge
1: Clar,
2: i...
1: sí. Diu, que torna,
2: Sí.
1: l'agafo ben fort, no? Per tant, 25 setmanes de tractament,
2: Un tractament de
1: un
2: 25
1: tractament
2: i hi ha un altre que és de 12.
1: que és més curt, que això entenc en funció de la dependència del pacient o de què depèn, que
2: No,
1: un o l'altre.
2: depèn de l'economia, perquè al final, o sigui, no deixa de ser o una capsa o tres capses. Tenen el mateix preu, però clar, no és el mateix pagar una capsa que pagar les tres d'un tractament.
1: És un medicament car?
2: O sigui, està subvencionat, el tractament no sé si són 100 i pico euros, però amb la subvenció i
1: De
2: la
1: la Seguretat
2: cobertura de la Seguretat
1: Social.
2: Social, queden uns 50 per capsa.
1: Digues, Alicia.
0: Ja, segons el nivell de dependència, tens una subvenció o
1: O
0: una
1: tens una
0: altra.
1: altra, d'acord.
0: Si el nivell de dependència no és elevat perquè t'ho puguin subvencionar, ho has de pagar tu. De totes maneres, necessites la recepta per part de l'ambulatori i t'ho faciliten a la farmàcia.
2: I de fet, perdona, si no m'equivoco, crec que tens com tres oportunitats l'any.
1: D'acord, per intentar-ho.
2: És a dir, si tu comences un tractament,
1: No funciona.
2: recaus, perquè forma part del procés, o sigui, no s'ha de jutjar ni s'ha de penalitzar. Diguem-ne que tens dues oportunitats més perquè et quedi cobert per la Seguretat Social per poder tornar a fer aquest tractament. O sigui, és una cosa que no pots fer cada 2 mesos, començo el tractament de forma subvencionada. O sigui, al final hauràs de pagar tu amb els teus calés i que no quedi...
1: Però que en tot cas la pròpia Seguretat Social, el propi sistema, no entén que és fàcil, possible, fins i tot probable que hi hagin recaigudes.
0: Hem de dir que està subvencionat a persones amb trastorns mentals i a
1: D'acord.
0: dones embarassades
1: Embarassades.
2: Al
0: pel
2: 100%.
0: risc, sí, pel risc que suposa.
1: Que poden comportar. I és un tractament d'èxit?
2: Jo, de moment, en aquest moment que durant les pràctiques, que potser he estat més present, amb la meva infermera tutora o sigui, assistencial, que és la Núria Blader, que aquí també la saludem, tots els pacients que han vingut demanant el tractament, clar, no hem passat encara les 25 setmanes, però tots no han tornat a fumar i a nivell motivacional estan supercontents i contentes perquè els està funcionant. Llavors, no sabem quina és l'evidència, no estem fent un estudi ni

0: però sembla que funciona, o sigui, al final també el component de la voluntat és primordial, però sí, sembla que està funcionant bastant bé.
1: Deies, Núria, que, ai, Núria, Alícia, perdona, que de manera preventiva sempre pregunteu al pacient, no, si és fumador o no. Segons aquestes dades d'aquesta enquesta, tinc el dubte si això comença a preguntar a pediatria. Tenint en compte que estem parlant de que parlen de menors i que hi ha un percentatge de menors que es considera fumador, segons diu l'enquesta, no? I a més aquest, d'aquest percentatge que es considera fumador, el 100% diuen que el que fan és vapejar. No sé si això és quelcom insòlid i si alguna cosa aquesta pregunta s'ha incorporat també a pediatria. Li haurien de preguntar a pediatria, no?
2: Li haurien de preguntar a pediatria. Es va fer una roda de premsa i totes les dades venen a partir dels 15 anys.
1: D'acord.
2: I ja sabem que a partir dels 15 anys la població pediàtrica ja puja a tenir el metge d'atenció primària,
1: sí,
2: com un adult.
1: D'acord.
2: Totes les dades van enfocades a partir de 15. Jo no, hauria de preguntar a les meves companyes de pediatria si elles fan aquest tipus de consulta.
1: Ho farem si mai tenim ocasió, perquè clar, és que em sembla curiós, eh? Perquè clar, estem parlant de menors, clar, entenc que no sé si en nanos de 13 anys o 14, no? Entenc que estan dins aquest grup de menors.
2: Perquè preguntem, quan fem la gincama terrorífica,
1: sí,
2: són els alumnes de segon,
1: sí,
2: de l'ESO,
1: sí,
2: i preguntem obertament quan venen a l'estand,
1: sí,
2: no? I el de les begudes,
1: sí,
2: i el del sol, tenim el del tabac,
1: i què?
2: I els hi preguntem. No, jo sempre els hi dic, no? Aquest any que he estat en dos dies de gincama, els hi diem, això no sortirà d'aquí, no els hi direm als pares, no us preocupeu, això queda entre nosaltres, t'has de fiar, i aquí diu que sí, que ho ha provat. Jo no recordo que em digués cap noi o cap noia que era fumador diari, però que l'havien provat uns quants i que no l'havien provat uns altres, van preguntar també pels vapejadors, els coneixien tots i n'hi havia qui havia provat i qui no, però dades de menors de 15 no t'ho sabia dir.
0: He tingut l'oportunitat,
1: sí,
0: de rotar una setmana a pediatria,
1: sí.
0: Es fan moltes revisions,
1: sí,
0: de dos mesos, dels anys, dels,
1: sí,
0: sis anys, i l'última revisió abans de fer el salt cap a medicina adulta,
1: sí,
0: se'ls hi pregunta als 14-15, també depenent com tu veus la maduresa del pacient, però els hi pregunten si han començat a beure alcohol o si fumen, igual que pregunten també si tenen relacions sexuals. Per poder començar a fer aquesta educació sanitària, però sí que els hi pregunten les companyes, si són fumadors.
1: I anava a preguntar també per l'experiència també vostra, quan venen a demanar ajut per deixar de fumar, la majoria dels casos estem parlant de gent que fuma cigarreta convencional, o ja també comencen a venir persones que vapegen i que diuen ho vull deixar i no puc? És a dir, no sé si m'ha arribat ja als exfumadors de vapejadors.
0: O sigui, hi ha gent que ve i que diu que ha començat a deixar de fumar, que per això està fumant ara la cigarreta electrònica.
1: És a dir, hem substituït la cigarreta convencional pel vapejador com a mesura per deixar de fumar.
0: Com a mesura preventiva, perquè creuen que és més sa fumar una cigarreta electrònica o d'aquest tabac que és només de combustió,
1: sí,
0: del que s'escalfa. I és com el primer pas. O sigui, ja veus que hi ha una intenció de motivació perquè ho volen deixar, deixen la cigarreta convencional i es passen a l'electrònica pensant que és com el primer pas. Però hi ha gent que també diu que ha deixat de fumar el tabac i que ha tornat a la cigarreta i que no hi ha evolució i que tornen a la cigarreta convencional. O sigui, hi ha una mica de merder en aquest sentit.
1: Anava a dir, aquí us toca també molt una feina d'explicar, no? És a dir, quan ve algú i dient no, és que vull deixar de fumar, jo ja he deixat la cigarreta convencional, ara només vapejo, entenc que aquí us toca explicar.
0: Estàs fumant igual. O sigui, al final el gest és el mateix.
1: I el que entra dins el cos és igual de perjudicial, no?
0: És a dir,
1: no hi ha canvis amb això, Alícia? És a dir, sigui un vapejador, una cigarreta d'aquestes que no combustionen, tingui gust a pinya, a fressa, a maracullà, a maduixa, maracullà, o el que s'inventin, o sigui un tabac negre d'aquells tota la vida, fumis amb pipa, és igual.
2: És igual de nociu.
0: Al final és el que tu deies, o sigui, la nicotina és la nova grip, o sigui, s'ha hagut de reinventar com la grip anual, o sigui, és una cepa, ara és otra, doncs la nicotina igual, una disfressa diferent, però és nicotina igual, és tabac igual, i busca la forma d'arribar a tots els col·lectius, a totes les edats.
1: És interessant explicar-ho i deixar-ho molt clar, això, perquè fins i tot de vegades, i per un tema d'ignorància, i perquè no tots hem de saber de tot, evidentment, fins i tot de vegades, com que tenen aquest format que sembla gairebé un bolígraf o jo que sé quina joguina, perquè és així com en colors, no?, de coloraina, sembla una cosa realment infantil, un producte realment infantil, fins i tot hi ha pares i mares que els hi genera el dubte, dius, ah, doncs igual no és tan dolent, a més ho tasten, ah, deixa'm-ho provar, ho tasten, i diu, ah, doncs això és com menjar-te un xiclet de maduixa, no?
0: Clar.
1: I hi ha una mica aquesta sensació també, no?, de... que fins i tot deu haver famílies que potser són més permissives amb aquest tema del vapejar, perquè els hi sembla que no és tan perjudicial, però no, és a dir, al final les dades diuen el que diuen, que és exactament el mateix.
2: És exactament el mateix, i és més, ja veurem d'aquí uns anys, a nivell doncs, radiològic i a nivell de prova diagnòstica, els pulmons d'algú que ha vapejat o d'algú que només ha estat amb cigarreta. Jo ara no tinc cap ni article no a les meves mans, però sembla ser que les conseqüències potser podrien ser
1: pitjors.
2: Sí.
1: Per altre tipus d'additius que els hi puguin posar o de química, no?
2: Exacte, perquè al final la nicotina hi és, perquè sí, és el component addictiu per excel·lència, però després no tots aquests ingredients que posen per emmascarar no deixen de ser química que va afectant, no? Va afectant a nivell pulmonar i a nivell doncs, d'altres òrgans i sistemes pels quals va passant aquest fum.
1: L'ideal seria no provar-ho mai?
2: L'ideal, exacte.
1: No tastar-ho mai, dir-ho sempre, des de la primera oferta.
2: És que en el moment que... Amb quin interès? Quin interès té provar-ho? Si saps que és dolent...
0: En aquesta vida jo crec que s'ha de provar tot. O sigui, com a persona jove... No dic que la deixa no sigui.
1: No, a veure, doncs com jo, tan joves com tu, no.
0: Però al final, qui no ho ha provat? O hi ha gent que no ho ha provat.
1: Hi ha gent
0: que no ho ha provat.
1: Poca, però hi ha gent.
0: I no s'ha de jutjar com més positiu o més negatiu. En aquesta vida s'ha de provar tot. Però s'ha de saber que tot té conseqüències. O sigui, ma mare és fumadora i jo me'n recordo, o sigui, de petit al final si tu tens referents i els veus fer coses, ho faràs de gran, i jo me'n recordo que ma mare em va dir, jo no te voy a prohibir fumar, però si puedes no empezar, no lo hagas.
1: I li vas fer cas?
0: Sí.
2: El mateix que em va dir ma mare.
0: Pues mira, és que...
1: I li vas fer cas?
2: No he fumat mai.
0: Jo ho he provat, sí, però no fumo perquè no m'agrada. Però frase de madre.
2: Sí, no? La meva mare exactament igual, em va dir, diu, jo no et puc prohibir perquè jo és una cosa que faig. I jo me'n recordo que des de ben petita insistia, deixa de fumar, jo de campanya antitabaco, deixa de fumar. Al final va deixar de fumar i jo encantada que la meva mare deixés de fumar. Jo no vaig fumar mai, haig de dir, tinc una experiència personal, una persona molt propera a mi, fumadora, que veus, malauradament ja no hi és, va, Alicia, prova, dic, però no, diu, però és que si m'estimes ho proves i fumes, dic, no, si tu m'estimes,
1: quina prova, clar,
2: no, és el jovent, no? Sí, Carola, sí. És fins on arriba el jovent, no?
1: Sí.
2: La manipulació aquesta d'entrar en el grup també és el que parlàvem
1: de pertanya,
2: a la gincama,
1: sí.
2: El que tractem a la gincama, la pertinença al grup. Llavors jo vaig provar-ho, de dir, agafo, faig la calada, vaig dir, quina cosa més horrorosa, dic, no m'agrada, ja està, no em vaig fumar la cigarreta sencera, és que només hi ha de posar-m'ho la boca, i vaig dir, és que no ho suporto.
0: Però perquè no vas provar la que
1: clar, igual si...
0: que és ara maracuja.
2: Exacte,
0: que llavors suposo. Diries, ah, doncs sí.
1: Clar,
2: aleshores,
1: aquest és el problema, sí.
2: És això, no? I dius, sabem que és dolent provar-ho, bueno, provar-ho, i així dius que
1: clar.
2: No...
1: Què és l'ideal? No provar-ho, evidentment, no, ni tan sols tastar-ho, i així ja no entres a la tentació. Si mai ho ha de fer algú, doncs que ho faci, entenc, amb la consciència i amb el coneixement de
2: riscos que pot ocasionar.
1: Exacte, de riscos que hi ha darrere, que és nociu, que és molt addictiu, i que després, si un entra en la addicció, sortir d'aquí no és fàcil. No és gens fàcil. I aquest probablement és l'altre tema que hem de tenir molt clar, també. És a dir, No és fàcil fer-ho i hem de ser com compassius amb la gent que intenta deixar de fumar. Cada vegades també exigim, no? O s'exigeix a una part de la societat que no faci coses i de vegades no poden. És a dir, ho hem d'intentar. Si el propi sistema ja té en consideració el fet de que hi hauran recaigudes, doncs la societat també que ho sigui. Més enllà d'això, els governs que facin la seva feina també, que és aquesta altra, perquè la indústria és molt potent i ja sabem que hi ha molts diners i tot plegat, però caram, estan jugant amb la salut de tots nosaltres i ara amb la salut dels nostres fills, que a mi això em sembla terrorífic. Vaja, en aquest cas com a mare, clar, em genera molta repulsió de dir, clar, és que estàs jugant amb els serveis de xavals, de nens, de noies i nois que no tenen la capacitat ni la madurativa de prendre segons quina decisió. Aleshores, si no poden votar perquè considerem que no sé què, doncs hi ha decisions que tampoc no les poden prendre. Clar, quan la indústria se n'aprofita d'això, ostres, fa molta ràbia, eh? Jo no sé com ho viu des del sector, entenc que amb impotència, no? De dir, nosaltres anem fent passets, no? Anem aconseguint retallat i pel darrere venen i ens posen aquí flors i colors i meravelles i gustos meravellosos i vinga, tornem, i ara amb els més joves, no? Dius, home, fa una mica de ràbia, però que ho sàpiguen, és un problema real, és un problema existent, està entrant fort entre la joventut i és nociu, igual de nociu. És a dir, fumar mata, això ja ho sabem, i fumar, o sigui, mata igual ho facis amb vapejador, que ho facis amb una cigarreta, que ho facis amb pipa, que ho facis amb puro, que ho facis amb el que vulguis, mata igual, tingui gust a maduixa o tingui gust a ducados.
0: I que ja no et mata tu, o sigui, fumar mata perquè mata el que està al costat teu, o sigui,
1: aquesta és l'altra,
0: que estan els fumadors passius que no han triat fumar, o sigui,
1: el vapejar té fumador passiu també o no? No sé si els vapejadors, la passivitat també existeix amb els vapejadors.
0: Jo aquí sí que no ho sé perquè
1: perquè clar, no fan fum, no?
0: Sí, fum fan, però...
1: Però no té olor, ah, d'acord.
0: O sigui, sí, el fum està perquè la combustió
1: clar,
0: existeix.
1: Clar.
0: Però clar, aquí ja ens ficam en un terreny que a lo mejor luego nos llevan presos.
1: No hi entrem. Alguna cosa més que vulgueu dir? Sigues. Sí.
2: A veure, que el tabac, ja ho sabem, és una de les principals causes de mort evitable. Evitable. És un 13% de les defuncions.
1: És general, un 13% de les defuncions totals.
2: Sí, aquí, estem parlant d'aquí, Catalunya.
1: Sí, Catalunya.
2: 10.000 morts a l'any, un mort cada hora. 24 morts al dia. Morts relacionades amb el consum de tabac, Carola.
1: Doncs no sé si hem d'afegir res més. No? Són bastant concloents aquestes dades, no?
2: Jo penso que sí. Hem d'estar contents, entre cometes, està disminuint, d'acord, el número de fumadors. Ho han deixat un número important de persones. Han estat
1: en aquest darrer any.
2: En aquest darrer any han deixat han atès a 73.000 persones, gairebé ho van aconseguir l'any passat.
1: Deixar de fumar.
2: Però tot i això estem amb gairebé amb un 21% de població que fuma.
1: Que és molt menys que als anys 80, per exemple, que
2: sí.
1: Vivíem en l'època gloriosa de quan es fumava, els professors fumaven, es fumava els avions, els trens, es fumava tot arreu.
2: Venint a el que deia el Kevin, d'acord, dels fumadors passius, no? L'exposició al fum ambiental s'ha reduït al 2025 fins a un 7,2, tenint en compte que l'any 2010 era un 18%. Més
1: tant,
2: de la meitat.
1: Anem ben encaminats, diguem, cap a l'erradicació del tabac, anem ben encaminats, però diguem que la indústria aquí es va inventant cosetes que va posant pals a les rodes, però el camí s'està fent, és evident que s'està fent perquè les dades també ho diuen. Un aplaudiment per aquestes 73.000 persones que van deixar de fumar el 2026. Enhorabona, us encoratgem a que seguiu així. Si pel que sigui hi ha recaiguda, no passa res.
2: El cap directes.
1: Això mateix, el cap directes, i aquest camí recorregut entenc que ja és un camí, és a dir, ja és beneficiós, és a dir, tot aquest temps que tu no has estat fumant, ja és un temps de salut que tu has fet, no? Això no, vull dir que no resta, allò no deixa de comptar, encara que tinguis una recaiguda i ho hagis de tornar a fer, és a dir, no resta. Per tant, enhorabona. Alicia, Kevin, moltes gràcies per la visita, per ajudar-nos a deixar aquest missatge contra el tabac, I Kevin, que vagi molt bé. Que has de tornar a passar Sitges a pràctiques o no? Ara
0: no, no.
1: Ara.
0: O sigui, acabo avui.
1: Acabes avui?
0: Jo avui ja deixo...
1: Això sí que no t'ho esperaves, acabar la ràdio, no?
0: Gens. Jo acabo avui ja, en principi, no he de tornar a Sitges. Qui sap? Potser...
1: On estàs estudiant?
0: A la Rovira i Virgili, a Vilafranca.
1: Uh-huh. A Vilafranca està.
0: Sí,
1: vale,
0: tenen
1: vale.
0: Diferents
1: sí.
0: seus. Jo estic a la Vilafranca.
1: Molt bé.
0: I res.
1: T'agradaria treballar amb un cap?
0: Doncs, així resumit... jo no tenia intenció de fer atenció primària, no dic que vulgui fer atenció primària, però m'ha agradat molt i m'emporto un bon tastet i tornaré i tant.
1: Molt bé, estupendo. Doncs escolta, m'ànims, que vagi molt bé el que queda de carrera, de pràctiques. Alicia, fins a propera, segur que hi haurà més.
2: Moltes gràcies, Carola.
0: Adeu.
2: Bon dia.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dies que la Miquel Utrillo, falten pocs minuts per les 11 i esteu escoltant les notícies de l'Utrillo.
2: Celebració del Corpus Christi a Sitges, una tradició que omple els carrers de flors i cultura.
3: Els clubs de lectura posen punt final a un curs ple de llibres i emocions.
4: Últimes classes a la tarda, comença la jornada intensiva.
5: Arriba el final de curs i d'una etapa a l'escola.
6: Som la Naira, la Júlia, la Paula, la Martina i jo, la Candela. I com a tècnics de so, la Jana i el David. I esteu escoltant les notícies de l'Utrillo. Comencem!
2: Celebració del Corpus Christi a Sitges, una tradició que omple els carrers de flors i cultura.
4: El pròxim diumenge, 7 de juny, Sitges viurà una vegada més la seva emblemàtica celebració del Corpus, una festa que combina devoció religiosa i creativitat popular. Els carrers del municipi es transformen en autèntiques obres d'art gràcies a les tradicionals catifes de flors, elaborades en dedicació, i nosaltres com a escola també hi participarem. La nostra catifa estarà ubicada ni més ni menys que al cap de la vila, en commemoració als 50 anys de la nostra escola. El Corpus Christi a Sitges és una mostra de la vitalitat de les tradicions i la nostra escola és un membre més en l'implicació de la comunitat.
3: Els clubs de lectura posen punt final a un curs ple de llibres i emocions.
7: Aquesta setmana s'ha tancat els clubs de lectura de l'escola. Després d'un curs intens i ple de descobriments literaris, els clubs de lectura han estat un espai setmanal o quinzenal on els alumnes, guiats pel professorat o per persones dinamitzadores, han pogut gaudir de la lectura en grup, expressar opinions, debatre i descobrir nous autors i gèneres. Desitgem que durant l'estiu segueixin llegint i descobrint nous mons a través dels llibres.
4: Últimes classes de tarda a la setmana. Comença la jornada intensiva.
5: Per fi arriba una de les millors èpoques de l'any, la prèvia a l'estiu. A partir del pròxim dilluns 8 de juny, comencem la tan anhelada jornada intensiva. Aquest any es mantindrà l'horari de l'any passat. L'alumnat que es quedi a dinar a l'hora de l'escola, en lloc de sortir a les 3, ho farà a les 4:30. D'aquesta manera, els nens i nenes que fan els tallers organitzats per l'AFA tindran una hora d'activitats i sortiran a la mateixa hora que ho fan durant tot el curs, les 4:30. Arriba el final de curs i d'una etapa a l'escola.
2: I amb un final de curs escolar, l'alumnat d'ESEA acabem també una etapa molt important, l'escola. Aquí ens vam passar gran part de la nostra vida, 9 anys, sentint-nos cuidats, estimats i valorats. Moltes gràcies per l'equip de docents que ens ha acompanyat. Ens heu fet sentir a casa, encara que queden 2 setmanes. Acabem d'aprofitar els pocs dies del centre. I ho farem amb una tira d'enormes activitats. El desitjat partit d'alumnes contra profes, la gincana organitzada per les classes de 5è, l'esmorzar popular al menjador de l'escola, el gelat de l'AFA i acabar l'acte d'acomiadat al nostre alumnat de 6è. Un altre cop diem gràcies.
3: Fins aquí les notícies de la setmana i del curs. Us deixem amb la cançó Pinky Up de Cat Say. Que passeu un bon estiu. Adeu!

0: Les 11 i un minut del matí, continuem amb Corpus, acabada aquesta conversa amb la Rosa Junyent, i posem ara una mica més de Corpus, com dèiem, perquè el divendres passat vàrem poder xerrar una estoneta també amb la Pilar Mena, l'autora del cartell del Corpus d'aquest 2026. Els qui no l'han vist, doncs, aquest cor, aquest gran cor i aquests clavells que surten del cor, que és, sens dubte, la imatge que ha volgut immortalitzar, mai millor dit, la Pilar Mena, per reviure amb aquest Corpus del 2026. Amb ella vam poder parlar, com els dèiem, el divendres de la setmana passada, i aquesta era la conversa que em va sortir.
1: Bé, doncs, la primera reacció va ser de sorpresa, perquè realment no m'ho esperava, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que sí, és un honor, una alegria. Em va agafar en un moment amb molta feina, però sincerament em va sortir com un sí super rotund i de dintre del cor, així com sí, un sí que saps que és que surt de dintre. I molt contenta, la veritat és que molt contenta.
0: Parles del cor, precisament el cor té molt a veure amb el que has fet.
1: Doncs sí, vaig estar donant voltes a què podria ser com l'element principal d'aquest cartell, i bé, finalment em va venir aquesta idea d'aquest cor del que sorgien pues, moltes coses, molts elements que fan referència al nostre corpus.
0: Sé que per vosaltres, pels artistes, explicar l'art, vaja, de fet l'expliqueu, doncs, en el teu cas, a través de la pintura, no? I sé que sovint explicar-ho amb paraules és difícil, no? Inclús això ja ho vas comentar el dia de la presentació, no? Que de vegades, ostres, a veure, com explico jo el que he intentat plasmar en aquest cartell? Com ho explicaries, Pilar, el que has volgut fer o el que pretens amb aquest cartell?
1: Doncs sí, tens raó, que és difícil, sobretot perquè quan fas una imatge, quan crees una imatge, el que vols és que la imatge parli ella mateixa, però sí que és veritat que a vegades necessita que l'acompanyis d'una mica de paraules. I bé, pues, la veritat és que el que vaig sobretot intentar era transmetre aquesta idea de l'art col·lectiu, d'algú que compartíssim tots, que per mi és el cor, és algú que compartim tots. Tots finalment tenim una cosa dintre que ens batega i que et fa accionar i fer les coses, i és el cor. I penso que el Corpus al final és una festa que tots la portem molt a dintre, i és un art, una festa de l'art col·lectiu també, uh-huh, d'alguna manera.
0: Està clar.
1: Entre tots creem una cosa del no-res, una obra d'art efímera, i una mica era aquesta idea, no? De que ens mou, el que ens mou és el sentiment, és el cor, és la pulsió, i d'aquí pues, neixen colors, flors, alegria i aquesta llum que és el que és per mi Corpus, és tot això.
0: És difícil no posar-hi clavells quan el Corpus, una de les primeres imatges que possiblement ens venen al cap a tots i cadascun de nosaltres és el clavell, no?
1: Doncs sí, de fet, abans d'arribar a aquesta imatge final vaig començar com a dibuixar clavells, perquè era, evidentment, és el primer que et ve, no? I el que volia quan estava pintant aquests clavells, una mica per si com per començar a entrenar la mà i començar a ficar-me a l'univers Corpus i l'imaginari Corpus, era com fer uns clavells que d'alguna manera poguessin traspassar el dibuix, no? Com que ens recordessin a que tinguessin una mica com d'ànima. Sempre intento, quan dibuixo, quan pinto, com donar-los una vida als dibuixos, al que estic fent. No sé si ho he aconseguit, però ho vaig intentar, no? Que tots aquests clavells ens arribessin com d'una manera viva, uh-huh. I perquè al final, no, quan veus una imatge del clavell, a mi ràpidament em ve l'olor, no sé, em venen moltes coses quan miro una imatge d'un clavell. No només veig el clavell com a imatge, sinó que ja em ve tot el que comporta un clavell.
0: Sí que és cert que, òbviament, ara que ho deies, quan parlem de Corpus, més enllà de la imatge pròpia de la festa, de les catifes, del que suposa la festivitat, les olors. El Corpus és una festa d'olors, també, eh?
1: Sí, no sé, crec que va ser a la presentació que algú, no recordo qui, va dir com que és una festa dels sentits,
0: sí.
1: el grupus, no? I penso que sí, que és una festa dels sentits, perquè és veritat que és sobretot el sentit de l'olor, que a més és un sentit que ràpidament et transporta en el temps. A mi em passa, jo oloro, hi ha olors que em transporten en el temps a altres moments de
0: sí,
1: la
0: sí, sí, quan un és més petit, quan un és més adolescent, sí, sí que és cert que hi ha olors que et transporten, és així.
1: Sí, ara fa poc han tallat la gespa, no sé, de per aquí, en algun carrer de Sitges, i ho dèiem amb la meva mare, quan olores la gespa tallada ja és que és Corpus.
0: És olor de Corpus, sí senyora, sí senyora, sí senyora, sí, estic sí, absolutament d'acord.
1: Molts sentits, no? També el tacte, la vista, tots els sentits es posen en dansa.
0: T'ha costat arribar al final, quan dic al final, és a dir, val, doncs m'ha quedat un cartell que jo volia doncs, que fos així.
1: Sí, a mi em costa molt. A mi el que em passa és que quan m'hi fico, quan em fico en un procés creatiu d'un projecte concret, arranco i no puc parar, i de fet he fet més dibuixos al voltant del tema Corpus, em vaig fer diversos perquè no podia parar.
0: Clar, et volia preguntar, n'has fet molts, allò prova error?
1: N'he fet uns quants, i de fet, bueno, això no sé si encara si s'ha filtrat o no, però... Pues bueno, mira, vam estar parlant amb les noies de la biblioteca perquè tenia diversos dibuixos i s'exposaran al pati aquests dies.
0: Ah, està molt bé.
1: Del corpus, sí, perquè se'm va acudir que seria bonic que es veiés que hi ha bueno, tota una creació al voltant d'aquest cartell, a més de la imatge que es veu al cartell, que de fet al programa ja es veuen tots aquests dibuixos, diguéssim, paral·lels o corbits al voltant del dibuix principal. I bé, doncs, mira, em dóna molta alegria que estaran exposats al pati de la Biblioteca Santiago Rusuñol i els sitgetans i els visitants els podran veure.
0: Et pregunto, Pilar, com viu la Pilar al Corpus?
1: Doncs mira, últimament el visc, a vegades tinc la sort de poder estar aquí, i hi ha en Corpus que no puc estar aquí perquè em pilla treballant a fora, que fa uns anys que els estius estic treballant a Formentera. Porto alguns anys que he tingut la sort de poder estar, com va ser l'any passat, que em va convidar la Roser Portes sí. a participar al pregó i em va fer molta il·lusió. I quan tinc la sort de ser-hi, el visc, intento participar en tot el que puc. M'agrada moltíssim la part del dissabte, trobar-me amb els amics veïns, desfollar clavells, preparar coses. M'agrada llevar-me molt d'hora el diumenge i ajudar a fer la catifa. Últimament estic ajudant amb els amics del carrer de l'aigua, però bueno, altres anys vam fer una catifa, me'n recordo, amb els amics del cable, quan era més petita al carrer Bonaire, que era on vivíem amb els meus pares, sempre m'encantava baixar per les tardes el dissabte a tallar clavells i el diumenge ben d'hora posant-me a fer catifes. Uh-huh. I m'encanta la processó de la tarda, en fi.
0: Sí, el que diem sempre, que el Corpus té aquesta vessant més... de comunitat, no? Comunitària, no? De que et retrobes amb el veïnat, amb aquell amic, amb aquella amiga, amb aquell veí que inclús potser fa setmanes, mesos que no veus.
1: Sí, totalment. A mi és que és una de les coses que em semblen més maques d'aquesta festa és el fet de fer comunitat, de fer veïnat, de fer comunitat. Penso que en els temps que corren, ja sempre per mi penso que és algo importantíssim, però en els temps que corren, que estem tots com una mica ficats a vegades en les nostres pantalles, en els nostres mons, sortir al carrer i parlar amb el veí mentre estàs creant algo junts és que és importantíssim.
0: Sí, sí.
1: Per mi és de les coses més importants que podem fer ara mateix.
0: És com per festa major, no? Aquelles 36 sí. hores, aquells dos dies en què oblidem tot i dediquem exclusivament a viure intensament les nostres festes, en aquest cas el Corpus, que és el que ens ocupa. Crec, Pilar, que la música t'ha ajudat, no?, a confeccionar aquest cartell, m'equivoco?
1: La música m'ajuda a confeccionar tota la meva vida. És com una acompanyant meravellosa que sempre la tinc amb mi, i sí... Sí, sí, sí, he anat escoltant molta música mentre pintava i...
0: Necessites aquest acompanyament musical, entenc, no?
1: Sí. Sí, sí, sí. De fet, jo ara que fa un temps que també faig coses de música i composo cançons, me n'adono de que he escoltat moltíssima música mentre pintava i com quan, o dibuixava, i quan estàs en un procés creatiu estàs molt present. Llavors, tot el que, jo penso que tot el que escoltes t'entra molt més com directe a l'ànima, al cor, que si no és així. Aleshores, és com un moment com molt de comunió amb tot, amb el que estic escoltant, el que estic pintant, i s'enfiltra, i jo penso que després em surten inclús cançons que també tenen a veure amb el que he escoltat i amb el que he estat pintant, no ho sé, és tot un uh-huh. algo molt màgic.
0: Per tant, diem que la Pilar combina aquesta faceta pictòrica però també musical. He tirat d'hemeroteca, Pilar, perquè he recordat una entrevista que et vam fer l'any 2022, imagina't, han passat 4 anys, quan vas guanyar aquell concurs Cançó de Sant Joan que convocava l'Institut d'Estudis Eivissencs amb una cançó que vas composar que es diu Invencible Primavera.
1: Invencible Primavera.
0: Invencible Primavera, sí, sí, sí, sí, sí. Com portes el tema musical? Segueixes a composant o ho has aparcat? Sí.
1: No. De fet, ara aquest cap de setmana passat vaig estar a Formentera amb un recital de poesia. Vaig poder tocar algunes de les meves cançons amb una amiga que m'acompanya a la guitarra, la Roxana Mourinho, i vam cantar precisament la cançó d'Invencible Primavera i altres temes. I sí, estic preparant com un nou EP, estic traient alguns singles que estem aquí produint amb un amic, Gadafi Núñez, que viu aquí a Sitges també, un fantàstic cantautor i compositor i productor peruà, però fincat aquí. I sí, sí, vaig fent cosetes, no paro. És que per mi, ara mateix, tot va lligat, és el que et deia. Música, pintura, dibuix... No puc deixar de banda cap d'aquestes vessants artístiques.
0: Doncs precisament la combinació d'aquests dos arts ha propiciat aquest cartell tan fantàstic que ens ha deixat la Pilar Mena per il·lustrar el corpus de Sitges d'aquest 2026. Pilar, moltíssimes gràcies per aquests minuts, per haver intentat, a través de la paraula, doncs el que et deia abans, no? Que de vegades és complicat, no? Poder transmetre així de paraula el que un artista plasma sobre un full de paper.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i a tota la gent de Sitges que em paren pel carrer. Em sento he sentit molt de carinyo aquests dies i crec que està agradant el cartell i estic molt contenta.
0: Gràcies, Pilar. Felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí.

0: Ara mateix, 11:45, en punt del matí, dedicarem aquesta mitja horeta final, abans no arribem a les 12, a tertuliejar. No sé si està ben dit això de tertuliejar, o potser m'acabo d'inventar una nova paraula, però en qualsevol cas, passarem una bona estona amb la nostra gent de cada divendres. Avui ens falta en Pere, és baixa, però la resta sí que hi són. Eduard Prim, bon dia, bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Josep Soler, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Toni Muñoz, bon dia, bona hora.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Esteu distrets, eh?
3: Molt.
0: Estàs distret, Toni?
3: I jo sóc de tot molt satisfet.
0: Estàs distret amb el Florentino.
3: Ui.
0: No has pogut mai amb això.
3: Però compte, Florentino, quan jo l'escolto, primer que la feina que n'hi ha per escoltar-lo ja, perquè el pobre home té... tot comptat, el que té que parlar, però és que l'altre, Riquelme...
0: Sí, Enrique Riquelme...
3: Mare meva, sí. Tio, és que jo penso també, que és pitjor que
0: també,
3: Florentino.
0: També s'ha despatxat a gust fins al punt de considerar que li estaria bé que el Barça desapareixés.
3: Sí, clar.
0: Doncs, a mi el que em crida una miqueta l'atenció és quins espais comunicatius estan fent servir els candidats. Ahir el Florentino apareix en un programa que, no, que res té a veure amb l'esport i amb el futbol menys, com és aquest programa que es diu, crec, Horizonte, que presenta Iker Jiménez. Sí. L'altre dia Enrique Riquelme crec que va anar a l'Hormiguero.
3: És
0: a dir, espais en els que, evidentment, vaja, sí, es pot parlar molt de propaganda madridista o de què fitxaré i què deixaré de fitxar, però que no són espais pròpiament del món esportiu, no?
1: Yeah.
0: Suposo que està estratègicament està buscat això. Estratègicament està buscat, perquè evidentment aquests programes tenen un públic i això també suposo que es té en consideració. Bé, no sé, si voleu comencem per aquí.
1: Sí, és que realment el futbol, esclar, l'interès pel futbol sobrepassa l'interès normal de la gent que ens agrada l'esport o ens agrada el futbol, perquè ja transcendeix a tot. Clar, el Florentino Pérez ja no és un president de Madrid, és un personatge que mou els fils de la política espanyola, que posa vetos a periodistes, que censura en programes i d'això, i això en un país com aquest pues porta molta teca per
0: sí,
1: parlar.
0: Sí, sí, molta soroll. Sí. El veieu guanyant a seleccions, a Florentino? Josep, tu el veus?
3: Sí, tant.
0: Sí.
1: Bueno, jo no tinc elements de control de
0: no, jo tampoc.
1: Del Madrid, gràcies a Déu, però penso que sí,
3: que
1: guanyarà. Perquè...
3: No per goleixada, eh? Al principi es parlava de que guanyaria per goleixada.
0: Anirà més ajustat.
3: Es cursa molt aquest, vull dir, la retalla
0: no sé,
3: molt.
0: Aquesta de la
3: Bundesliga,
0: no he
3: llegit
0: cap enquesta de...
3: Solo que escolto, eh?
1: No sé si poden votar per correu al Madrid.
3: Sí,
0: diria que sí.
3: Sí,
0: diria que sí.
3: Requer més que s'hava de cop correu.
4: Es pot, però hi ha d'haver sota signatura notarial, si no vaig equivocat. Però les dues candidatures ja s'han preocupat que aquí no pugui anar a votar, perquè em sembla que és un dia bastant complicat a Madrid, no sé si el Papa...
3: Sí, el Papa, està el Papa. Sí.
1: El Papa i a més tenen que anar a Valdebebas, que no sé on està.
4: Sí, però clar,
0: això
4: ciutat,
0: és diumenge, no?
4: La ciutat, sí.
1: Ni ho vull saber on clar, està, perquè... Però no sé si està molt a prop de Madrid, Valdebebas.
4: No, el problema és
1: com
4: que la ciutat...
1: Com aquí Sant Joan d'Espí o...
0: Ja, no
4: el
0: sé.
4: Problema és que la ciutat col·lapsarà.
1: Sí.
4: Llavors s'han ocupat les dues candidatures de tenir un senyor notari a cada seu de la candidatura per poder fer aquest tipus de vot.
0: Bé, per aquells que no sàpiguen, ahir Florentino es va despatxar afirmant que dimarts farà una gran oferta a un club de Champions per un gran jugador, òbviament no va dir qui, i que seria en qualsevol cas el fitxatge més car de la història del Real Madrid.
3: Però no de la Premier, no?
4: Va dir que no eren ni Kane, ni Olise,
0: no,
4: ni...
0: Ni Haaland,
3: no? No.
4: Bueno, de la Premier va dir que no.
1: Es veu que és el João Neves, del Paris Saint-Germain. El João Neves, un portuguès.
0: João Neves, o també s'ha especulat amb Vitinha.
3: Amb Vitinha, jo he escoltat molt Vitinha,
0: No sé.
3: Que jo...
0: Però aquests jugadors voldran marxar del París... tal com està el París, vull dir, clar, venen de guanyar dos Champions consecutives, estan en un moment futbolístic el millor dels últims anys, òbviament.
1: Sí.
0: No sé, vaja, que s'especula molt amb aquests noms, però...
4: Bueno, sí. El PSG també ha de voler vendre. Sembla que ja no hi ha clàusules. Yeah. I si n'hi ha seran més altes que 150 milions i aquesta gent tampoc necessita els diners. Llavors, no sé, jo crec que el Barça ja ha intentat treure jugadors d'allà i ens els han acabat fotent ells a nosaltres. I més aviat ha sigut al revés. Llavors, no sé... A veure, al final, clar, si un diu Haaland, l'altre ha de dir alguna cosa. Crec que va més per aquí que... Jo crec que el Madrid està fotut de calés, igual no tant com el Barça, però jo crec que el Madrid està bastant fotut de calés, també.
0: El que sí que ha transcendit és que el Madrid incorpora Dumfries i... l'altre ja no me'n recordo.
1: I el Konaté.
0: Konaté, sí. correcte. Sí. El migcampista del Liverpool i el defensa de l'Inter. Aquests dos fitxatges ja estan confirmats.
1: Sí.
0: Més enllà, òbviament, de Mourinho.
1: Sí, l'entrenador és el Mourinho... fitxarà jugadors de la defensa molt físics i
0: de perfil,
1: de perfil
0: més.
1: Fotin patades, perquè el Di Maria, aquell que va jugar al Madrid, aquell va fer unes declaracions dient que quan hi havia l'enfrontament entre el Barça i el Madrid a l'època de Mourinho i el Guardiola, que el Mourinho els deia que paguessin patades, que era l'única forma de guanyar el Barça del Messi. Això ho va dir el Di Maria. I la prova és que tenia allà el Sergio Ramos i el Pepe, que era un parell de sinvergüenza, de marranos i tot el que vulguis, amb la vista gorda de tots els àrbits. Perquè, escolta...
0: Sí, aquells duels...
1: Aquell duel era impressionant.
0: Hi ha la famosa final de Copa que per al Barça, que va ser aquella Copa del Rei que el Madrid va celebrar, vaja, com si haguessin guanyat gairebé la Champions, en què aquell partit van al Madrid.
1: Aquell partit, la televisió holandesa va fer un reportatge de totes les entrades antideportives que va fer el Madrid, un reportatge que durava 4 o 5 minuts, que era per agafar l'àrbit i dir-li, escolta, tu mira això, tu vas permetre això, doncs escolta, tindries que tenir vergonya de sortir al carrer.
3: Sí. O ja no arbitres més.
1: Era l'Undiano Mallenco, eh?
0: No recordo qui arbitrava aquella. Sí,
1: l'Undiano
0: Mallenco. Tens el pap. Sí. Bé, aquella final que guanya el Madrid, repeteixo, crec que va ser amb un gol del Cristiano Ronaldo, la pròrroga, sí.
1: De cap, sí. El porter era el Pinto.
0: El Pinto, sí senyor. Que al Barça li van anul·lar un gol de Pedro, potser.
1: Sí, doncs aquest partit hi ha un reportatge a la televisió holandesa agafar exactament totes les jugades antiesportives que va fer el Madrid i que l'àrbit va passar per alt. Entre ells una agressió de l'Arbeloa i el Sergio Ramos amb el David Villa sense pilota.
0: Sí senyor.
1: O sigui que,
3: quan tu parlaves de Sergio Ramos, jo també me recordava de l'Arbeloa, Havia fet moltes. Que ara totes aquestes declaracions que fa i tot això no me ve de bo, de nou, perquè havia fet moltes, i aquest és d'aquesta corda,
4: Ho feien tot, Xavi i Alonso.
3: I el Xavi Alonso no era un capellà, Déu-n'hi-do,
1: Repartia com...
3: Déu-n'hi-do.
4: Al final fas el que et diu l'entrenador. Més val que el Madrid s'hi posa amb Mourinho, que per cert val 15 milions.
0: 15 milions, sí.
4: La meitat
0: sí.
4: del que s'ha gastat el Barça aquest any, i s'ho gastaven amb l'entrenador, a part del sou. Més val que els hi surti bé. Si aquest any hi ha hagut crits de dimissió per tothom i xiulades als jugadors, quan comencin a malament la cosa,
0: sí.
4: El públic es tornarà a boig.
0: El Madrid es queda sense xarxa, òbviament. Deixem el Madrid. Us pregunto per l'actualitat de Can Barça, que aquests últims dies també ha afluixat una miqueta, però vaja, estem amb Julián Álvarez, que escolta'm, jo no sé... Fins a quin punt?
1: Jo, el Julián Álvarez, crec que és un bon jugador. Ara, a part d'això, jo tractes amb l'Atlètic de Madrid no en faria cap. Per norma. Amb vostè no en parlo. És com que... aquell veí que et fa la punyeta i li dius amb vostè no en parlo més, doncs amb l'Atlètic de Madrid no. Es va estafar amb el Griezmann, es va quedar el Luis Suárez gratis, es va quedar
0: el David Villa
1: gratis.
0: És que he llegit de tot, des de que alguns donen per fet que Julián Álvarez acabarà al Barça, els que diuen que tot això és foc d'encenalls i que, escolta'm, que Julián Álvarez s'acabarà quedant a l'Atlètic de Madrid, una miqueta contracor, amb el perill que això suposa també, no ho sé, jo no sé fins a quin punt s'ha de posar tota la carn a la graella per aquest jugador, a no ser que, òbviament, el Barça, que entenc que sí, i en aquest cas el senyor Deco tingui un pla B o un pla C o el que sigui, no ho sé, eh?
4: Home, necessites un davant, eh?
0: Perquè sí, sí. De cop i volta hem deixat de parlar de Joao Pedro. Joao Pedro ja surt de l'equació, com aquell sí, que diu, no?
3: Però tu pensa per què s'ha deixat de parlar, eh? Perquè el Deco no parla molt, eh?
0: No, no, que el Deco, òbviament, no va transmetent els fitxatges,
3: per
0: no?
3: Ho dic, per això ho dic.
0: I fa bé, perquè, òbviament...
3: És que és com a mi me dóna la sensació que Julián Álvarez no vindrà al Barça.
0: No vindrà.
3: Passarà com el Nico, de l'any passat.
0: El Nico Williams.
3: Vinga a parlar, ja estava fitxat, ja estava d'això, i al final res. I amb aquest passa el mateix. En canvi, doncs, el que no escoltem tant, compte que no estigui treballant al Deco, eh? Perquè, i tinc una sorpresa a la mà, eh? Perquè s'està parlant massa d'aquest... Sí. Està tan segur que vindrà aquí que no vindrà.
0: Bé, en el seu dia, que es va parlar molt de Bastoni, d'aquest central de l'Inter, doncs Bastoni ja definitivament no vindrà, i ara ahir va aparèixer un altre nom d'un central... Va, és un nom així una miqueta...
1: Cambiasso.
0: No. Castello, no sé què. No ho recordo, eh? Però un central que ha jugat Leipzig. I bé, que es diu que el Barça, doncs... No ho recordo, ara no ho trobo. Però vaja, en fi, que de noms n'apareixen cada dia un fotiment.
1: Sí, i ara també diuen del Cucurella. Que si marxa el Balde, que el Balde...
0: Jo veus, sí que és un jugador que fitxaria, que Corella.
3: Treballa molt.
0: Jo és un jugador que sí que fitxaria.
3: Treballa molt, ho dona tot.
0: Perquè crec que al lateral ens falta alguna coseta. Sí, ens sí, falta alguna coseta. I el Cucú, jo penso que és un jugador interessant en aquest sentit.
3: I no perd tant la posició. Ataca, però no perd la posició. Vaja, el que he vist jo, a mi m'agrada aquest.
1: Sí,
3: a mi
1: m'agrada. Sí. El Balde ha sigut la temporada del Balde
0: fluixa,
1: ha sigut fatal,
0: molt fluixa.
1: Ha sigut un coladero. El partit de l'Atlètic de Madrid, que ens va ficar 4-0, van entrar per la banda del Balde totes les vegades que van voler, eh? Vull dir que no...
3: És que teníem les dues finestres descobertes.
1: Sí.
0: Les dues finestres obertes, no?
3: Es conté per una banda i la banda per l'altra. Els dos laterals estaven descoberts.
0: Ara que dius Condé, és un altre dels noms que ha sortit també últimament com a possible sortida, no? Però que està clar que la Barça haurà de
3: fitxar laterals.
0: Sí.
3: No. Jo ho tindria fàcil.
0: Jo ja m'he perdut, Toni.
3: Jo ho tindria fàcil. Jo aniria al Barça B, o al Barça... filial del Barça, i que faria dos laterals.
0: Sí, però...
3: Jo en defensa no em gasto diners, em gasto un delanter. Jo en defenses no.
1: Clar.
3: Delanters. En gent que marqui gols.
1: El Julián Álvarez té moltes virtuts, moltes, però un club com el Barcelona ha de saber buscar. No pot dir, oh, no, si no hi ha el Julián Álvarez ens quedem sense solucions, perquè hi ha d'haver-hi... Per exemple, quan el Barça va fitxar Stoichkov, no el coneixia ningú.
3: No.
1: Ningú. I va ser un fitxatge, pum.
0: És cert, Stoichkov, és cert.
1: I el rendiment que va donar, fantàstic. I era un gran jugador. Vull dir, segur que hi ha jugadors, segur. Mm-hmm.
0: El que passa és que, per exemple, ara que dius això, no sé, l'altre dia que també escoltava el Monchi, no?, dient que anar a fitxar jugadors al Mundial és una errada, no? Clar, molta gent deia, mira el Monchi quan estava al Sevilla, quins jugadors que fitxa. Sí, però clar, era el Sevilla, i la realitat del Sevilla no és la realitat d'un Barça o d'un Madrid. És a dir, tu com a Sevilla pots fitxar un Dani Alves o pots fitxar un Canuté o pots fitxar un jugador d'aquests que no el coneix ningú i t'acaben donant un rendiment extraordinari, no?
1: Sí.
0: Però clar, això el Barça ho pot fer d'aquella manera, eh?
1: Sí, és que a més que se sap que el Barça va darrere un jugador automàticament ja val...
0: Sí.
1: 20 milions més.
0: Es duplica o es triplica el seu preu.
1: Sí,
3: jo penso que és...
0: És a dir, que són realitats molt diferents al cap i a la fi. Vull dir, que em sembla molt bé. I que Monchi ho ha fet una gran tasca, no, al Sevilla.
3: Perquè ha fitxat jugadors desconeguts.
0: Però clar, és
3: que
0: Sevilla.
3: S'han format allà.
4: Però també fitxava al Sevilla i s'equivocava.
0: Sí,
4: clar, com tot. La gent se'n recorda dels que han destacat. A Sevilla hi havia un avantatge en aquell moment, no hi ha urgències per guanyar títols.
0: Ah, aquí
4: ha...
0: està, aquí està.
4: Tenen temps d'adaptar-se, i el que no s'adapta se'l ven, com que fitxa barat doncs el ven una mica més car, i això és el que feia Monchi, però Monchi també s'equivocava amb el Sevilla, igual que tindrà encerts amb l'Espanyol i s'equivocarà
0: sí, sí. I alguna errada també, sí, sí,
4: amb els jugadors. El Barça, el problema que té és que si vas a fitxar gent d'aquesta desconeguda, no hi ha paciència.
0: No.
4: Ja ho vam fer amb Vitor Roque, no ha funcionat, quan és un tio que va jugar poc però va fer algun gol. Vull dir, he vist davanters fer-ho molt pitjor, no sé, la gallina Maxi, n'hi ha hagut diversos que no han funcionat gens, i Vitor Roque no es va tenir paciència, tenia, em sembla, va arribar aquí amb 18 anys, vull dir, clar... aquest perfil de fitxatge ja no t'interessa. Suposo que ara el que estan buscant és un davanter 24, 25, 26 anys que et pugui donar 5-6 anys bons, però clar, ara et gastes 120 per Julián i no funciona, i què? O et gastes 100 per Joao Pedro, no funciona, i què?
0: Sí, no, clar, clar.
4: Tot aquí té un risc.
0: Hi ha un risc, òbviament, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: I
1: després que hi ha molts jugadors que dius, bueno, que el Barça no els ha tingut, tenint-los a la cantera, no els ha aprofitat i després han triomfat, però això, és clar, és que no et pots quedar amb tots.
0: Òbviament.
1: Perquè, és clar, el Cucurella, per exemple...
0: Va haver de marxar.
4: Sí, però sap greu en el cas de Cucurella, perquè vam arribar a fitxar Digne, vam arribar a fitxar una sèrie de gent... que per mi són mitjanies del futbol europeu, que no...
0: El Firpo, aquell, el Junior Firpo,
4: no sé. Firpo, sí, d'aquestes, sí, sí. I dius, per què no apostaves per Cucurella, com s'ha fet amb Valde?
3: Creo que tenia
4: segurament, a veure, Valde ha fet una mala temporada, això és evident, jo encara li donaria un any més, si el nano no vol marxar, segurament ningú vol marxar.
0: No, jo també, però fitxaria algú també.
4: Però clar, els diners els has de generar, sí, clar, s'ha de vendre alguna cosa, però Ansu Fati sembla que està a punt de tancar-se,
0: sí.
4: Lewandowski allibera molts diners.
0: Es parla de Casado.
4: Casado podria sortir.
0: El Roni Barragi.
4: Barragi, aquest també, el tema és que va costar 3 quilos, per poc que te'l venguis ja hi guanyaràs.
0: Sí.
4: Sí, clar, l'ideal seria que et vingués algú, et pagués 90 milions d'euros per Koundé, per exemple, és un exemple, no?
0: Sí.
4: Koundé, i invertir. Ara, Koundé va sortir ahir en roda de premsa, va dir que ell té contacte fins al 2030 i que espera continuar.
0: Òbviament.
1: I viu a Sitges.
4: Fora de Barcelona...
0: Del Barça ningú vol marxar.
3: No vol marxar.
0: Del Barça no vol marxar ningú.
4: És que es viu molt bé aquí. Llavors, clar, dius, te'n vas a Anglaterra, mal temps, aquest senyor, com bé diu el doctor, viu a Sitges, està com un rei aquí, un passeig
0: sí.
4: Magnífic per anar a córrer, per fer el que vulgui. Jo tampoc podria marxar.
1: El restaurant que el tinc al costat de casa, que no vull dir el nom per no fer propaganda, però em van dir que el Koundé hi va molt, i que té que dinar dintre, perquè si dina a la terrassa és un continu d'autògrafos de gent que li demana tot això. I hi ha una bona notícia que he llegit al Mundo Deportivo, que dintre de tot és un diari que m'agrada, que és que el Mitchell, l'entrenador del Girona, que ara està a l'Ajax, que vol el Ter Stegen per l'Ajax. Que seria una bona notícia pel Barça.
0: Sí, ho vaig llegir l'altre dia també.
1: Quan llegeixes les quantitats, per exemple, amb Ansu Fati, diuen, no, és que el Mónaco ens pagarà 11 milions i, a més, alliberem, i un jugador com l'Ansu Fati està cobrant 7 o 8 milions anuals, és que el Barça...
4: Sí, clar, el vam haver de renovar...
1: Xifres...
3: Són diners.
4: El renoves i lesiona.
1: Sí.
4: Tens la desgràcia aquesta.
0: Ansu Fati, no oblidem, Ansu Fati apareix quan Messi marxa,
3: sí.
0: I el Barça s'agafa ell com el clavo ardiendo,
4: Sí. Era el déu del Barça.
3: Fins que lesiona.
0: Va tenir la mala sort de lesionar-se en aquell partit contra el Betis, encara ho recordo.
1: Sí.

0: Flix ha guanyat el dret de decidir si vull o no vull, aquí ell sí, vulgui, eh? Vull dir,
1: sí.
0: I
2: el Mónaco
0: si
2: lo
0: pots, si pots estalviar aquesta fitxa, que és molt alta, la de Ter Stegen, el tema és, si vols alliberar, s'ha de rescindir i que fitxi per l'Àjax.
1: Per l'Àjax, sí.
0: Perquè si el cedim, l'Àjax dirà no, jo pagaré fins aquí i tu seguiràs pagant calés.
1: No, res.
0: T'estalviaràs alguna cosa, però la sessió s'ha demostrat que
1: és a dir, ara ja no
0: és pràctic.
1: Ara ja no és tant que et paguin pel jugador, sinó per alliberar massa salarial. Això és interessant.
0: N'has alliberat molta. Em sembla que van dir l'altre dia si comptaven en su Lewandowski, no sé qui més van dir, Christensen no està clar que renovi. Si renova serà la baixa.
1: Molt a la baixa, eh?
0: Van dir uns 64 sí. milions, que aquí li has d'afegir la fitxa de Gordon, li sumes, bueno, tindries 50 i pico, no? de diferència, no? Vull dir, menys massa salarial per valor de 50 i pico milions, que això al final és el que s'ha d'anar buscant, no?
2: Jo sóc molt optimista amb el Gordon, crec que el Barça l'ha encertat el fitxatge, crec, és una intuïció.
1: Uh-huh.
2: I abans de l'Ansu Fati va haver-hi un altre que també semblava que seria un d'això, que era el Deulofeu.
1: Oh, sí,
2: que també va tenir una lesió, sí. I ara està amb un club italià,
0: està a Itàlia intentant tornar a jugar,
1: té molts problemes també, no?
0: Fa dos anys em sembla que no pot jugar,
2: sí.
0: I s'ha hagut de fer tractaments molt, bueno,
2: sí,
0: inclús innovadors per intentar tornar a jugar a futbol. Vaig llegir una entrevista fa pocs mesos, i un calvari, allò d'aquest noi, i era molt bo, però també deien que entre Deulofeu al Barça i Gessé al Madrid estaria una pilota d'or, i mira com canvia el futbol.
1: Casos de jugadors, com deia l'Eduard, també ara em ve al cap també un altre, que Ivan de la Peña.
2: Sí.
1: Ivan de la Peña també va ser un jugador d'aquells cridats a ser el Nova Mas. Ostres, i era molt curiós el cas d'Ivan de la Peña, perquè allà on va estar no va acabar mai,
2: no.
1: Cap entrenador li va donar
2: el que va tenir més vista, que no m'estranya perquè era molt llest, amb el de la Peña va ser el Cruyff. El Cruyff no es va deixar enredar amb el de la Peña, perquè no feia cas a articles de premsa que deia que el de la Peña que tenia que ser el líder del Barça i tal i qual, i el Cruyff no es va deixar enredar i va tenir raó.
0: Bueno, el Cruyff amb el de la Peña també estava en una posició més fàcil, perquè ell és qui el treu, qui el puja, no? La quinta, no? De l'Opelazo,
1: la quinta de l'Opelazo, sí, senyor,
0: deien,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Hi havia Belamazán, Roger, no?
1: Sí, sí.
0: Celades, era...
1: I aquell partit memorable al camp del Betis.
0: Sí, sí. Però de la Peña, tècnicament era fantàstic. Recordo un cop a l'estadi, jo de petitet, devia tenir 12-13 anys, va fotre un gol del mig del camp al Saragossa, algú bestial,
1: tenia
0: una classe,
1: tenia molta, molta qualitat.
0: El tema és, jo crec que si hagués continuat Cruyff, crec que l'hagués anat amullant a lo que ell volia. Cruyff marxa de manera abrupta, no? I aquí tens un problema, t'arriba Robson, que aquí vol que tothom defensi.
2: Mm-hmm.
0: I després t'arriba Van Gaal, que és un cap quadrat, és molt difícil per un jugador que és bastant anàrquic quadrar amb aquest tipus d'entrenadors, penso.
1: És a dir, què li veien de dolent als entrenadors a de la Peña, que era un jugador que no defensava?
0: No defensava. Jo crec que bàsicament era això, que el futbol ja estava canviant
3: era més físic.
0: Clar. Sí. I això crec que li va passar. Ara, en benefici de la Peña, també diré que quan va patar l'Espanyol a última hora, un recital, era el millor de l'Espanyol.
1: Sí, sí.
0: I no era un mal espanyol.
1: No.
0: No era un mal espanyol, tenien bons jugadors i a mi de la Peña a mi sempre em va agradar. Ara, fots aquell pas del Barça a la Lazio, em sembla que és, i allà a Itàlia, si aquí necessitaves ja començar a defensar i a tenir física, a Itàlia el doble.
1: Bueno, és com quan Stoichkov deixa el Barça i se'n va al Parma. Uf, allà l'Stoichkov tampoc no va... Yeah.
0: No, jo crec que el Barça ho va fer bé. L'error del Barça va ser tornar-lo.
1: Ja.
0: Per mi, perquè ja Stoichkov aquí estava demanant cada any més diners. Al final també l'edat d'obrada d'un jugador també s'acaba, i Stoichkov vivia molt de la velocitat, d'anar a l'espai, el dia que perds la velocitat.
1: Sí, clar.
0: Stoichkov no tenia 1 contra 1.

0: no era un tio...
1: No.
0: Era un tio de força, de...
1: Sí, sí, de grapa, sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: D'anar molt a l'espai, sí, sí, sí.
0: M'encantava, el Dream Team era el meu
1: sí, sí,
0: preferit,
1: no, no, un jugador...
0: ojalà tinguéssim...
1: Dels millors que han passat per aquí.
0: Jugadors amb el seu caràcter...
2: Era força, era... Sí, sí.
1: En alguns punts massa excèntric, sí, sí. Però vaja... un jugador com ell, vaja, és dels més recordats i jo penso que dels més estimats
0: sí,
1: per l'afició del Barça.
0: No, no, són aquells caràcters, ell, Vaquero i gent,
1: sí,
0: gent que realment dius, hosti...
1: Hosti, Vaquero també ha tingut una carrera molt, molt, molt prolífica, tio, i molt... molt
0: ha guanyat allà on ha estat i havia guanyat lligues amb la Real.
1: És si un no jugador que... jugadors que donen un rendiment i que ostres, que han estat més enllà de la seva aportació futbolística, jugadors que han deixat empremta una miqueta per la seva personalitat, no? Pel seu, sí. Per la seva manera de ser, pel seu comportament, no? També, que això és important.
2: Sí, el Vaquero, jo el veig per aquí, és molt simpàtic.
1: Sí, home.
2: Una mica, i em va fer gràcia perquè un dia em va dir, diu, jo jugar al futbol no sabia mucho, lo que ponía muchos huevos.
3: Sí, sí, sí. És que era així, eh?
0: Però clar, és que...
3: Posava molta entrega.
0: Necessites d'aquests, també. Jo penso que... A veure, sí, diu que no sap jugar a futbol, fotia uns ramats de cap i
1: sí, sí,
0: un
1: xuc no, no,
0: de l'àrea i se li criticava el passe enrere, sí, que el passe enrere era la clau per després poder obrir a banda ràpid.
1: El xiulaven, eh?
2: Sí, sí,
0: no. Primer no ho entenien.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però aquell passe enrere era clau perquè en Guardiola de cara la posés on volgués. Llavors, a partir d'aquí començava a jugar i al final aquell passe enrere provocava que la pilota arribés a l'Audrup.
1: Sí, sí, sí.
0: I de l'Audrup passaven coses.
1: És allò que a ulls de l'aficionat dius, què passa?
0: Bueno, també va tenir la pega que clar, Cruyff arriba, que s'ha guanyat una copa a última hora, ella ha de jugar a la recopa, però perd la lliga, l'any següent torna a perdre la lliga i guanya la copa in extremis contra el Madrid, que si no el fan fora.
1: Sí, sí.
0: La virtut de tenir paciència, no? De, vale, hem estat dos anys que hem guanyat una recopa i una copa i després van venir quatre lligues amb una Copa d'Europa per
1: la Copa d'Europa, no? Perquè no era Champions encara, era Copa d'Europa.
3: Copa
1: a mi m'agrada més la paraula Copa d'Europa.
3: Era de les últimes Copes d'Europa.
1: Crec que va ser, no, o la del 92 ja va tenir un format així una miqueta raro.
3: Sí,
1: va tenir un format així una miqueta raro.
0: Va haver lligueta.
1: Va haver una lligueta després.
0: Una lligueta que em sembla que vam jugar contra el Benfica, l'Esparta de Praga
1: i el Dinamo de Kiev. Sí, sí, sí, sí. Però abans t'havies enfrontat al Hansa Rostock
0: i el Kaiserslautern.
1: Sí, sí, Kaiserslautern famós, sí, sí, sí.
0: Clar, encara hi havia les dues Alemanyes.
1: Les dues Alemanyes, sí senyor.
0: I ens van tocar eliminar els dos.
1: Els dos.
0: Sí, sí, bueno, no, a veure,
1: què tiempos aquellos, què tiempos aquellos.
3: Déu-n'hi-do.
1: Bé, nois, arribem gairebé a les 12, per tant, avui sí que tanquem paradeta pel que fa a aquesta temporada de tertúlia aquí a la ràdio. Agraïm-vos doncs, que cada setmana doncs, ens hàgiu vingut aquí a acompanyar i a parlar del que ens agrada, no? De futbol, del Barça, del Madrid, del que sigui, no? Del que sortia així. I res, que... ja ens anirem veient. Eduard, moltíssimes gràcies per tot, eh?
2: Fins sempre, sempre a la vostra disposició.
1: Molt bé, Josep,
0: molt agraït d'aquesta temporada.
1: Fins la propera, Toni, lo mismo digo, nos vamos viendo, eh?
3: nos vemos.
1: I bé, ho deixem aquí, arribem gairebé a les 12, cap de setmana de Corpus, per tant, que el passin bé, farà bon temps, diuen, per tant, doncs, a passar-ho bé. Tornem dilluns, adeu-siau.